mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat

0: 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
2: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
2: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3Cat Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
4: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
3: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una 60 d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
5: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tingut aquest incendi.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern

0: Espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
1: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
3: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
2: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
4: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
2: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
5: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
2: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
6: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
7: Voilà des propos qui sont
8: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
6: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
9: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
6: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
11: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
12: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
13: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
7: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme: Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
10: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
14: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
15: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
16: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
17: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
18: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
19: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
17: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
20: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
21: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
17: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
22: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
23: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
24: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
23: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
2: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
25: Hola a todos, somos Aitana.
26: Y El Mago Pop.
25: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
26: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro.
1: el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
2: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
25: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
2: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
0: Esports. Amb David Ubach.
3: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
4: Són coses que passen. Al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
3: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
5: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
3: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda.
10: 3CAT Info.
3: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna que pot anar cap a dalt.
3: A partir de dimecres, l'Espanyol es expressarà com en les últimes temporades ha nevat a l'Alt Empordà per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
9: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
3: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
26: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
3: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
27: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
3: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
6: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
3: I a la Primera Federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
10: L'actualitat esportiva a fons.
3: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
7: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
10: Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
1: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'últim setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, s'han estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
8: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
8: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern pel faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
10: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més, textualment, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
10: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
10: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
10: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
20: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
21: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
22: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats. Per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm. Ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
21: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
1: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
2: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
1: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
3: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
23: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
3: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge a la vila romana i també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
24: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
25: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park». I penses «Pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park».
24: Look, I'm grateful to have made it and...
25: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
24: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
26: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
7: 3CAT Info.
4: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
5: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
4: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
6: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
4: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent, segurament, que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
4: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
9: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
4: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
7: 3CAT Info.
4: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
7: 3CAT Info.
4: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
12: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
4: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Eliorant, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
7: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un CatalanGate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Quitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.

0: els 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
1: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
1: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
2: 3Cat Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
4: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
3: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç encara provisional de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
5: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tingut aquest incendi.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
6: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des

0: Des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
2: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
1: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
3: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
1: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
4: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
1: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
5: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
6: Voilà des propos qui sont
7: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
5: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
8: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
5: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
10: Ja basta d'esta desconfiança con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
11: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
12: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
13: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat
6: han de ser corresponsables. De tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
0: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
9: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassant al litoral. En aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
14: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
15: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de Salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
16: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
17: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
18: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
16: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
19: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
20: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
16: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
21: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
22: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
23: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
22: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
24: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
25: Hola a todos, somos Aitana.
26: Y El Mago Pop.
25: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
26: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
24: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
25: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
24: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
9: Esports.
0: Amb David Ubach.
1: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
2: Són coses que passen. Al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content per la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
1: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
3: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
1: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda.
9: 3CAT Info.
1: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
4: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
1: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navat, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
5: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
1: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
7: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
1: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
8: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
1: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
27: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
1: I a la Primera Federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu per Andabascat.
9: L'actualitat esportiva a fons.
1: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
6: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
9: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogor serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: It was
1: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, al Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i, sobretot, el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, s'han estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
8: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
8: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
10: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
10: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
10: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
10: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fons de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no? Que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana Litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
20: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
21: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
22: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats. Per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm. Ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
21: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
1: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
2: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
1: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
3: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
23: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
3: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
24: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
25: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen, mira, és el paio de Jurassic Park. I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
24: Look, I'm grateful to have made it and...
25: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
24: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, en què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
26: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
7: 3CAT Info.
4: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
5: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
4: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
6: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
4: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
4: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
9: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
4: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
7: 3CAT Info.
4: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
7: 3CAT Info.
4: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
12: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
4: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Elioran, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
7: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Quitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2

0: eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
1: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
2: 3Cat Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
4: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
3: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i a Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
5: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tingut aquest incendi.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
6: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
8: Los españoles
7: muy españoles y muchos españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França, i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear...

0: A un embolic diplomàtic li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
1: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
0: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
2: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
0: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
3: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
4: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
5: Són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
4: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
6: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
4: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
8: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
3: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
9: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
10: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
3: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
11: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
3: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, El preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots al Maresme: Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
7: El temps.
3: Sentim la previsió de Gemma Puig.
12: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassant al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalan Gate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
13: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
3: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
14: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
3: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
15: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
16: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
17: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
15: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
18: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
19: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
15: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
3: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
20: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
3: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
21: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
22: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
21: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
3: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
23: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
24: Hola a todos, somos Aitana.
25: Y El Mago Pop.
24: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
25: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
23: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
24: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
23: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
3: Esports. Amb David Ubach.
15: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stenzne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
0: Són coses que passen. Al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
15: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
1: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
15: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
7: 3CAT Info.
15: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
2: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna que pot anar cap a dalt.
15: A partir de dimecres, l'Espanyol es expressarà com en les últimes temporades ha nevat a l'Alt Empordà per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
4: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
15: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
5: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
15: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
6: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
15: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Lárnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
26: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
15: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip grasenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3, aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
7: L'actualitat esportiva a fons.
15: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
27: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
8: són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. S'ha sospitat que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Esports. David Ubach, què destaquem?
1: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps. Dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
2: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podrem fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz, i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
2: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
3: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE anuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
4: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
3: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
8: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut, un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
8: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
10: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
10: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
10: L'alcalde Lluc Salellas tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
10: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no? Que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassant al litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada, a primera hora del matí aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, matí amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols al i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
20: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensua mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
21: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
22: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
21: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
1: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
2: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
1: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
4: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
23: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
4: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
24: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
25: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen «Mira, és el paio de Jurassic Park!» I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
24: Look, I'm grateful to have made it and...
25: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
24: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
26: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
7: 3CAT Info.
3: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
5: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content per la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
3: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
6: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
3: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
3: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'exblaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
9: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
3: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
7: 3CAT Info.
3: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
7: 3CAT Info.
3: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
12: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i d'aportar tant en atac com en defensa al club.
3: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Elioran, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
7: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Tenim

0: Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
1: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, del Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
2: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
1: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i, sobretot, el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers s'han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
3: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona y se ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
4: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
6: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
5: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
7: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
8: Una columna d'estas que escribe el president Rajoy són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
5: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol. festa nacional francesa, quan

0: França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
1: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
2: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
3: Són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
2: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
4: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
2: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
6: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
1: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
7: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
8: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
9: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
1: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
5: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
10: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogor. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogor marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts i prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant, aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalangate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
11: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
1: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
12: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
1: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
13: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
14: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
15: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
13: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
16: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
17: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
13: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
1: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel De Santa Susana, al Maresme, Clara Jordan.
18: Segons fonts coneixedores dels fets, per al bo de 54 anys s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
1: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
19: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
20: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
19: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
1: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
21: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
22: Hola a todos, somos Aitana.
23: Y El Mago Pop.
22: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
23: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
21: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
22: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
21: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
1: Esports. Amb David Ubach.
24: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stengne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada, en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
0: Són coses que passen. Al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
24: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
2: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
24: En França hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda.
5: 3CAT Info.
24: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
3: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
24: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
4: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
24: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
6: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
24: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
25: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
24: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
26: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
24: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3, aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
5: L'actualitat esportiva a fons.
24: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
27: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
5: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps. Dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
1: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
5: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
6: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
5: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i, sobretot, el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
8: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
9: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
8: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern pel faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
10: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més, textualment, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
10: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
10: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
10: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no? Que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
7: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida o nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enteranyinat per bandes de núvols els prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
20: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
21: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la barema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
22: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
21: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
1: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
2: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
1: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
3: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
23: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
3: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
24: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
25: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen, mira, és el paio de Jurassic Park. I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
24: Look, I'm grateful to have made it and...
25: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
24: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
26: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casador, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
7: 3CAT Info.
4: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
5: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content per la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
4: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
6: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
4: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Anijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
8: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
4: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'exblaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
9: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
4: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
7: 3CAT Info.
4: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
7: 3CAT Info.
4: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
12: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador, espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i de portar tant en atac com en defensa al club.
4: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i l'Eliorán, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
7: 3CAT Info.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un CatalanGate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes. Marco Gorella ha assegurat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid. Aquest dimarts, primera semifinal del Mundial, Espanya-França. I el Barça de bàsquet ha anunciat el reforç del base nord-americà Justin Robinson, que afirma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
0: I el temps, dimarts, la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o tòrrides a la costa. Matí de sol, núvols baixos als dos extrems del litoral, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
1: 3cat Info.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge

0: dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
1: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat, de fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
2: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una 60ena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç, encara provisional, de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 dels 13 morts. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
3: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que, saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 quilòmetres de perímetre que ha tenido este incendio.
2: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
4: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
2: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijó que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
6: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
5: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijó a desmarcar-se'n.
7: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
8: Una columna d'estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
5: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
2: El govern francès i tot l'espectre polític del país mantenen la indignació per aquestes paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França. Hores abans del partit de semifinals del Mundial, continuen plovent dures crítiques contra l'expresident espanyol. París, Isabel Galí.
9: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues.

0: tres coses alhora.
1: Voilà des propos qui sont
2: uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
0: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
3: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
0: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
6: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
5: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés. Però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
7: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
8: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
5: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, del 29 de juliol. I el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu vol que professionals externs, acreditats per la Generalitat, puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
9: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
5: L'avantprojecte de llei del govern, que s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat, pretén modificar 15 normes i es preveu que s'aprovi el desembre. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
4: El temps.
5: Sentim la previsió de Gemma Puig.
10: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop, calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterrenyinat per bandes de núvols alts alts i prims i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda, vespre, cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor, amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogor més intensa.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
5: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge a través del programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del CatalanGate, com es coneix aquests casos d'espionatge. Els anticapitalistes han demanat aquest dilluns més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
1: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
5: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident. N'ha parlat a TV3.
11: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
5: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. Vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
12: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
13: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
14: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
12: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
15: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
16: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
12: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
5: Llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi per l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Clara Jordan.
17: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
5: La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la. És el que reclama un grup d'experts a qui la Comissió Europea va encarregar un estudi tècnic. El govern comunitari presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
18: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
19: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
18: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials, només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
5: I també us expliquem que El Mago Pop i Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Marta Vives.
20: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
21: Hola a todos, somos Aitana.
22: Y El Mago Pop.
21: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
22: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
20: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. I tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran, sí que obren les portes a diferents disciplines. Sentim Aitana.
21: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues, juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues, puedan conectar con su público.
20: Precisament fa uns mesos el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador d'un altre teatre, en aquest cas del jove Teatre Regina, al carrer Sèneca, després que la companyia Trepa, que des de més de 38 anys se n'encarregava de la gestió, se li rescindís el contracte per la venda de tot l'edifici. Fonts properes al Mago Pop asseguren que la compra de l'Aquitània Teatre no té res a veure amb la possible compra del Regina, de la que de moment se'n desconeix en quin punt estan les negociacions.
5: Esports. Amb David Ubach.
23: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Steinsne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
24: Són coses que passen. Al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i bueno, al final molt content amb la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
23: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
0: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
23: En França i jugar al Blaugrana Koundé. Més futbol mundial a banda.
25: 3CAT Info.
23: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva de Nijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
2: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
23: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com en les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
3: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues, tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
23: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'ex-blaurana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
6: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
23: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
7: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
23: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027, procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador Arlequinat, Ferran Costa, ha parlat en clau de mercat.
8: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
23: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3, aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu per endavascat.
25: L'actualitat esportiva a fons.
23: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028, procedent del París.
26: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats.
25: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Ha estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha calcinat 150 hectàrees. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. A partir d'ara també us explicarem que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat d'un migrant a Houston a mans de l'ICE. L'FBI investiga el cas. Us explicarem també que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana i el fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals. I també que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundialistes.
0: I el temps. Dimarts la calor ja s'intensificarà una mica més, amb mínimes tropicals o torrides a la costa. Matí de sol i núvols baixos als 2 extrems del litoral. Cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i la xafogó serà marcada a la costa. La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat aquest dilluns més d'un 9%, fins més enllà dels 83 dòlars, la xifra més alta des del trencament de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà Donald Trump ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
3: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podrem fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz. I també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Una persona ha mort a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston a mans de l'ICE, Oriol Serra.
4: Les operacions antiimmigració que duen a terme els agents ICE i els de fronteres, els Border Patrol, tornen a ser protagonistes de l'actualitat nord-americana després d'haver costat la vida a 2 persones en una setmana. Primer va ser a la ciutat de Houston, a Texas, on els agents van disparar contra el conductor d'una furgoneta, i el segon aquest dilluns a Biddeford, a l'estat de Maine, en circumstàncies a priori molt semblants. Els ICE denuncien que en ambdós casos les víctimes haurien convertit els seus vehicles en armes en intentar atropellar-los. Així és com un testimoni ha descrit els fets ocorreguts a Maine en declaracions a la cadena CNBC.
5: It was
1: ICE agents. I saw them
5: eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent i aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
4: Tant a Texas com a Maine, milers de persones han sortit al carrer per a protestar i exigir més transparència en les operacions antiimmigració. Els advocats de les víctimes asseguren que els ICE, els quals depenen del govern federal, no col·laboren amb les autoritats locals.
0: Estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest diumenge Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, s'han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
6: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
7: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzar a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
6: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i, sobretot, el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Hi ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns pels vols de les 4 en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergències mèdiques van arribar al domicili, van atendre la víctima, però no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que les van traslladar a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
8: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on diumenge una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques a tocar de Gandesa, a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una noia de 24 anys. Tarragona, Colla Ballester Brumós.
9: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
10: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havíem tingut un fruit d'aquest flux de gent, doncs havíem tingut lesions traumatològiques a la cama, al peu i tal, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
9: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
0: Canviem de qüestió, us expliquem que els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i de Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files dels ultradretans. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern pel faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més, textualment, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
11: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
12: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
1: Geis responia així.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
14: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar al Departament, als centres, al curs 2022-2023, sobre com s'havia de retolar. En la instrucció deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la retolació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per tot plegat, argumenta que el castellà no es pot excloure de la retolació perquè és una llengua oficial a tota Espanya, també a escoles i instituts. El Departament d'Educació, però, hi ha tret ferro. Fonts de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la retolació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però no diu que tinguin el deure de retolar en aquesta llengua i que, per això, no hi estan obligats. I el Sindicat Majoritari de l'Ensenyament, l'USTEC, avala l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que per fer-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: El sindicat s'ha reunit aquest dilluns amb la conselleria per traslladar-li les seves demandes. Per segura, caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
16: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos, com hidrocarburs i metalls pesants, des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
17: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
16: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
17: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
16: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
8: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Hem encetat setmana i ho hem fet amb temperatures que han anat pujant. Tercera onada de calor que ens portarà altre cop calor intensa i també xafogó. Avisos de calor nocturna aquesta propera nit i matinada. Costarà de dormir, no només cap a Ponent o Fanassana litoral, en aquest sector, amb aquestes temperatures de nit tòrrida, un nit tropical a moltes comarques, amb núvols baixos, amb humitat, amb xafogó marcada. A primera hora del matí, aquests núvols baixos afectant els dos extrems de la costa, principalment Costa Brava, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Matí, amb moltes estones de sol, això sí, amb aquesta pols sahariana, i a la tarda, augment de la nuvolositat, aquest cel enterbolit, enterreninat per bandes de núvols els prims, i alguna gota que es pot deixar escapar de cara a la tarda vespre cap a aquest sector del Pirineu Prepirineu, més probable cap a l'Alt Pirineu, i per tant aquestes gotes que podrien caure aniran acompanyades de fang. I de cara a dimecres tindríem aquest punt àlgic de l'onada de calor amb unes temperatures més altes i amb aquesta calor i aquesta xafogó més intensa.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els robatoris de coure a les vies del tren s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
19: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei de Rodalies, mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
20: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa i s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
21: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la barema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
22: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats, per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
21: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
2: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per a construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
3: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
2: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
0: Els treballs arqueològics en l'antiga vila romana del Pla de l'Hoste, Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert les restes d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
5: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
23: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident doncs, d'unes dimensions considerables i que va propiciar doncs, aquesta repetició d'ofrenes.
5: A més, també hem trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
0: Ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible. Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al Suplement amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
24: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
25: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen, mira, és el paio de Jurassic Park. I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
24: Look, I'm grateful to have made it and...
25: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
24: As popular culture.
0: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un limfoma l'abril passat, l'actor ha mort aquest dilluns de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
26: De la película Gilda, era una película de amor. Entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, bodega...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI. Va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascut a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com el Cangrejo, Bodega Polo o Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
8: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick té l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils.
8: 3CAT Info.
4: D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella ha argumentat la decisió d'incorporar-se al Club Blanc procedent del Chelsea.
6: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
4: Cucurella és un dels 9 catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
7: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
4: El bàndol francès hi juga el blaugrana Koundé. Més futbol, Mundial a banda. A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Anijarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
9: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent, segurament, que també ens ajudarà. Jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
4: El femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. I sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'exblaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
10: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
4: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
11: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
8: 3CAT Info.
4: A la segona divisió masculina, encara en futbol, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir el camp de Can Dragó. L'estadi municipal barceloní, on l'equip gracienc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. I d'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar.
8: 3CAT Info.
4: En bàsquet, segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París.
12: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i tinc moltes ganes de començar i de portar tant en atac com en defensa al club.
4: I pel que fa al Tour de França, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans amb Tadej Pogacar, que partirà com a líder. A la desena etapa d'aquest dimarts seran 166 quilòmetres de muntanya entre Aurillac i Lelioran, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.
27: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
28: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 16 graus a Viella, 21 graus a Anglès i 25 a la ciutat de Badalona. I, per variar una mica respecte a aquests últims dies, ens llevem amb la situació dels incendis raonablement bé. Toquem fusta. Un cop estabilitzat el foc d'aigua a Múrcia, que ha cremat una mica més de 150 hectàrees, no hi ha cap incendi que hores d'ara cremi fora de control. El que més neguiteja, evidentment, és que aquest incendi d'aigua a Múrcia, ho sentíem ahir en directe al matí de Catalunya Ràdio, pot haver estat provocat. Els Mossos d'Esquadra ho estan buscant i investigant. Estan buscant el possible autor dels incendis, perquè no en va ser un, han sigut tres en pocs dies, però tot apunta que aquest incendi, el d'aigua Múrcia, va ser provocat. Tot i això, insistim, el panorama és millor, però tenim una seixantena de municipis en risc màxim d'incendis. Si volem veure-hi la cara positiva, són una mica menys dels que teníem ahir. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Tot això amb aquesta tercera onada de calor que ha d'anar a més, no?
1: Sí, demà, sobretot demà, serà el dia en què un altre cop superarem els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, també fins i tot en algun punt com Osona, l'interior de les comarques gironines. Serà demà i la superació serà de 41-42. Sembla que ha quedat bastant a ratlla la situació. I avui mateix serà un dia de sol en conjunt, ara mateix amb humitats molt elevades en tot el país. Això és una bona notícia i explica també el comportament dels incendis forestals. Mantindrà aquesta situació i la tendència, ja ho diem, demà molta calor, però a partir de dijous i sobretot divendres, dissabte, tornaran lentament a anar-se normalitzant les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, evidentment, els incendis, la calor, un dels temes de l'estiu. L'altre són les semifinals del Mundial. Avui, Espanya-França, aquesta nit, un partit que té la dimensió futbolística, però que té la dimensió política. Encara ressonen aquestes paraules, aquest article de Mariano Rajoy, quan va afirmar que la selecció francesa juga molt bé, això sí, va dir, sense francesos.
2: La France n'a pas de couleur de peau. Toute affirmation au contraire relève de la bêtise, du racisme ou d'une combinaison des deux.
0: És el ministre d'Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, dient que aquestes paraules de Rajoy són fruit de l'estupidesa, del racisme o de les dues coses alhora. Avui Pedro Sánchez continua de viatge oficial justament a París. I aquest matí serà la desfilada del 14 de juliol, perquè per acabar-ho de rematar, avui és la Festa Nacional Francesa, avui és el Dia de la Bastilla i avui es juga aquest partit enmig d'aquestes declaracions. De fet, ahir Pedro Sánchez ja va sopar amb Emmanuel Macron. De moment no ha transcendit que comentessin el tema. La Moncloa sí que ha acusat Rajoy d'intentar torpedinar la seva política exterior i ahir se li va poder preguntar al Partit Popular què pensava d'aquestes paraules de Mariano Rajoy, de l'expresident. El partit se'n va sortir, diguem-ne, que com va poder.
3: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención y esa expresión es sin mala intención.
0: És el que deia Borja Sémper, el portaveu del Partit Popular. Això té aquesta dimensió política, però també té dimensió futbolística. Això, evidentment, ha esclatat a la concentració de la selecció espanyola. Ahir feia roda de premsa a Lamine Yamal, se li va preguntar.
4: Pero el fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: És el que deia el jugador del Barça a les hores prèvies d'aquest partit. Avui, insistim, Espanya-França, marcat per aquestes paraules. També Borja Iglesias també ha criticat aquestes paraules de Mariano Rajoy. Avui en continuarem parlant a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb l'exprimer ministre francès, Manuel Valls, nascut a Barcelona, que també, doncs, a les últimes hores també ha carregat contra aquestes declaracions de Mariano Rajoy. Avui, Manuel Valls, al Matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dimarts en què la pàgina política ve especialment carregada. El Congrés tombarà, si no hi ha cap sorpresa, els objectius d'estabilitat, que és una primera votació de cara als pressupostos generals de l'Estat. Els que faran que això no s'aprovi, els que faran que això es tombi, són els vots del Partit Popular, de Vox i de Junts.
5: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
0: És el que deien des de Junts. Per cert, parlant d'eleccions, avui tenim enquesta al periòdico. Dona una majoria absoluta molt clara del Partit Popular i Vox, tot i que diu que els populars van a la baixa. I, a més, segons aquesta mateixa enquesta, que avui trobem a la portada del periòdico, un de cada tres votants del PSOE diu que s'estima més avançar a eleccions que no pas esgotar la legislatura. Mentrestant, encara parlant de Junts, avui a Girona sabrem més detalls de l'amenaça del partit de trencar el govern municipal. La vicealcaldessa Gemma Geis farà avui una roda de premsa per concretar les properes passes després d'haver escrit un article on avisava que textualment se'ls havia acabat la paciència.
6: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més.
0: És el que deia Gemma Geis en el ple municipal on s'ha tractat aquest tema i on alguns dels partits li demanaven que concretés si pensa abandonar el govern municipal. Recordem que a l'Ajuntament de Girona Junts governa juntament, per exemple, amb Guanyem i Esquerra. Aquest tema, dèiem, que va centrar el ple de Girona en què l'alcalde de la CUP, l'alcalde Lluc Salelles, va defensar mantenir la coalició amb Junts i Esquerra en el que queda de legislatura. Per cert, que avui també a l'Àgora parlarem d'un altre capítol al voltant de Junts, també en clau municipal. Els tres regidors que el partit tenia a Cambrils l'han abandonat i s'han passat a Aliança Catalana. De fet, el seu principal cap de llista serà cap de llista d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals. Déu-n'hi-do com comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Són un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio avui, Oriol Marc, Anna Grau, Alícia Puig i Toni Bolaño, però mentrestant...

0: A les 7 i 7 minuts, Pol, Foradada, Mar, Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Caldejadet.
2: L'ambient per la semifinal del Mundial de Futbol que juguen avui a les 9 del vespre Espanya i França. I caldejat per l'article de Mariano Rajoy en què afirmava que França juga sense francesos.
3: Racista i xenòfob són els adjectius que més...

0: Avui amb el partit contra Espanya i amb la festa nacional del 14 de juliol, la polèmica ha unit el govern i tota l'oposició en una defensa aferrissada d'una França diversa i multiètnica.
1: París, Isabel Galí.
2: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
3: Voilà des propos qui
4: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
2: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aigua, Múrcia.
5: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aigua, Múrcia, a l'Alt Camp. Les flames que se sospita que van ser provocades han cremat 150 hectàrees.
1: Anem al centre de control, Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
6: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estar estabilitzar l'incendi al vespre, els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
7: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
6: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona. Des de Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca. Arranca pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més avisos.
8: A més del foc d'Aigua Múrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
0: Els més destacats van cremar una Lladurs, al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser finalment de 2 hectàrees.
1: Controlat.
5: Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades.
8: Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia i des de la zona a ajudar els damnificats.
9: Almenys paliar, des del punt de vista material, nunca emocional, perquè ha habido pèrdues de vides humanes i també hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar almenys su normalitat.
1: Senda de dèficit.
0: I objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics per a l'any que ve. Avui, ple extraordinari al Congrés per debatre'ls i votar-los.
5: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst pel 23 de juliol.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
10: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que, un cop més, l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
11: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
10: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Finançament.
8: El president de la Generalitat carrega contra el PP per l'oposició al nou sistema de finançament i adverteix que és de mal espanyol bloquejar la proposta només perquè la impulsa Catalunya.
0: Salvador Illa ha reivindicat des de Madrid les bondats d'aquest nou model que debatrà d'aquí 15 dies al Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Més detalls.
12: El president Illa censura la negativa dels de Núñez Feijóo a un sistema de finançament que aporta més recursos a totes les comunitats autònomes sense presentar cap proposta alternativa.
13: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
12: El PSC i Esquerra també apel·len a la responsabilitat de Junts, però el portaveu del Juntaire, Josep Rius, reitera que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic.
11: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
12: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Defensa.
5: L'alcalde de Girona, Lluc Salell, és el govern tripartit com la millor opció política fins les eleccions municipals d'aquí 10 mesos.
8: Ho fa després que Junts per Catalunya no descarti trencar l'acord amb Guanyem, Junts i Esquerra.
1: Girona, Laia Claret.
3: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més

0: i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
1: Pensa trencar el pacte?
2: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
0: La vicealcaldessa responia així.
3: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
0: L'alcalde Lluc Salelles apostava per la continuïtat del govern.
4: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
0: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Direcció Aliança Catalana.
6: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i han passat a les files del partit d'extrema dreta.
7: El fins ara portaveu del Juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a les eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres del partit durant el que queda d'aquest mandat.
5: I bloquejat.
8: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. El bloqueig el va anunciar ahir el president Donald Trump, que va assegurar que prendran el control d'aquest pas marítim estratègic i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció.
6: Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i, de fet, Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
5: Anem ara a Washington, Oriol Serra.
9: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
10: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
9: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I 10 països europeus, entre els quals Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria d'Europa.
7: L'objectiu és completar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus en paraules textuals de la declaració.
8: Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari i beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí a un any.
6: La capital, Kiev, ha tornat a ser atacada aquesta nit per míssils russos, segons ha informat l'alcalde de la ciutat. Les forces de defensa antiaèria s'han activat per repel·lir aquest atac.
5: 13 anys.
7: Brussel·les restringirà per tota la Unió Europea l'accés dels menors a les xarxes socials. Les autoritats comunitàries estudiant fixa l'edat mínima als 13 anys, però donant llibertat als països perquè la puguin ampliar.
8: És just el que podria fer el govern espanyol, que pretén vetar les xarxes en aquest cas fins als 16 anys.
5: Brussel·les, Bruno Fortea.
11: Amb aquest moviment, les autoritats comunitàries volen crear un llindar mínim per al conjunt de la Unió Europea, aplicable fins i tot en aquells països que no pensessin regular l'accés dels infants a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, diu que calia fer-ho.
12: De la mateixa manera que no donem els nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
11: Von der Leyen presentarà la proposta definitiva després de l'estiu i abans de finals d'any la comissió llançarà una aplicació que servirà per verificar l'edat de tothom qui es connecti a les xarxes socials. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Miràs pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Espiats.
6: El Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. Ho revelen documents del CNI que han estat desclassificats.
5: Joan Vilaplana.
13: El Suprem havia avalat l'espionatge al·legant activitats contràries a la seguretat nacional. Riera va ser espiat entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Fernández a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
14: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la comparació presència dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets. L'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
13: La desclassificació s'ha produït a partir de la querella presentada per Riera Fernández i l'exdiputat de la CUP, Albert Botran, a qui el CNI no reconeix haver espiat. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I queda en llibertat.
7: Amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi, l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme.
8: Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gandula i hauria començat a masturbar-se de manera visible.
6: Segons aquestes mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
5: Un quart de 8 i 3 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Residus perillosos.
7: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat.
5: Oriol Pujador.
1: Els agents van descobrir que una planta de tractament de residus de Sant Esteve Sarrovires abocava materials procedents d'obres de Barcelona en terrenys agrícoles de la comarca. La investigació també va revelar que s'hi havien dipositat residus provinents de França sense complir les mesures de seguretat ambiental, tal com explica Francisco Botana, portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
15: Contenien hidrocarburos i metals pesados, que són productes capaces de generar un gran dany mediambiental i també tòxics per a les persones.
1: S'han detingut 4 persones, entre elles el presumpte líder de l'organització, i ara l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires hauran de descontaminar les zones afectades. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Vist per sentència.
8: El judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. En l'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions contra la cúpula de salut el 2021.
5: Cèlia Forment.
16: L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals. Ho alega l'advocat dels sindicats policials Jusil i Jupol, amb resposta del lletrat de l'exconsellera.
17: Hay un WhatsApp, señorías, de Judit Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podrem argumentar.
18: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores.
16: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: L'últim Goytisolo.
6: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo. Tots dos també ja morts.
7: Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Les Afueres.
5: I el Mago Pop i Aitana.
8: Els artistes s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona.
5: Marta Vives.
19: Segons un comunicat que han fet públic, feia temps que volien tirar endavant un projecte junts. Ho han dit amb aquestes paraules.
20: Llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
21: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
19: Segons el comunicat, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació, tot i que no detallen quin tipus de muntatges hi programaran. Precisament fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca, però de moment es desconeixen en quin punt estan les negociacions. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies, Marta. 7 i 21 minuts i en esport, Robert Prat. Bon dia.
22: Bon dia.
5: Avui sabrem el primer finalista del Mundial.
22: Espanya i França juguen a les 9 en una final anticipada d'aquest Mundial, Lamine Yamal.
23: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas. Después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
22: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona a Espanya com a favorita.
24: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo, porque la gente está esperando mucho de la España.
22: 9 catalans jugaran aquest vespre aquesta semifinal del Mundial de Futbol.
5: Entre ells segurament Marco Corella, que diu que entén que els culers el critiquin per fitxar pel Madrid.
22: Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Corella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea, però assegura que hi ha també molt bon ambient amb els jugadors del Barça.
0: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota, i re, molt content. Al final, pues, també content de compartir ara vestuari amb ells, i bueno, ja quan comenci la Lliga pues, serà una altra guerra. I...
22: La jugadora del Barça, Mapi León, fitxa pel London City, jugarà amb Alexia Putellas. Vicky Lozada arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol, i el Sabadell es reforça segona amb l'ex del Girona, Pere Pons. Els socis de l'Europa que decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada descarten el Narcís Sala. L'equip gracienc per al seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a segona A. El Granada i l'Eibar volen fitxar-lo. I el Barça Bàsquet, que fitxa el base del París, Justin Robinson, de 28 anys.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses... Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
10: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
25: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
26: El 14 de febrer del 1933.
25: I el número de la sort, el...
26: El 7.
25: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: I avui a les històries del Mundial, normalment es diu que jugar una competició d'aquestes és la màxima aspiració d'un futbolista professional, però també hi ha casos de jugadors que hi han renunciat.
6: I probablement el més recordat és Johan Cruyff, millor jugador del món a la dècada dels 70, pilota d'or al 71, 73 i 74, any en què la selecció dels Països Baixos es va quedar a les portes de guanyar el seu primer Mundial, perdent la final contra Alemanya. Un Mundial, això sí, el del 74, en què guanya 4-0 contra l'Argentina, un dels partits més recordats de la taronja mecànica. Això era el 74, tot semblava de cara perquè Països Baixos guanyés el Mundial el 78, es disputava l'Argentina, però Cruyff decideix no anar-hi. Aleshores, hi va haver moltes especulacions sobre els motius, es va parlar de desavinences internes a la selecció, o fins i tot es va arribar a dir que era un gest de protesta política.
27: Jo, teniente general Jorge Rafael Videla.
6: Protesta política perquè feia un parell d'anys que Videla havia instaurat la dictadura militar a l'Argentina, però el motiu real és el mateix Cruyff qui el va confessar, però anys més tard va ser l'impacte i el trauma que havia suposat l'intent de segrest que va patir el neerlandès i la seva família a Barcelona mesos abans. Li va costar parlar-ne, però ho va fer, per exemple, en una entrevista amb l'Antoni Bassas en aquest programa el 2008.
28: Venia algú amb un rifle, su única cabeza, estava atado i no sé què. Los niños ahí en el piso.
6: A Barcelona.
28: En Barcelona. Mi mujer atado. Que hay otros valores en la vida. Hay un momento que dices...
6: De fet, Cruyff va deixar definitivament la selecció orange arran d'aquest esdeveniment. Aquell any, el 78, Països Baixos va repetir com a finalista, va tornar a perdre per les dues següents edicions. No es va ni classificar.
5: Ara bé, no és l'únic ex-blaugrana que ha renunciat a la seva selecció i, per tant, a jugar als Mundials.
6: Per exemple, Schuster tot just va jugar una vintena de partits amb Alemanya i va renunciar quan tenia només 23 anys, després de ser durament criticat per no haver anat a un amistós contra Albània pel naixement del seu fill. Riquelme, també ex-blaugrana, amb l'arribada de Maradona com a seleccionador el 2008, va deixar la selecció perquè deia que eren dues persones incompatibles. O, parlant de l'Argentina, 10 anys abans, Fernando Redondo, que aleshores era considerat un dels millors migcampistes del món, no va ser a França 98 perquè es va negar a tallar-se els cabells.
22: Sí.
6: Una imposició del seleccionador Passarella, que entenia que els cabells llargs o les arracades distreien.
5: I amb la Mariola Cubells, encara amb la polèmica del programa de Jesús Tinto a la televisió espanyola, amb el retorn de la col·laboradora que va marxar-ne plorant.
1: Marta Gómez Montero, la tertuliana que va deixar el plató de Cintora a Televisió Espanyola este cap de setmana i va anar-se implorant, va tornar a ir al programa acceptant les disculpes del president de la corporació pública i del propi presentador. Què vaig trobar a faltar per la seva part? Doncs una explicació que deixara claríssim que el que va provocar la seva espantada té molt a veure amb un comportament sistèmic a la tele en relació amb les dones, per no quedar com una nena amb una rebequeria.
5: I a la recomanació del dia, coincidint amb la Festa Nacional de França, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Privilegios.
9: Thriller social francès ambientat en un hotel de luxe de París. Una jove hi arriba a través d'un programa de rehabilitació de la presó on està reclosa i va pujant de nivell laboral a base d'espiar els seus companys de feina i d'informar l'inquietant director de l'hotel. Però aquesta relació simbiòtica en què un protegeix l'altre acaba derivant en una partida d'escacs. Cadascú té la seva pròpia estratègia per continuar manegant l'hotel al marge dels propietaris. Una sèrie que contrasta el luxe més exclusiu amb la precarietat de les classes populars i la falta d'oportunitats. Acció, tensió i lluita de classes en 6 capítols que trobareu a HBO Max.
5: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
11: Jo he anat al metge, m'ha donat unes pastilles ja perquè estigui preparat.
12: Més d'un milió de catalans prenen diazepam i altres ansiolítics, o el que es coneix com a benzodiazepines.
13: Sí, això segons dades del sistema de salut públic, o sigui que aquesta dada no s'inclou les persones que se'n prenen per prescripció de centres privats.
14: Pues jo sempre porto a sobre, vols?
13: No, a veure, sí, això, què portes, no, Sergi? No són carmels, això, és una medicació molt forta.
14: Sí, pues,
13: molt i no, forta. No, no, no pots anar oferint així a la gent, pues, perquè...
14: No serà tan forta si no pot amb mi. Bueno...
13: Jo li he... És molt tot, tu.
14: Un pulso i no m'ha guanyat mai.
15: Sergi, dues preguntes. Per què ets tan tonto? Seria la primera. I la segona és, tu per què estàs prenent aquestes pastilles? Que les estic veient i són de recepta, són de les fortes.
14: Pues perquè tinc salut mental aquí al braç.
15: Tens salut mental al braç.
13: I... Tenir salut mental al braç no vol dir
15: no res.
14: El que passa és que a mi em costa molt de tragar les pastilles i em genera una angoixa.
17: Això és un disparat, eh? Això és un disparat.
12: Teníem nosaltres a Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
17: Sí, bueno, era la jefa dels CAPs.
13: Sí, no? Sí.
17: Per això em dic cabezas.
13: Ah. No, agat,
15: no. No, està rient. No,
17: m'estic rient.
5: Sí. Recordant sí. Això, arribem a 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. En punt, 8:15.

0: Un dimarts en què juga la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França enmig de la polèmica per aquestes afirmacions de Mariano Rajoy sobre que la selecció francesa no hi juguen francesos. El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi mentre els populars hi treuen ferro i tots els partits polítics francesos, incloent el reagrupament nacional, s'uneixen per defensar la diversitat del país. I des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
1: Fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
0: És el que deia Lamine Yamal en la roda de premsa. Avui al matí de Catalunya Ràdio li demanarem què en pensa Manuel Valls, que va ser primer ministre francès nascut a Barcelona. Aquí, els bombers confien a donar per controlar l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa i es continua buscant el suposat autor d'aquest foc, que es sospita que va ser provocat. En clau política, Junts per Catalunya podria anunciar avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona, amb Guanyem i Esquerra, 10 mesos abans de les eleccions, i després que la vicealcaldessa juntaire, Gemma Geis, afirmés en un article que se'ls havia acabat la paciència.
2: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva oració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí.
0: I els esports, Robert Prat.
3: Espanya i França juguen a les 9 per una plaça a la final del Mundial de Futbol. Els socis de l'Europa decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada, descarten el Narcís Sala i Mapi León fitxa pel London City i jugarà la pròxima temporada amb Alexia Putellas.
0: Dèiem abans que el panorama dels incendis millora, però continuem amb risc alt, bàsicament per aquesta calor, Tomàs Molina.
4: Avui tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, un dia calorós, però encara amb màximes que quedaran per sota dels 40 graus. Al vespre, entre les 11 i 12 de la nit, pot haver-hi algun ruixat que pot afectar algun punt del Pla de Lleida, però passarà ràpidament. Demà serà el dia de temperatures més altes, demà serà un dia assolellat en conjunt, molt entrenyinat com avui per la presència de ponts en suspensió, demà ja amb màximes per sobre dels 40-42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i atenció també amb el vent de Ponent, que podria incrementar encara una mica més el perill d'incendi.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim? Bon dia.
5: Bon dia. Destacar que les línies R13 i R14 té demores entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar aquesta incidència. Després, el tren que tenia previst arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8:07 ho farà 40 minuts més tard. També el tren amb què havia d'arribar a Lleida des de l'estació de Tarragona a les 7:47 ho farà a 8:45 a la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs les retencions als punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot direcció a la capital catalana, destaquen les rondes. Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Atenció a la P2, hi ha només un carril obert a Barberà de la Conca en sentit Barcelona perquè se segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident entre dos camions que hi va haver la matinada de dilluns.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: 4 minuts ara mateix passen de 8:15. Com sempre, aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, cop d'ull a la premsa. I amb la redacció del matí de Catalunya Ràdio hi connectem per veure les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb la ressaca dels focs d'aquests dies, entre d'altres coses.
8: Per exemple, l'Ara i el Periòdico obren edició amb grans fotografies de boscos, la primera espectacular, amb la meitat de foto amb foc i fum i l'altra meitat plena d'arbres verds i frondosos, i el titular, un de cada quatre focs forestals és provocat.
9: La instantània del Periòdico també sobta si veu la zona de Los Gallardos, Almeria, completament carbonitzada. L'única nota de color la donen dues dones caminant-hi. El titular, reconstrucció després del foc.
8: Encara coeixen i de quina manera les paraules de Rajoy sobre la selecció francesa, que fins i tot el partit de Marine Le Pen ha criticat. Llegim a La Vanguardia que la Moncloa acusa el PP de torpedinar la relació amb França per aquestes crítiques.
9: L'editorial de l'Ara també hi posa el focus, es titula El racisme banal de Rajoy i es pregunta, Rajoy considera espanyols Lamine Yamal i Nico Williams negres fills de famílies immigrants africanes?
8: I l'Enric Julián a La Vanguardia parla de targeta blava a la dreta espanyola. Creu que si a París algú ha donat l'ordre de contraatacar amb urpes a Rajoy és perquè el PP es va oposar i bloquejar el tractat d'amistat entre França i Espanya ara fa 3 anys.
9: Altres temes de portada. El Periódico, els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura, ho diu la seva enquesta, majoria absoluta clara del PP i Vox.
8: I La Vanguardia, Espanya serà el segon país europeu on més pujarà l'habitatge.
9: I Espanya busca la final contra una temible França.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
7: A l'Equip parlen de per què la gent està pels ulls durant un penal i és que ens pot l'estrès. Altra cosa és com ho viuen els protagonistes. El doctor Jurdet, que és el major expert mundial en la psicologia dels penals, diu que una tanda decisiva no és una loteria ni un repte individual, sinó un protocol de tot l'equip. Que és bo que el llançador rebi la pilota de mans del seu propi porter, que un altre company li doni suport emocional i que un cop es quedi sol faci una rutina molt assajada. Els millors, quan senten el xiulet de l'àrbitre, no es precipiten a xutar. Convé saber-ho per si passa aquesta nit.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
11: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 48 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
14: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig d'avui repassem més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. Tobogans a 50 graus.
17: Les altes temperatures d'aquests dies fa que els més petits vegin restringides les visites als parcs. Primer per la calor, després perquè els tobogans no es poden literalment tocar. Ho llegim al Diari de Tarragona, que explica que fa uns dies al parc que hi ha davant de la platja de la Pineda, a les 12 del migdia, el tobogan tenia una temperatura de 55 graus. A més, el terra anticops de goma marcava gairebé 49 graus. Diferents consistoris de la Costa Daurada reclamen repensar els espais perquè les criatures durant l'estiu puguin anar al parc.
0: Sir Anthony Hopkins s'estrena com a compositor de música clàssica.
5: L'actor britànic de 88 anys és un dels rostres més reconeguts del món del cinema en pel·lícules com, per exemple, El silenci dels ells o el pare. Ara ens ha sorprès a tots amb una faceta totalment desconeguda, la de compositor de música clàssica. Hopkins ha confessat que la música és la gran passió de la seva vida. Ho llegim al diari El País, que explica que el disc recollirà les peces que durant 6 dècades ha compost de manera privada. El disc sortirà a la venda el 21 d'agost i ha comptat amb la direcció de l'Orquestra Filarmònica de Londres.
0: Una gerra amb un ou, una ofrena de fa 1.800 anys.
17: Els arqueòlegs de la Universitat de Girona han fet aquesta descoberta durant les excavacions a la vila romana de Sarrià de Ter. Han trobat aquest ou amagat dins una gerra. Els experts comenten que aquest ritual es feia abans de començar a construir una casa per demanar als déus protecció i prosperitat. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que el jaciment del Pla de l'Horta és el primer cop que es troba aquesta ofrena a l'àrea destinada a producció agrícola.
0: I el tomàquet és l'arma secreta per tenir un cor sa.
5: Les persones que mengen tomàquet tenen menys risc de tenir problemes de cor. La ciència recorda que un dels millors aliments per cuidar el cor té llarga presència a la nostra tradició culinària. Ho llegim al diari ABC, que entrevista el cardiòleg Aurelio Rojas, que explica que els tomàquets contenen licopè, un potent antioxidant que està present de forma natural en aquesta hortalissa. Segons el cardiòleg, aquest compost ajuda a reduir el conegut popularment com a colesterol dolent.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en Internacional i Economia amb el Francesc Soler i l'Albert Durant.
17: Ens fixem en l'obituari que avui dedica el New York Times al dibuixant Pat Oliphant, mort als 90 anys i considerat el caricaturista polític més influent. A Nixon el va caracteritzar com un brètol amb una arma fumejant, a Ronald Reagan amb un tap a l'orella, sort a les masses que pateixen, i a Barack Obama amb un monòlit de pedra de l'illa de Pasqua adorat pels votants. El 2002, diaris com el mateix Times es van negar a publicar una il·lustració d'Oliphant que representava sacerdots lascius, sortint textualment de l'Església Catòlica de Santa Pedofilia, perseguint nens terroritzats. Tot i que estava jubilat, va tornar a agafar el llapis per dibuixar Trump com un membre de les joventuts hitlerianes.
18: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que hi ha inquietud a SEAT per la crisi de Volkswagen. Els treballadors de Martorell asseguren que seria ingenu pensar que no els afectarà i tenen por que els ajustos que hi pugui haver posin en risc els plans de fabricació del cotxe elèctric. Pel que fa a Expansión, diu que Ryanair ha superat els 10.000 treballadors a l'estat, que representen un terç de la seva plantilla global. A curt termini, la companyia té previst invertir uns 700 milions d'euros per construir un centre de reparació de motors. Finalment, l'Ona Economia diu que les tres ciutats de l'estat amb més demanda per llogar-hi un pis són a Catalunya. En concret, es tracta de Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. Entre les 10 primeres també hi ha Badalona, Lleida i Barcelona.
0: Quatre minuts per arribar a 3:15. I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Arriba l'hora de la veritat. L'esport i el Mundo Deportivo coincideixen que el partit d'aquesta nit és més una final que no pas una semifinal. I ja parlen del duel Mbappé-Lamine Yamal. El periódico diu que s'espera la millor versió de Lamine per monopolitzar la pilota i també per desconnectar els quatre mosqueters. Mbappé, Dembélé, Olise i Dué.
19: Oye, pequeña, ven junto a mí. Conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo. Ven y siéntate aquí.

0: El diari afegeix que Didier Deschamps està davant del seu últim repte abans de deixar la selecció francesa en mans de Zinedine Zidane, després de 14 anys al capdavant. La Vanguardia es pregunta qui tem qui i assegura que la discussió està oberta en un partit que tothom vol veure.
1: Suéltate el pelo, me sé favor, y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión.
0: El diari francès L'Equipe parla d'una primera final. El Marca diu que s'ha de posar el cor al partit avui. Pel diari El País, la selecció espanyola mesura el seu vertigen amb una selecció potent com França. I ens han de fregar els ulls per veure la portada del diari AS. Elogiar un jugador del Barça, sí, sí. Diu el diari que és l'hora del passadís cap a la glòria, amb una gran foto de Lamine Yamal. Aquí els companys d'equip li fan un passadís pels seus 19 anys d'aniversari. I la premsa del cor, què hi trobem, Sílvia Andrés?
2: Divendres s'estrena la pel·lícula L'Odissea, del sempre controvertit director Christopher Nolan. Una pel·lícula farcida d'estrelles, com per exemple la fantàstica Hathaway, el sòlid Matt Damon o el peix bullit de Robert Pattinson, entre d'altres. Però la meva debilitat és la parella formada per Zendaya i Tom Holland. Ella és tan estupenda i tot li queda tan bé. Ell és un paio simpàtic i afable. Són les antiestrelles. Es van enamorar a la pel·lícula Spider-Man i s'han casat fa poc mesos amb la més absoluta intimitat. A més, no sé si sabeu que Holland és un enamorat de Catalunya. Li encanta fer escapades secretes a Barcelona i Sitges. I alerta! Si aneu a un cinema de versió original ubicat al carrer Balmes de Barcelona, si de cop i volta veieu un noi amb gorra i una noia molt alta amb ulleres de sol, podrien ser ells. Els encanta anar a aquest cinema de la part alta de la ciutat i passar totalment desapercebuts. Freddy, no estaràs d'acord amb mi, que són una mica durables, oi?
0: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui?
3: Doncs mira, et demano disculpes per avançat, perquè ara et faré sentir gran.
0: Més encara.
3: No sé si reconeixes aquesta sintonia.
0: Ja, mai, és Lost.
3: Exacte, qui feia Jack Shepard, el protagonista de Lost, fa 60 anys. Impacte, eh? Quan l'actor Matthew Fox gravava la sèrie en tenia 37. Si teniu nostàlgia, també podeu recuperar Fox com a Charlie a l'entranyable Tot 5, que ara mateix teniu a la plataforma 3CAT. També està d'aniversari Judit Colell, guionista, directora i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, 58 anys, el pianista de jazz Ignasi Terraza, 64, i l'actriu Candela Peña, que bufarà 53 espelmes. Tanquen la llista d'avui dos polítics: Manuel Milian Mestre, que en celebra 83, i Javier Solana, 84.
0: I el Santorà, Mireia.
3: Doncs avui podeu felicitar els Camils i les Adeles, però la llista és més llarga. També Sant Avenanci, Cirus, Just, Marcelí i Optacià. Jo no en conec cap, però t'aviso que no fos cas que la família tinguessis i quedessis malament.
0: No consta, no consta.
3: Optacià, eh?
0: Per felicitar els optacians. Adéu. Gràcies, Mireia. 3:15. Ja sabeu que aquest estiu, cada matí, aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Hola, bon dia. Soc Núria Dòria, de Dòria Llibres, de Mataró. I el llibre que us vull recomanar es diu Inventario de lo que queda cuando el bosque abre, de Michel Ruol, publicat per Ciruela Editorial. És un llibre intens, dur, magnífic, molt original i que jo crec que us pot agradar molt. No haureu llegit res igual. Per com està escrit, pel que explica i per com ho construeix. Meravellós, meravellós, meravellós.
0: 8:15. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Són sarcàstiques i són columnes que van sin mala intenció.
7: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades.
8: Voilà des propos qui
9: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada: França no té color de pell.
7: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari.
10: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027.
11: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades.
12: Ja basta esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido.
13: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
14: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
15: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona.
0: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. sarcàstic.
8: Que implica sarcasme, és a dir, que implica ironia mordaç. Això és el que diu el Diec i això és el que assegura el portaveu del PP, Borja Semper, que va fer l'expresident Rajoy quan va dir que França juga sense jugadors francesos perquè són negres. No deixa de ser sarcàstic, no deixa de ser irònic que les seves paraules hagin estat condemnades fins i tot pel partit de Marine Le Pen a les portes d'un Espanya-França i un que toc joier.
0: Tripartit.
8: Dividit en tres parts o realitzat entre tres, ens quedem amb aquesta segona excepció perquè és la que tothom fa servir i té al cap pels pactes tripartits. El més famós va ser el que va dur Pasqual Maragall a la Generalitat amb la rèplica que va catapultar José Montilla cop al seu lloc. Però del que s'està pendent avui és el que passi a Girona. Junts podria anunciar que el trenca i deixa l'alcalde Salellas i Esquerra a 10 mesos de les municipals.
0: Batà.
8: Exercir el dret de veto contra algú o alguna cosa, dret que té algú d'oposar-se a l'adopció d'una resolució. Ara la Unió Europea vol vetar les xarxes socials als menors de 13 anys i donar carta blanca als països a ampliar-ho. Espanya vol situar-ho als 16 anys.
0: Ara posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 25%.
16: És el percentatge d'incendis forestals provocats que hi ha hagut a Catalunya en els últims 40 anys, segons les dades dels agents rurals. Entre el 1986 i el 2026, només el 16% dels focs que hi ha hagut han estat per causes naturals.
0: 10.000.
16: És el nombre de morts que hi va haver a Europa per sobre de la mitjana durant l'onada de calor de finals de juny. Els experts consideren que aquesta xifra es pot atribuir a l'increment de les temperatures. La majoria d'aquests morts tenien més de 65 anys.
0: 4.
16: Són els detinguts per enterrar residus tòxics de França a Catalunya. La majoria d'aquests residus es van dipositar majoritàriament a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. A les deixalles hi havia hidrocarburs i metalls pesants que poden causar importants danys mediambientals i que també són perjudicials per les persones.
0: I rematem unes tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge del dia, Lamine Yamal, que corre somrient, acaba de passar per un passadís que li han fet els seus companys de selecció. D'aquesta manera, el jugador va celebrar el seu 19è aniversari abans de 19è aniversari abans de començar l'entrenament.
17: Lamine Yamal, que ja va marcar un golaç a la semifinal de l'Eurocopa fa 2 anys contra França, ha dit aquesta nit, abans del partit, que no li preocupa no estar marcant darrerament. De fet, en aquest Mundial només ha marcat un gol contra l'Aràbia Saudita. Però admet, això sí que marcant partits importants, com el d'aquesta nit, sempre és especial i que accepta el repte.
0: Dues dones passegen per un bosc a la segona imatge i veiem com van vestides d'estiu, amb bermudes, màniga curta, una porta gorra, l'altra porta un barret, una imatge d'un típic passeig d'estiu si no fos perquè el bosc està absolutament calcinat.
17: De fet, només s'intueixen alguns troncs d'arbres totalment negres i molt més prims del que devien ser abans de l'incendi. És una part de les 7.000 hectàrees que han cremat a Los Gallardos, a Almeria, un foc que ja ha quedat controlat, però que ha deixat 13 víctimes mortals i encara hi ha 10 denúncies per desaparició.
0: La tercera imatge ens l'envien des de Girona, en el palmell de la mà d'una persona, i veiem el que sembla la clova d'un ou de gallina, amb alguns trossos més grans, d'altres, en canvi, més petitons. Fèlix Martín, què és això?
18: Doncs són exactament això, les restes d'un ou, però no és un ou qualsevol. Té com a mínim 1.800 anys. Estava dins una gerra de ceràmica que els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter. Era segurament per fer una ofrena i demanar bons auguris. Però no només hi ha la clova. En l'altra mà, l'arqueòloga que ho ha ensenyat hi té una petita bossa amb una mena de piloteta de forma ovalada que, sorprenentment, són restes de la matèria orgànica que encara hi havia a l'interior d'aquest ou.
19: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs de llops. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Segons la fotografia que adjunta la notícia, l'armadura sembla medieval. Es tracta d'una cota de malla que embolcalla el cos de l'ovella com si fos una funda. És de plàstic, està reforçada amb punxes per evitar que els llops, quan ataquin les ovelles, puguin mossegar-les. De fet, quan les mosseguin, seran els llops qui sentiran dolor perquè es clavaran aquestes punxes de l'armadura. Diu el pastor, autor d'aquest invent, que les punxes estan dissenyades per causar dolor als llops sense ferir-los. Els llops són animals intel·ligents, diu aquest pastor. Dubto que tornin a atacar les ovelles després que mosseguin aquesta armadura. Així ho afirma la notícia que ara circula.
0: I això és real o és fals?

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un pastor inventa una armadura per protegir les ovelles dels atacs dels llops és una notícia real. El pastor inventor és alemany, té 70 anys i ha invertit uns 60.000 euros en desenvolupar aquesta armadura. L'invent, però, té força detractors que consideren que l'armadura pot ser perjudicial tant per la mobilitat de les ovelles com també pot suposar un risc en cas de fugida.
3: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
3: Repassem ara els titulars en dos minuts. Amb el Marc Corado i la Sílvia Comet, i que, evidentment, passen per la polèmica per les afirmacions de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa.
4: El govern espanyol exigeix al PP que el desautoritzi, el Partit Popular i treu ferro, i França s'uneix per defensar la diversitat de la república. Des de l'àmbit esportiu, Lamine Yamal.
5: Fútbol sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
3: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora parlarem d'aquesta qüestió amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig, el Toni Bolaño i també Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, que és nascut a Barcelona. Ens acompanyarà aquí al matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta qüestió a partir de 9:45. A banda d'això, avui els bombers confien en donar per controlat avui mateix l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees.
6: Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana.
3: Junts podrien si avui que trenca el pacte de govern tripartit a Girona amb Guanyem i Esquerra, quan falten amb prou feines 10 mesos per les eleccions.
4: Després que la vicealcaldessa juntaire Gemma Geis afirmés en un article que se'ls ha acabat la paciència.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler, doncs, emprendre el seu camí.
3: Els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils, mentrestant, passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana.
6: I el fins ara portaveu d'aquest en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals.
3: Avui hi ha ple extraordinari del Congrés que debatrà i votarà la senda de dèficit i també els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve.
4: El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa i votaran en contra, per tant, s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve.
3: I avui a les 10 de la nit entrarà en vigor el bloqueig dels Estats Units a l'estret d'Hormuz.
6: Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar objectius militars a l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més.
3: Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisolo.
4: El germà petit de la cèlebre nissaga de literats al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo va rebre guardons com el Premi Nacional de Narrativa i el Premi Nacional de les Lletres. Des del 1994 ocupava el silló C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola.
8: Dia avui de calor, però una temperatura que no passarà, creiem, dels 40 graus, fins i tot no arribarà als 40 graus en lloc del país, i per tant serà una calor intensa, però podríem dir que moderada. Demà sí que les temperatures ja superaran els 40-42 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques barcelonines. Atenció també demà, perquè a partir de migdia voldrà bufar vent de Ponent, que incrementaria el perill d'incendi, però de moment avui un dia de sol. Al vespre nit, entre les 11 i les 12, podria fer algun ruixat a les comarques del Pla de Lleida, i la calor, aquesta intensa, que durarien fins dijous. A partir de llavors, tendiran a baixar les temperatures.
3: Gràcies, Tomàs Molina. I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs tenim lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona, destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. I molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord. També a la C58, a Sant Quirze, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord.
3: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
9: Fins ara.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Qui diu que l'estiu no passa res? Un Mundial de futbol amb 104 partits.
11: El mercat del Barça de Flick.
10: La sortida del Tour des de Barcelona.
11: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
10: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
11: La recomposició del Girona segona.
10: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
11: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
10: El sol o a l'ombra.
11: Escolta el Tot Costa.
0: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: En 3 minuts arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li la cançó que vulgueu, a qui vulgueu, pels motius que vulgueu, trucant o enviant una nota de veu més aviat al 636-360609, 636-360609. Ens dieu en una nota de veu quina cançó li voleu dedicar, a qui i per què, i la posarem. És el que ha fet la Laura, per exemple.
12: Hola, bon dia. Soc la Laura. Dedico la meva alegre cançó, Because I'm Happy, a la meva amiga Eva, perquè tinc un vincle molt maco amb ella i em fa sentir superbé i ric molt. I també no he pogut deixar de pensar en la meva sogra, Anna, que està arribant al final de la seva vida i perquè no sigui tan dur i sigui una miqueta menys trist. Gràcies, bye bye.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, lentitud amb aturades en diversos punts. Direcció Barcelona destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot sentit Trinitat. B23 a Esplugues cap a la Diagonal i molta densitat en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, a l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud i a Sant Cugat, direcció nord, i a la C58 a Sabadell, en sentit sud i a Ripollet, direcció nord.
0: Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Girona. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. Aquest vespre entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, d'on el tram assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells. L'anunci ha tornat a encarir el preu del petroli. Aquesta nit hi ha hagut nous atacs dels Estats Units i també de l'Iran a la zona. Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Es busca el possible piròman autor dels focs. El govern espanyol exigeix al Partit Popular que desautoritzi Mariano Rajoy per haver afirmat en un article que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos. Els populars asseguren que l'expresident no tenia cap intenció racista o xenòfoba, mentre que a França la polèmica ha unit govern i oposició en defensa de la diversitat del país. Avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per als nous comptes públics de cara a l'any que ve. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, hi votaran en contra. Per tant, s'haurà d'anar a una segona votació la setmana que ve. El govern impulsa canvis que simplifiquin els tràmits per aconseguir les llicències d'obres en només un mes. La proposta passaria per acreditar professionals externs que validin els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics municipals. Mesures extremes com arrencar les vinyes estan sobre la taula per fer front a la crisi que generen els excedents de raïm. A la reunió de la taula del Cava, el conseller d'Agricultura va demanar fórmules de consens abans d'adoptar cap decisió. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic barceloní Luis Goytisol, el germà petit de la cèlebre Nissaga de Litàrats. Va rebre guardons com el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles i el Premi Nacional de Narrativa, que atorga el Ministeri de Cultura. Des de l'any 94 ocupava el seient C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. I arrenca Vic una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Aquest certamen, que s'allargarà fins diumenge que ve, estrenarà les noves pel·lícules de Shin Chan, Doraemon o Lupin.
2: Esports. Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol que sortirà del partit Espanya-França a les 9 del vespre als Estats Units. Lamine Yamal assegura que no sent pressió i que el futbol és un espai per a la integració. Mapi León fitxa pel London City i jugarà la temporada que ve amb Alexia Putellas. Els socis de l'Europa de la Primera Federació de Futbol decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, dos de primera categoria, un dels quals al Coll del Pertús.
0: I el temps, calor amb notable xafogó avui, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarten alguns valors de 40 graus a ponent, on a la tarda arribaran algunes nuvolades.
3: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem a Girona i amb una confirmació que acaba d'arribar. Junts per Catalunya anunciarà aquest matí que trenca el pacte a l'Ajuntament d'aquesta ciutat de Girona amb Guanyem i Esquerra, com ja va deixar entreveure la vicealcaldessa Gemma Geis en un article. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí 10 mesos. Laia Claret.
4: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
5: Pensa trencar el pacte?
6: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
4: La vicealcaldessa responia així.
5: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
4: L'alcalde Lluc Salelles apostava per la continuïtat del govern.
6: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
4: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia.
0: Encara en política, explicar-vos que els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires, en aquest consistori del Baix Camp, Enric Daza, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes eleccions municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda d'aquest mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files de la formació d'extrema dreta. Enric Daza ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein del partit local Nou Moviment Ciutadà.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: A les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, un anunci que ha tornat a encarir el preu del barril de petroli. Donald Trump es tornava a autodeclarar com a guardià de l'estret i afirmava que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i Teheran també ha respost amb el llançament de míssils contra interessos nord-americans a la regió. Washington, Oriol Serra.
7: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat

0: Guerra d'Ucraïna, les últimes hores hi ha hagut nous atacs amb míssils sobre la capital, Kiev, sense que hi hagi constància de víctimes. Les defenses antiaèries s'han activat per minimitzar els efectes del bombardeig, uns atacs que s'han repetit a punts com Kharkiv o Zaporíjia. En paral·lel, en l'àmbit diplomàtic, una desena de països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. L'objectiu és contemplar els sistemes actuals de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals, de la declaració. Entre els països firmants també hi ha Ucraïna, principal destinatari beneficiari d'aquest sistema defensiu. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, confia que el futur sistema antibalístic europeu estigui a punt d'aquí un any. Tornant a casa nostra, parlem dels incendis. Els bombers confien a donar avui per controlat el foc que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Sobre el terreny, una vintena de dotacions terrestres han treballat tota la nit que en aquest foc, en aquest incendi, que ja ha cremat 150 hectàrees. Els Mossos busquen el possible piròman, autor d'aquest foc i d'altres a la zona. Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, Jordi Barranca.
1: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
2: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
1: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona.
0: A més del foc d'Aiguamúrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal. Els més destacats van cremar Lladurs, el Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola, a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees. Els bombers ja han pogut controlar l'incendi forestal, en aquest cas d'Almeria, Los Gallardos, que ha deixat 13 morts i 7.000 hectàrees cremades. Fins ara s'han pogut identificar 9 dels 13 morts. Són un ciutadà espanyol, 3 del Regne Unit, un francès, 3 belgues i una dona dels Estats Units. Els 1.400 veïns evacuats ja han pogut tornar a casa seva. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es comprometia ahir des de la zona a ajudar els damnificats.
3: Almenys paliar, des del punt de vista material, nunca emocional, perquè ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: S'investiguen les causes de l'incendi. La hipòtesi principal apunta a la caiguda d'un cable elèctric.
4: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou, la semifinal del Mundial que juguen aquest vespre a Espanya i França. La final, abans de la final, com molts l'han batejada, arribarà amb un ambient escalfat, però per una vegada ni jugadors, ni entrenadors, ni tan sols la premsa entenen la culpa. Qui s'ha encarregat d'enrarir les hores prèvies d'aquest partit decisiu ha estat l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, amb l'estirabot a l'article publicat al digital El Debate, on afirmava que França juga sense jugadors francesos. Coincidint no només amb el partit, sinó també amb la festa nacional del 14 de juliol, el govern i l'oposició defensen una França diversa i multiètnica. Anem cap a París. Isabel Galí.
5: El dia d'aquest França-Espanya, les paraules de Mariano Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exterior, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
6: Voilà des propos qui sont
7: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
5: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol exitosa.
0: I ara ens situem a Madrid. El jutge demana a la dona de Pedro Sánchez que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. El jutge alega que, un cop retornat al passaport de Begoña Gómez, no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que, si no ho fa, pot incórrer en un delicte de trencament de les mesures cautelars. La Moncloa denuncia persecució i assetjament públic cap a la parella de Pedro Sánchez i recorda que el Regne Unit ja no segella els passaports. Begoña Gómez té el passaport retirat de és que el jutge Juan Carlos Peinado, recordem, la va enviar a judici acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. I avui el ple extraordinari del Congrés debatrà i votarà l'objectiu de dèficit per l'any que ve, una xifra clau per elaborar els pressupostos de l'Estat de cara al 2027. El Partit Popular, Vox i Junts, que sumen majoria absoluta a la Cambra Baixa, ja han anunciat que hi votaran en contra. Això vol dir que s'haurà d'anar a una segona votació en un ple previst per el 23 de juliol. Àngels Lafuente.
6: El d'avui és el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2027 i tot fa preveure que un cop

0: més, l'aritmètica parlamentària s'imposarà i el govern tornarà a perdre tant la votació de la senda de dèficit que han d'assumir les administracions públiques com els objectius pressupostaris. Els vots del PP, Vox i Junts tombaran la votació, un no que Josep Rius justificava amb aquests arguments.
1: La intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició.
0: Els republicans diuen que encara estan parlant i negociant amb el govern de Sánchez, que manté que presentarà els pressupostos després de l'estiu.
2: I ara una notícia que us destacàvem en titulars. El govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, quan ara de mitjana l'espera arriba a ser d'un any. Per agilitzar aquests tràmits, l'executiu vol que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes urbanístics dels promotors sense que hi hagin d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
3: El que acceptem és que els informes que presenta el sector privat han de ser corresponsables, de tal manera que els tècnics municipals o els tècnics de la Generalitat donen per bons i donen per vàlids els informes que presenten els diferents promotors de l'àmbit econòmic o de l'àmbit de l'habitatge o de l'àmbit social. Aquest és un element molt important, perquè passem d'una administració desconfiada a una administració que confia.
2: L'avantprojecte de llei del govern s'ha debatut amb els col·legis professionals i el sector privat i es preveu que s'aprovi al desembre. Encara una darrera qüestió, abans d'obrir àrea de serveis. El conseller d'Agricultura ha demanat fórmules de consens si cal adoptar mesures extremes, com ara arrencar vinyes, per solucionar el problema dels excedents de raïm. Ho ha dit a la reunió de la taula del Cava, marcada per la preocupació dels pagesos, que aquest any preveuen tenir molts excedents. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
4: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur.
5: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar amb quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats. Per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer.
4: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
2: Passa un minut d'un quart de nou. Connectem amb el nostre equip viari a veure com tenim les carreteres, els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Un accident talla a aquesta hora l'A2 a Tàrrega en direcció Lleida. Precaució en aquest punt. També a la P2 a Barberà de la Conca, on hi ha lentitud perquè només hi ha un carril obert en sentit Barcelona, ja que se segueixen fent tasques de reparació de danys després de l'accident que hi va haver aquest dilluns a la matinada entre dos camions. A l'àrea de Barcelona, lentitud amb aturades en diversos punts. D'entrada a la ciutat destaca C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També la B23, Esplugues cap a la Diagonal. Molta densitat en trams intermitents a les rondes en tots dos sentits. A l'AP7, a Santa Perpètua, en sentit sud, a Sant Cugat, direcció nord. I a la C58, a Sabadell, en sentit sud, i a Ripollet, direcció nord. Pel que fa al transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, les línies R6 i R60 circulen amb retards d'uns 6 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions a la Pobla de Claramunt.
2: El temps. Crònica del Jofre Genoé.
7: De nou, comencem aquest dimarts amb temperatures molt altes i amb molta xafogor i matinada tòrrida i amb núvols baixos, sobretot cap a la costa i especialment a les Terres de l'Ebre. No s'ha baixat dels 26, a Riba-roja d'Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant, a la Ràpita, a Tarragona, també al barri del Raval de Barcelona, però és que valors tropicals cap a l'interior, Catalunya Central, i a tocar del Prepirineu, 21, per exemple, a Tremp, 20 a Vic, 22 a Girona, 23 a Lleida, i els valors més baixos, doncs, poc per sobre dels 15 graus. De fet, hi ha alguna xifra de 13 avui a alta muntanya, a la cota 2.500, de 12 a Das, per exemple, però en general per sobre d'aquests 15 graus, 16 a Artia, 16 a Sort. Avui esperem que la calor s'intensifiqui un palet més. De fet, no descartaríem alguna xifra de 40 al voltant del Segrià, Pla d'Urgell o la Noguera, i moltes xifres de 38 a 39, una calor que es va intensificant, però sobretot amb una aixafogor cada cop més intensa i sobretot a tota la façana litoral. Prova d'això és que hem tingut una matinada amb humitats molt altes, amb núvols baixos, no només a la costa, sinó també fins i tot cap a les fondalades interiors. Per tant, l'aixafogor protagonista aquesta setmana, amb un nou pic de calor que ens afectarà sobretot entre demà i demà passat, amb què els valors de 40 graus tornaran a guanyar terreny. Una tercera onada, perquè podria persistir fins divendres, tot i que més caracteritzada sobretot per l'aixafogor intensa, no creiem que els valors arribin a ser tan elevats com l'anterior. Però bé, la calor protagonista pels propers dies, i només amb algunes nuvolades de tarda, com per exemple les que poden arribar de cara al vespre per la franja de Ponent des de l'Aragó, però amb tendència a desfer-se.
8: Fresca Info.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per... Cuideo.
8: Tresca Info.
2: 10 minuts i arribarem a 9:15. Continuem. Ha mort als 91 anys l'escriptor i acadèmic Luis Goytisolo, el germà petit de la cèlebre nissaga de literats, al costat del poeta José Agustín Goytisolo i del també escriptor Juan Goytisolo, tots dos ja morts. Nascut el 1935 a Barcelona, Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la literatura. Amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve amb la novel·la Las Afueras. També va guanyar el Premi de la Crítica l'any 1985 i el Premi Nacional de Narrativa l'any 92 per l'obra Estatua con Palomas i el Premi Nacional de les Lletres el 2013. Des del 1994 ocupava la butaca C majúscula de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. Luis Goytisolo vivia des de feia anys a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, que és on ha mort.
14: Sembla l'extrem d'un quadre. Els colors...
2: I ara anem cap a Vic, on arrenca una nova edició del Festival de Cinema Oriental que estrenarà les noves pel·lícules de Xinxan, de Doraemon i de Lupin, i destacats títols d'autors com de Last Blossom i Fills del Cel. El Festival Nits aposta amb força en aquesta 23a edició pel cinema d'animació i ha programat dues propostes exclusives per als més petits. Ens ho explica la Montse Pujol.
15: Demà es preestrena en català l'última pel·lícula de Xinxan, Això és Bollywood, abans que arribi als cinemes. I dissabte, a les 12 del migdia, projectarà també en primícia la nova pel·lícula de Doraemon, que porta per títol Aventures al món de l'art. Sentim el director del festival, Quim Cruselles.
16: Evidentment, destaquem Xinxan i Doraemon. Les seves dues noves pel·lícules es veuran a Vic. Doraemon, a més, anirà acompanyat d'un fotocall, d'un cosplay, una exposició de cels originals del dibuixant de Doraemon, una exposició d'escultures gegants. Serà una matinal de dissabte divertidíssima.
15: Doraemon i Shin-chan són precisament dues de les sagues japoneses que aquesta temporada han tornat a 3CAT. I Quim Cruselles també destaca que el festival vol donar a conèixer noves propostes al públic infantil provinent d'altres països orientals.
16: Tenim pel·lícules com Jumbo d'Indonèsia, que s'estrena a finals de juliol, Fills del Cel, una animació xinesa delicada, preciosa, que també s'estrena després de l'estiu, i d'altres exemples d'anime japonès. Per tant, l'animació aquest any ocupa gairebé la meitat de la programació.
15: El Festival Nits ha programat un total de 40 projeccions en 6 dies, també d'estrenes per adults, amb sessions a l'Atlàntida de Vic i altres activitats programades a l'espai gastronòmic La Bassa. El festival, però, no només projecta pel·lícules. Pels més petits, tots els matins s'organitzen tallers que relacionen els films de la secció Les Nits Més Petites amb alguna activitat manual. I a les nits, a l'espai La Bassa, abans de cada pel·lícula, l'escenari es converteix en un espai d'exhibició de danses, arts marcials i tradicions i cultures relacionades amb els països als quals es dedica la jornada.
17: Com un plany embasteix la cendra i caminen.
2: I el Festival Grec ha estrenat Les Flors Prohibides amb Clara Peia, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Marc Ruiz.
18: Costa explica en paraules l'emoció creixent que s'ha viscut al Grec aquesta nit. Cada col·laboració contenia més bellesa que l'anterior i el públic reaccionava cada cop amb més entusiasme. Les Flors Prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però aquesta nit han eixamplat el repertori. Les versions eren delicades com els pètals de les flors, a què fa referència el títol. Ara van cantant artistes com Amaya Miranda, Carlota Flaner o Marina Herlop, que ha assegut al piano per interpretar Doyle sense cap base electrònica, amb progressions d'acords que recordaven el clar de lluna de Debussy i cantant amb fonemes, demostrant que també es pot transmetre dolor sense lletra. També ho han demostrat així Tartarrelena, que esquitxaven amb petites improvisacions les miniatures de Cora Novoa, que sonaven entre artista i artista. Com un fil d'Ariadna, el duet ha anat agafant el públic de la mà fins a arribar a la seva interpretació descarnada d'Infants Cuinàcitor, una peça que semblava talment el crit de la terra. Marc Pujol era la veu amb qui tothom volia ballar. Acompanyat Ferran Palau amb Enguany, Anna Andreu amb Aquest Mal, Júlia Collado amb La Intensa Riu i tota sola cantat per viure. Judit i Meritxell Nederman han recollit aplaudiments que s'han multiplicat amb Sandra Montfort, que ha cantat només amb una guitarra clàssica acompanyada de Selma Bruna, Terra de Guapes, on ressona el dolor per la Dana de València. I tot seguit, les dues Marala han interpretat una aplaudida Canteu a l'Albat. Clara Peia ha redoblat l'aposta per la delicadesa, primer amb una improvisació acompanyada d'un ball que volia atrapar les notes del piano i ha deixat tothom bocabadat. I tot seguit, cantant el poema següent, sorprenent una part del públic que no l'havia vist mai cantant directe. La menorquina Anna Ferrer ha provocat un esclat d'aplaudiments i ovacions amb Sesporgueres, que ha cantat acompanyada d'un cor amb cant polifònic. Alosa, amb el cant dels ocells, i Marina Rossell, amb Morir d'un llamp, han conduït el concert cap a un final reblat amb l'electrònica de Twin. Bellesa i delicadesa per denunciar la violència i el dolor que ha emocionat el públic que omplia el Grec.
8: Esports.
2: Montse Raya, molt bon dia.
19: Hola, bon dia. Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol. Sortirà del partit Espanya-França, que juga a les 9 del vespre a Arlington, a l'estat nord-americà de Texas. És un partit que es considera com una final anticipada d'aquest Mundial. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamine Yamal, que hi va complir 19 anys, està molt tranquil davant aquesta cita.
20: Yo creo que hay situaciones mucho más difíciles en la vida que un partido de fútbol. Entonces siempre pienso eso, en estar tranquilo, que no pasa nada. Al final es un partido, son jugadas, después del partido pues cada uno va a seguir con su vida. Entonces estoy tranquilo, sé de lo que soy capaz y no me preocupo de más ni me agobio.
19: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona Espanya com a favorita.
21: Espanya ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
19: 9 catalans seran aquest vespre a aquesta semifinal del Mundial del Futbol amb l'equip espanyol. I són 9 els jugadors blaugranes que participen, 8 a la selecció espanyola, més Condé amb l'equip francès. Un dels catalans a la selecció espanyola de futbol és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. Són declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
22: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
19: Cucurella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea. Fora del Mundial, el mercat de futbol continua ben actiu. La jugadora del Barça, Mapi León, ha fitxat pel London City i jugarà amb Alexia Putellas. La central aragonesa, de 31 anys, jugarà a l'equip londinenc fins al 2029.
23: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando. el tipo de proyecto y tenía muchas ganas.
19: Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women, cedida pel Bristol City per una temporada. Losada, de 35 anys, explica que tenia ganes de tornar a casa.
0: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
19: El Barça de futbol farà aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Gamper. A l'Espanyol demà es desplacen a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. Un dels capitans blanguiblaus, Pol Lozano, té bones sensacions davant la nova temporada.
1: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
19: A la segona divisió masculina de futbol, el Girona presenta dos nous jugadors aquest migdia, són els migcampistes Izan González i Ivan Morante. El Sabadell també presenten dos nous jugadors aquest migdia, Miki Codina i Alain Ribeiro. El Club Vallèsà va anunciar la incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
3: Coneixem, sabem la nostra manera de treballar i la realitat és que els jugadors que han vingut doncs, ja venen precisament perquè els agrada aquesta manera de fer, aquesta manera d'afrontar el dia a dia, i la predisposició està molt bona, llavors.
19: I encara en futbol, els socis de l'Europa de la primera ref decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. La votació feta entre els socis del club graciec s'ha imposat Can Dragó, han jugat la segona volta l'última temporada al Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. L'equip graciec perd el seu golejador, Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a la segona divisió A. I a la segona federació de futbol, avui presentació de Sergio García com a nou entrenador de l'Espanyol B. L'exjugador de l'Espanyol ve de dirigir la selecció espanyola sub-17.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, a aquesta hora us hem d'explicar que està en marxa un ampli dispositiu dels Mossos amb 150 efectius relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i també a Maçanet de la Selva. Notícia destacada d'avui també. Junts trenca el pacte amb Guanyem i Esquerra. L'Ajuntament de Girona ho anunciarà oficialment aquest matí. Al ple d'ahir, l'alcalde Lluc Salellas va defensar l'opció de mantenir l'acord fins a les pròximes municipals. I en internacional, els Estats Units tornen a tancar el pas de vaixells a l'estret d'Hormuz. Ho faran avui mateix a les 10 del vespre. La decisió torna a disparar el preu del petroli. Paral·lelament, els nord-americans han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més. També us hem explicat que els bombers confien a controlar avui l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa i es busca el possible piròman autor d'aquests focs. A partir d'ara també us explicarem que a Gandesa avui continuaran les inspeccions al punt del riu Canaletes, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys mentre es banyava en aquest indret. És el primer accident d'aquestes característiques registrat a la zona. I en cultura conversarem amb el director de la cinta Andy, el català Roman Parrado, que ens endinsa en el periple de dos nens que travessen Mèxic per passar la frontera amb els Estats Units. També parlarem d'esports. Montse Raya, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol, que sortirà del partit Espanya-França a les 9 del vespre. Lamine Yamal assegura que no sent pressió. I Vicky Losada la presenta aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women.
1: Ara fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora, diversos accidents dificulten la circulació. Una a la 2 a Tàrrega en direcció Lleida. Hi ha cua en aquest punt perquè només hi ha un carril obert. Un altre accident provoca cua a la Nacional 150 a Ripollet en sentit Barberà. Hi ha un carril tallat en aquest punt. I a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona hi ha cua a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta sentit Llobregat per un accident que també talla un carril.
1: Repassem també el temps. Calor amb notable xafogor, sobretot a la façana litoral, on de manera local s'esperen alguns núvols baixos, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Cel enterbolit per la pols sahariana. Avui no es descarta ja arribar alguns valors de 40 graus a Ponent, on a l'ata arribaran també algunes nuvolades. Passen 3 minuts de 2:15. Està en marxa aquesta hora un dispositiu dels Mossos d'Esquadra relacionat amb un tiroteig sense ferits el passat mes de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hi participen 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. Des de primera hora s'estan fent diverses entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Terrassa i també Maçanet de la Selva. La investigació continua oberta. I ara marxem a Girona. Notícia política destacada d'avui. Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte de l'Ajuntament d'aquesta ciutat amb Guanyem i Esquerra, com ja va deixar entreveure la vicealcaldessa Gemma Geis. En un article, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals previstes. D'aquí 10 mesos, Laia Claret.
4: L'amenaça de ruptura de la vicealcaldessa de Junts va arribar diumenge amb un article de Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», en què especifica que Girona mereix més i que Junts està disposat a posar-se al capdavant. Ahir hi va haver ple municipal i Jaume Baray del Partit Popular i Beatriz Esporrin del Grup Socialista interpel·laven directament Geis.
5: Pensa trencar el pacte?
6: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
4: La vicealcaldessa responia així.
7: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
4: L'alcalde Lluc Salellas apostava per la continuïtat del govern.
8: Jo crec que és la millor proposta política que pot haver-hi pel proper any.
4: Després del ple, Junts va convocar una roda de premsa per avui al migdia.
1: I els tres regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils abandonen la formació de Carles Puigdemont i passen a integrar-se a les files d'Aliança Catalana. El fins ara portaveu dels juntaires en aquest consistori del Baix Camp, Enric Dasa, serà l'alcaldable del partit d'extrema dreta a les properes municipals de l'any vinent. Els tres regidors ja actuaran com a membres d'Aliança durant el que queda de mandat. Aquest moviment encaixa amb l'estratègia d'Aliança Catalana d'absorbir regidors i personalitats d'altres partits de cara a les properes eleccions municipals. De fet, els de Sílvia Orriols han més que duplicat la seva presència als ajuntaments des de les municipals del 2023, després d'haver captat regidors en actiu, sobretot de forces locals, però també d'Esquerra i Junts. Amb els tres regidors de Cambrils, ja són més d'una vintena els edils d'altres formacions que han passat a formar part de les files de la formació d'extrema dreta. Enric Dasa ja va protagonitzar una polèmica al municipi a principis del 2025, quan Junts per Cambrils formava part del govern municipal amb el PSC. L'aleshores alcalde socialista el va expulsar del govern per faltes de respecte i per discussions. Ara governa el municipi Oliver Klein, del partit local Nou Moviment Ciutadà. Ara, informacions de l'àmbit internacional destacades. També a les 10 del vespre d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz, un anunci que ha tornat a encarir el preu del barril de petroli. Donald Trump s'ha tornat a declarar guardià de l'estret i ha afirmat que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa del 20% a tots els vaixells en concepte de protecció. Paral·lelament, els Estats Units han atacat aquesta nit diversos objectius militars a l'Iran. És la tercera nit consecutiva de bombardejos i Teheran també hi ha respost, en aquest cas amb el llançament de míssils contra interessos nord-americans a la regió. Washington, Oriol Serra.
0: El president nord-americà ha ordenat bombardejar l'Iran per tercer dia consecutiu, tot assegurant que la intensitat dels bombardejos amb míssils anirà en augment, tant pel que fa a la seva quantitat com a la seva capacitat destructiva, mentre el règim iranià continuï saltant-se als punts acordats fins ara. Donald Trump ha assegurat que no descarta que es puguin reprendre les negociacions, però res fa pensar que el toc emprat des del despatx oval de la Casa Blanca hi pugui ajudar.
5: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
0: Donald Trump també s'ha referit a incrementar l'ofegament econòmic de l'Iran amb la reactivació del bloqueig dels seus ports i ha anunciat l'aplicació d'una taxa del 20% als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz.
1: Seguim parlant dels Estats Units. Milers de persones han tornat a sortir al carrer dels estats de Maine i Texas per protestar per la mort de dues persones en menys d'una setmana a mans dels agents de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes destinat a perseguir els immigrants il·legals. El cas més recent va ser diumenge a Maine, al nord-est del país, quan, segons la versió dels ICE, la víctima va intentar embestir-los amb una furgoneta. Un testimoni ho relatava així.
9: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que quatre.
1: Tant a Texas com a Maine, els manifestants han exigit més transparència en totes les actuacions dels agents de l'ICE i de la policia de fronteres.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els bombers confien a donar avui per controlat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Sobre el terreny, una vintena de dotacions terrestres han treballat tota la nit en aquest incendi que ja ha cremat 150 hectàrees. Els Mossos busquen el possible piròman, autor d'aquest foc, i d'altres. A la zona Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, Jordi Barranca.
11: Les previsions s'han complert i els bombers han pogut estabilitzar l'incendi al vespre. Els desallotjats han tornat a casa a última hora del dia i el confinament s'ha aixecat. Ricard Exposito, cap d'intervenció dels bombers.
12: I hem estat treballant tot el dia. I per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
11: Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat aquest i els incendis declarats en última setmana a la mateixa zona.
1: A més del foc d'Aiguamúrcia, i els bombers van atendre una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal. Els més destacats van cremar lladurs al Solsonès, on les flames van calcinar 3 hectàrees i mitja, i Argençola a l'Anoia, on la superfície afectada va ser de 2 hectàrees. Avui continuaran les inspeccions al punt del riu Canaletes, a Gandesa, on diumenge un despreniment de roques va matar una nena de 9 anys que es banyava en aquest indret de la comarca de la Terra Alta. És el primer accident d'aquestes característiques registrat a la zona Tarragona, Coia, Ballester, Brumós.
13: Les inspeccions continuaran aquest dimarts per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on el diumenge es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24 de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida i traslladada i ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
14: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, però aquesta situació no l'havíem tingut mai.
13: L'Ajuntament de Gandesa decretava 2 dies de dol oficial i també feia un minut de silenci.
1: Les altes temperatures d'aquests dies estan fent créixer molt les algues als canals del rec del Delta de l'Ebre. Aquesta setmana s'han posat en marxa mesures extraordinàries per retirar-les perquè estan limitant el pas de l'aigua i podrien col·lapsar el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
15: La comunitat de regants de l'esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre la proliferació del llepó, una planta aquàtica que creix a les parets dels canals i limita el pas de l'aigua. Aquesta és una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023. Les altes temperatures i la persistència de la calor durant setmanes han accelerat el creixement d'aquestes algues fins a provocar una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants de l'esquerra de l'Ebre.
16: Aquesta calor que ha fet el mes de juny ens està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
15: Ara s'ha dividit el Delta en 4 sectors i el sistema consistirà a interrompre de manera rotatòria el subministrament d'aigua durant 3 dies a cada sector. L'objectiu és assecar les parets dels canals per poder facilitar la retirada, però algunes zones se'n podrien ressentir.
16: Que a nivell d'arrossars, doncs, hi ha llocs que pot tindre conseqüències. Al final, tota aquella aigua que li lleves també els afecta. Trenca o empitjora el sistema hidràulic del Delta que va més allà del cultiu. I l'altre problema és que si la situació no millora, si no són capaços de buscar solucions, la preocupació nostra no poguéssim entrar en un col·lapse.
15: El problema s'ha anat agreujant els últims anys pel canvi climàtic i ara els regants busquen solucions de futur com maquinària específica o nous sistemes de control per no haver d'interrompre el rec. Els regants del marge dret no els afecta tant el problema perquè tenen una estructura de distribució diferent.
1: Parlem ara dels robatoris de coure a les vies del tren que s'han doblat en el que portem d'any respecte del primer semestre del 2025. Rodalies prepara un pla conjuntament amb els Mossos per reduir un dels problemes que més afecta la mobilitat, segons ha explicat el conseller delegat de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
17: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
1: Renfe també treballa amb el Departament de Salut per reduir els atropellaments, el 90% dels quals són suïcidis. Tot això en un context en què els usuaris encara no han recuperat la confiança en el servei mig any després de l'accident de Gelida, tal com reconeix el secretari d'Infraestructures, Manel Nadal.
18: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança en el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
1: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, s'han fet més de 100 obres d'emergència, però encara queden 135 limitacions temporals de velocitat. Seguim. Queda en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan se li requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme. Diumenge el van detenir per masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susanna, al Maresme. Segons fonts coneixedores dels fets, Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina, on hi havia molts menors, s'hauria estirat en una gàndula i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Segons les mateixes fonts, quan el van detenir semblava desorientat i no sabia ni com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. La coordinadora nacional del partit, MESCAT, independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
19: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
19: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: La CUP demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'espionatge de David Fernández i Carla Riera després que el CNI admès haver espiat els telèfons dels dos exdiputats a través del programari Pegasus. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Suprem per intervenir en activitats contràries a la seguretat nacional. La CUP, però, reclama explicacions i responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
20: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
1: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona que investiga la querella presentada per Riera Fernández i el també exdiputat copaire Albert Botran. I el judici contra la cúpula de salut per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia ha quedat vist per a sentència. La Fiscalia va retirar ahir l'acusació en la darrera sessió, de manera que la causa continua únicament amb els sindicats policials com a acusació particular. L'acusació defensa que els whatsapps enviats entre el gabinet de l'aleshores consellera de Salut, Alba Vergés, i els responsables de salut acrediten una motivació política per frenar la vacunació dels policies estatals, ho al·legava l'advocat del sindicat policial Jusili Jupol, amb resposta del lletrat de l'exconsellera.
2: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. La consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
21: Se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
1: Els sindicats policials demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut. Passa un minut de 3:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. A aquesta hora, 4 accidents provoquen cues destacades. Una a la 2 a Tàrrega, direcció Lleida. Una altra a la C-65 a Lloret de Mar. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa. Una altra a la Nacional 150 a Ripollet, en sentit Barberà. I el quart a la Ronda de Dalt provoca retencions de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat. Els accessos a Barcelona, encara molta densitat. També destaca C-50 i C-33 a Montcada i la B-20 a Santa Coloma, en sentit Trinitat. També a la B-23 a Esplugues cap a la Diagonal. Hem de parlar també de transport públic perquè és un nou dia amb incidències a les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies. Els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut, segons informa Renfe, per una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons. De la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat informa que ja se circula amb normalitat a les línies R6 i R60.
10: El temps.
1: Jofre Genuer.
22: Continuem pendents d'aquesta bombolla d'aire càlid ubicada al Mediterrani Occidental, ancorada i afectant-nos de ple, tot i que ha abandonat gran part de la península Ibèrica, on la temperatura ha baixat al llarg d'aquests darrers dies. A casa nostra, no. Continuem amb temperatures força elevades, potser no tant com la setmana passada, però s'hi ha afegit la humitat. Les humitats són molt altes, però això és que aquest matí hem tingut molts núvols baixos a les Terres de l'Ebre, fins i tot també endinsant-se cap a l'interior, i provocant sobretot aquest ambient tan i tan xafogós, amb unes sensacions de temperatures superiors als 30 graus i amb la combinació de la temperatura mesurada pel termòmetre i les humitats. En general, temperatures d'aquests 26, ambient tòrrid, amb xafogor, cap al sud del país, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Tarragona, Riba-roja d'Ebre, la Ràbita, per exemple, també Barcelona, i valors de més de 20 graus a l'interior, 23 a Lleida i 22 a Girona. És un exemple. Els més baixos de valors, els més frescos, cap a les valls del Pirineu, 12 d'As, o alta muntanya, avui amb aquests 13. Avui esperem que la xafor sigui protagonista, que la temperatura pugi una mica més i fins i tot es pugui assolir els 40 graus al voltant del Pla de Lleida, amb un cel dominat per la pols sahariana, cel enterbolit, cel engruguit, i amb l'arribada de cara al vespre de les desfetes de les núvoles des d'Aragó, que difícilment donaran pluja, però podrien donar alguna gota al terç oest del país.
23: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
24: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
25: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
26: No podem acceptar que hi hagin...
25: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
27: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
10: Catalunya Migdia.
28: Cada dia a les 2.
29: I a partir de les 3...
28: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
30: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
10: 3CAT Info.
1: 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Seguim amb més notícies. Els fiscals de fins a una dotzena d'estats dels Estats Units han presentat una demanda conjunta contra l'adquisició de Warner per part de Paramount en una operació que ronda els 100.000 milions d'euros. L'argument que fan servir és que l'operació viola les lleis antimonopoli i afecta la competència del sector audiovisual. El moviment l'encapçala el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, amb la intenció de paralitzar aquesta venda i, en cas de no aconseguir-ho, no descarten reclamar una ordre de restricció temporal. La compra va rebre la llum verda dels departaments corresponents en considerar que fins i tot podria fer augmentar la competència dins el sector. La Unió Europea encara revisa l'acord per decidir si dona o no el vistiplau. I us ho dèiem en el sumari. Acabada d'estrenar els cinemes, Andy, del català Roman Parrador, explica el viatge de dos nens que travessen Mèxic per creuar la frontera amb els Estats Units. Per a ells és com una aventura, però parteix d'una premissa totalment certa, i és que el 2023 137.000 menors no acompanyats van seguir aquesta ruta. Un camí marcat per la violència i per les xarxes criminals. Molts van desaparèixer sense deixar rastre. Nosaltres hem parlat amb el director d'aquesta cinta. Concretament ho ha fet la Valèria Obareda.
0: Un viatge que arrenca la frontera amb Guatemala i passa per l'estat de Sonora just abans d'arribar als Estats Units. Un viatge ple de perills i incerteses, sobretot per a dos nens de 10 i 12 anys que van sols. Són l'Andy, que en realitat és una nena, però ho amaga per evitar riscos, i el Fernando, enfrontats a circumstàncies extremadament difícils que no haurien d'encarar sols. Sentim el director.
4: Aquest viatge, per mi, a nivell narratiu, resultava molt atractiu perquè té tots els components d'una pel·li d'aventures. És una road movie d'aventures. Nosaltres el que volíem era col·locar tota l'estona els personatges en la situació de que haguessin de prendre decisions, perquè és el que passa sempre en aquests viatges, no?
0: És el primer projecte personal de Roman Parrado.
4: Jo crec que era una realitat que s'havia d'explicar. A més, el context actual en el que la migració s'ha demonitzat molt, se li adjudiquen moltes culpes de les errades que hem tingut moltes democràcies occidentals, crec que era necessari fer un retrat d'aquesta realitat des de l'empatia.
0: És, doncs, un viatge dur i afronten violacions i atacs, però el director fuig de carregar les tintes en aquests aspectes.
4: La gent té molta dignitat fent aquest viatge i la gent s'adapta. Jo volia deixar palesa aquesta dignitat i una de les maneres de fer-ho era ensenyar que això passa, perquè passa, els canvia, els crea traumes i els fa persones diferents quan arriben al nord que quan comencen el viatge, però no deixen d'entomar-ho amb una dignitat bastant al·lucinant.
0: I també hi ha gent bona pel camí, que els acull, els dona menjar i, sobretot, els fa entendre la realitat del que suposa aquest viatge. Però, per sobre de tot, hi ha l'objectiu dels migrants.
4: Tots aquests nens, quan estan marxant als Estats Units, en realitat estan marxant només a buscar casa. A la seva família que ha marxat, la seva mare que ha marxat... Estan buscant trobar una llar, que és el que busca tothom, en realitat, no? Per això Andy, quan arriba allà i no la troba, continua buscant.
0: La pel·lícula es va rodar de manera cronològica, seguint el viatge real dels migrants. A l'Andy i el Fernando els interpreten a la perfecció Leslie Vázquez i Emiliano López.
4: Que és que Leslie, a veus, si té una presència, es menja la pantalla. Sí. És que aprendran molt més de la vida i de treure's prejudicis i històries fent aquesta pel·lícula i veient totes aquestes coses que dos mesos al col·le, no? O sigui, aquests nens han fet un màster de la vida en dos mesos.
0: El pròxim treball de Roman Parrado també toca un tema social, la crisi de l'habitatge. No sé quan vendrà.
10: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Abans dels esports, encara tenim temps d'explicar-vos també que el Mago Pop i la cantant Aitana s'han associat per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Segons el comunicat que han fet públics, es tracta d'un projecte a llarg termini que té com a objectiu contribuir al creixement de les arts escèniques a la ciutat i que es basarà, diuen, en l'excel·lència artística i la innovació. La compra l'anunciaven amb aquestes paraules.
5: Hola a todos, somos Aitana.
6: Y el Mago Pop.
5: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y, bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
6: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Catalunya.
1: Fa uns mesos, el nom del Mago Pop va sonar amb força com a possible comprador del jove Teatre Regina al carrer Sèneca. Fonts pròximes a l'artista asseguren que la compra de l'Aquitania Teatre no té res a veure amb aquesta possible adquisició del Regina.
10: Esports.
1: Montse, Raia, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Avui es decideix el primer finalista del Mundial de Futbol. Sortirà de partit d'Espanya-França, que juga a les 9 del vespre a Dallas. És un partit que es considera com una final anticipada d'aquest Mundial. L'estrella de l'equip espanyol, el mataroní Lamin Yamal, que hi va complir 19 anys, està molt tranquil davant aquesta cita.
8: Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí. Pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
7: Des de França, el seleccionador Didier Deschamps dona Espanya com a favorita i preveu un bon partit avui.
9: Puede ser un partido espectacular, con dos equipos que tienen muchas calidades a nivel ofensivo. Pero Luis, yo también, pensamos un poquito a saber defender bien, pero con la calidad de los dos equipos a nivel ofensivo, hay que pensar que va a ser espectacular.
7: Nou catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial de Futbol. Són nou també els jugadors blaugranes que hi participen, 8 a la selecció espanyola, més Condé amb l'equip francès. Un dels catalans a la selecció espanyola de futbol és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella assegura que té bona relació amb els blaugranes de la selecció espanyola.
11: Ens portem molt bé, sí, que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació, entre tots es nota i re, molt content. Al final pues, també content de compartir ara vestuari amb ells i bueno, ja quan comenci la Lliga pues, serà una altra guerra.
7: El lateral de l'Ella argumenta el seu fitxatge pel Club Blanc després de l'etapa al Chelsea. El mercat de futbol continua actiu. La jugadora del Barça, Mapi León, ha fitxat pel London City i jugarà amb Alexia Putellas. La central aragonesa de 31 anys jugarà a l'equip londinenc fins al 2029.
12: Por supuesto que mi intención aquí es llegar a lo más alto que se pueda, lo más rápido que se pueda. Entiendo que todos son que en un proyecto son etapas y todo necesita un trabajo. Pero bueno, quiero dar lo máximo y quiero que este equipo triunfe. Entonces la mirada va en algún momento a ganar la Liga Inglesa.
7: A Vicky Losada la presenten aquest matí com a nova jugadora del Badalona Women, cedida pel Bristol City per una temporada. Losada, de 35 anys, tenia ganes de tornar a casa. El Barça de futbol farà aquest matí el primer entrenament de pretemporada a la ciutat esportiva Joan Camper. A l'Espanyol continuen les dobles sessions d'entrenament i demà es desplacen a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada pretemporada fins al dia 22. Un dels capitans blanc i blaus, Pol Lozano, té bones sensacions davant la nova temporada.
13: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
7: A la segona divisió masculina de futbol, el Girona presenta aquest migdia dos nous jugadors, són els migcampistes Ethan González i Ivan Morante. El Sabadell també presenten dos nous jugadors aquest migdia, Miqui Codina i Alain Ribeiro. El club vallesà va anunciar la incorporació de l'ex del Girona, Pere Pons. Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
14: Molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú, que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
7: I encara en futbol, els socis de l'Europa de primera ref decideixen jugar a Can Dragó la pròxima temporada i descarten el Narcís Sala. La votació feta entre els socis del club graciec han triat Can Dragó, on han jugat la segona volta l'última temporada, davant del camp del Sant Andreu per 2/3 de vots a 1/3 aproximadament. L'equip graciec perd el seu golejador Jordi Cano, que acceptarà una oferta per jugar a la segona divisió A. I a la segona federació de futbol avui presenten Sergio García com a nou entrenador de l'Espanyol B. L'exjugador de l'Espanyol ve de dirigir la selecció espanyola sub-17.
10: 3CAT Info.
7: El Tour de França reprèn avui amb la desena etapa de muntanya amb dos ports de primera categoria, un dels quals el Coll del Pertús, una etapa de 116 quilòmetres entre Urllac i Lioran i 7 ports de muntanya en total. L'esloveta Tadej Pogačar surt com a nou líder surt com a líder i defensarà amb el lloc groc amb un marge de 2 minuts i 42 segons respecte al danès Jonas Vingegaard. A Barça de bàsquet ha fitxat el base del París Justin Robinson, de 28 anys i per dues temporades, i en tennis Paula Badosa juga avui al torneig de Iasi a Romania en partit de 16ens de final contra la ucraïnesa Kalimina. La begurenca ha pujat 26 llocs al rànquing mundial de tenistes i se situa ara al lloc número 115 després de guanyar dissabte el torneig de bàsquet a Suïssa.

0: les 9 del matí. Molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dimarts, és 14 de juliol de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de la Celobet, fregant ara mateix els 29 graus de temperatura. I per endavant aquestes 3 horetes en un dimarts marcat de nou per la calor, tot i que les previsions apunten ja a demà dimecres com el pitjor dia d'aquesta enèsima onada de calor. Avui que l'actualitat política torna a ser notícia, de fet, els propers dies encara continuarà sent notícia. Ahir al matí, Verds en Comú Podem Sitges va donar a conèixer els motius de la seva sortida del govern. Carme Gasulla va parlar d'un incompliment de la paraula donada per Esquerra i també per Sitges Grup Independent en aquest pacte de govern de 2023 i que, en definitiva, no ha possibilitat el relleu de l'alcaldia en el darrer any de legislatura. Instants més tard, també en roda de premsa amb el govern municipal a través de l'alcaldessa Aurora Carbonell i del portaveu de la Sitges Grup Independent, David Martínez, assegurar que la sortida de Verds en Comú Podem Sitges no afectarà el dia a dia, tot i que es va mostrar sorpresos i discrepants pel que fa als motius de la seva marxa. I aquesta tarda, a partir de les 6, davant de l'Ajuntament, el PSC, a través del seu cap de llista, Manu Rodríguez, farà roda de premsa per valorar la situació política arran d'aquesta sortida del govern dels comuns i quin serà, bàsicament, el posicionament del PSC davant d'aquest nou escenari.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

I és evident que la sortida del govern dels Verds en Comú Podem Sitges s'ha obligat a una redistribució del cartipàs. Ahir l'alcaldessa ja va avançar que ella assumirà la regidoria d'habitatge, mentre que el regidor Dani Martínez agafa la de turisme. Drets socials l'assumirà Montse García, David Martínez, Educació, i Cristina Guiu, la regidoria de platges. En farem repàs de tot plegat a la segona hora del programa, abans, però, unes quantes coses més a considerar. Per exemple, en l'àmbit esportiu, els parlàvem ahir de la medalla de plata en la prova dels 50 lliures que va obtenir Luca Hoek en el marc del Campionat d'Europa Júnior que es va disputar a Munic el passat cap de setmana. Doncs aquesta medalla de plata hi hem d'afegir una medalla d'or que la jove nedador sitgetà també es va penjar en la prova dels 100 lliures. Per tant, han estat dues medalles per a un Luca Hoek que formarà part, com els dèiem ahir, de l'equip espanyol en el Campionat d'Europa que tindrà lloc a París del 6 al 10 del proper mes d'agost. Això pel que fa a la natació, també del món de l'esport. Un parell de punts més aquest cap de setmana. Concretament, dissabte, dia 18, arriba una nova edició del 3x3 del bàsquet Sitges, un altre dels clàssics de l'estiu que arriba ja a la seva edició número 34. Recordem que les inscripcions encara encara estan obertes i que el darrer dia és aquest dijous, dia 16 de juliol. Inscripcions que es poden fer a través del web clubbasquetsitges.com.

Més coses. Ahir que la colla jove de Bastons va ser víctima d'un ciberatac en el seu compte d'Instagram. Explica la colla jove que, arran d'això, han perdut tot el contingut publicat, inclòs el material del 50è aniversari que van celebrar tot just l'any passat. Expliquen a través d'un comunicat, explica la colla que condemna fermament aquest tipus d'accions que perjudiquen la feina, la dedicació i la història de les entitats. El nou perfil a Instagram de la colla jove de Bastons és Jove Bastons Sitges. Vinga, hi posem com cada dia unes quantes notes d'agenda. També ja s'ha convertit en un clàssic de l'estiu. Aquest vespre, a partir de les 8, a la Sala Gòtica del Maricel, els Retrio, un any més, al Sitges Estiu.

Són, com saben, l'Òscar Ferret al piano, en Joan Pinós al contrabaix i en Pinyo Martí a la bateria, els retrio que protagonitzen aquest vespre el concert de jazz al Museu de Maricel. El preu de l'entrada és de 15 euros. Les podran trobar a través del web dels Museus de Sitges.

aquesta moixiganga dels Retrio, protagonistes, com els dèiem avui, a partir de les 8 del vespre a la Sala Gòtica del Maricel. Més enllà del concert d'avui, més coses. Dir-los que demà, a partir de les 10 del matí, al pàrquing de Can Robert, hi haurà aquesta unitat mòbil de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, de les 10 del matí a les 2 de la tarda i també en horari de 5 de la tarda a 9 de la nit. No cal que facin res, només que hi vagin, però si volen reservar ho poden fer a través del web del Banc de Sang i Teixits. Demà, aquesta unitat mòbil de donació de sang, tornem a recordar, de 10 a 2 i de 5 a 9 a l'aparcament de Can Robert. Demà, que també hi ha un nou concert de clàssica al Racó de la Calma a partir de les 8 del vespre. Concert de clàssica que oferiran el quintet de vent Ethos Ensemble en el marc del Sitges-Estiu d'aquest 2026. Ethos Ensemble són a la flauta Ariadna Cornadó, al oboe Carme García, a la trompa Damien Müller, al fagot Laura Gómez i Rafael Esparrell al clarinet. El preu de l'entrada, 15 euros, les trobaran a través dels museus de Sitges. L'actuació del quintet de vent Ethos Ensemble demà al Racó de la Calma a partir de les 8 del vespre.

Fragata a partir de 2:15 de la nit. Dijous és la Mare de Déu del Carme, per tant, a les 11 del matí, a l'església parroquial, s'hi celebrarà aquesta missa solemne en honor a la Mare de Déu del Carme. La confraria de pescadors de Sitges, recordem, tindrà exposada la imatge de la Mare de Déu del Carme al moll de ponent del port de Sitges, Aigua Dols, fins a les 6 de la tarda, que serà més o menys l'horeta abans de la processó de les barques. Dijous, com dèiem, a partir de les 11, a l'església parroquial, a partir, volem dir, a les 11, aquesta missa solemne en honor a la Mare de Déu del Carme. A partir de les 7, des de Port de Sitges, sortirà aquesta processó marinera en el marc de la festa de la Mare de Déu del Carme un any més. Des de Port de Sitges, aquesta processó de les barques, i es farà també la tradicional ofrena floral a la Verge del Carme, la processó marinera que sortirà des del port a partir de les 7. I una horeta més tard, també, al port de Sitges, a partir de les 8 aproximadament, hi haurà aquest tastet de fideuà de malvasia i rumba catalana, un tastet de fideuà marinera i vi jove malvasia de Sitges, al Blanc Subur, amb l'actuació més del grup de rumba catalana Alma de Boquerón, amb cremat de Ron Pujón inclòs. Venda d'etiquets, in situ, allà mateix al port, 5 euros pel que fa a la fideuà i 3 euros la copa de Blanc Subur. Al port d'Aiguadols, com el fèiem aquest dijous a partir de les 8, fideuà, malvasia i rumba catalana.

Altres ofertes musicals per aquests propers dies. Per divendres, al Retiro, a 8:45 del vespre, a la cantina, un concert que oferirà el grup Pop Stereo. Música pop-rock amb entrada en gratuïta serà, com dèiem, aquest divendres a partir de 8:45 del vespre a la cantina del Retiro, l'actuació del grup Pop Stereo. Tenen també el clàssic concert de guitarra dels divendres a l'Ermita de Sant Sebastià en el marc del Festival de la Mediterrània de Guitarra d'aquest 2026. A les 9 de la nit, a l'Ermita de Sant Sebastià, amb el concert que oferirà el trio Lorca. Els preus de les entrades, 20 euros i 25 euros, entrades VIP de les primeres files. A l'Ermita de Sant Sebastià, el protagonista serà el trio Lorca, aquest divendres a partir de les 9.

Tenen també sardanes aquest divendres a la plaça del Baluard, l'audició ballada que oferirà la Copla Marinada en el cicle de ballades a la fresca que organitza un estiu més els amics de la sardana de Sitges. La Copla Marinada hi serà present aquest divendres a partir de les 10 de la nit a la plaça del Baluard. I els ho dèiem ara fa uns moments, aquest dissabte és dia del 3x3 del torneig de bàsquet en aquesta edició número 34 que organitza el Bàsquet Sitges. Durant tot el matí, en les categories de preminis, minis, infantils i cadets i de cara a la tarda, els júniors i els sèniors. Recordem que les inscripcions es poden fer fins aquest dijous, dia 16 de juliol, a través del web del Bàsquet Sitges, que és clubbasquetsitges.com. Organitzat pel Bàsquet de Sitges, aquesta 34a edició del torneig 3x3 aquest dissabte al Pavelló de Pinsbens.

I un darrer apunt per consignar també que aquest dissabte hi ha Castells, al cap de la vila, la Diada Castellera en el marc del memorial Pepe Rodríguez, que enguany arriba ja a la seva edició número 6, amb l'actuació dels castellers de Vilafranca i la colla jove de castellers de Sitges. La jove de Sitges que ve de fer la seva millor actuació fora de casa. 4 de 8, 3 de 7, aixecat per sota. Aquests són els principals castells que planteja la jove de Sitges de cara ja aquest proper dissabte al cap de la vila, com els dèiem, en companyia dels castellers de Vilafranca.

Acostant-nos a un quart de deu del matí, què tenim per avui? Després de l'habitual repàs dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus, podran escoltar tot el que ahir es va dir sobre aquesta sortida del govern dels Verds en Comú Podem Sitges, les intervencions per part de Carme Gasulla i també de David Cid, el diputat i portaveu de Comuns al Parlament de Catalunya, i de Claudio Carmona, que és el responsable de política municipal de la formació. I també podran escoltar el que instants més tard van apuntar l'alcaldessa Aurora Carbonell i David Martínez en la roda de premsa de l'equip de govern, en la que també es va donar a conèixer el nou cartipàs arran de la marxa dels comuns. Tot això, com els dèiem, després dels diaris. I temps avui també per una de les nostres seccions, la de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Des de l'OAC, la Sandra Clark ens ve avui a parlar de qüestions referents a l'habitatge.

0: ara li deia la Carola, tinc una calor. Sí, sí, no, això està en marxa, però escolta'm, no, no, no.
1: Tens foc al cos, Pitu.
0: Sí, sí, sí, són els fogots de l'edat, no sé, noia, però... Carola, bon dia.
1: Bon dia, jo aquí no tinc calor,
0: no, no, no, tu sempre estàs fresqueta i la mar de bé, escolta'm.
1: A mi 5 minuts més aquí.
0: Sí, sí, sí, i jaqueteta. Bé, la Carola que ens porta com cada dia altres informacions que també els volem considerar. Què ens portes, Carola?
1: Vinga, doncs, d'entrada parlar-vos de l'Arxiu Històric de Sitges perquè ha digitalitzat fons, un fons fotogràfic de més de 2.000 fotografies. En total, en concret, de fet, són 2.263 fotografies d'un alt valor històric i patrimonial per la vila, imatges que inclouen activitats culturals, retrats de diverses personalitats històriques del municipi, etc. L'Arxiu Històric de Sitges ha indexat aquestes fotografies incorporant-ne una descripció i el canvi de nom dels fitxers amb l'objectiu que siguin localitzables i accessibles per la ciutadania a través d'una simple cerca. Per consultar-les, les persones interessades han d'anar presencialment a l'Arxiu Històric de Sitges, que com saben s'ubica al número 18 de la plaça de l'Ajuntament, aquí davant de la Palmera, una mica més enllà, bueno, com ho dic això, al costat de Lola Anglada, entre la...
0: Sí.
1: Al costat, entre... Ah, això, de la Quinta Avenida.
0: De la Quinta Avenida, sí, perquè ens entenem desplegats. Sí,
1: al costat
0: sí.
1: De la Quinta Avenida, exacte. La finalitat, però, de l'arxiu és publicar el fons fotogràfic a l'arxiu digital perquè aquest accés, diguem, d'aquest material es pugui fer també de manera remota, no?, i online. Recordin que l'horari de l'Arxiu Històric de Sitges és de dilluns a divendres, en horari de matí, de 10 a 2 de la tarda, per si algú té interès, ganes. També és un refugi climàtic, perquè entenc que estaran fresquets
0: també,
1: a l'arxiu.
0: També,
1: per
0: també,
1: tant,
0: també.
1: Si tenen ganes, passen per aquí. Va, vaig a veure fotos antigues. Doncs mira, tenen més de 2.000 per passar una estoneta fresquets a l'arxiu.
0: Perfecte.
1: Més qüestions.
0: Vinga.
1: Demà hi ha una nova campanya de donació de sang,
0: sí,
1: al parc de
0: Can Robert.
1: Can Robert, efectivament. Així que totes aquelles persones que tinguin ganes, interès i que vulguin ajudar, doncs saben que poden anar demà dimecres 15 de juliol de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre en aquest aparcament de Can Robert entre els carrers Víctor Balaguer i Avinguda Camí Capellans. Han de ser majors de 18 anys, entre 18 i 70, han de pesar més de 50 quilos i poden anar allà i fan donació de sang i plasma, ajudant així a mantenir les reserves de sang del banc de sang i teixits. S'han d'adreçar directament a l'autocar per poder-ho fer, però també, si volen i prefereixen, poden reservar,
0: sí,
1: prèviament l'hora.
0: Ara estava mirant, queden encara places, queden 33 places.
1: Queden places,
0: queden places.
1: Doncs
0: sí,
1: mira,
0: sí.
1: Doncs saben que poden anar. De totes maneres, perquè em consta, de vegades esgoten les places i,
0: sí,
1: i t'hi apropes.
0: Evidentment, això és perquè ells suposo tinguin, doncs...
1: Sí, una referència,
0: una referència
1: més o menys.
0: Una referència de la gent que més o menys els ha de venir, però... Com diu la Carola, no cal que s'apuntin,
1: no.
0: Qui vagin allà, o bé en aquesta franja de matí o bé a la de tarda, però si volen estar més tranquils, si volen fer la reserva, doncs a través del web del Banc de Sang i Teixits.
1: Efectivament. A la campanya del mes de juny, 40 persones van donar sang, dues era la primera vegada que ho feien, i 120 pacients s'han pogut beneficiar d'aquestes donacions. Hem de recordar que el Banc de Sang i Teixits necessita 1.000 donacions diàries perquè, entre altres coses, les plaquetes caduquen al cap de 5 dies. Per tant...
0: Pensin sobretot en això, no?
1: Sí.
0: Vull dir que aquesta sang farà un bé, eh?
1: Sí, sí, a més després saben que fan allò que els hi arriba,
0: sí, sí,
1: un
0: la
1: missatge,
0: teva sang, la...
1: ajudat,
0: sí, sí, sí, sí,
1: a X persona, no? I doncs, vaja, aquell punt de satisfacció, que no costa res,
0: que, sí,
1: que és gratis, que de sang donar-ne podem fer-ho gairebé tots, és un bé que fem i que la necessitem i que mai
0: tot
1: no que sabem...
0: Tot i que també que, no sé...
1: Fa coseta a les agulles.
0: Que hi ha persones que li tenen un cert pànic a les agulletes.
1: Però que no sabem, i això ho hem de pensar, no sabem mai quan nosaltres en necessitarem.
0: Clar, clar, clar.
1: O algun nostre molt proper a qui estimem. Per tant, de vegades fer aquestes accions doncs són petits esforços que després generen una satisfacció molt gran. I acabo, ho has comentat tu ja a principi del programa...
0: Sí.
1: Però la jove de Bastons de Sitges doncs, ha fet un comunicat perquè explica que ha estat víctima d'un ciberatac i que els hi han fet perdre l'accés al seu compte d'Instagram, el que tenien fins ara, i això, més enllà de perdre el compte d'Instagram, que això te'n fa perquè te'n fas un altre, el fet és que han perdut tot el contingut publicat durant aquests anys, inclòs el material del seu 50è aniversari, que era un material, òbviament, molt especial per a ells. condemnen per descomptat l'acció, principalment perquè perjudiquen una feina que fan de manera altruista, voluntària, a la que hi dediquen temps i hores.
0: Sí, evidentment, i no deixa de ser doncs, un arxiu fotogràfic
1: interès,
0: en aquest cas.
1: I quin interès sí, sí. En hackejar aquest compte?
0: No sé, noia.
1: Jo, no sé, perquè jo no hi entenc gaire d'això, ni sé com es fa, ni si ha de ser voluntari o no, que entenc que sí. En qualsevol cas, a partir d'ara, que han canviat de compte, òbviament, i tindran un altre únic compte, que és @jovebastonssitges, és el nou compte, el nou perfil d'Instagram de la jove de bastons, perquè s'animin a seguir-lo, i sí, a veure, no sé si és possible, crec que la pròpia xarxa, i m'imagino que ho hauran fet, té l'opció de denunciar que has estat, doncs això, que has rebut
0: un
1: ciberatac i que has perdut el d'allò, i a partir d'aquí fan bastantes preguntes i de vegades la pròpia xarxa i tots els que hi treballen allà doncs t'ajuden a recuperar-ho, Esperem que com a mínim, si més el perfil no, com a mínim puguin recuperar el material.
0: Sí.
1: També et dic una cosa, vull creure que tenien aquest material guardat en una altra banda. És a dir, entendre la xarxa a l'Instagram, no sé què, com a una font d'arxiu és perillós.
0: Entenem que la colla com a tal deu tenir un arxiu propi o alguns dels membres clar. Deuen tenir fotografies, òbviament.
1: Sí, m'imagino que el que han perdut són els
0: stories, sí, evidentment, no? Sí, tot el contingut, com deia la Carola, referent al 50è aniversari que van celebrar tot just l'any passat, no? Que això també té un component emocional i emotiu doncs, important per la colla.
1: Sí, sí, doncs això, Jove Bastons Sitges és el nou perfil, ja els poden seguir, de moment no, només tenen penjat la imatge del comunicat
0: doncs,
1: més,
0: sí,
1: aquest
0: sí,
1: any els tocarà
0: omplir el compte.
1: El perfil.
0: Molt bé, doncs amb això acabem. Carola, fins ara.
1: Fins ara, Pitu.

Les 9 i 22 minuts del matí. Un dia més els proposem aquest particular viatge per les cançons de l'estiu i ens situem avui a finals dels 80, concretament a l'estiu de 1988. Los Rebeldes, grup de rock espanyol que va triomfar sobretot amb la que va ser considerada cançó de l'estiu d'aquell any, el Mediterráneo.

El tema, de fet, està extret del que fou l'àlbum més venut de Los Rebeldes, Más allá del bien y del mal. Va ocupar el número 9 entre els més venuts a Espanya l'agost d'aquell 1988.

Estiu de 1988, Los Rebeldes i aquest conegudíssim Mediterráneo. Avui, 14 de juliol, avui que s'escau Sant Camil de Lelis, també Sant Francesc Solano, Santa Adela, Sant Gaspar i Sant Just. Celebren avui el seu aniversari la princesa hereva de Suècia, Victòria de Suècia, fa 49 anys. També és l'aniversari de l'actriu Candela Peña, que en fa 51, el cineasta, la cineasta catalana Judit Culell, que en fa 58, i de l'actor Peter Vives, que en fa 39. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1910, l'Ajuntament, presidit per Pere Carbonell, autoritzava Miquel Utrillo a modificar la façana de l'antic Hospital de Sant Joan. Fou l'inici de les obres que, impulsades pel magnat nord-americà Charles Deering, van comportar la creació del Palau Maricel, tal dia com avui, un 14 de juliol de l'any 1910. A Europa, tal dia com avui, de 1789, un fet, sens dubte, històric. París assaltava la presó de la Bastilla, el símbol de l'absolutisme reial de Lluís XVI, una acció que va marcar, sens dubte, el començament de la Revolució Francesa, un dels esdeveniments més transformadors de la història d'Occident. 14 de juliol, avui França, per tant, celebra la seva festa nacional. I posem també l'apunt musical de cada dia, perquè tal dia com avui, un 14 de juliol de 1979, Donna Summer i el seu Bad Girl arribava al número 1 de les llistes nord-americanes.

De fet, diuen que Donna Summer va escriure aquesta cançó després d'un fet. Donna Summer va enviar la seva secretària a fer un encàrrec a la Badoo per Sunset Boulevard, un focus d'activitat il·lícita. La policia la va confondre amb una prostituta i, sens dubte, li va fer passar un mal moment, una mala estona. La cançó passa unes remarcables 5 setmanes al número 1, només superada per Mai Sharona, que es manté durant 6 setmanes.

0: molt setantero, això, eh? Bad Girl, Donna Summer, amb ella acabem les efemèrides d'avui. I bé, no cal que els diguem que seguim en plena onada de calor i la previsió apunta sobretot a demà, perquè demà dimecres serà el dia de més calor a la majoria de comarques. A la costa la notícia continuarà sent sobretot aquesta marcada i pesada xafogó, així com les nits de mal dormir. A partir de dijous, però, arribaran alguns xàfecs al nord i a l'oest del país i la temperatura anirà baixant una miqueta, però sempre mantenint-se per sobre del que ens correspondria. Avui dimarts l'ambient serà càlid i plenament canicular. A la costa i al prelitoral la sensació de xafogó, com els dèiem, serà molt acusada. La previsió de cara a les properes hores, com cada dia, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Comencem amb una temperatura més elevada en general, sobretot punts del litoral i prelitoral sud, on la temperatura a primera hora del matí rondava els 26 graus. Tot això amb un ambient molt més humit, més xafogós, i és que de fet tenim diferents bandes d'estrats baixos a punts del sud i al centre del país. En principi s'hauran d'anar dissipant, si bé al litoral sud podria quedar algun núvol baix. Tot això amb una jornada, amb un ambient en general un matí més assolellat, amb aquestes pols en suspensió, amb aquesta calitja, i a la tarda aniran creuant bandes de núvols alts i mitjans que no descartem que puguin deixar alguna gotellada de forma aïllada, localment acompanyada de fang i tempesta. Això pel que fa avui. De cara a demà, destacar sobretot que el dimecres pujarà molt la temperatura, amb màximes que superaran els 40 graus a molts punts del país, i de cara a dijous el que augmentarà serà la inestabilitat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya. Que tinguin un molt bon dia. Molt bon dia. Comencem amb una temperatura més elevada en general, sobretot a punts del litoral i prelitoral sud, on la temperatura a primera hora del matí rondava els 26 graus. Tot això amb un ambient molt més humit, més xafogós, i és que de fet tenim diferents bandes d'estrats baixos a punts del sud i al centre del país. En principi s'hauran d'anar dissipant, si bé al litoral sud podria quedar algun núvol baix. Tot això amb una jornada, amb un ambient en general un matí més assolellat, amb aquestes pols en suspensió, amb aquesta calitja, i a la tarda aniran creuant bandes de núvols alts i mitjans que no descartem que puguin deixar alguna gotellada de forma aïllada, localment acompanyada de fang i tempesta. Això pel que fa avui. De cara a demà, destacar sobretot que el dimecres pujarà molt la temperatura, amb màximes que superaran els 40 graus a molts punts del país, i de cara a dijous el que augmentarà serà la inestabilitat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya. Que tinguin un molt bon dia.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Vinga, un petit apunt musical per començar ja d'aquí uns instants a repassar l'actualitat informativa. Ara els hi comentava tant el Joan com a la Carola que bé, aquesta vaga convocada per al primer dia de curs, el dia 8 de setembre. És que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat ja convocar amb aquesta vaga als centres públics, com dèiem, el primer dia del nou curs 26-27, el dia 8 de setembre. Ho va decidir en aquesta trobada que es va fer el passat dissabte a Sant Celoni i que va comptar amb representants dels sindicats USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS. En fi, no és ni de bon tros una bona notícia, com tampoc ho estan sent aquests focs, aquests incendis que encara cremen. Si volen el contrapès, doncs que avui a futbol hi ha un partit molt interessant, futbolísticament parlant, més enllà de si vostès animen o no a la selecció espanyola o a la francesa. Més enllà d'això, no deixa de ser un bon partit de futbol el que avui es jugarà a partir de les 9. És la primera de les semifinals d'aquest Mundial que enfrontarà, com dèiem, Espanya i França. Ja ve sent un clàssic del futbol ja no europeu, sinó mundial. De moment el balanç, almenys els últims enfrontaments, és bastant favorable a la selecció espanyola. No menys interessant serà l'altra semifinal, la que jugaran demà Argentina i Anglaterra, també amb aquell regust d'aquell partit tan recordat que van jugar anglesos i argentins al Mundial de Mèxic de l'any 1986.
1: El de la mà de Déu!
0: Sí, senyor, sí, senyor. La famosa mano de Dios, aquell primer gol de Maradona amb la mà, que va donar pas a un gol també, vaja, més maradonià impossible.
1: Estratosfèric.
0: Estratosfèric, aquell gol en què Maradona es va, perdó de l'expressió, pixar a mitja selecció anglesa i va aconseguir batre.
1: I que va
0: crec
1: imitar...
0: que el porter era Peter Shilton,
1: sí,
0: el
1: correcte.
0: Porter d'Anglaterra.
1: I que va imitar Messi amb el Getafe.
0: Sí, senyor.
1: És molt similar.
0: Sí, sí. Aquell partit de Messi al Camp Nou contra el Getafe, crec que aquell dia el Barça va guanyar 5-2.
1: Sí, després va perdre Getafe i va quedar eliminat. Era Copa
0: va perdre 4-0 a Getafe, sí. I va quedar eliminat de la Copa del Rei.
1: Després d'aquell gol.
0: Sí, sí, ens va quedar aquell gol maradonià de Leo Messi, uh-huh, al Camp Nou contra el Getafe. Vinga, abans hi posem.

0: Bé, les informacions pel que fa amb els focs, els incendis, és que els bombers van poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia. Ho van fer ahir pels vols de 7:45, ahir dilluns, i els 220 evacuats de Querol i les urbanitzacions properes ja van poder tornar a les seves cases. Els veïns de la zona van rebre un alert que els ho comunicava. Per tant, doncs, Protecció Civil va aixecar el confinament de més de 2.000 persones dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. També la zona de Vall d'Osera, el Mas Gassons i el Mas Vermell. Però recorda que es mantenen encara les limitacions d'accés al perímetre de l'incendi. Els bombers que preveuen que l'incendi quedi controlat avui, de fet, ja hauria d'estar controlat perquè preveien que seria pels vols de les 9 del matí, si no hi ha hagut cap allò represa significativa. Aquesta nit, 17 vehicles i 80 bombers seguiran treballant en aquesta zona. Vaja. Ja no sabem què més dir.
1: No, i un incendi que, per cert, està sota investigació, sí, perquè hi ha una gran sospita de que ha estat provocat, de que hi hauria un piròman a darrere d'aquest foc, perquè els entesos, doncs, diuen que era difícil i era poc entenedor com s'havia pogut encendre o iniciar aquest foc el dilluns, que la temperatura ja era més baixa en aquesta zona, que perquè diguem que els Mossos i els agents forestals, etc., han aconseguit i el van aconseguir estabilitzar ràpidament, però hagués pogut ser un foc que cremés milers d'hectàrees. Per tant, diguem que era una zona d'alt risc i ara, doncs, està oberta aquesta investigació, com dèiem, amb una sospita bastant clara de que hauria estat provocat.
0: Molt bé, doncs la informació a l'última hora pel que fa als incendis, sobretot aquest incendi d'Aiguamúrcia. Amb això hem començat i per on continuem?
2: Doncs podem continuar. És que és... lliga una mica amb el futbol, però és política.
1: Home, ja vam parlar ahir, que parles de Rajoy.
2: Sí, el que passa és que avui, per exemple, és el titular principal del País, i hi ha un interessant article avui de Julián a La Vanguardia també sobre la qüestió. Sobre la qüestió, que és una qüestió més de fons, és a dir, no entrarem tant en l'article de Rajoy en aquest diari... i de segona divisió.
1: O tercera,
2: Sí,
1: perquè...
2: es diu el debate. Sí. Bueno, doncs això. Diu El País, tormenta contra Rajoy en Espanya i França per su artículo racista. Però avui ens comenta La Vanguardia que probablement, diguem que la reacció francesa ha aprofitat la relliscada de Rajoy. No és difícil que Rajoy rellisqui, perquè s'ha passat tota la seva carrera política relliscant, i abans també. Doncs no és això com el fet que el PP té bloquejat el tractat d'amistat hispano-francès. Espanya té tractats d'amistat amb Alemanya, amb Itàlia, amb algun altre, amb Portugal... Mm. I ara, doncs, tocava el tractat amb França. Un tractat que, bàsicament, aprofundeix la cooperació bilateral entre els països. I una de les coses que no agrada en alguns sectors és la possibilitat que ministres de l'altre país se sentin al teu Consell de Ministres. I això és com... això s'interpreta com una pèrdua de sobirania. M'explicaràs, perquè al final que s'assegui, doncs que s'assegui, que escolti, oi? Ja, jo, i, al final jo sóc propietari de les meves paraules,
0: sí,
2: si no vull dir una cosa no la diré.
0: Què més dona?
2: Si hi ha l'altre i no vull que la senti. Però clar, al final hem de pensar que tots som tots i... Però bé, bueno, la qüestió és que aquest aspecte no va agradar al Partit Popular en el seu dia, i primer va abstenir-se amb la presa en consideració, però després, quan va arribar l'hora de la votació, com que Podem i Junts també s'abstenien per qüestions que no tenen res a veure amb això, per qüestions més, diguem, més de cada formació, Podem per una qüestió de cooperació armamentística, Junts per una qüestió de serrells del procés, perquè ens entenguem, el PP va veure l'oportunitat i va votar en contra, de manera que va bloquejar aquesta aprovació. I aleshores el Senat ha demanat dictamen al Constitucional sobre algun aspecte concret. Això l'únic que fa és diferir aquesta qüestió. França fins ara no havia mostrat cap postura pública davant d'això, però la relliscada de Rajoy li ha permès mostrar-ho, diguem, per segones. I en el fons, el que està dient França aquí és a Feijó, cuidado, perquè aquí estem nosaltres i us mirem amb lupa. I si l'any que ve hi ha d'haver eleccions a Espanya, hi ha d'haver un canvi de govern, de fet, a Espanya i a França, perquè l'any que ve també hi haurà eleccions presidencials a França, amb Marine Le Pen, amb moltes quinieles, doncs, cuidado, que aquí estem nosaltres. I en el fons, França ha fet això. Tot això ha coincidit, clar, amb el temps. L'article de Rajoy era sobre el partit d'Espanya que juga avui, i això, diguem que a una banda i a l'altra sí. Els envalentona. Ahir Pedro Sánchez va anar a París per una qüestió relacionada amb Ucraïna i es va reunir amb Macron, però en el fons bàsicament i el que la tesi de Julián El Vanguardia és que clar, el PP aquí ha quedat com una mica descol·locat i fa broma una miqueta l'articulista de La Vanguardia amb aquella frase de Rajoy en el seu dia de que amb ell es preocupa per Sòria i no per Síria. Doncs en el fons doncs clar, a vegades cal mirar també Síria per de Sòria, oi? I aquí doncs és el que ha passat. Escenificació probablement exagerada, perquè el comentari és un comentari absolutament menyspreable, però anecdòtic.
0: Sí, el PP de fet va sortir al Pas dient que Rajoy en feia... va fer aquest comentari en to sarcàstic.
2: En to sarcàstic, sí. Quan la anava a dir, quan rellisques,
0: sí,
2: és sarcasme.
0: No, és broma. Sí,
2: és broma. És un clàssic. Doncs això, és igual. En el fons, és un comentari menor. És un comentari menor. Rajoy no té cap... No és Feijó. Però sí que és veritat que França ha utilitzat això doncs, per posar sobre la taula altres qüestions, perquè volen que tiri endavant aquesta cooperació interna en un moment en què Europa necessita d'aquestes cooperacions internes.
1: També hauria sigut fàcil solucionar-ho, eh? Surs l'endemà i dius, ha estat un comentari desafortunat,
0: demano disculpes. Sí, el que passa... sí, i aquí pau i demà glòria, és així.
2: El que passa és que, clar, aquí hi ha, com dèiem, hi ha una mar de fons, i aleshores,
0: clar,
2: diguem que
0: si
2: ningú...
0: Si atiem el foc...
2: Ningú vol donar una passa enrere perquè és senyal de debilitat. Senyal de debilitat.
1: Després ho comentarem, fins i tot futbolistes de la selecció, el darrer Lamine Yamal, han parlat de l'assumpte,
2: De fet, a la roda de premsa, si el futbol serveix per alguna cosa, és per integrar la societat, ha dit Lamine Yamal, que amb 19 anys sembla tenir el cap més moblat que l'expresident del
1: I Borja Iglesias també va fer menció al respecte, també li van preguntar i també va d'alguna manera dir que justament la selecció espanyola és justament fruit una mica d'això, doncs aquesta globalització, no?, que vivim tots plegats amb gent d'orígens diversos, i va també lamentar les declaracions de Rajoy.
0: En clau política, no té res a veure, és que ara m'ha vingut al cap una imatge que vaig veure, crec que va ser a X, en què apareixia un jove italià que s'acostava a Giorgia Meloni i parlava amb ella, i al final li deia, però jo no la votaré a vostè. I Giorgia Meloni va sortir al Pas, crec que amb una frase molt, molt, molt, molt normal i molt coherent, va dir, bé, d'això es tracta la democràcia. Vull dir que va tenir una sortida molt, molt, no sé, m'ha vingut ara al cap, ara que parlàvem de qüestions polítiques internacionals.
1: Vinga, més qüestions polítiques. Vaig jo. Aquesta... I d'aquesta, crec que com aquesta, com d'aquí al juny de l'any vinent, jo crec que anirem veient de similars, i si no similars, de moviments d'aquests estratègies a poblacions. Atenció, perquè a Cambrils, Aliança Catalana acaba de fitxar a tot el grup municipal de Junts. És un grup municipal de 3 regidors,
0: com,
1: però...
0: Com.
2: Com si fos el mercat futbolístic.
1: El portaveu actual de Junts per Cambrils, deu ser, bueno, de Junts per Catalunya a Cambrils, Enric Dassa Micol, serà el nou candidat d'Aliança Catalana al 2027. I no només marxa ell, sinó que marxen amb ell els dos regidors de Junts fins ara. Diu que, bueno, les declaracions que ella explica, això ho explica l'Ara i molts altres mitjans, eh? Diuen que s'ha de tornar a posar ordre Cambrils i s'ha de reforçar la seguretat i que per això Aliança, doncs, és molt millor que Junts. I aquest moviment, que òbviament és un moviment en clau electoral ja pensant en les municipals del 2027, com aquest, intueixo que començarem a veure notícies similars, no necessàriament de fitxatges de membres de Junts Aliança, però sí de moviments d'aquests que a priori poden costar una mica d'entendre, però que moltes vegades doncs, tenen això un càlcul electoral darrere.
2: I és el que està passant, el que ha passat aquí a Sitges, però a Girona també.
1: També.
2: Doncs Junts ha sortit del govern municipal.
1: Sí, amb Esquerra, que estava amb Esquerra i la CUP, crec.
2: I la CUP, sí.
1: I ha marxat. Ha decidit també a un any d'eleccions, una mica el que ha passat aquí amb la gasolla, ho ha fet ella Junts.
2: A un any electoral, doncs, tothom es posiciona i tothom vol quedar bé la parella de sortida. En internacional, no ho he comentat, però anéssim tomb de la història a l'Iran, al Golf Pèrsic, han bombardejat, han disparat contra petrolers d'Emirats, l'Iran, després que Trump ahir es despengés dient que cobraria tots els vaixells que passessin per Hormuz, com si Hormuz també fos seu, i ara esperem l'enèsima rectificació, l'efecte taco, que li diuen, Trump always chicken out. Doncs això, esperant la propera rectificació, que no serà reconeguda com a tal, de Trump, després d'aquesta frase que és una nova botada.
0: Per cert, ara ho estic llegint, van detenir a l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols.
2: Sí. Ho té la Carola, això.
1: Sí.
0: Ho tenies per comentar,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs,
1: sí. És notícia d'ahir, però avui
2: és
1: també molt, apareix.
2: És com molt lamentable tot plegat, sí. Perquè al final aquí sembla haver una malaltia mental,
1: sí,
2: al darrere. Eh?
1: Sí.
0: Els motius de la detenció, vaja.
1: Sí, que s'estava masturbant en una piscina que estava ple de menors, sí, sí. I estava fent d'una manera pública. Clar, el van alertar perquè ho va fer en horari diurn, tothom el va veure, van cridar la policia, el van detenir, però tot apunta a que aquest home està en algun tipus de situació de salut mental feble, perquè es veu que l'home, quan el van detenir, estava una mica com desconcertat, això és el que expliquen alguns diaris, però clar, òbviament ha estat notícia perquè aquest senyor va ser alcalde de Sant Feliu pel Partit Socialista del 2007 al 2010, abans havia estat regidor, el 2015 va canviar-se a moviment d'esquerres, a Més, i va passar a l'oposició, i justament formant part de Més, ja no dels socialistes, va passar a ser diputat, que ho ha estat fins ara, diputat de Junts al Parlament. Per tant, diguem que ocupat càrrec polític fins fa dos dies, i d'aquí la, d'alguna manera, la rellevància,
0: sí, sí,
1: de la notícia,
0: sí,
1: que veurem,
0: sí,
1: però que
0: personatge, diguem-ho així.
1: Tot apunta a que l'home d'alguna manera estaria en una situació mental feble. Per cert, parlant de delictes d'aquesta tipologia, ho explica RAC1, però també ho expliquen altres mitjans, està investigant una agressió sexual d'un menor de 13 anys a una nena de la mateixa edat a Tàrrega. 13 anys. 13 anys. Jo, quan escolto aquestes notícies, o llegeixo aquestes notícies, em semblen...
0: Què hem fet malament?
1: Sí.
0: O què estem fent malament?
1: No ho sé. 13 anys. Doncs, mira, això ja no és informació, és opinió. Hi ha un nivell de sexualització a les xarxes? Jo tinc una filla de 13 anys i ho veig. Hi ha un nivell de sexualització a les xarxes que, no, que és molt difícil frenar i és molt difícil lluitar contra això. I jo crec que estem ara en una situació en què els pares hem de ser molt conscients de que això passa i hem de parlar amb els nostres fills i explicar-los que hi ha determinades imatges, fotografies, cançons, posicions, que ells jo crec que les fan des de la inconsciència, en molts casos, sense, sí, saber d'aquesta sexualització, però hi ha una sexualització darrere, és a dir, veure nenes de 13 anys amb escots fent morritos i no sé què, a mi, i nens igual, no em sembla normal, tenen 13 anys, i amb 13 anys no toca fer aquestes coses, però clar, la xarxa, tot això, ho ha expandit d'una manera, ja sabem que els nens, i sobretot aquestes edats, el que volen ser és més grans, estan entrant en adolescència, tu quan ets adolescent et penses que ets més gran del que ets i vols fer coses que no et toquen, forma part d'aquesta etapa, però que és que després veiem aquestes notícies, doncs agressions sexuals entre nens de 13 anys.
0: És terrible, és terrible.
1: És terrorífic. Mm-hmm. En fi...
2: Bueno, podem fer un comentari perquè també és portada avui al País, la nova del jutge Peinado, que fins que no jubili ens regalarà un titular diari. Peinado amenaça ara Begoña Gómez amb un altre delicte pel viatge al Regne Unit. Recordaran que en el seu dia el jutge substitut va, perquè Peinado estava de vacances, va donar permís a Begoña Gómez per anar a Anglaterra a la graduació d'una filla seva, no per anar a Turquia, perquè Turquia és, no és un estat... O sigui, és fàcil fugar-se a Turquia, perquè és un lloc molt agradable, sobretot el sistema judicial turc i les presons turques són molt agradables, també. Doncs bé, perquè van considerar que hi havia risc de fugir de Turquia de la presidenta... de l'esposa del president del govern. Sí. Doncs no li va donar permís i, en canvi, doncs el Regne Unit, perquè està integrat en el sistema, no sé quin, perquè de la Unió Europea no, tot i que ho posava, es veu, però bé, és igual. La qüestió és que li va donar permís per anar al Regne Unit. Bé, Begoña Gómez ha tornat, torna al pressupost i ailes. No hi ha els segells del Regne Unit al passaport. I ara el jutge Peinado li dona 5 dies... perquè demostri que va estar al Regne Unit.
1: Potser si mira l'Instagram de la filla és demostrable, no? Perquè segur que la filla ha penjat a l'Instagram la foto amb la mare a la graduació.
2: Aleshores, això, qualsevol jurista ens ho diria, això és invertir la càrrega de la prova, perquè a la pràctica el que s'hauria de perseguir si hi ha sospites que Begoña Gómez no va estar al Regne Unit o va fer servir el passaport per alguna altra cosa estranya. Però a la pràctica, si hi ha sospites d'això, s'ha d'investigar això. No s'ha de demanar a la persona que m'acrediti la no comissió d'un delicte. Que aquest és el problema. Però doncs el jutge, com sap que fa aquestes coses i no li passa res perquè és jutge i perquè la prevaricació judicial és... Com els periodistes som corporativistes, perquè ho som, i els metges també ho són, els jutges també ho són.
0: Ha mort l'escriptor Luis Goytisolo. De fet, va morir diumenge, 91 anys. Ho va informar la Reial Acadèmia Espanyola, institució a la qual doncs, n'era acadèmic des de l'any 1995, membre d'una nissaga destacadíssima d'escriptors. Va morir, com dèiem, diumenge, a la localitat tarragonina de Vimbodí Poblet, a la conca de Barberà, Goytisolo, que és autor d'una extensíssima obra literària, d'entre la qual sobresurt la trilogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoría del Conocimiento. En fi, una obra extensa, com dèiem, recordant la figura de Luis Goytisolo, l'escriptor barceloní que va morir aquest passat diumenge a l'edat de 91 anys.
1: Abans que anem a esports, va, deixeu que expliqui. És que és un cas que de debò que, és dir, empatitzes molt ràpidament amb aquesta dona i posa una mica els pèls de punta. Això va sortir a RAC1 a través d'una denúncia, aquesta era un telèfon com de denúncia, a partir d'aquí, avui en parla l'Avantguardia i ha sortit d'altres mitjans. Es tracta d'una dona que viu a Sabadell amb la seva família, casada, amb 3 fills, una petiteta de 2 anys, a la casa, la que ella diu que és la casa dels seus somnis. És una casa antiga que van rehabilitar, que han conservat molts elements antics. Una casa que li encanta, una casa preciosa. I un dia descobreixen, senten uns sorollets com de passes, caminant, i s'estranyen perquè... l'estructura de la casa d'alguna manera té, diu, una estructura com anglesa que no permetria sentir aquest soroll si no està molt a prop, i comencen a buscar pensant-se que és una plaga de rates. Aleshores truquen amb un especialista en plagues, fa un forat amb un tabic, i quan mira pel tabic surt i li diu a la senyora el que hi ha aquí no són rates, hi ha ratpenats, i això és un animal sagrat i no el podem tocar.
0: Ostres.
1: I a partir d'aquí ha entrat, o sigui, ha començat una odissea per aquesta dona, perquè els ratpenats són animals protegits,
0: sí,
1: i no els pots matar ni fer fora
0: com
1: les rates. Estan ara en període de cria, ja hi ha, té, dins d'aquell tabic, una, no sé quants ratpenats
0: però,
1: té.
0: Però clar, s'han de poder treure, no? No,
1: clar,
0: no
1: hi ha, però s'han d'esperar a que
2: finalitzi període de cria,
1: finalitzi període de cria, i es pugui fer un, de manera segura pels animals.
0: Tate.
1: Aleshores, què li han recomanat a aquesta dona? Que marxi de casa seva. Perquè, a més, els ratpenats, els excrements dels ratpenats són molt tòxics i poden ser perillosos, sobretot per aquesta petita de 2 anys. Conclusió, aquesta dona està atrapada a una casa en la que té una habitació completament on està aquest tabic clausurada d'alguna manera, no pot posar l'aire condicionat perquè es podria expandir, entenc que els excrements o l'aire,
0: sí,
1: o el
0: sí,
1: es podria expandir toxicitat, no pot marxar de vacances perquè diu allò, vés a saber si es descontrola. Què passa? Està atrapada a casa seva, perquè l'opció de marxar òbviament no la contempla perquè és casa seva, i diu, clar, i ella explica, diu, jo sóc animalista, jo no demano que matin aquests animals, a mi no m'importa, tampoc ha de ser segur per ells estar dins aquest tabic, diu, però clar, alguna solució necessito que a mi se m'ofereixi perquè tinc dins a casa. Clar, que entenc que l'error, però clar, com ho detectes això? No sé, clar, quan no has construït, clar, no sé si va haver un error inicial de no detectar-ho al principi, però clar, és que són dins d'un tabic. O sigui, dins d'un tabic, allà dins hi ha tota una colònia de ratpenats, de ratpenats, que estan malvivint, òbviament, allà, i que han creat, doncs, òbviament, un problema enorme amb aquesta dona, que, clar, òbviament, ara el que demana és que des de l'administració que algú
0: doncs,
1: l'ajudi a retirar tots aquests ratpenats.
0: Com la casa dels teus somnis s'acaba convertint en la casa del malson, eh?
1: Absolutament, absolutament, i el trauma que agafaràs amb els ratpenats,
0: mare
1: que a sobre amb aquestes calors és esta casa sense aire condicionat, perquè, clar, terrible, eh? És un cas terrible.
0: Històries que de vegades costen creure, però que passen i que són realitat. Estic llegint unes declaracions ahir de la Minya Mal. Clar, aquest nano té 19 anys, de fet, crec que ahir va ser el seu aniversari.
1: Sí.
0: I em semblen unes declaracions, va dir, entre altres, no sento pressió. Vosaltres, referint-se als mitjans, digueu que no estic al meu millor nivell, així que no teniu que esperar res de mi. Diu, però demà confio en que tot sortirà bé.
1: Això els hi va dir a uns quants mitjans.
0: Sí, no tots. Evidentment. Però clar, tu no assenyales a uns quants.
1: No. Bueno, fet, però jo crec que ho ha dit d'una manera que...
0: Sí, però ostres, em semblen unes declaracions de dir, ole.
1: Sí,
0: i això
1: de,
0: sobretot,
1: vull
0: dir, hi ha aquí una campanyeta...
2: Home, que l'han comprada, eh?
0: Una campanyeta que parla cada dia de la Minya Mal, que si este no està a su mejor nivel, que no sé quantos, que si Mbappé mira quantos goles, que si Haaland, que si...
2: Jo no sé si creure-m'ho, si és fake o no, però he vist un vídeo d'una pantalla gegant no sé a on, per això et dic que no sé si és fake, allò que van sortint els jugadors de la sala, i quan surt la Minya Mal, tothom xiula.
0: Ah, sí, ho vaig veure.
2: Que dic,
0: ho vaig veure, això
2: és així...
0: Ho vaig veure.
1: Hi ha un periodista, ara no sé quin és, que diu, la Minya Mal, com que és negre, musulmà i del Barça, hi ha molts que volen que caigui.
2: Sí.
1: Hi ha
2: un punt d'això, probablement.
1: Clar, home, evidentíssimament.
2: Que això lliga amb les declaracions de Rajoy.
1: Efectivament, és que té molt a veure això. Una, òbviament, que sigui del Barça, doncs diguem aquells fanàtics del Madrid, que a més, com que no hi ha jugadors del Madrid aquest any mundial,
2: sí,
1: no, tot plegat, molesta, però que sigui negre i musulmà, i orígens magrebins, no sé què, doncs molesta el doblement a molta gent, és així. Però és veritat, estic amb tu, que és un noi que tot i la seva joventut gestiona la pressió d'una manera increïble.
0: Se li ha criticat que no sé què, que no sé quantos, que va aquí, que va allà, que va con este, que va con el otro, que no sé què, que és su padre, que... Però a l'hora de parlar, crec que és un nano que té
1: el
0: cap bastant centradet.
1: I faci gol.
0: Després, no oblidem que és un xaval de 19 anys.
1: Sí, correcte.
0: I que se li està exigint el que no se li exigiria a qualsevol jove de la seva edat. Òbviament, és el que és qui és, juga el que juga, representa el que representa, però vaja, és que de vegades
2: de
0: hi ha
2: fet,
0: una
2: avui...
0: tendència a va, no sé.
2: Avui l'Esportiu ens titula Cracs en lluita perquè ens mostra, diguem, les quatre banderes de les quatre seleccions que s'enfronten en aquestes semifinals del Mundial. I clar, crida molt l'atenció perquè per una banda tens a Messi, que és... Que... segur, el seu darrer mundial, i per tant, doncs, el crac per excel·lència en la finalització de la seva carrera. Tens a Harry Kane, han triat a Kane abans que Bellingham. Jo l'entenc, també la tria, però podria ser qualsevol dels dos. Per Anglaterra, que són jugadors en l'etapa de maduresa clara. Tens a Kylian Mbappé, que encara probablement no té encara sostre, però sí que és un jugador ja fet. I en canvi tens a Lamine Yamal, que és el seu primer mundial i acaba de fer els 19 anyets. Per tant, diguem que tens totes les... en aquests quatre cracs, tens totes les fases de la carrera d'un esportista. És molt curiós que s'hagi... aquesta manera de plantejar-ho. Per cert, que aquestes semifinals, també es pot dir, és la primera vegada a la història del mundial en què les semifinals les juguen els quatre primers equips del rànquing FIFA. És a dir, al final
1: les semifinals... Que no hi ha sorpreses, diguéssim.
2: No, al final les semifinals les jugaran els quatre millors, perquè em sembla que el primer és França, el segon diria que és Argentina, el tercer és Espanya i el quart és Anglaterra.
0: Sí, sí.
2: En el rànquing FIFA.
0: Són dues semifinals, vaja, d'un nivell extraordinari. La primera, com dèiem, avui, a les 9, aquest França-Espanya.
2: Sort que són a les 9, eh?
0: La premsa que s'ha fet un tip de recordar que els últims enfrontaments han estat favorables a la selecció espanyola.
2: Sí, i això fa que Didier Deschamps ja ha dit, ja li ha posat la titol, la vitola.
1: La...
2: Ara qui se m'ha anat ja al sí, sí, cel, eh? Sí, sí. Bueno, doncs això, li ha posat la vitola de
0: favorita
2: a Espanya, cosa que jo no la veig tan clara. Que sigui favorita, no dic que no tingui opcions, clar, evidentment les té, però sí que és cert que Espanya és més equip i França és més jugadors, però quins jugadorassos que té França tant davant com darrere, per tant...
1: És que físicament França és molt potent.
2: Són unes bèsties. Per tant, el partit és obert, jo crec, amb franquesa, que no sé si comparteixes amb mi l'opinió, que França té un punt més que Espanya, tant davant com darrere.
0: Al davant, sobretot, França té punyals, té Ousmane Dembélé, té, òbviament, Kylian Mbappé, Olise, Doué, en fi, té uns jugadors que són Barcolà, si surt de la banqueta, en fi, que té uns jugadors que són, vaja, són diferencials.
2: I Espanya necessita, doncs, que tingui llum al centre del camp, sobretot.
0: I Espanya té, per mi, una cosa que no té França, que és més bloc. Espanya, sí, possiblement, no té un joc tan vertical, per dir-ho així, però té un bloc molt, molt, molt sòlid. De fet, només ha encaixat un gol.
1: Sí,
2: Pedri i Rodri estan... al nivell que toca.
0: Els centrals, tant Laporte com Cubarsí, doncs estan a un nivell també...
2: Aquests poden aguantar, però clar, aguantaran puguin. Sí. Perquè clar, és el que deies amb els francesos. I a davant, doncs clar, sí, Ferran...
1: Són més joves, no? També, en general, la selecció espanyola que la francesa.
0: Sí. Tot i que compta, perquè França també ve d'un procés de
1: relleu.
0: De relleu generacional. I, òbviament, no són grans, eh? Vull dir, estem parlant de... Sí, els...
2: Els grans són els argentins. Els argentins sí que són uns
1: veterans.
0: Sí, són els més veterans, sense dubte. Perquè Anglaterra també ve d'un procés també de rejuvenir la selecció. I demà, doncs, aquest Anglaterra-Argentina està buscant...
2: Set mundials, sobre en aquestes semifinals.
0: Sí, sí, sí.
2: Tres d'Argentina, dos de França, un d'Espanya i un d'Anglaterra. O sigui, hi ha més quatre campiones.
0: És que estava buscant la narració mítica del gol de Maradona feta per Víctor Hugo Morales, l'argentí Víctor Hugo Morales, aquell ta-ta-ta-ta-ta... A veure si ho poden escoltar.
1: Vinga.
0: Crec que arriba a dir "me quiero morir" o alguna cosa. Sí. És una narració mítica la que va fent el seu dia Víctor Hugo Morales.
2: El primer l'hagués anul·lat al VAR, de manera.
0: Sí, òbviament. Sí,
2: aquest
0: sí,
2: no,
0: sí,
2: però el primer sí.
0: Els anglesos que, evidentment, vaja... tampoc van protestar, van ser unes protestes allò...
2: No, era una altra època.
0: Sí, era una altra època, sí.
2: Ara juga molt. I per cert, que va tocar el cable? Que no hem parlat tu i jo d'això.
0: De què?
2: El gol del Bellingham. Va tocar el cable del...
0: Ostres, no ho sé.
2: És que, bueno, a Noruega hi ha un drama nacional, eh?
0: Ja.
1: Com va, clar, perquè els han fet fora, ves.
2: Perquè és que la pilota sembla caure, i la FIFA ha dit que no, i fins i tot han ensenyat la gràfica dels sensors de la pilota.
1: Però tampoc no entenc això, és fer-se una mica mal, perquè ja t'han eliminat. Ara, és a dir, la semifinal la jugarà Anglaterra, ja, si guanya jugarà la final.
2: El que diuen és que si hagués estat al revés...
1: Ja, potser sí, però tinc la sensació que seguim això és fer-se mal.
0: Els suïssos també van sortir del camp emprenyadíssims de la seva eliminació contra Argentina, perquè...

0: manager dels anglesos, que ha fet un vídeo d'una hora a Noruega després d'haver-los eliminat. Es veu un nen amb una samarreta del Bellingham, diguem que agafant una samarreta de Noruega i davant d'unes roques, i es veu al fons en un acantilat una nau viking amb la bandera de Noruega, i davant de la nau està Haaland. I llavors surt el Harry Kane dient: adéu, companys, ens veiem aviat. No sé què, si és amb un punt d'èpic a tot plegat.
1: Que, òbviament, s'ha fet molt viral aquesta celebració a l'estil vikingo dels noruecs.
2: Perdona, com per sí, no fer-se sí, viral. Sí, sí, sí. És que...
1: Té un punt.
0: I ahir, no l'he vista, però ahir l'article d'ahir del Pàmies a La Vanguardia recomana un vídeo d'una cadena de televisió argentina que es veu que està molt bé, d'un home que fa un discurs de per què hem d'anar a Argentina. I es veu que està molt bé, eh? És a dir, els argentinos són mestres per fer aquestes coses, i ahir el Sergi Pàmies a La Vanguardia recomanava que busquin el vídeo de propaganda de la televisió argentina, que era aquestes semifinals, d'un home que és un descregut, que diu: ja en tenim una, no en necessito més, i després surt un altre i li fa el discurs.
2: CN5 és la cadena.
0: Sí, pues eso.
1: Doncs... Em van semblar molt, molt, molt de posar en valor les declaracions que va fer Scaloni, el tècnic argentí, sobre l'enfrontament amb Argentina, amb Anglaterra. Perquè segur que li van preguntar: aquí, quin és el missatge? No sé què, va dir: tanto. És un partit de futbol. No busquem més enllà. Un partit de futbol.
0: Tornarà a sortir les Malvines.
1: Sí. Així que... No busqueu, que no trobareu. És un partit de futbol.
0: Però clar,
1: sí,
0: el 86 era just després de les Malvines, eh?
1: Sí, clar,
0: les Malvines
1: clar,
0: van ser el 83.
1: Aquí, sí,
0: 82.
1: Sí,
0: va ser l'any del Mundial d'Espanya.
1: Ah, exacte, sí, clar.
0: 82, les Malvines.
1: Hi havia aquest rerefons també en aquest complicat, però vaja, que Scaloni ho va tenir molt clar, va dir: no, el missatge és que és un partit de futbol, no és res més. Què més? Que si no ens perdem. Va.
0: Artur,
1: sí, home,
0: si vols,
1: sí.
0: Va, vinga. Clar. Avui...
1: Les declaracions de Pogacar.
0: Exacte.
1: Sí, sí. Posant el dit en anàfora, suposo.
0: Ahir dia de descans. A més, es veu que UAE, a l'hotel que els hi va tocar, s'havia espatllat l'aire. I, per tant, van haver de passar la nit també a les Galernes. I ahir Pogacar, doncs, va dir que ens hauríem de començar a plantejar aquestes competicions d'alt nivell els mesos de juliol i agost en aquestes hores. Clar, ara mateix Pogacar és el patró del pilot, és indubtable, i ja no és un jovenet, ja és un ciclista, encara està en fase de, podríem dir, gairebé de creixement, però no,
1: sí, sí.
0: Ja està molt bé, i diem, amb aquestes declaracions ens ensenya, doncs, que aquestes imatges que primer ens feien riure, dels ciclistes ficant-se en una banyera plena de cubidus de gel després de les etapes, o amb armilles amb gel, o tota l'estona baixant el cotxe a demanar gel per posar-se'l per l'esquena, clar, això no és normal. Això pot passar un dia, però clar, que durant tot el tour això vagi passant no és normal. I per tant, la hidratació, que ha passat a ser diguem, la preocupació número 1 de tots els equips, ens fa plantejar sobre si aquestes competicions que juguen això 3 hores, 4 hores sobre una bicicleta,
1: sí, sí.
0: O els partits de tennis, que
1: Wimbledon
0: també 4 hores.
1: Més lluny, sí, sí. Crec que el partit que va jugar Djokovic... no recordo contra qui va ser, va durar més de 5 hores.
0: Sí, correcte.
1: Clar, hem vist també últimament imatges de tenistes estirats literalment al terra, morts de calor, marejats, vomitant, en fi, que suportant,
0: per tant,
1: altes temperatures que qüestionen, òbviament, el que fa uns moments o unes hores deia Pogacar. Cal, clar, a partir d'aquí...
0: És interessant. Vingegaard, que també va fer declaracions ahir en el dia de descans, i també va sorprendre dient que l'any passat va amenaçar el seu equip a Visma amb deixar el ciclisme si no canviaven,
1: caram,
0: si no canviaven el format de la preparació, que de cara a poder, com a mínim, plantar-li cara a Pogacar, cosa que és evident que és impossible, amb Pogacar al 100%, però Vingegaard vol competir i si no deixarà el ciclisme.
1: Ara, fixa't,

0: arran d'aquestes declaracions em ve una miqueta al cap quin és el poder que arriben a tenir, poder entre cometes, els grans esportistes d'elit que...
1: Sí. No, es veu que Bisma li va fer cas i de fet...
0: Que plantegen fins i tot els seus equips, els seus caps, diem-ho així. Sí, escolta'm, sí. Si això no va així...
1: Jo no me'n vaig a un altre equip. Sí. Deixo l'esport. Sí. Jo he guanyat els diners i per tant estic aquí per passar-m'ho bé. I a la pràctica s'ho ha passat bé perquè aquest any ha guanyat el Giro i la Volta, entre d'altres. Clar, no hi havia el Pogacar. Però sí que és veritat que ha competit molts menys dies que altres anys abans d'arribar al Tour. Què és el que fa el Pogacar, també? El Pogacar, abans del Tour, bàsicament fa clàssiques. I ja està. I així no es desgasta tants dies. Altres equips són més de la idea de que has de portar un estat de forma molt continuat i has d'anar competint molt per arribar al Tour en l'estat bo, però clar, arriben també més cansats. És una balança difícil d'equilibrar. Doncs com dèiem, avui desena etapa d'aquest Tour, després de la primera aturada entre Aurillac i l'Elioran, una etapa amb, espera que ho he vist fa una estona, una pila de ports, quatre de tercera, un de segona i dos de primera. Per tant, una etapa molt trencacames, on és fàcil que hi hagi una escapada. No es creu que es pugui lluitar per la general. L'altre dia va guanyar el net d'en Pupú,
0: Sí.
1: El diumenge.
0: Sí, sí. I el Tour, que com el Mundial, acaba diumenge.
1: Diumenge, no. 26.
0: El Tour... clar. Pues ben dir, crec que d'on t'he tret el club el 19.
1: Potser ho vam dir,
0: Sí, sí, però crec acaba, que ens vam equivocar.
1: Acaba el 26. Acaba el 26,
0: sí, sí.
1: Segur.
0: M'estranyava, perquè clar, el feia més llarg que el Tour.
1: Són 3 setmanes.
0: D'acord, doncs.
1: 3 setmanes amb els 2 dies de descans, que són els 2 dies que es van competir.
0: No he dit res.
2: Si canvien de dates per això de la temperatura, que em semblarà bé, però ostres, un estiu sense Tour, se'ns farà raro,
1: Però és que haurem de començar a plantejar-nos canviar
2: dir,
1: coses.
2: I si s'ha de fer per un tema, òbviament, de salut dels esportistes, només faltaria, Jo no seré aquí m'hi oposaré, però serà un xoc.
1: El problema és moure el calendari de tot, perquè clar, hi ha les clàssiques, després de les clàssiques el Giro, i després del Giro encara em sembla que ve alguna clàssica, perquè jo recordo que el Giro i la Vuelta coincidien era el mes de maig, perquè la Vuelta sempre acabava a Madrid, quan jo era petit la Vuelta acabava de Madrid el 15 de maig, Sant Isidro.
0: Sí.
1: I aleshores, al final, la Federació Internacional li va dir a la Vuelta, escolti, no pot ser que dues voltes top em coincideixin al calendari, perquè els ciclistes han de triar una o l'altra. Igualment la trien, perquè tots volen anar al Tour i després trien Giro o Vuelta per complementar, perquè les tres no. Aleshores, al final, la Vuelta la van desplaçar al setembre. I ara tenim el maig al Giro, el juliol al Tour i el setembre amb un mes de diferència i el setembre a la Vuelta, que són les tres voltes de tres etapes, perquè després les altres ja són d'una o de dues. Però clar, mou tots els calendaris per fer això. Complicat. I el campionat del món al setembre també.
0: Complicat, complicat. I mentrestant l'helicòpter del Tour que continua donant toms.
1: Tu diràs.
0: Ho deixem aquí, va. Joan, gràcies.
1: Gràcies, Pitu.
0: Carola, gràcies. Fem una petita pausa i ens hi posem ja amb tota l'actualitat política.

0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
3: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
2: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
3: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
2: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
4: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Vinga, doncs hem fet aquest petit recés musical. 10 i 22 minuts del matí, perquè ens hi hem de posar amb tota l'actualitat política municipal. Ja ho saben, aquesta història que comença divendres amb el comunicat de Verds en Comú Podem Sitges, anunciant que marxava de l'equip de govern. Instants després, el comunicat d'Esquerra i Sitges Grup Independent, també amb el seguit de consideracions amb aquest 9 punts que ahir ja els vàrem explicar i vàrem comentar, i a partir d'aquí les dues rodes de premsa, les que ahir al matí van fer Verds en Comú Podem i també l'equip de govern.

0: Bé, doncs, com els dèiem, tot això neix divendres passat arran d'aquest comunicat que en el que Verds en Comú Podem Sitges anunciava la seva marxa, la seva sortida del govern municipal. Instants després, el comunicat d'Esquerra i Sitges Grup Independent amb aquests 9 punts que ahir els vàrem explicar, especialment contundent el punt número 4, i ahir en roda de premsa, ahir, i com es diu en aquests casos, hi vàrem posar veu les de Carme Gasulla, de Verds en Comú Podem Sitges, també acompanyar altres responsables polítics de la formació, i després, instants més tard, la roda de premsa que va oferir el govern municipal a través de la seva alcaldessa Aurora Carbonell i el portaveu de Sitges Grup Independent, David Martínez. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia,
0: avui em sembla que t'he saludat 3 vegades. T'he saludat 3 vegades.
1: Doncs 3 vegades, no passa res.
0: No passa res, no, i encara hi hauré una quarta i ho faria encantat de la vida. Vinga.
1: Vinga, ens hi posem.
0: Ens hi posem.
1: Ens hi posem perquè avui el que escoltaran són totes les compareixences de manera íntegra perquè puguin d'alguna manera cadascú a partir d'aquí treure les seves conclusions, que no serà fàcil, ja els hi avanço, perquè uns diuen blanc i els altres diuen negre i aquí desllorigar això...
0: Com acostuma passar en aquests casos,
1: Serà complicat. Comencem per... Ho farem de manera cronològica. Verds en Comú Podem ahir a les 11 ja ens havia anunciat, va convocar una roda de premsa aquí al davant de l'edifici de l'Ajuntament. Va venir, òbviament, Carme Gasulla, va venir acompanyada, aquí escoltarem també del diputat i portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, i també del responsable de política municipal dels Comuns, Claudio Carmona, més enllà d'altres membres de Verds en Comú Podem a Sitges, de militants i després de molt de públic perquè hi havia molta expectació amb aquesta roda de premsa i van venir molt de públic, alguns fent d'espia, allò entre cometes, és a dir, molta gent també a veure d'altres partits, d'altres formacions per veure què és el que deien i després, òbviament, públic encuriosit per la situació i per aquest anunci de sortida del govern municipal que van realitzar divendres. Què va dir Carme Gasulla? Doncs va venir a dir que marxaven del govern després d'una reflexió de dies, de setmanes, probablement, fruit d'un incompliment del pacte de govern del 2023. Recordaran que el 2023 l'Aurora Carbonell va ser investida alcaldessa gràcies a un pacte entre els quals hi signaven Verds en Comú Podem Sitges a banda de Fets per Sitges, Sitges Grup Independent i Guanyem, que també hi va donar d'alguna manera el vistiplau. Aquell pacte de govern incloia que l'últim any de mandat hi hauria un relleu a l'alcaldia i Carme Gasulla passaria a ser alcaldessa. El que diu Carme Gasulla és que aquest traspàs no s'ha produït perquè Esquerra Republicana de Catalunya i Sitges Grup Independent han incomplert el pacte. En què l'han incomplert? Doncs aquí, diguem que concreció no hi ha hagut. El que explica Carme Gasulla és, una, que la responsabilitat de trobar aquesta majoria que li permeti el vot favorable a aquest relleu a l'alcaldia, és a dir, a investir-la ella com a alcaldessa, se li va traspassar de manera unilateral a Verds en Comú Podem, cosa que Verds en Comú Podem considerava que era una cosa de pacte i, per tant, que s'hauria de fer de manera conjunta. Explica també, i l'escoltaran després, que diu que tot i així assumeixen, diguem, la responsabilitat i comencen a buscar aquesta majoria. I en aquestes negociacions de majories parlen amb Fets per Sitges i parlen amb el Margalló, que saben que és una regidora que va sortir del partit del PSC i, per tant, doncs, aquesta regidora, junt amb el regidor de Fets per Sitges, aquests dos regidors, permetrien la majoria tenint en compte que a l'abril, i aquí és quan comença tot d'alguna manera a desmanegar-se, que a l'abril Guanyem per Sitges va fer un comunicat que molts no vam acabar d'entendre que venia de sobte jo a l'abril anunciant que no donaria suport a aquest relleu a l'alcaldia. Clar, aquell moment allò el que ja ens estava alertant és que aquest relleu no seria fàcil i que caldria trobar una nova majoria. Aquesta recerca de nova majoria és la que Carme Gasulla diu que se'ls ha traspassat la responsabilitat única i exclusivament a Verds en Comú Podem, que ells creuen que això no havia de ser així, però que tot i així l'entomen i busquen aquesta majoria, que parlen amb Fets per Sitges, parlen amb el Margalló, amb l'Helena Alonso, que posen, òbviament, les seves condicions, però que en portar aquestes condicions a Esquerra Republicana i a Sitges Grup Independent, el que es posen són impediments per part d'Esquerra Republicana i Grup i Sitges Grup Independents. Per tant, qui diu Carme Gasulla? Ens demaneu que busquem la majoria, però quan la cerquem ens poseu impediments. Diu, i així és impossible arribar, diguem, fer construir aquest, poder permetre aquest relleu, sí, sí, i per tant relleu. Complir aquest pacte de govern del 2023 que teníem tot signat. Afegeix a més algun apunt que Carme Gasulla li dona molta importància i comenta que durant aquest procés de negociació Sitges Grup Independents hauria mirat de motivar un membre de Verds en Comú Podem perquè s'incorporés a les files de Sitges Grup Independents, cosa que no va dir traïció, però d'alguna manera veu intolerable Carme Gasulla en tot aquest procés, i tot plegat fa que la formació política es trobi, es reuneixi i de manera conjunta doncs decideixin sortir del govern pel que consideren és un compliment d'aquest pacte del 2023. Pel que fa a les condicions que diu Carme Gasulla que Esquerra Republicana i Sitges Grup Independents van canviar, van modificar respecte al pacte, no les concreta pas, no concreta, no vol entrar en gaire detall, li fem pregunta també i ho veuran sobre aquest punt 4 del comunicat d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, en el que diuen que entre les propostes per assolir aquesta nova majoria hi havia propostes que eren fregaven la il·legalitat o que podien posar en dubte l'honorabilitat de l'alcaldessa. Carme Gasulla tampoc no vol entrar en detall i diu que això és posar impediments i buscar excuses, i després passarem a explicar la part d'Esquerra, que si no t'avalarem. Això és el que explica Carme Gasulla ahir en roda de premsa a les 11 del matí aquí davant de l'Ajuntament.
2: Bon dia, gràcies als mitjans de comunicació, a les persones que ens acompanyeu i als representants de les diferents estructures de comuns que avui sou aquí. Avui compareixem com a organització. Som aquí els regidors de Verds en Comú Podem Sitges, ens acompanya el David Cid, diputat i portaveu del grup parlamentari Comuns al Parlament de Catalunya. Li agraïm molt la seva presència, com també el suport de l'organització en un moment polític especialment rellevant per al nostre espai, i afegiria especialment dur. Verds en Comú Podem Sitges compareix per comunicar formalment la seva decisió de deixar el govern municipal. Divendres vaig traslladar aquesta decisió a l'alcaldessa Aurora Carbonell i li vam agrair el treball compartit durant aquests 3 anys. També li vaig comunicar que la nostra sortida seria respectuosa amb la institució i responsable amb la ciutadania, com no podia ser d'una altra manera. Abans d'explicar els fets que ens han conduït fins aquí, volem reconèixer la feina dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Sitges, perquè durant aquests anys hem pogut comprovar directament la seva professionalitat, la seva implicació i el seu compromís amb els serveis públics. Verds en Comú Podem Sitges no entrarà en desqualificacions personals ni contribuirà a convertir una crisi política en un intercanvi de retrets. Sitges no necessita més soroll. Necessita conèixer els fets, les decisions adoptades i les responsabilitats polítiques que han conduït fins a aquest desenllaç. El pacte que va fer possible el govern del 2023, el juny del 2023, Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem Sitges i Fets per Sitges, es va signar per permetre la investidura d'Aurora Carbonell i la constitució d'un govern municipal. Aquell acord no era només un repartiment de regidories. Establia un projecte compartit, uns compromisos programàtics i un model de governança basat en la corresponsabilitat, la lleialtat i el compliment de la paraula donada. Entre els compromisos signats hi havia el relleu de l'alcaldia en el darrer any del mandat. Aquest relleu no era una aspiració personal ni una qüestió de càrrecs. Era una part expressa de l'acord polític que havia fet possible el govern. Durant 3 anys, Verds en Comú Podem Sitges ha complert la seva part del pacte. Hem garantit l'estabilitat institucional, hem treballat amb lleialtat i hem assumit les nostres responsabilitats de govern. Ens sentim molt orgulloses de la feina desenvolupada. Hem treballat amb la recuperació de l'Horta de Can Fals, en la nova ordenació urbanística dels 482 habitatges de protecció oficial, en la defensa de les veïnes afectades per la situació dels pisos de la Caixa, en el projecte de reforma de l'escola Esteve Barratxina, en la protecció patrimonial del carrer 1 de maig, en la millora de les condicions laborals de les educadores de les llars d'infants municipals o en el projecte del Parc Climàtic de Can Robert, entre d'altres molts projectes. També hem impulsat polítiques d'acció climàtica, transició energètica, protecció d'espais naturals, educació, habitatge, drets civils, igualtat i transformació de model turístic. Parlem de fets, de projectes, de resultats. El problema no s'ha produït durant els tres primers anys de mandat. Ha aparegut quan ha arribat el moment de complir el compromís previst per al darrer any. En lloc d'abordar el relleu com l'execució d'un acord vigent, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent va començar a tractar-lo com una nova negociació, qüestionant el pacte del 2023. Es van reobrir textos consensuats, van aparèixer noves condicions, es van modificar acords ja assolits i es van ajornar decisions necessàries. El que havia de ser el compliment d'un compromís signat es va convertir en una negociació permanent sobre si aquell compromís encara s'havia de complir i en quines condicions. La manca de majoria no és, per tant, el punt de partida d'aquesta crisi. És el resultat de la desatenció del pacte i de la falta de corresponsabilitat dels nostres socis. Totes les formacions signants teníem la responsabilitat de crear les condicions perquè el pacte es pogués complir. I aquesta responsabilitat corresponia molt especialment a Esquerra Republicana, com a formació que ocupava l'alcaldia i havia liderat la investidura del 2023, i a Sitges Grup Independent com a soci signant del relleu. Quan es va constatar que els suports del 2023 no estaven garantits, calia una actuació coordinada del conjunt del govern per reconstruir la majoria. Actuació que no es va produir. En el repartiment de les interlocucions, Esquerra Republicana va decidir traslladar-nos la responsabilitat. No sabem quines converses ha tingut en Guanyem Sitges. No tenim ni idea. Nosaltres sí que sabem que hem parlat en Guanyem Sitges, que vam traslladar una proposta d'acord, i la veritat és que, Verds en Comú Podem, no hem tingut aquesta informació suficient sobre si havia parlat Esquerra Republicana en Guanyem, quins objectius, quin contingut i quins resultats de les reunions mantingudes havien fet. Finalment, com deia, la responsabilitat d'aconseguir els vots que faltaven va recaure pràcticament en solitari sobre Verds en Comú Podem. Malgrat això, no vam abandonar la negociació. Vam obrir noves vies, vam mantenir converses amb altres forces polítiques i vam treballar fins al final per construir una majoria alternativa. No partíem d'una investidura ordinària ni d'una candidatura presentada sense acords previs. Estàvem intentant reconstruir una majoria per complir un relleu que ja havia estat pactat i signat el juny del 2023. Volem reconèixer públicament la predisposició, la paciència i el respecte mostrats per Fets per Sitges i el Margalló per Sitges. En dues formacions van plantejar propostes i demandes polítiques legítimes per poder donar suport al relleu. Verds en Comú Podem Sitges les va escoltar, les va estudiar i les va traslladar als socis de govern. Una part d'aquestes demandes afectava el conjunt de l'executiu i no podia ser assumida unilateralment per la nostra formació. Requeria compromisos d'Esquerra Republicana i de Sitges Grup Independent sobre prioritats polítiques, funcionament de govern i les actuacions del darrer any de mandat. Les respostes necessàries per fer possible aquest pacte no van arribar. Les exigències, les resistències i les noves condicions plantejades pels nostres socis han acabat fent inviables les possibles vies d'acord. La concatenació de fets és molt clara. Primer, no es van garantir les condicions per complir el pacte. Després, es va traslladar a Verds en Comú Podem Sitges la responsabilitat de buscar els vots necessaris. Això no va passar el juny del 2023. Finalment, no es van facilitar els compromisos que haurien permès obtenir aquests suports. I el que no pot ser és exigir a una formació que construeixi una majoria i simultàniament impedir que es doni resposta a les condicions que poden fer possible aquesta majoria. D'Esquerra Republicana esperàvem el lideratge polític necessari per preservar el pacte i reconstruir els suports que havien fet possible la investidura d'Aurora Carbonell. Aquest lideratge no es va exercir amb la determinació, la coordinació i la transparència que la situació requeria. Expressar formalment la disposició a votar el relleu no era suficient. Això ja s'havia pactat el 2023. Calia treballar activament perquè fos possible i per facilitar els acords necessaris per completar la majoria. Pel que fa a Sitges Grup Independent, la situació va anar més enllà. Sitges Grup Independent va passar de signar el relleu el 2023 a qüestionar la vigència del pacte, reobrir els acords i condicionar-ne el compliment en noves exigències constants. A aquest comportament s'ha afegit un episodi que Verge en Comú Podem Sitges considera incompatible amb la lleialtat entre socis. El contacte del cap de llista de Sitges Grup Independent amb una persona del nostre espai polític per proposar-li que s'incorporés al seu projecte. Aquest fet es va produir mentre es negociava el relleu de govern i va confirmar el deteriorament de la confiança entre les formacions. Com es pot explicar que en plena negociació es proposi amb un membre de la nostra candidatura que passi a formar part de Sitges Grup Independent? No parlem, per tant, d'una discrepància puntual. Parlem d'una acumulació de decisions i actuacions que han eliminat la confiança política imprescindible per continuar compartint responsabilitats executives. La confiança no s'ha trencat en un sol dia. S'ha erosionat a través d'una successió d'incompliments, decisions unilaterals, noves condicions i faltes de corresponsabilitat. Verge en Comú Podem Sitges ha participat en totes les reunions, ha elaborat documents, ha acceptat modificacions, ha explorat les alternatives possibles, perquè hem defensat el pacte fins al final, el pacte amb el que creien i el que hem estat lleials fins al darrer minut. Però arriba un moment en què continuar formant part d'un govern significa normalitzar que els acords poden deixar de tenir valor quan arriba el moment de complir-los. El problema no és qui ocupa una cadira. El problema és si la paraula donada i els compromisos signats obliguen a totes les parts de la mateixa manera. La nostra sortida és una decisió política i col·lectiva, adoptada per coherència amb els compromisos adquirits davant la ciutadania. Hem preferit deixar el govern abans que renunciar a aquesta coherència. Verge en Comú Podem Sitges deixa el govern, però no abandona en cap cas el seu compromís vers Sitges. Des de l'oposició continuem treballant amb rigor, independència i voluntat de servei públic. Donarem suport a les iniciatives que siguin positives per al municipi. No exercirem una oposició de bloqueig, però tampoc concedirem xecs en blanc. Fiscalitzarem l'acció de govern i defensarem les polítiques d'habitatge, justícia social, educació, sostenibilitat, igualtat, transparència i bona governança que Sitges necessita. Volem agrair molt especialment el suport de la nostra militància i del conjunt de l'organització. Els regidors de Verge en Comú Podem Sitges no hem estat sols. Aquesta és una decisió compartida i forma part d'un projecte polític que continua plenament actiu. Avui tanquem una etapa institucional, però no tanquem el nostre projecte. I estem segures que tornarem i tornarem més fortes al govern de l'Ajuntament de Sitges. Continuarem al costat de la ciutadania, escoltant, treballant i defensant allò en què creiem. Perquè la confiança de la ciutadania és el principal patrimoni d'un projecte polític i l'únic que no ens podem permetre perdre. Moltes gràcies. A continuació, passo la paraula amb el David Cid, que és el portaveu del grup parlamentari, i després, si voleu, obrim un torn de preguntes.
3: Bé, en primer lloc, agrair-vos la presència. Voldríem fer tres consideracions. La primera és expressar des dels comuns, des del grup parlamentari i també des de l'organització. Tenim avui també amb nosaltres la responsable d'organització dels comuns, la Lídia Muñoz, i també el responsable de municipalisme, el Claudio Carmona, tot el nostre suport a Verge en Comú Podem de Sitges i en particular a la Carme. I per tant, volíem ser avui aquí fent costat a una decisió que sabem que és difícil, però que nosaltres entenem, comprenem i expressem tot el nostre suport. La segona reflexió és que en un moment que ja no hi ha majories absolutes, en un moment en què les esquerres s'han d'entendre, els acords estan per complir-se. I especialment allò signat i la paraula donada. I hi ha un fet objectiu avui, i crec que és inapel·lable, que allò que es va signar el 2023 avui no s'està complint. Vull posar-ho perquè es pot estar d'acord o no amb els comuns, però nosaltres la paraula donada, la paraula signada, la complim. Això que passa avui passa a molts ajuntaments del país, hi ha relleu d'alcaldies a molts llocs que depenen també dels vots dels comuns, alcaldies que estaven en mans dels comuns i que han passat, fins i tot en aquest cas, també a mans d'Esquerra Republicana. Això forma part de la normalitat democràtica i, per tant, nosaltres, insisteixo en això, en un moment en què les esquerres s'han de posar d'acord, és imprescindible que es compleixin els acords i la paraula donada. Nosaltres ho fem, reclamem a les altres formacions d'esquerres el mateix. I, finalment, posar en valor tota la feina feta i, no, des del grup municipal i, en particular, de la Carme. Jo crec que ho he vist directament, ho parlava ella ara. La Carme ha estat una persona molt compromesa i ho seguirà sent, especialment amb la lluita per garantir el dret d'accés a l'habitatge a Sitges. Vull posar en valor especialment el paper que va tindre la Carme per intentar donar resposta a una situació molt complicada dels jugadors dels Piros de la Caixa. Crec que l'acord que avui no hi ha damunt de la taula, aquesta adquisició per part de l'Incasol, no hauria estat possible sense el seu paper. Em dono fe de la quantitat de trucades, també per augmentar el parc d'habitatge protegit, en aquest cas a Sitges, i especialment perquè també Sitges tingués la seva empremta en els pressupostos que hem negociat els comuns, no només aquest any, sinó també en els diferents acords dels suplements de crèdit i especialment en defensa de l'educació pública i la millora dels equipaments de la ciutat. La Carme és una persona compromesa, que no es rendeix mai, i estic segur que seguirà donant el millor per Sitges, i Carme, estic segur que ara comença una nova etapa, però estic convençut que el 2027 doncs tornarem amb més força al govern de Sitges. Tens tot el nostre suport, molta força i moltes gràcies.
1: Sí, per començar deies que Carme deia que ha arribat al punt aquest de parlar del relleu, que des d'Esquerra Republicana i des del Grup Independent es plantejaven noves condicions que no apareixien al 23. Quines eren aquestes condicions que no apareixien i que se'ls demanava?
2: Sí, no entrarem als detalls perquè estem parlant de documents que tenim i que doncs, en el moment oportú es farem públics o no, formen part de les negociacions, però sí que era reestructuració vinculada amb accions de govern, personal, etcètera, condicions noves d'un pacte ja signat i que, evidentment, doncs, posava en qüestionament el pacte del 2023, allò que estava signat. Era renegociar constantment. En relació, per exemple, a l'actitud que han tingut tant Margalló com Fets per Sitges, una proactivitat i una predisposició per fer un debat polític i amb voluntat d'arribar a un acord, doncs no hem tingut aquesta impressió per part d'Esquerra Republicana de Sitges Grup Independent. Uh-huh. I, per tant, noves condicions amb un pacte ja signat.
1: Arran del vostre comunicat anunciant també aquesta roda de premsa, sabran que Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent també van emetre un comunicat més enllà, en el que d'una banda deien que la responsabilitat d'assolir aquesta majoria era exclusiva de Verds en Comú Podem, una que opina respecte a això, i d'altra banda hi ha un punt, en concret el 4, bastant demolidor, en el que parlen de decepció perquè al llarg de la negociació des dels comuns els va fer arribar documents, diu el text, llegeixo literal, que incorporaven plantejaments que qüestionaven la legalitat de determinats tràmits municipals i afectaven l'honorabilitat de l'alcaldessa i la professionalitat dels serveis.
2: Bé, començo. El que és un qüestionable és que el juny del 2023 tots vam remar per aconseguir que Aurora Carbonell fos alcaldessa. Això és inqüestionable. En canvi, quan s'havia de fer el relleu en aquest mes passat, en el mes de juny, això no ha estat així. Se'ns ha passat tota la corresponsabilitat. El que no pot ser és que tu traslladis la responsabilitat a només un grup del govern, que és el que ha de fer el relleu, i després et dediquis a posar més exigències amb aquells acords que s'havien de renegociar i s'havien de pactar. És a dir, aquí hi ha una contradicció. En el fons hi havia una voluntat de que aquest acord no tirés endavant, perquè es podia haver actuat de manera molt ràpida, com es va fer el juny del 2023. Per tant, doncs, tots aquests qüestionaments dels acords que estaven plantejant tant el Margalló com Fets per Sitges, en el fons era un procés de negociació. Però hi havia doncs, tot això que dèiem, una mena de veto per negociar segons qui. Per tant, era impossible pràcticament arribar a un acord, tot i que hem intentat fins al darrer minut que això doncs, fos possible justament per lealtat i per complir aquest pacte signat en el 2023.
4: I per què creieu que no hi havia voluntat?
2: Això no m'ho has de preguntar a mi, li has de preguntar. Les sensacions és que no hi havia voluntat, de tirar endavant el relleu. Com deia abans, la diferència entre el juny del 2023 i el juny del 2026 és que ja hi havia una alcaldessa d'Esquerra Republicana al juny del 2023, i ara no. Per tant, aquest canvi doncs, representava també moure la situació i, per tant, qüestionar, evidentment, el que s'havia pactat en el 2023.
1: Aquesta sensació de no voluntat de fer aquest relleu, fins ara no l'heu percebuda?
2: L'hem percebuda, evidentment, i per donar estabilitat i per seguir de manera lleial el pacte signat en el 2023, hem estat fins al darrer moment intentant que això es complís. Nosaltres sí que hem complert la nostra part, els nostres socis no.
1: Pel que fa a aquests documents que diu el comunicat d'Esquerra i Sitges Grup Independent, que diu que qüestionen doncs, l'honorabilitat de l'alcaldessa i que plantegen no? Doncs, que no s'han fet de tot les coses bé, entenc que això té relació amb les propostes que arribaven des de Fets per Sitges i des del Margalló i aquí es va produir com aquest xoc?
2: Jo crec que el xoc va venir molt abans, en el moment que es planteja, no, l'opció de guanyem, i no sabem què és el que passa entre la possibilitat que guanyem pugui fer costat al canvi i el comunicat. No sabem què és el que passa. El que s'ha explicat abans és que gairebé el mateix dia que guanyem emet un comunicat, el cap de llista de Sitges Grup Independent doncs va buscar amb una persona al nostre espai per proposar-li incorporar-se en el seu projecte. Això és un fet constatable, i a més tenim el testimoni, que evidentment no revelarem per respecte a la persona, i això és una manera d'entendre la política que per nosaltres va més enllà de la confiança. És un profund acte de deslleialtat.
1: A partir d'ara?
2: A partir d'ara, a seguir treballant per Sitges i sobretot a donar el millor de nosaltres mateixos, com sempre hem fet. Nosaltres continuarem treballant, continuarem aportant el millor de nosaltres. Pensem que Sitges necessita un govern que compleixi els acords, un govern amb el qual es tingui confiança, i és el que farem.
5: I com queda la relació ara per si s'hagués de pactar un govern semblant de cara a les eleccions després de les municipals de l'any que ve?
2: Mira, jo el que està clar, que avui no és un dia per parlar del 2027, avui és un dia per justificar per què estem aquí. Avui és un dia trist per nosaltres, però també penso que és un dia trist per Sitges, perquè el que posa en evidència és que hi ha partits que no compleixen els acords. I no es pot confiar en aquells que no es compleixen. Què passarà el 2027? Nosaltres no som persones de grups de vetos, i crec que en aquests moments la confiança està malmesa, molt malmesa, i el que passi en el 2027 ho abordarem el 2027, però hi ha molt camí a recórrer.
4: I durant aquest últim any de mandat, què passarà aquí als plens? Intentaran tirar endavant propostes que
2: això
4: arribin al govern?
2: Ens haurà d'explicar al govern quins projectes, quines majories i quins lligams estableix amb la resta de governs. Nosaltres ens hem dedicat a construir ponts. Altres s'han dedicat a fer murs. Avui neix un altre mur.
1: Més enllà del contacte que ha manifestat, no?, amb Fets per Sitges i amb el Margalló, ha pogut parlar i ha parlat en aquests dies amb la resta de grups de l'oposició?
2: No he parlat. No. Crec que han mantingut un respecte, cosa que agraeixo, perquè no són moments fàcils per nosaltres. I com deia, nosaltres volem fer el traspàs de manera educada, correcta, respectuosa, més enllà de declaracions que facin uns altres, que evidentment nosaltres no entrarem en aquest joc, perquè no és el nostre estil, no és la nostra manera. I a més a més penso que no li interessa a la gent de Sitges, que el que vol és que resolguin els seus problemes.
4: Sí. Clar, en aquest comunicat dels dos grups de govern que queden, han vingut a dir com que han interposat vostès els càrrecs per sobre el projecte.
2: Doncs mira, la prova de que això no és així és que marxen de govern. Aquesta és una prova. Si haguéssim avantposat els càrrecs per davant de tot plegat, avui continuaríem a govern, que és la situació més còmoda i més fàcil. I en canvi fem un acte de coherència, que és sortir de govern i renunciar als càrrecs. Acte més coherent que aquest, dubto que existeixi.
5: I aprofitant que hi ha un membre de la direcció dels Comuns, hi ha hagut intent entre les dues direccions nacionals, Esquerra i dels Comuns, per reconduir la situació?
6: Sí, per contestar a aquesta pregunta, soc Claudio Carmona, responsable de política municipal dels Comuns. Evidentment que Esquerra Republicana és un dels socis prioritaris de governs municipals arreu de Catalunya i també a altres institucions, i per tant, per part nostra, igual que per part d'Esquerra Republicana, era l'objectiu de donar compliment als acords a Sitges, malgrat que hem tingut diferents visions de com s'ha donat la situació a Sitges. Nosaltres instem a seguir treballant de forma conjunta per arribar a futurs acords. Ja s'ha explicat molt bé la situació concreta de la població i el descensís d'aquesta no efectivitat del pacte i del relleu a l'alcaldia com estava previst, però nosaltres instem no només Esquerra Republicana, sinó, com ja ha dit el nostre portaveu parlamentari, a totes les forces d'esquerres, a cooperar allà on sigui possible, sempre que sigui possible. Per tant, nosaltres evidentment que instem Esquerra Republicana Nacional a seguir cooperant amb nosaltres. Gràcies.
1: Senyora Gasulla, la veig afectada.
2: Ho estic, perquè és una decepció molt profunda. Tenim molts projectes al darrere, hem treballat. Nosaltres reivindiquem aquests 3 anys de govern, hem actuat, com deia, amb tota la convicció, hem estat en moments molt difícils, i vull afegir també un element personal, moments fins i tot que afectaven a l'honorabilitat de la institució i de la pròpia alcaldessa, com és la declaració que va fer en el jutjat. Jo mateixa la vaig acompanyar a l'entrada, jo ho vaig fer fins i tot sense obeir les recomanacions que ens feien arribar. Per tant, el compromís ha sigut màxim, la lleialtat ha sigut màxima, i evidentment és un període que hem viscut de manera molt intensa, dels que ens sentim molt orgulloses i crec que hem fet una feina molt bona, però també és una decepció molt profunda des del punt de vista polític. Però no venim a parlar aquí de sensacions ni de sentiments, cadascú tindrà els que tingui. I la veritat, com deia, el més important no és el què, sinó és el com, i com es fan les coses, perquè al final el que queda és això, com es fan les coses, com arribes en aquest punt. I a partir d'aquí cadascú que assumeixi les seves responsabilitats i que pugui mirar els ulls a les persones quan passegi per Sitges sense cap problema.
1: Però en qualsevol cas, la sensació que li queda o el convenciment que li queda ara és que ha estat vetada?
2: Jo no parlaria de vetos. Jo parlo de fets molt concrets, que és el que he dit, una concatenació de fets, és a dir, traspassar la responsabilitat a un únic partit, després posar totes les dificultats possibles i buscar un relat, perquè en definitiva, al final, tot el que hem vist en les darreres hores és buscar un relat, i no es tracta de buscar un relat, es tracta de parlar dels fets. El relat és el que haurà d'interpretar la gent de Sitges. Nosaltres el que diem a la gent de Sitges és que nosaltres som coherents, respectem els pactes i per això no val tot, ni tan sols a continuar en el govern amb aquestes discrepàncies i amb aquesta incoherència.
0: Han escoltat, per tant, les intervencions ahir al matí de Carme Gasulla, també de David Cid, el diputat i el portaveu de Comuns al Parlament de Catalunya, i també les de Claudio Carmona, com dèiem, el responsable de política municipal dels Comuns. Això passava ahir, pels vols de les 11 del matí. Instants més tard, Carola, la roda de premsa que va oferir en aquest cas l'equip de govern a través de l'alcaldessa Aurora Carbonell i també David Martínez, el portaveu de Sitges Grup Independent, una roda de premsa en la que també s'havia denunciat també aquesta redistribució del cartipàs, òbviament,
1: fet,
0: més enllà de les consideracions que fessin tant Aurora Carbonell com David Martínez d'aquesta marxa dels Comuns de l'equip de govern.
1: De fet, la roda de premsa estava convocada per anunciar el nou cartipàs. El que, òbviament, després els periodistes que ja hi érem, òbviament, li van fer preguntes en resposta, d'alguna manera, a les declaracions que o una hora abans havia fet Carme Gasulla al carrer davant de l'Ajuntament. Però inicialment aquesta roda de premsa estava convocada única i exclusivament per anunciar el nou cartipàs, perquè, evidentment, la marxa de Carme Gasulla i també de Xavier Ripoll, és a dir, dels Verds en Comú Podem del govern de Sitges, representava una reorganització, obligava a redistribuir àrees de treball, carpetes, regidories, diguin-li com vulguin. I això és el que ahir van anunciar d'entrada l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, acompanyada, en aquest cas, com deies, David Martínez, portaveu de Sitges Grup Independent, i també del portaveu d'Esquerra Republicana, Albert Oliver Rodés, tot i que no va dir paraula. Com queda l'Ajuntament? Comencem, si et sembla, per aquí. Doncs sí. La reorganització queda de la següent manera. Habitatge, que fins ara ho duia Carme Gasulla, passarà, l'assumirà Aurora Carbonell, l'alcaldessa, juntament amb Urbanisme, que ja ho portava. David Martínez incorporarà les que ja té la regidoria d'Educació, que d'alguna manera torna a portar la regidoria d'Educació, ja ho havia fet en anteriors mandats. Dani Martínez, regidor d'Esports i recent incorporat a l'equip de govern per part d'Esquerra Republicana, després de la marxa de Jaume Monasterio, incorporarà la regidoria de Turisme, que fins ara conduïa Xavier Ripoll dels Verds en Comú Podem. Cristina Guiu hi sumarà la regidoria d'Acció Climàtica, Transició Energètica i Espais Naturals, bàsicament platges, parlant allò clar, s'ocuparà de les platges que fins ara s'ocupava Carme Gasulla, i la regidora Montse García passarà a dirigir la regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, de la que s'ocupava també Xavier Ripoll. Per tant, aquests 7 regidors, bé, no hem dit els 7 perquè n'hi ha que no incorporen regidories,
0: sí,
1: és a dir, ni Eva Martín ni Albert
0: les
1: Oliver,
0: novetats,
1: però a hores d'ara tenim un govern amb 7 regidors, 4 membres d'Esquerra Republicana Catalunya i 3 membres de Sitges Grup Independent, que s'han de repartir, òbviament, totes les àrees de govern. La roda de premsa era per comunicar aquesta redistribució de l'organització municipal, però, òbviament, van preguntar sobre aquesta marxa dels Verds en Comú del govern, i aquí va venir d'alguna manera, no sé si dir la sorpresa, però aquí ve la situació de que el relat que ara parlava Carme Gasulla, no? El relat que planteja Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent difereix absolutament del relat de Carme Gasulla. Què diu Esquerra Republicana i reforça també Sitges Grup Independent? Doncs que ells no han modificat cap condició del pacte del 2023, que volien, és més, l'alcaldessa va insistir de manera reiterada que ja tenia moltes ganes de que fos Carme Gasulla l'alcaldessa, fins i tot arriba a dir que creu que s'ho va creure ella abans que la pròpia Carme Gasulla, però diu que el problema ha estat que el Margalló, per tant Elena Alonso, que és la regidora del Margalló, no ha donat suport a aquest relleu i per tant no hauria obtingut aquesta majoria necessària Carme Gasulla per poder secundar aquesta investidura de Gasulla com a alcaldessa. I el que ve a explicar Esquerra Republicana és que no es tracta res més que d'això, de que no han aconseguit la majoria i que per aquest motiu marxen i d'alguna manera tira encara a Gasulla que no compleixi aquest pacte quedant-se fins al final, com assegura que havia dit en moltes ocasions, que encara que no fos alcaldessa es mantindrien fins al final de la legislatura i el que venen a veure és un càlcul electoral en aquesta sortida de govern d'alguna manera abandó d'un govern que ja està en minoria, que no ha aconseguit aprovar uns pressupostos i que òbviament està en una situació complicada. Davant d'això, què hem fet nosaltres? Doncs hem intentat parlar amb Elena Alonso del Margalló, perquè òbviament Esquerra Republicana diu que tot surt, tot és fruit de que Elena Alonso no hauria donat aquest sí als comuns, tot i que els comuns agraeix en el seu comunicat i en la seva compareixença, agraeix, diguem, la predisposició del Margalló sempre en les negociacions. Què han dit des del Margalló? Què ha dit Elena Alonso? Doncs que estan preparant un comunicat i que no faran cap altra declaració fora d'aquest comunicat. No ha volgut dir absolutament res més, ni tan sols atendre'ns per telèfon. A l'espera estem de rebre aquest comunicat del Margalló, que veurem si resol d'alguna manera el que entenem que el que pot passar amb aquest comunicat és que diguem que el Margalló doni la raó a uns o a altres. No, saber què ha passat no sé si ho sabrem mai, sincerament. Però al final és molt, el que esperem tots és que el que digui el Margalló acabi de donar la raó a Esquerra Republicana i a Sitges Grup Independent, per tant, el govern dient nosaltres no anàvem a donar suport, o doni la raó als comuns. No sé si seran capaços de fer un comunicat en el que donin la raó als dos, que això la política ho té, que tenen aquesta habilitat de donar la raó a tothom i et quedes que no acabes de passar, però una mica el neguit o la curiositat o el dubte que ens ha quedat a tots ara és realment si el Margalló estava o tenia previst donar suport a aquest relleu a l'alcaldia Carme Gasulla o no. Perquè, i hem de dir-ho també, vam fer pregunta a l'alcaldessa i a David Martínez entorn a aquell punt número 4 del comunicat, sí, que era tan clarivident,
0: tan contundent,
1: i tan contundent, efectivament, en el que deia que Gasulla i els comuns haurien presentat una proposta per aquesta majoria amb alguns punts que fregarien la il·legalitat. Així ho va reiterar l'alcaldessa, va concretar en aquest cas bastant més, va dir que aquests punts tindrien a veure amb àrea d'urbanisme, sobretot referent a les botigues, per tant, deduïm que serien propostes provenents del Margalló i que hi havia algunes peticions que fregarien o consideraven ells que eren il·legals i que, per tant, van dir que no, que amb aquesta proposta, que aquesta proposta no la podrien acceptar. No sabem si el xoc ve d'aquí, si això porta el no del Margalló, no sabem com anar la qüestió i ens haurem d'esperar aquest comunicat del Margalló. En qualsevol cas, el govern presenta nou cartipàs i insisteix a dir que els comuns marxen perquè no han aconseguit una majoria, no pas perquè ells hagin incomplert un pacte.
0: Per tant, escoltem el que ahir explicaven d'una banda,
1: Aurora Carbonell i després David Martínez.
0: David Martínez.
7: Bon dia a tothom i primer de tot moltes gràcies per ser aquí. Avui comparec davant vostra per presentar la nova organització del govern municipal de Sitges. Una reorganització que garanteix l'estabilitat institucional, assegura la continuïtat dels projectes que estan en marxa i reforça la capacitat d'aquest Ajuntament per continuar governant en plena normalitat. El missatge que avui us vull traslladar bàsicament és molt clar. Sitges té un govern, Sitges continuarà governant al servei de la ciutadania. Aquesta reorganització respon a una nova etapa en la composició del govern municipal. Com bé sabeu, aquesta nova etapa ve motivada per la decisió d'un dels grups que fins ara formaven part del govern que ha deixat a l'executiu. Vull començar expressant primer de tot el meu respecte per aquesta decisió. No la comparteixo i de fet no l'entenc quan els partits de govern, com són Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, sempre hem donat suport a aquest relleu. Per tant, no entenem que hagin pres aquesta decisió, tal com ens han dit, per la negativa del Marc Galló a donar suport a aquest canvi. En democràcia, les diferents formacions polítiques prenen sempre les decisions en plena autonomia i aquest govern les respecta sempre des de la màxima normalitat institucional. La nostra responsabilitat és una altra. La nostra responsabilitat és, sobretot, garantir el dia a dia del municipi, que aquest dia a dia i aquesta feina no s'aturi. Els veïns i les veïnes esperen de nosaltres solucions als seus problemes, una administració que funcioni, un govern que continuï prenent decisions. I és en això on ens centrem i on ens centrarem tots els nostres esforços. Els compromisos adquirits amb Sitges es mantenen. El mandat continua amb els mateixos objectius que ens vam fixar des del primer dia. Un govern transformador, de polítiques transformadores. Impulsar polítiques d'habitatge, millorar l'espai públic, reforçar els serveis municipals, dinamitzar l'economia local, avançar en sostenibilitat i continuar treballant perquè Sitges sigui un municipi amb més qualitat de vida per a tothom. Per garantir aquesta continuïtat, avui presentem ja la nova organització del cartipàs municipal, que, per cert, acabo de signar ara mateix. Aquesta redistribució de responsabilitats reforça la coordinació del govern, garanteix el funcionament de totes les àrees municipals i assegura que els projectes estratègics continuaran avançant amb el mateix compromís i amb la mateixa determinació. Les regidories actuals, les que, diguem, han quedat actualment que estaven en mans de Comuns Verds, passaran turisme, passarà el regidor Daniel Martínez, drets socials i drets civils passarà a la regidora Lila García, habitatge passarà a mi mateixa, Aurora Carbonell, educació passarà al regidor David Martínez i transició ecològica i platges passarà a la regidoria de la Cristina Guiu. Com bé podeu veure, són regidories que de fet tenen a veure ja, moltes vegades ho hem pensat també, per exemple, educació, tenint en compte que el regidor ja porta joventut, infància, transició ecològica, tenint en compte que serveis urbans té sempre una feina allà a fer. Per tant, totes les regidories hem intentat que contactin amb altres que tenen molt a veure per fer aquesta feina transversal que estem fent. Vull agrair, això sí, la disponibilitat i el compromís dels regidors i les regidores que estan aquí, que ens acompanyen, que assumeixen avui nova responsabilitat, regidors i regidores de govern que han assumit aquesta nova feina. I ho fan sobretot amb vocació de servei públic, que és pel que tots i totes estem aquí, perquè són servidors públics, ho fan amb generositat, ho fan amb la voluntat sobretot de continuar treballant per Sitges des del rigor, la proximitat i el compromís amb la ciutadania. Moltes gràcies. Aquesta nova etapa també requerirà diàleg. El govern continuarà exercint la responsabilitat que li correspon, però ho farà amb la mà estesa. Buscarem acords, com hem fet sempre des que vam començar aquesta legislatura, acords amb totes les forces polítiques que comparteixin aquesta voluntat de, sobretot, fer avançar Sitges. Els grans projectes de ciutat necessiten consensos amplis, perquè hi ha decisions que transcendeixen a qualsevol govern i a qualsevol mandat. Sempre hem entès la política municipal com un espai de construcció i no de confrontació. Continuarem actuant amb aquesta mateixa actitud, escoltant, dialogant, buscant consensos, treballant sempre, sense renunciar a la responsabilitat de governar. Vull traslladar també un missatge, sobretot de tranquil·litat, a la ciutadania. Els serveis municipals continuaran funcionant amb normalitat, els projectes estratègics seguiran el seu curs i aquest govern continuarà prenent les decisions que Sitges necessita. La institució és sòlida i està preparada per afrontar aquesta nova etapa amb responsabilitat i amb eficàcia. Aquest govern afronta aquesta nova etapa, per tant, amb serenitat, amb responsabilitat i amb confiança. repeteixo, els partits de govern, tant Esquerra Republicana de Catalunya com Sitges Grup Independent, hem volgut sempre complir el pacte del 2023 i fer possible aquest relleu a l'alcaldia. I per això ens ha sorprès molt aquesta marxa precipitada del Partit dels Comuns Verds. Els ciutadans i les ciutadanes ens demanen estabilitat, ens demanen eficàcia i ens demanen resultats. Aquesta és la nostra prioritat i aquesta continuarà sent la nostra manera de governar. Per sobre de qualsevol circumstància política, hi ha una obligació que no canvia, que és treballar cada dia per Sitges i treballar cada dia per la seva gent. Moltes gràcies. Ara, si teniu preguntes, aquí m'acompanyen també els portaveus dels dos partits polítics. Endavant.
8: Diuen que ens ha sorprès molt la marxa dels Comuns, deia ara l'alcaldessa. Ells, els Comuns, els han acusat com de no... Vaja, que la situació del canvi del partit l'havien d'assumir directament ells, no? De liderar les negociacions, vostès també ho van dient, si no recordo malament, en el comunicat que va on signa divendres.
7: Ens ha sorprès perquè, com he dit, Sitges Grup Independent i Esquerra Republicana de Catalunya havien donat el nostre suport clar i penso que ens hem esforçat molt per complir precisament aquest pacte. I precisament divendres em va trucar la regidora Gasulla per dir-me que no tenien el vot del Margalló. És per això que no han fet, i fins i tot jo em vaig mostrar disposada que no passava res, seguim treballant perquè podíem seguir treballant perfectament i de fet ells mateixos ens van dir que si els grups de govern donaven suport no marxarien mai de govern, no? I per tant per això ens ha sorprès. Només vull deixar clar que penso sincerament que m'he cregut més jo que la Carme Gasulla seria alcaldessa que ella mateixa. Nosaltres hem fet tots els passos. Recordem que el 6 de juliol vam anunciar que fèiem un ple extraordinari per fer aquest canvi. Penso que nosaltres més proactius i més clars no hem pogut estar, que evidentment un relleu d'aquests comporta temps, segur, però nosaltres des del mes de gener que estem esperant que arribés aquest canvi que havia de ser ara el mes de juny. Per tant, a nosaltres ens ha sorprès que després de que els partits de govern estem d'acord i que finalment sembla ser que és el Margalló, tal com ens han dit ells, qui ha dit que no, que ara marxin de govern, perquè no és la nostra responsabilitat, diguem, no?
1: Gasulla, en aquesta roda de premsa no ha dit pas que el motiu fos que el Margalló havia dit que no, sinó que...

0: me n'havia d'anar a casa meva, no? I per tant també hem insistit perquè aquest canvi fos ben fet amb temps, no? El que va passar és que al mes de... Nosaltres hem fet unes reunions de seguiment del pacte, les vam fer el 2025, en vam fer dos, i tant a la primavera com a la tardor, quan arribava el punt de parlar del relleu, els comuns sempre deien que necessitaven més temps, cap problema. Nosaltres vam deixar tot el temps possible. Va haver-hi un punt d'inflexió quan Guanyem va dir que no els votaven, és veritat. Aquí va haver-hi un punt d'inflexió. En aquell moment, nosaltres, Esquerra Republicana, i recordo que amb el David també ho vam comentar, vam convocar comuns per dir, a partir d'ara què passa? Va ser silenci, ens van estar un mes sense dir-nos res. Entenc que estaven buscant els vots, però és veritat que en aquell moment va haver-hi un silenci. Després d'això, al cap d'un mes, van venir amb una proposta que tenien de Fets i Margalló, que com hem dit, i nosaltres ho hem dit públicament, era una proposta per nosaltres, pels equips de govern, tot i que amb Sitges Grup Independent, després parlarà el David perquè ha tingut un altre... No han sigut tan transparents en aquest sentit, però sí que ens van fer una proposta, que de fet nosaltres la tenim per escrit, perquè ens la van fer arribar per escrit, o és que la pot veure tothom, que era una proposta, podríem dir, insultant, no? Ens demanaven una sèrie de... No era el pacte del 2023, era un nou pacte. I nosaltres no volíem un nou pacte. Nosaltres el 2023 vam firmar un pacte per unes polítiques d'esquerres transformadores que eren claríssimes. Si anaven a buscar algú altre, tenia que assumir aquestes polítiques d'esquerres i transformadores. El pacte que ens proposaven, hi havia alguns punts que ratllaven la il·legalitat, com per exemple arxivar documents urbanístics ja aprovats. Arxivar documents urbanístics. A nosaltres ens semblaven que eren coses absolutament il·legals. I ells també ho van reconèixer i ens van dir, comencem de zero, i així li van dir amb el David, que ho puc dir, comencem de zero, agafem el pacte del 2023 i tornem a parlar-ne. I en aquell moment, després de dos o tres converses més, va ser quan tant Esquerra com Sitges Grup Independent van dir que sí. En aquell moment ningú es va aixecar de la taula, que ens haguéssim pogut aixecar, però com érem plenament conscients que volíem fer aquest relleu i que volíem aquest canvi, nosaltres vam continuar asseguts a la taula i vam dir, comencem pel 2023, que és el pacte que teníem, i afegim el que aquests partits que et volen donar suport volen posar, però que siguin, evidentment, propostes que siguin assumibles per tothom. Per tant, nosaltres entenem que nosaltres no hem canviat mai el pacte, ells sí que proposaven un nou pacte, nosaltres no. Nosaltres volíem el pacte del 2023 i entenem que si algú t'ha de votar, evidentment demanarà alguna cosa a canvi, però ha de ser alguna cosa a canvi, assumible, legal i algú, evidentment, normal. Per tant, nosaltres no entenem que ara, quan vam fer aquest nou pacte, vam tornar al del 2023 i estàvem nosaltres tots d'acord, evidentment entenc que se'n van anar a Fets, que pel que em van dir els havien dit que sí, i després van anar al Margalló i els hi han dit que no. I per tant, nosaltres no ens podem fer responsables del seu fracàs, perquè al final han sigut ells que no han trobat. Nosaltres no ens podem fer responsables. I ha de quedar claríssim que els comuns van portar un pacte nou i ells ara s'aixequen de la taula i marxen. Per tant, nosaltres no estem d'acord amb les maneres que han tingut, que crec que és molt poc responsable marxar de govern quan els teus companys t'estan donant el suport i t'han dit per activa, per passiva, posant una data i tot en un ple per fer el relleu. Per tant, com us he dit al principi, aquest canvi d'alcaldia, jo tinc claríssim que me'l creia més jo que la Carme Gasulla.
1: Quan aquestes mesures que qüestionaven la legalitat d'algunes mesures que es proposaven, en la roda de premsa que ha fet ara, o va negar ella, i em sembla que s'ha referit que són excuses que heu posat vosaltres per tal de construir el relat, I en quins punts o propostes concretes d'aquests textos eren els que posaven en dubte la legalitat de l'Ajuntament?
0: Mira, un d'ells ho tenim per escrit, ho tenim per escrit. Però un d'ells era que des d'urbanisme s'actués amb legalitat. Només faltaria, i fins no fa molt, precisament l'inici d'aquesta legislatura, la regidora d'urbanisme era la Carme Gasulla. Un era aquest. I sobretot eren temes urbanístics, entenc per botigues, que hi ha molts interessos urbanístics. I un altre era arxivar expedients amb noms de l'expedient. No el direm aquí, però posa el nom de l'expedient concret que s'havia d'arxivar urbanísticament. Això no és legal, no ho faríem mai nosaltres, no? I després altres punts que realment insultaven directament a l'alcaldia i insultaven la honorabilitat de la institució. Nosaltres no entenem, de fet els hi vam dir, no entenem com no heu passat un filtre abans de portar-nos això a signar. I

0: Ells mateixos ho van retirar de seguida. Amb el David li van dir, David, no et preocupis, comencem de zero perquè entenem que ens hem passat. Per tant, jo entenc que això no era assumible. No ho sé si vols dir...
1: Sí, una mica seguint el fil de l'alcaldessa, que ja ho ha explicat força bé. En aquest sentit, com a grup, doncs... en el moment en què sempre hem estat disposats a complir pacte, jo amb la senyora Gasulla com a partit ens vam reunir en el seu dia i ens vam mostrar doncs, disposats evidentment a complir-lo, com no podia ser d'altra manera. Sí que és veritat que hi ha un punt d'inflexió, que és quan guanyem doncs, fa l'assemblea i comunica doncs, que aquest suport no el tindrà, i a partir d'aquí nosaltres com a govern i com a partit enteníem que el més lògic i normal és que ens haguéssim assentat els tres grups i que per part dels Verds en Comú Podem doncs haguéssim fet la proposta de què us sembla si anem a buscar o cercar aquests vots que ens falten, no? Perquè aquí jo crec que és un tema de tres partits de govern, no? Això no va passar i com ha dit l'alcaldessa doncs van anar passant el temps fins que ens vam trobar sobre la taula doncs aquest acord fet amb fets i amb el Margalló, que doncs, bueno, creiem que era totalment inassumible i a més doncs, aquí parteix de la, bueno, hi ha una falta de responsabilitat, de deslleialtat amb els equips i els companys de govern i per tant nosaltres vam considerar que evidentment no podíem acceptar-ho en cap cas i per tots els motius doncs, que ha expressat, no?, l'alcaldessa. A partir d'aquí hi ha un procés on es para tot i comença de nou, diguem-ne, un altre espai, una altra part en la qual doncs, es genera un altre document treballat per Comuns i Esquerra, en el qual nosaltres tampoc participem. Doncs, en aquest sentit, nosaltres també estem molt, molt decebuts perquè se'ns ha menystingut i no se'ns ha tingut en compte, sent la segona força de govern amb tres regidores. I en aquest document nosaltres, doncs, evidentment, en el primer partim de que no donarem suport, però atenent a la voluntat i atenent a la responsabilitat com a partit, com a govern, de facilitar aquest canvi d'investidura, doncs treballem moltes hores, plantegem una proposta que entenem que molt sensata i amb molt criteri i amb la voluntat doncs, que hi hagi aquest canvi d'alcaldia. I llavors doncs, bueno, aquesta proposta ens retorna i bueno, entrem en una fase en la qual doncs, no s'acaba de tirar endavant. Sí que és cert, doncs, pues, com deia l'alcaldessa, que sempre se'ns ha dit que en el cas de que no aconseguissin ells els vots de Fets o de Margalló, doncs entrarien igual, seguirien a govern, cosa que no ha succeït. I per tant nosaltres la nostra sensació com a partit i com a govern és que hi ha hagut una responsabilitat molt gran. Entenem que quan formes part d'un o assumeixes una responsabilitat, doncs penso que és important doncs arribar fins al final i bueno, com deia l'alcaldessa, doncs nosaltres tant Esquerra Republicana com si ja som independent, doncs assumirem aquesta responsabilitat, la mantenim, assumirem aquestes regidories que fins ara doncs estaven en mans de Verds en Comú Podem i treballarem doncs, per Sitges fins al final de la legislatura, com hem fet fins ara, i que, com dèiem, no? I que la ciutadania estigui molt tranquil·la perquè donarem el 200% cadascú de nosaltres per poder tirar endavant.
2: Regidor, en el cas de Sitges Grup Independents, Gasulla en aquesta compareixença també els ha acusat d'anar un membre de Comuns i oferir-lo l'entrada al grup municipalista. Què ha de dir al respecte?
1: Pues per sort o per desgràcia, conec molta gent i parlo amb molta gent i no diré el nom d'aquesta persona, crec que tothom coneix qui és, però amb aquesta persona fa molts anys que hi parlo, fa molt de temps que hi parlo, parlem de política, evidentment, i és una persona doncs, bueno, que no ens hem d'enganyar, doncs, bueno, que dins del món doncs, sitgetà doncs, bueno, doncs, és molt conegut, però en cap cas li hem ofert entrar al nostre partit perquè diguem-ne que la decisió d'entrar o no a formar part d'un grup polític no és unilateral en aquest cas meva, sinó que és una decisió compartida per part de totes i tots els membres que formen el partit, però com deia, vull dir, penso que no és un fet, diguem-ne, destacable en aquest cas per prendre una decisió com la d'abandonar un govern. Penso que, com dic, vull dir, parlo amb molta gent com, i no és significatiu i en cap cas doncs, l'he ofert per entrar, sinó que són converses polítiques o del carrer i ja està.
0: Alguna cosa més? Si no, deixeu-me dir una cosa ara, això, perquè jo sincerament no entenc quina excusa és això que té a veure amb un propòsit, és que no té absolutament res a veure. Jo només diria que a mi, i us ho dic molt personalment, em sap moltíssim greu, perquè jo tenia claríssim aquest canvi, aquest relleu, tenia claríssim que la Carme Gasulla havia de ser alcaldessa i fins i tot tenia un punt de que em feia il·lusió que ella fos alcaldessa perquè la conec de tota la vida i havíem treballat perquè això fos així. Em sap molt de greu que se'n vagin d'aquesta manera dient això, quan els partits de govern ens hem matat perquè això es pogués fer, perquè el relleu pogués ser possible de la, encara que no hi havia guanyem, però ens hem esforçat moltíssim i a mi personalment em sap moltíssim greu. I el que em sap més greu és que sabeu que Sitges és molt complicat de governar. Hi ha 10 partits polítics, és una ciutat que té els seus interessos polítics i els seus interessos econòmics i per tant hi ha moltes pressions i una vegada que hi ha un govern transformador que vol canviar coses, que realment toca el voraviu, han d'estar partits d'esquerra governant aquí, has d'estar treballant i que ara marxin, se'n vagin a l'oposició, que és la part més còmoda que hi ha per fer campanya i ens deixin aquí, els que ens quedem aquí, Sitges, Grup Independent i Esquerra Republicana de Catalunya, demostrem que som els que realment estimem Sitges i els que realment es creiem el servei públic i volem treballar. Els que marxen i se'n van a l'oposició per allà descansar o preparar-se demostren que no estan preparats per assumir aquesta responsabilitat, que és una responsabilitat molt dura, molt sèria, és veritat, però que nosaltres estem aquí i que nosaltres no abandonem i nosaltres no marxem. I per això ens sap molt de greu, perquè les polítiques transformadores, les polítiques que de veritat volen canviar les coses, necessiten de gent responsable i necessiten de gent que realment es mulla pel seu municipi i per la seva gent.
3: Entenc que hi veieu doncs, càlcul electoral, també.
0: Sí, veig un càlcul electoral, veig un càlcul claríssimament electoral.
3: Abans d'aquest canvi, d'aquest punt d'inflexió que dèieu de guanyem, estava clar com s'havia de negociar, tenint en compte que estava en minoria, com s'havia de negociar amb l'oposició? És a dir, si éreu els tres, tots, o havia de ser només els comuns?
0: Bé, això també m'agradaria deixar clar que en tot moment els comuns han actuat de manera molt unilateral. El que comentava el regidor Martínez, que a Sitges Grup Independent els han deixat de banda, és veritat, però perquè ells ho van decidir. Comuns van decidir anar a parlar individualment amb els que fos. Quan Guanyem no van tenir el suport de Guanyem, és veritat que nosaltres entenem que havien d'anar a buscar el suport de les esquerres i nosaltres entenem que sí que hi ha línies vermelles i que no s'havia d'anar a buscar qualsevol suport, però Comuns va decidir que ells unilateralment anaven a buscar el que fos. Per tant, han fet la feina per separat. Nosaltres no estàvem d'acord, el David ho va dir en alguna reunió, va dir quan guanyem, va dir que no, ens havíem d'haver reunit tots i dir què fem ara, però en aquell moment els comuns van dir no, nosaltres anem a buscar els suports que siguin.
3: Que no estava pactat d'abans, eh?
0: No. Sí que tenim un acord que es diu que a l'acord de govern del 2023 ha de fer un seguiment i això unilateralment els comuns van ser els primers que ho van desfer.
4: Això que deien els comuns que vostès els han posat noves condicions a ells?
0: No l'entenc perquè les condicions eren claríssimes. Hi havia un pacte el 2023, un pacte que era un acord que deia en habitatge farem això, en sostenibilitat farem això. Això era el pacte i això és el que volíem. Quan ells no tenen guanyem i van a buscar el Margalló i Fets, venen amb unes condicions inassumibles, com he dit, i per tant són ells que ens donen un nou pacte i nosaltres diguem, home, això és inassumible, tornem al 2023, no sé quines condicions es refereixen. Entenc que nosaltres diguéssim que no aquests temes que per nosaltres eren il·legals. Sí, doncs amb això, amb aquestes condicions, evidentment que vam dir que no.
3: Que Fets o Margalló entrés al govern era inassumible, també?
0: Fets o Margalló, en principi no podia entrar al govern, perquè està considerat un trànsfuga actualment, per tant no podia assumir una regidoria, i Fets no era una proposta exactament que feia, si no recordo malament, perquè era assumir sense tenir una regidoria, sense tenir condicions de regidor, o algo així. Però és igual, de totes maneres, nosaltres és veritat que no volíem que entressin de regidors, però és que Margalló ja no podia assumir una regidoria.
3: I enteneu que el que s'estava pactant o que proposava Comuns era una cosa totalment diferent a la del 23, un pacte totalment diferent.
0: Bueno, exacte, era un pacte on Fets i Margalló, a canvi de donar el seu suport, demanaven una sèrie de coses que moltes eren inassumibles pel govern, però per això nosaltres hem dit tornem al 2023, nosaltres ja teníem un pacte de govern i el pacte on Fets també hi era, no entenem per què han de fer noves propostes, no? El Margalló, que no hi era, podria demanar coses, segurament, però evidentment el que va proposar, però després van anar canviant, quan vam tornar al 2023, més o menys vam arribar a un acord. Es va baixar, es va treure tots aquells punts que nosaltres creiem que no es podien assumir, però tots els altres els vam assumir, els va assumir Sitges Grup Independent, els va assumir Esquerra Republicana. Per això dic, nosaltres ja vam fer ara l'esforç d'entenent que si vas a buscar un vot et demanaran alguna cosa, ho entenem perfectament, per tant nosaltres ja vam dir que estàvem d'acord. I repeteixo, les paraules de la Carme Gasulla va ser, el Margalló ens ha dit que no entenc perquè ara no ho diuen, perquè el fet és que els hi falta el vot del Margalló.
1: Sí, jo volia comentar una mica la línia. Nosaltres quan vam fer una sèrie de propostes que estaven treballades en el document que es van presentar, bueno, se'ns van acceptar totes, per tant menys dos que després es van perfilar, però se'ns van acceptar totes. Per tant, no entenem que aquesta decisió, precisament, perquè si realment doncs, les propostes que nosaltres vam parlar i vam treballar com a partit prèvia treball amb Esquerra i Comuns se'ls hi presenten i ens diuen que totes són acceptables, doncs no entenem aquesta decisió. I llavors és un tema molt, molt, molt personal, però també entenc, dona la sensació doncs, que en cap moment doncs, s'han cregut que havien d'assumir l'alcaldia, perquè penso que si ho tens clar doncs la passa i tires endavant. No? I han anat dilatant molt tot fins a arribar doncs, al punt de convocar aquesta assemblea per tal de que l'assemblea doncs, ratifiqui aquesta decisió, no? Que també ens sap greu perquè al final, torno a dir, és una irresponsabilitat de cara a la ciutadania, de cara a la lleialtat institucional i de cara a la institució. Per tant, doncs, més que res perquè quedi clar que tot el que s'ha treballat, Comuns, o Verds en Comú Podem, estaven d'acord amb els punts que s'havien plantejat.
0: Només perquè veieu fins a quin punt estava tot lligat. De fet, molts sabeu que el programa de Festa Major està aturat precisament perquè vaig dir un moment, perquè si ha de sortir, que ja surti potser amb l'alcaldessa Carme Gasulla, però perquè veieu que el 6 de juliol anàvem a fer el ple extraordinari del relleu. L'únic que nosaltres necessitàvem abans tenir per escrit, evidentment, els 11 vots que ells deien que tenien. Una cosa és que tu busquis 11 vots i que ofereixis el que sigui i que diguin que sí, però clar, després necessitàvem aquest acte públic. Per això no es va convocar el 6 de juliol, perquè segons ells els hi faltava aquestes assemblees del Fets o Margalló, però el 6 de juliol era una data que anàvem a fer el ple extraordinari per fer aquest relleu. Fins i tot ja havíem parlat com es feia la renúncia, com es feia el nou cartipàs, com havien de ser tots els canvis.
5: Les intervencions, com han pogut escoltar, de l'alcaldessa Aurora Carbonell, acompanyada també de David Martínez, el portaveu de Sitges Grup Independent, Aurora Carbonell, que apuntava aquesta data del 6 de juliol com la data que inicialment estava prevista per fer...
6: Sí, que passa que aquí...
5: El relleu, però bé,
6: sí.
5: En fi,
6: és que ell...
5: va quedar a l'aire això del 6 de juliol.
6: Però és que, a més, ell ahir deia, nosaltres ja ho vam dir, que el 6 de juliol vam anunciar un ple, que hi hauria ple pel relleu de l'alcaldia tot plegat. El que va passar és que durant aquell ple ella va dir que el 6 de juliol probablement hi hauria un ple. Però quan, ara no recordo qui, algú altre del consistori va fer referència que seria el ple de relleu d'investidura, ella va tornar a agafar la paraula i va dir: jo no he dit que sigui del rei o d'investidura, he dit que serà un ple, no sabem de què. I aquí es va fer una mica la boja, saps? Vull dir que també aquí tothom juga a lo seu, perquè en aquell moment no, ella no va concretar que el ple del 6 de juliol, que en principi s'havia mig anunciat, fos aquest, tot i que òbviament tots els que assistíem en aquell ple van deduir que era el ple d'investidura, un ple que finalment no es va produir i no es produirà.
5: Aquesta tarda, a partir de les 6, com ja hem dit en començar el programa, roda de premsa del PSC, a través del que pugui explicar amb el seu cap de llista, Manu Rodríguez,
6: que s'estrena. Primera roda de premsa de Manu Rodríguez com a portaveu del PSC.
5: I demà, doncs, la podran escoltar. De moment...
6: I pendents del comunicat del Margalló. Pendents del comunicat del Margalló, i demà, amb qui ja hem confirmat que podrem parlar, és amb en Josep Maria Tubau, perquè aquí guanyem d'alguna manera, també té alguna cosa a dir amb aquell comunicat, recordem, a l'abril, anunciant que no donarien suport al relleu a l'alcaldia.
5: I de moment, com diu aquell, hasta aquí puedo leer. Carola, gràcies.
6: A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Vinga, 3 minuts passen de 12:15. Rapidito, perquè se'ns ha... Quan entra la política s'acaben les hores, oi? Des d'ara i fins a les 12, el darrer espai de consum d'aquesta temporada amb la Sandra Clark, des de l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor. Sandra, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui amb la Sandra que tractarem una qüestió que preocupa a Guiteja i ara mateix ens ho preguntàvem també, que és la qüestió de l'habitatge i del lloguer. Clar, és una qüestió que toca, diguem, a les regidories serveis socials, habitatge, però també hi ha una part de consum aquí.
1: Hi ha una part de consum en tot el que afecta la publicitat de l'oferta i de l'anunci que fa l'API o l'agent immobiliari i l'oferta que se li fa al consumidor, sempre i quan hi hagi una relació de consum. És a dir, sempre i quan aquell contracte de lloguer estigui formalitzat entre una persona consumidora, persona física, i una empresa, un empresari. Nosaltres no toquem en cap cas contractes de lloguer que s'han formalitzat entre dues persones jurídiques, que són la gran majoria.
0: D'acord, és a dir, la diferència aquí seria que si el, diguem, l'arrendatari,
1: no, l'arrendador,
0: l'arrendador sigui... Una empresa.
1: Una empresa. Imagina't que Fincas Pepito López, com a titular del contracte de lloguer, no? o a vegades hi ha entitats bancàries com a titulars de contractes de lloguer, amb una persona física. Aquí puc establir relació de consum. Però quan em venen amb contractes de lloguer que són entre dues persones físiques, nosaltres no podem fer res, perquè ja no hi ha relació de consum, llavors no està emparat per la normativa de consum.
0: D'acord, és a dir, hi ha consum quan hi ha... I aquest és el primer parany important.
1: Sí, perquè molta gent es pensa que... O sigui, jo ho entenc, eh?
0: Tinc és un contracte.
1: Tinc un contracte i l'arrendador no em vol arreglar la caldera, no? Que això ja ho estableix la llei d'arrendaments urbans i tal. Nosaltres podem informar del que diu la llei d'arrendaments urbans en la mesura que ho sabem, perquè jo torno a repetir que som un servei administratiu de consum. Llavors podem tenim algun coneixement perquè anem fent formacions i tal, però en cap cas podrem fer una mediació de consum perquè la relació de consum és inexistent.
0: D'acord. Per tant, la majoria de casos queden exclosos, però sí que hi ha casos que sí que entren.
1: Sí, hi ha casos més de... més, per exemple, l'altre dia en vam atendre un que venia amb un contracte de lloguer on la part arrendadora era persona jurídica i que se li havien cobrat les despeses de gestió d'honoraris a la arrendatària, a la persona que llogava. Clar, això per modificacions no fa gaires anys s'estableix que a la persona que va llogar tu com a agència immobiliària no li pots cobrar les despeses d'honoraris, no? I llavors això més clar, la persona el que reclamava és que se li tornessin. Nosaltres per una part, llavors com ho tractem això? Per una part el que fem és comprovem sempre que hi hagi la relació de consum i llavors per una part li diem a la persona consumidora que primer ho ha de reclamar ell, vale? L'assessorem i li diem no, primer tu has de reclamar directament a l'empresa, si l'empresa no et respon en 30 dies o la resposta que et facilita és desfavorable, aleshores nosaltres podem iniciar el procediment de mediació i reclamarem l'objecte de la reclamació en aquest procediment serà que li tornin aquests diners que no tenia obligació de pagar. D'altra banda, el que hi ha és una infracció en matèria de drets de persones consumidores. I aleshores el que faríem seria traslladar aquesta infracció, si no hi hagués acord, a l'organisme competent per presentar denúncies administratives, que en matèria d'habitatge a vegades és l'Agència Catalana de l'Habitatge i a vegades és l'Agència Catalana del Consum. Llavors hi ha com aquí a vegades que és una línia com molt fina. Nosaltres al final el que fan la majoria de les oficines de consum és traslladar a l'Agència Catalana del Consum aquelles infraccions que són en relació a la publicitat, a l'anunci que hi ha a la immobiliària o a l'oferta que li fan al consumidor, no? Quan ja li diuen, doncs mira, en aquest pis doncs no poden entrar animals, o sigui, els quatre, no? Quan ja és més. Però més enllà d'això, nosaltres considerem que tota la resta és competència d'habitatge. I aleshores, si l'Ajuntament té competència d'inspecció i sanció, pues, se li ha de passar a l'Ajuntament, perquè és l'administració que té la competència primera. Si no l'ha assumit, aleshores es passa al Departament d'Habitatge de la Generalitat.
0: D'acord. Per tant, has fet aquesta primera salvetat, l'arrendador ha de ser una empresa,
1: sí.
0: Pot entrar Consum.
1: Sí.
0: Consum, bàsicament, entra en qüestions de publicitat i també en altres de les qüestions de publicitat de la...
1: És que saps què passa? Que amb la nova llei, crec que és amb la nova llei d'habitatge...
0: És que això ha canviat molt els últims
1: anys. És que ha canviat molt. Jo et diria, crec que és amb la nova llei d'habitatge, s'estableix un contingut mínim de l'oferta i la publicitat que es fan a les agències immobiliàries. I aleshores, la publicitat que s'ha de fer d'un immoble, en primer lloc ha de dir les característiques de l'immoble. Estic parlant del que tu veus en els portals immobiliaris o el que veus a les agències que hi ha a peu de carrer. Les característiques de l'immoble, aleshores també ha de dir si aquell habitatge està dintre de la zona tensionada o no. Això de la zona tensionada... crec que són dues declaracions de l'any 2024 que tenen 3 anys de vigència, és a dir, el 2027 s'hauria de tornar a renovar la declaració de zones tensionades. Ara crec que a Catalunya hi ha 271 municipis.
0: Entre ells Sitges.
1: Entre ells Sitges, que són declarats zones tensionades. Aleshores, això què vol dir? Que si hi ha un habitatge dintre d'un municipi que està declarat com a zona tensionada, el preu del lloguer no pot superar a l'índex estatal de referència, vale? Que l'índex estatal de referència el determina un ministeri espanyol, que em sap greu, no ho sé dir ara. Vale? Aleshores, és a dir, tots aquells contractes que es facin han de respectar aquell preu. Tu imagina't que em ve una persona que ha contractat, un contracte que estableix una relació de consum, que em diu que en el seu contracte el lloguer és de 900 euros i l'índex màxim per aquell municipi, m'ho invento, és de 750, i que vol reclamar la diferència de les mensualitats que ha pagat en excés. Jo això ho faria com a procediment de mediació, perquè hi ha una relació de consum. Ara bé, si no hi ha acord i l'empresa no esmena això, podríem entendre que hi ha una infracció de la normativa, però en aquest cas jo ho traslladaria a habitatge, perquè és habitatge el competent en matèria, o sigui, en el que és el preu del
0: inspecció
1: contracte.
0: Inspecció i sanció.
1: Sí.
0: D'acord.
1: És que és com molt complex a vegades. Llavors, la contenció de... O sigui, per una part ja s'introdueixen, has de publicar la zona, si ets municipi, de zona tensionada, i per l'altra part has de publicar el que refereix a la contenció de rendes segons aquest índex estatal que s'estableix.
0: D'acord. Per tant, a diferència de que quan parlem de viatges i de maletes, per exemple, doncs queda clar que són qüestions de consum, hi ha una normativa a aplicar, i si entres, entres, i si no entres, quedes fora. Això, aquí, a la B, doncs aquesta dicotomia entre departaments, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat,
1: exacte,
0: entre qüestions d'habitatge i qüestions de consum, doncs pot haver aquest dubte sobre quin és el millor camí a seguir.
1: La qüestió d'aquí és, per exemple, la prova que té la persona consumidora. La persona consumidora ve a l'UMIC amb un contracte. Jo no veig la publicitat que li van fer. Aleshores, és la prova que tu trasllades perquè es faci una inspecció i es miri si realment les coses estan ben fetes, és complicada.
0: D'acord, perquè els anuncis desapareixen.
1: Exactament.
0: I no acostumem a guardar còpia de l'anunci que ens va motivar una compra, perquè no pensem que aquest anunci estigui malament, no compraríem.
1: No, però és important que les persones que van a llogar un pis a una agència immobiliària, és igual, o llogo un pis a un particular, vale? Sapiguem si aquell habitatge està dintre de la zona sancionada o no, vale? I després, si la persona, que això és més amb els particulars, i això també també té incidència quan és una compra-venta, si és gran tenidor o no és gran tenidor. no? Perquè en el moment que la persona, els grans tenidors són aquells propietaris, o sigui, imagina't una persona que té en una zona tensionada més de 5 habitatges. Aquella persona és un gran tenidor. Llavors ha de fer referència, o sigui,
0: a qualsevol zona que tensionada, no només, és a dir...
1: És que aquí hi ha el tema, eh?
0: Ai.
1: El gran tenidor que tinc,
0: és a dir,
1: quatre habitatges a Sitges.
0: I una Vilanova, que també
1: no,
0: és zona tensionada.
1: No, quatre habitatges a Sitges i un altre en un municipi que no és zona tensionada, aquella persona no és gran tenidor.
0: No és gran tenidor. Si en té quatre a Sitges
1: i una Vilanova
0: que també ho
1: sí,
0: és, llavors sí,
1: clar,
0: llavors
1: home,
0: és gran tenidor.
1: Sí. Has de tenir cinc habitatges.
0: Cinc habitatges, no entren trasters aquí, no?
1: No. No, ni pàrquings ni trasters.
0: Ni pàrquings ni trasters, perquè com moltes vegades els pàrquings i els trasters apareixen com una referència cadastral diferent...
1: Exacte. No entren pàrquings.
0: No entren dintre del concepte de gran tenidor.
1: No.
0: Per tant...
1: I si estic parlant d'una zona que no tensa, però tinc 11 o més propietats...
0: També.
1: Seré gran tenidor.
0: D'acord. Sí. És a dir, amb zones no tenses, 11 o més, amb zones tenses... 5 o més.
1: 5 o més. Després també fa referència, per exemple, una qüestió que... Jo vaig dient-te coses, perquè, per exemple, imagina't una vivenda que està subjecta a l'índex de preu de lloguer, vale? Perquè està dintre d'una zona tensionada, la propietat és un gran tenidor, i faig un contracte de lloguer, faig un contracte d'habitacions, perquè el contracte d'habitacions està regulat, o sigui, la LAU el contempla com a vivenda habitual, perquè hi ha una finalitat de viure. ¿Vale? Aleshores dius, aviam, si jo el màxim que puc cobrar per aquest pis són 1.000 euros, però l'estic cobrant a 3 estudiants, però només he llogat un estudiant perquè les altres dues habitacions m'han quedat buides, li repercuteixo en aquest estudiant el màxim que em permet a l'índex de lloguer, no. O sigui, cada habitació tindrà la quota proporcional del màxim de l'índex de lloguer que s'ha establert per aquella, per aquella vivenda.
0: És a dir, has de calcular el que hauries de cobrar per habitació si estàs tot ple.
1: Exacte.
0: I aleshores repartir-ho entre tot el que llogues.
1: Exacte. Sí, perquè això també ha creat controvèrsia, no? I al final, bueno, el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb una formació va dir no, o sigui, si tinc 3 habitacions i és que és aquest exemple, i val 1.000 euros, o sigui, el preu màxim és 1.000, el preu màxim 1.000 sobre la renda, després escombraries, tot el que és va a part, ho he de fraccionar.
0: D'acord, per tant, així, aquí queda repartit. Tot el que estem parlant, en el fons, la llei afecta a tothom. Afecta els contractes entre particulars.
1: Exacte.
0: I afecta els contractes que són relació de consum, que són els que tenen...
1: És que l'UMIC només podrà iniciar el procediment en aquells contractes on es pugui acreditar que hi ha relació de consum.
0: Però fem aquesta salvetat, és a dir, tot el que estem explicant avui afecta a tots els contractes, però la gestió de les reclamacions que pot fer l'UMIC només és en aquells contractes que s'hagin fet amb una empresa.
1: Exacte.
0: Ens introduïes el concepte del gran tenidor.
1: Sí.
0: El gran tenidor té unes particularitats respecte d'una empresa o un particular que no ho sigui, oi?
1: Espera't que me la pregunta, que l'he de pensar ara.
0: El gran tenidor, diguem, té una salvetat superiors.
1: Sí, exacte. El gran tenidor està limitat per
0: aquest tope de preu.
1: Exacte, perdó. Per aquesta, sí, per aquest màxim de preu que determina l'índex.
0: D'acord.
1: Sí.
0: El particular també, però hi ha una diferència entre ells, oi? Que és que el particular, diguem, pot recuperar o pot mantenir el preu de lloguers anteriors, mentre que el gran tenidor, si fa un lloguer nou...
1: Nou, exacte. Si fa un lloguer nou, aleshores ja s'ha d'adaptar a la norma.
0: A la norma. A la norma que és el màxim, aquell topall famós. Per això...
1: Però el particular, ara em vaig a ficar a un lloc on jo no... si jo t'he llogat a tu al pis i anem fent pròrrogues que permet l'alau i tal, no sé què, okay. Però en el moment que tu te'n vas i jo entro, no? Hi ha un altre arrendatari, si faig un contracte nou i estic a una zona tensa, siguis persona física o jurídica, tu t'has d'adaptar a l'índex.
0: Si fa menys més, es pot mantenir el preu si fa menys de 5 anys.
1: Anys, sí, clar. Sí. Si fa, o sigui, sí. Però que podria ser que en algun moment un arrendador, persona física, que està dintre d'una zona
0: tensa
1: hagués d'adaptar-se a l'índex que estableix la contenció de rendes.
0: Quan han passat més dels 5 anys.
1: Exacte.
0: Estem parlant d'una qüestió molt tècnica.
1: És que és molt complexa.
0: És molt complexa.
1: És molt complexa, però jo, o sigui, a nivell de consum, a mi el que m'interessa és que la gent sàpiga que ha de preguntar, escolta, on estic llogant és mercat tensionat o no? No? I a més hi ha una relació pots consultar la relació de municipis.
0: Que pel que ens aplica aquí és sí.
1: Vale. Que has de saber que això ho ha d'indicar l'anunci, que t'han de dir si el propietari és gran tenidor o no és gran tenidor, que t'han de posar les característiques del preu.
0: Aquesta és l'altra. Com saps que és gran tenidor? Home,
1: mira, doncs això ja ara...
0: Hi ha algun registre de grans tenidors?
1: No, hi haurà un registre i sé que s'està treballant de grans tenidors, persones jurídiques. Perquè els grans tenidors, llavors tu podràs consultar, no? Això a nivell de consum ens anirà molt bé. Però quan és persona física, per la llei de protecció de dades, com que hi havia una incidència, es xoquen els dos interessos, crec que no serà tan fàcil, no ho podran publicar d'aquesta manera, i es podrà consultar, però l'altre dia l'Agència Catalana de l'Habitatge, que vam fer una formació, ens van dir que encara no sabien...
0: Com ho farien?
1: Com ho sabrien?
0: Perquè, clar, jo també entenc que una cosa és que no hi hagi una fitxa pública que tu puguis consultar i una altra cosa que tu no puguis demanar a l'administració que t'informi sobre si determinada persona és o no gran tenidor.
1: És que no sé, o sigui, no sé com ho faran, perquè, a més, si no t'informen, clar, es poden vulnerar tots els drets que hi ha, tant si ets... persona física consumidor,
0: clar,
1: com si
0: jo si
1: no
0: sóc en aquest cas un arrendatari, no
1: ho podràs saber.
0: Clar.
1: Però jo sé que quan es tracta de persones jurídiques, sí que hi haurà un registre
0: haurà
1: de grans tenidors, i tu podràs consultar-ho. A nivell de persones físiques hi havia més controvèrsia en aquest tema per la llei de protecció de dades. Llavors, no acabava de quedar clar, o a mi no em va acabar de quedar com es faria això, com es gestionaria, perquè al final és un accés a la informació que tenen ells com a consumidors de dir, ei, jo vull que m'informis d'això, no?
0: Per saber si realment allò que m'estan
1: dient és correcte o no, exactament. El registre de les persones jurídiques et dic que sí. L'altre ho descobrirem en pròxims
0: capítols.
1: Programes.
0: Això mateix. Va. Això bàsicament era perquè hem d'estar dintre d'aquell topall de preus que ens marca la zona tensionada.
1: Exacte.
0: I aquest topall de preus és el que va a missa.
1: És el que va a missa i és el que han de respectar. Després hi ha... clar, hi ha una... Hi ha una picaresca aquí, no? De dir, doncs jo faig el topall de preus, per exemple, crec que són allotjaments turístics o els contractes que no són per vivenda habitual, vale? Algun d'ells, els turístics, no, perquè crec que va per turisme, però els de temporada, gràcies. Aquests no estan subjectes al topall. Aleshores, quina és la picaresca que es pot fer? Pues que jo et faci un contracte que simuli que no és, que és
0: de temporada
1: i no m'adapti al topall de preu, tot i que estic a zona tensionada.
0: D'acord.
1: Aleshores, aquí el que diuen pues, tota la gent que jurista i tal és... si nosaltres detectem o l'organisme competent o l'administració competent detecta que hi ha un contracte de temporada però que té la finalitat de vivenda habitual, es tractarà com a vivenda habitual. Per què? Perquè tu imagina't que tu ets un gran directiu d'una empresa de la Seu d'Urgell que et destinen 5 mesos a Barcelona. Tu allà, la finalitat, tu faràs un contracte per 5 mesos, la llei t'ho permet, eh? Uh-huh. Però clar, aquests 5 mesos seria de temporada. Ara bé, si les coses ben fetes serien que s'acredités que allà allò és per viure d'uns 5 mesos per una qüestió laboral, llavors allò s'assimila a un contracte de vivenda habitual i està subjecte també a la contenció de rendes. Igual que pot passar amb un contracte d'estudiants que van a viure a Barcelona durant 9 mesos, o perquè jo tinc a la Vall d'Hebron un familiar ingressat i m'he de quedar 8 mesos, no? Aquest fet, a la LAU i totes les modificacions posteriors que s'han fet, encara que siguin d'un termini inferior al que s'estableixen pels contractes de vivenda habitual, els entén com a habituals i permanents, perquè la finalitat és viure. Uh-huh. No estic allà de vacances.
0: Estàs vivint menys del que seria un contracte indefinit o un contracte de 5 anys.
1: Exacte.
0: Però,
1: i això també ho hem de saber com a uh-huh. consumidors.
0: D'acord.
1: No? Si jo vaig allà i si jo vaig a Barcelona, que és tensionada, i perquè les circumstàncies de la meva vida em fan que he d'estar 6 mesos allà i m'he de buscar un pis de lloguer, el que faré és aquest contracte haurà de dipositar la fiança, uh-huh. aquest contracte haurà d'incorporar a un document que acrediti que jo estic allà pel motiu que estic, treballar el que sigui, estudiar, un ingrés, perquè estic esperant que m'entri una vivenda, i això estarà subjecte a la contenció de rendes.
0: D'acord. En això també consum entra si l'arrendatari
1: és per l'arrendador.
0: L'arrendador, ai, t'ho estic barrejant tota l'estona, eh? Ja és prou complicat això. Si l'arrendador és persona jurídica.
1: El que passa que sí, clar, quan venen a l'OMIC i amb... Mira, el 90% de contractes que jo tracto a l'OMIC són de persones físiques. Jo no puc fer res. O sigui, no puc fer res més enllà d'assessorar i derivar-ho. Pues, si és una qüestió de no funciona la caldera i el propietari no me la vol arreglar, doncs ves a mediació comunitària, aviam si ells poden fer algun tipus d'acord amb el propietari. Si és una infracció perquè no m'han respectat l'índex, o sigui, bueno, doncs ves a l'habitatge d'aquí de l'Ajuntament, si hi ha competència per d'inspecció i sanció, si les té assumida, si no... Hi ha l'Agència Catalana de l'Habitatge. Vull dir, que vies n'hi han, malgrat que vinguin a l'OMIC, nosaltres, si no ho podem fer perquè no tenim competència, no ho farem, però sí que assessorar, de dir cap on pots anar, això sí que ho farem.
0: Per tant, pel que estic entenent, Sandra, la majoria de les persones que arriben a l'OMIC, al final les acabes derivant.
1: Sí, d'habitatge en tenim molt poques.
0: D'acord, perquè la majoria són contractes entre particulars que no entra en el concepte de relació de consum.
1: Sí, el que hauríem de fer, jo crec que des de l'OMIC, que seria molt més productiu, és fer com una campanya informativa, tant a les persones consumidores com als establiments d'agències immobiliàries, no? De dir, doncs mira, escolta'm, recordem que és una zona tensionada, recordem que és un gran tenidor, recordem quins contractes estan subjectes a això, perquè són contractes a partir d'una data determinada, recordem què ha d'incloure la publicitat, recordem què li has de donar a l'oferta, tot això. Aquesta jo crec que és més la feina que hauríem de fer com a oficina del consumidor, que al final som una oficina d'informació.
0: Uh-huh. El lloguer turístic sí que és relació de consum.
1: No, el lloguer turístic és més a relació de... És a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Jo ho derivo allà perquè ens ho posen allà. Si hi ha una infracció, ho derivem allà. I fins ara no ens han tornat res.
0: D'acord. Per tant...
1: El lloguer turístic sí que ens han vingut moltes, com que nosaltres no... Ens ve del lloguer turístic d'una persona que no està empadronada a Sitges.
0: Aquí normal, tenim la, normal,
1: normal. Llavors aquí tenim la qüestió si el domicili social d'aquella empresa Sitges, que no sempre passa, aleshores nosaltres fem una comunicació a l'establiment i li diem, ei, escolta'm, que ens ha vingut això, que ens ha... i a vegades fent això, només amb aquesta comunicació he de dir que els establiments responen molt bé i el problema es resol.
0: D'acord.
1: Sense haver de fer el procediment de mediació perquè no som competents en, en aquest aspecte.
0: D'acord. Si a sobre l'empresa és de fora...
1: Si a sobre l'empresa de fora, si no, és que no podem fer gaire cosa, ho passem a l'Agència Catalana de l'Habitatge.
0: Ja està.
1: Ja està.
0: Són les 12.
1: Ha sigut ràpid, això, eh?
0: Avui, sí, ha sigut ràpid i un punt espès, bàsicament, perquè és una qüestió molt complexa, la de l'habitatge. De fet, és una de les primeres preocupacions en tots els baròmetres de preocupació pública que tenim. I, a més, una qüestió que ha estat molt sotmesa a canvis normatius durant els darrers temps.
1: I que nosaltres a vegades anem una mica darrere de tot això, eh? Vull dir que a vegades no som juristes i a vegades ens costa entendre tot això. O sigui, el concepte de gran tenidor és un concepte no és fàcil, el concepte de mercat de zona de mercat tensionat tampoc, però l'única cosa, jo resumint molt ràpid, és si ets consumidor o ets una persona física que llogues, pregunta si estàs a zona tensionada, pregunta si la persona és gran tenidora, si és un habitatge permanent, fiança, s'ha de dipositar a l'Incasòl, i si no, doncs vine a l'UMIC, que t'informarem millor.
0: D'acord, doncs ens quedem amb aquesta part final. Sandra, moltes gràcies, com sempre, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Acabem aquesta temporada amb aquesta gairebé píndola llarga de tema d'habitatge. Bon estiu.
1: Bon estiu a tots.
0: I a tots vostès. Són les 12. Demà una miqueta més de política, perquè això no s'ha acabat, però bé, aquesta tempesta d'estiu que estem visquent a Sitges aquest mes de juliol. Són les 12, com deien, que passin un molt bon dia. Fins demà.

0: Junts fa oficial la seva sortida del govern municipal de Girona i trenca amb Guanyem i Esquerra Republicana a la cap de files dels juntaires. Gemma Geis reivindica l'obra de govern, però atribueix la ruptura a les tensions i desavinences dels últims mesos. Pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor. L'última setmana, el gruix dels episodis atesos són cops de calor. Les intervencions a urgències derivades de les altes temperatures pugen també un 20%. L'última setmana hi ha hagut també 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. El Consell de Ministres aprovarà avui tipificar la violència vicària com un delicte contra les dones. El text inclou mesures específiques i contempla la retirada de la pàtria potestat. El govern valora concedir ajudes econòmiques als comerços afectats per l'esvoranc a la zona del Putxet, a Barcelona. Aquest migdia, la Generalitat es reunirà amb els propietaris que han hagut de tancar els negocis des de fa una setmana, quan hi va haver l'esfondrament. Una macrooperació dels Mossos vinculada amb un tiroteig sense ferits a Sant Adrià de Besòs acaba amb 3 detinguts i 6 armes de foc requisades. Hi han participat 150 efectius de la Divisió d'Investigació, la Unitat Canina, la de Drons i també la Policia Científica. La investigació continua oberta. Els Estats Units han bombardejat per tercera nit consecutiva l'Iran i el règim de Teheran ha atacat diversos petroliers a l'estret d'Hormuz, una acció que ha causat un mort. L'intercanvi d'atacs torna a escalar en una confrontació que fa pujar de nou el preu del petroli. Donald Trump assegura que vol restablir a partir d'aquesta nit el bloqueig a l'estret i que aplicarà una taxa del 20% a tots els vaixells. França celebra aquest matí amb una desfilada militar massiva la seva Diada Nacional, en què per primer cop hi participa una representació d'Ucraïna. 24 caps d'estat i de govern assisteixen a l'acte l'últim 14 de juliol del president Emmanuel Macron. Vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft. Els treballadors de Barcelona protesten per un ERO que preveu l'acomiadament de gairebé un terç de la plantilla. Entre la cinquantena d'afectats hi ha l'equip de l'última entrega del joc Assassin's Creed, amb unes vendes de 2 milions de còpies només el primer dia. Canvis d'ubicació del piromusical de la Mercè i de la festa de la nit de cap d'any a Barcelona. Les obres al recinte de la fira porten el piromusical fins a la platja del Bogatell i la festa del dia 31 de desembre a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Els canvis es podrien mantenir més enllà d'aquest any.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol arriba al tram final. Avui França-Espanya, primera semifinal a les 9 del vespre a Dallas. Lamine Yamal assegura que no sent pressió, però és conscient que és el partit més important en la seva carrera. A l'Espanyol fitxen la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott. Fins al 2028, la terrassenca de 19 anys, formada al planter blanc i blau, ve del Barça B. I avui es reprèn el Tour de França amb la desena etapa de 166 quilòmetres amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria.
0: I el temps, sol amb cel enterbolit i notable xafogor, temperatures una mica més altes a l'interior. El Pla de Lleida no es descarta algun valor de 40 graus i de manera local persistiran alguns núvols baixos a la costa sud. Al llarg de la tarda arribaran nuvolades desgastades per Ponent i les Terres de l'Ebre. 3CAT Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
2: I agafo l'interfon, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
3: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
2: Un simple dinar a casa. Això ja no hi és.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per inspeccionar aquells vehicles especialitzats vinculats a...
2: És la una del migdia, estem seguint en directe les explicacions de la consellera portaveu Sílvia Paneque després de la reunió del Consell Executiu del Govern.
1: ...de les estacions fixes deixant d'estar regulats de forma general. Això sí, tot i que doncs no hi haurà aquesta regulació, hi haurà un preu lliure, perdonin, però sí que hi haurà un topall a criteri de la Generalitat perquè pugui intervenir en aquells casos on es consideri des del departament que hi ha alguna disfunció en el mercat o situacions que poguessin perjudicar els usuaris en l'àmbit tarifari. Paral·lelament, reforcem les obligacions dels operadors, com es venia fent fins ara, i, per tant, en aquests moments, a Catalunya tenim 50 estacions fixes, 10 unitats mòbils d'ITV, que gestionen a l'entorn de 3,2 inspeccions cada any en un context d'un parc mòbil de 5,4 milions de vehicles. Per tant, una implantació que, com els dic, presenta tots aquests avantatges i que s'anirà adequant de manera progressiva amb una transitorietat d'uns 2 anys per tal que es pugui anar adaptant a totes aquestes qüestions que els he detallat. Segon acord que els volia destacar avui, el de les carreteres connectades. Catalunya és un referent en l'àmbit europeu, no només espanyol, sinó en l'àmbit europeu, de mobilitat connectada, aprofitant aquelles oportunitats que en genera la tecnologia i molt específicament el desplegament de fibra òptica que tenim a la xarxa viària catalana, que és de l'entorn d'uns 6.000 quilòmetres. És un programa de 66 milions d'euros que va abocat aquests 6.000 quilòmetres de carreteres de titularitat de la Generalitat i combina, per una banda, la innovació, l'aplicació de noves tecnologies. Segon, i prou important, jo diria que prioritari, la millora en la seguretat viària i, per tant, disminuir l'accidentabilitat en la xarxa de carreteres catalanes i la sostenibilitat. És un projecte, com els dic, que incorpora la digitalització de totes les infraestructures i la implantació d'aquestes tecnologies per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu. De fet, forma part d'un projecte europeu. Amb aquesta iniciativa, per tant, engeguem el procés d'adaptar les carreteres a la mobilitat que ens espera al segle XXI i, com els deia, també amb incidència en l'àmbit de la seguretat i la sostenibilitat. També dir que s'alinea amb els objectius que tenim establerts en el Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible i amb les directives europees d'aquests sistemes intel·ligents de transport i amb aquesta futura mobilitat connectada. Això ens ajudarà també a resoldre incidències i a tenir un caràcter més preventiu a l'hora de gestionar el trànsit a la nostra xarxa viària i, per tant, anticipar-nos a les incidències i ser capaços d'actuar abans que es produeixin. Concretament estic parlant de sensors, de sistemes intel·ligents i de plataformes de gestió que ens permeten tenir un coneixement a temps real de les infraestructures i, com dic, de detectar aquests riscos abans que es produeixin i poder actuar també des dels cossos de seguretat i des del Servei Català de Trànsit d'una manera més ràpida i eficient i incrementant la seguretat de les persones. Un dels elements rellevants d'aquesta estratègia és la creació d'un bessó digital, és a dir, un model que reproduirà de manera fidel aquests 6.000 quilòmetres que tenim de xarxa viària a Catalunya, de titularitat de la Generalitat. En aquest cas, iniciarem un bessó que reproduirà la xarxa interurbana a l'entorn metropolità de Barcelona. Concretament, començarem en un àmbit de 326 quilòmetres i ho anirem estenent de manera progressiva a tota la xarxa viària catalana. Per tant, un desplegament progressiu de 930 quilòmetres en aquests primers anys de connectors intel·ligents. Jo crec que l'adjectiu que pertoca és intel·ligent i que facilitarà també la comunicació entre el vehicle i la pròpia infraestructura. El govern licitarà ja pròximament els dos primers corredors connectats d'aquestes característiques, que són a la C31 i a la C32 Sud, que es corresponen a l'àmbit de Castelldefels i Hospitalet de Llobregat, i ja en aquesta primera licitació hi aboquem d'aquests 66 milions d'euros 700.000 euros per començar ja la licitació d'aquests dos primers corredors. Però, com es deia, aquesta estratègia també té una dimensió ambiental, ens permetrà també tenir més dades vinculades a les emissions de diòxid de carboni. Recordin que quan vàrem aprovar els pressupostos de carboni ja vàrem assenyalar la mobilitat com el principal emissor de diòxid de carboni a Catalunya, no és l'indústria, és la mobilitat, i per tant aquest monitoratge ens permetrà tenir dades fiables d'emissions associades a la mobilitat i per tant estratègies de reducció de l'impacte d'aquestes emissions. I per acabar, la mobilitat de futur no només ha de ser més segura, que també, ja els dic que aquest és l'element principal, ha de ser més sostenible, i ha de ser també, o hem d'estar preparats per aquesta conducció semiautònoma i autònoma. I amb aquesta finalitat hi ha previst també en aquesta estratègia pilots relacionats amb la robotització de tasques de conservació o amb la circulació de busos interurbans de línies regulars autònoms. Per tant, això és la llavor de la mobilitat del segle XXI i Catalunya encapçala, d'acord a les normatives europees, l'avantguarda d'aquestes noves tecnologies aplicades al transport. I finalment, un últim acord que els volia assenyalar, proposat per el Departament d'Empresa i Treball. Hem aprovat avui a govern l'Estratègia d'Innovació Empresarial a Catalunya 2026-2030. Fonamentalment, l'objectiu que persegueix és reforçar la competitivitat del teixit empresarial català i, per tant, consolidar també Catalunya com un país punter en l'àmbit de la innovació respecte al seu entorn europeu. Es tracta d'ajuts públics a la innovació que augmentaran amb aquests nous pressupostos un 30% la seva partida, per tant arribarem fins a 78 milions d'euros, una xifra que alhora ens permetrà mobilitzar capital privat estimat doncs amb una aportació en un àmbit de 300 milions d'euros. Per tant, 78 milions de recursos públics en innovació que mobilitzaran 300 milions d'euros d'inversió empresarial. L'estratègia fixa objectius molt concrets. Primer, que hi hagi una despesa empresarial en recerca equivalent al 2% del PIB, poder superar les 12.000 empreses a Catalunya innovadores, per tant, que apliquin aquestes polítiques d'innovació, assolir també fins a 250 nuclis tecnològics internacionals i superar les 3.000 empreses emergents i empreses en creixement. Per tant, objectius ben concrets d'aquí al 2030 i recursos que creixen fins a un 30%. Un dels principals reptes de futur de l'economia catalana és precisament augmentar aquesta capacitat innovadora. Per tant, aquesta política ve a reforçar aquest creixement econòmic que té el nostre teixit empresarial. Reforçar també la sobirania tecnològica. Altres acords de govern que hem aprovat van precisament en aquesta línia. És una línia absolutament estratègica i crítica en l'àmbit europeu. Accelerar la transformació digital de les nostres empreses i impulsar també una transició verda garantint el talent que necessitem per assumir tota aquesta estratègia. Per tant, sectors estratègics, tecnologies claus que ens han d'ajudar en la innovació a les nostres empreses, però sobretot a mantenir aquest creixement i aquesta bona marxa de l'economia catalana a través del seu teixit empresarial. I ara sí, crec que he repassat allò més rellevant i quedo a la seva disposició per totes aquelles qüestions que em vulguin traslladar.
3: Comencem el torn de preguntes. Des de la cabina de ràdio comença Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
4: Què tal? Bon dia, portaveu. M'agradaria preguntar-li si vostè està disposada a repetir com a candidata del PSC a la ciutat de Girona. Gràcies.
1: Jo em reiteraré amb el que he dit fins ara, que és el que, en fi, jo crec que la ciutadania entén i ha d'entendre. Avui els diré d'una altra manera. Mirin, jo moltes vegades assenyalo els grans reptes que tenim en el departament. Jo crec que no seria ni just ni adequat que aquesta consellera tingués el cap en altres coses. Els ha de tenir en els reptes que tenim, com és l'habitatge, com és la mobilitat. Amb això he estat fins ara i amb això continuo i continuaré. Crec que si el meu cap estigués valorant altres qüestions o estigués en altres llocs que no fos el departament, sincerament crec que no seria ni just ni adequat.
3: Ara és el torn de Laia Colomer, de RAC1.
5: Bon dia, portaveu. Repreguntant el que ara preguntava l'Albert, ha dit que amb això estic ara i continuaré. Això vol dir que descarta presentar-se com a candidata del PSC a Girona o ja ho pensarà més endavant? I llavors, també m'agradaria preguntar-li sobre l'esvoranc de l'L9 de la setmana passada, si ens pot explicar alguna cosa sobre possibles indemnitzacions que es faci, que es fagin als veïns afectats, i si ja saben més o menys què és el que va passar, les possibles causes sobre l'esvoranc de la setmana passada. També sobre els incendis que hi ha hagut en els últims dies, ha estat molt contundent amb les paraules sobre els incendis provocats, de que el govern detindria els responsables del que ha passat. M'agradaria saber si tenen ja més indicis o més proves del que hagi pogut passar amb els incendis que hi ha hagut a Aiguamúrcia. Ahir la consellera Parlon parlava que hi havia indicis. No sé si ja tenen proves més enllà d'indicis i si també tenen constància que altres incendis de les últimes setmanes hagin estat intencionats. I per últim, abans de la roda de premsa hi ha hagut aquesta reunió entre el president i la cònsul de França a Barcelona. M'agradaria saber què és el que ha traslladat el president a la cònsul. Gràcies.
1: Perfecte. Vull dir el que dic, és a dir, que estic absolutament centrada en els reptes importantíssims que tinc a la conselleria, i he dit el que he dit.

0: Els treballs que s'estan fent en aquests moments a la línia 9, tot allò que hagi de venir a compensar la pèrdua d'activitat econòmica o tot allò que té a veure amb el reallotjament dels veïns i veïnes i les despeses derivades, el govern hi farà front, i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar, i per tant activarem tot allò que calgui per atendre aquestes diferents necessitats més enllà del negoci concret que ha vist la seva activitat totalment aturada. No? Per tant, això serà així, tenen el compromís del govern que sigui així, i ho estem fent a més amb col·laboració, i molt bona col·laboració, amb l'Ajuntament de Barcelona, sobretot amb allò que té a veure amb l'atenció dels veïns i veïnes. Les causes. Falten encara dies. Pensin que ara els equips tècnics estan absolutament centrats en l'anàlisi de les finques una a una, en detectar si hi hagués alguna mínima cavitat per procedir a la injecció. Per tant, estan fent cates. Això és el que ha fet, aquesta màxima seguretat que volem donar abans del reallotjament, és el que ha fet que ens allarguem en els dies inicialment previstos, però això ho farem fins que puguem assegurar efectivament el retorn amb les màximes condicions de seguretat dels veïns i veïnes. Però sí que és cert que han començat les investigacions, no?, o la valoració, que no ha finalitzat, per tant vull ser prudent, però sí que les primeres informacions apunten que en la metodologia constructiva que s'està utilitzant no és que sigui poc habitual que es generin petites cavitats just en la part superior d'aquestes dovelles d'injecció de formigó que es va fent a l'hora que es va avançant amb la tuneladora. Una de les hipòtesis és que alguna d'aquestes cavitats no s'hagués pogut detectar o no s'hagués detectat, i per tant no s'hagués procedit aquesta injecció, i aquesta cavitat que veiem ara en superfície d'origen hagués estat situada en la part superior del túnel ja construït i consolidat. Aquesta és la hipòtesi, però hem de continuar analitzant les dades. Dir que els sensors ja fa dies que mostren lectures d'estabilitat, però com dic, volem garantir al màxim la seguretat de les persones abans del reallotjament, i per això estem analitzant finca per finca abans de procedir al reallotjament, i així serà fins que puguem tenir les màximes garanties de seguretat. Respecte als incendis dels últims dies, i efectivament la consellera, concretament sobre l'incendi d'Aiguamúrcia, assenyalava aquests indicis. Les investigacions estan en curs, per tant no els puc encara determinar exactament. El que sí volia traslladar des del govern, i així ho ha fet el Departament d'Interior, el propi president i jo com a portaveu, és que en aquells casos on aquests indicis finalment es determinen que hi ha hagut aquest inici intencionat del foc, l'actuació serà contundent i perseguirem fins a trobar aquestes persones i posar-les a disposició judicial. Però continuen les investigacions, com deia. No obstant, ja s'han fet algunes detencions, com saben, algunes en l'àmbit de l'Alt Empordà, mentre hi havia l'incendi de la Bisbal o de les Gavarres en marxa. Es detenia dues persones perquè se'ls havia detectat en el moment en què anaven a iniciar un incendi. Per tant, continuarem sent contundents. I respecte a la cònsul de França, que vostès ara també podien atendre-la i escoltar també d'ella mateixa, no?, el resultat d'aquesta reunió, del que s'està parlat, fonamentalment aquest matí el president ha volgut traslladar les bones relacions amb França. Ha volgut traslladar també que no podrà estar avui present en els diferents actes organitzats vinculats a la Festa Nacional Francesa.
1: Doncs són les respostes que està fent a preguntes ara dels periodistes la consellera portaveu Sílvia Paneque. Entre altres coses ha contestat si repetirà com a candidata a l'alcaldia de Girona. Diu que té altres reptes, com són l'habitatge, la mobilitat, la lluita contra el canvi climàtic, i ha dit textualment textualment que no seria de rebut que tingués el cap en altres coses, en referència a poder-se preparar per tornar a encapçalar aquesta candidatura a l'Ajuntament de Girona. Sobre l'esvoranc del Putxet, ocasionat per les obres de la línia 9 del metro, diu que el govern farà front a les compensacions per als veïns i comerciants afectats que tenen l'activitat paralitzada des de fa una setmana. Després diu que ja serà el moment de veure qui ha d'assumir aquestes compensacions. També ha explicat que han començat les investigacions sobre què va passar perquè es produís aquest esvoranc.

0: I sembla ser que, a mesura que va passant la tuneladora, es formen unes cavitats, que això és habitual, però que es van omplint amb injeccions de formigó, i la hipòtesi seria que en aquest cas no es van detectar que s'havien produït aquestes cavitats i, per tant, no es va poder actuar per evitar que això hagués acabat derivant en un esvoranc. I sobre l'incendi d'Aiguamúrcia, diu que encara s'està investigant si va ser provocat, però que en cas que, si es determina que va ser efectivament un foc intencionat, seran molt estrictes, perseguiran qui ho va fer i faran que recaigui sobre aquesta persona el pes de la llei. Passen 2 minuts ara d'un quart de dues del migdia. I actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, retencions a la P7 per diverses incidències que afecten aquesta via. A Vilafranca del Penedès, en sentit nord, per un accident que talla un carril. A Riudellots de la Selva, en sentit nord, per un accident d'un camió que talla 2 carrils. Entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit sud, hi ha un carril tallat per 2 camions avariats. I també l'antitud de Martorell a Castellbisbal, en sentit nord, per un camió avariat. Pel que fa al transport públic, recordem que els trens de les línies R14, R13 i RT1 de Rodalies poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut degut a una incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Temps assolellat avui durant gran part del dia, també en presència de la pols en suspensió procedent del Sahara, que amb vent de component sud arriba cap a casa nostra i és el que també fa que l'ambient sigui cada cop més càlid. Avui les màximes poden ja tocar la xifra dels 40 graus o a tocar dels 40 graus cap a l'àrea de Ponent. Màximes de 36-37 graus a punts de la Catalunya central i a la façana costanera entre els 32-33 graus. No descartem que cap a darrera hora del dia arribi alguna feble precipitació cap al Segrià o també cap a la Terra Alta, molt poqueta cosa i acompanyada de fang. De cara a demà, demà és el dia àlgid de calor per dues raons. Una, perquè tindrem l'aire més càlid d'aquesta tongada, i la segona, perquè el vent de component sud-oest pot disparar la temperatura a les comarques de Girona. S'esperen màximes demà de 40 graus a Gandesa, Igualada, Tàrrega, Olot i Terrassa, entre d'altres poblacions. Tot això amb un cel variable, novament amb pols en suspensió, i no descartem que demà a la tarda vespre arribi alguna goteta de fang a les Terres de l'Ebre. La calorada encara serà intensa de cara a dijous, amb clara tendència a disminuir i a desaparèixer a partir de divendres i al cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Poc més de 10 minuts i 2:15. Seguim endavant amb altres qüestions. L'Audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez. Ho ha fet pel delicte de prevaricació, però l'ha absolt del de tràfic d'influències. El tribunal descarta les penes de presó que sol·licitaven les acusacions populars. Madrid, Tània Tàpia.
4: Una sentència de gairebé 400 pàgines on, per unanimitat, el tribunal condemna David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per a un càrrec públic. Els magistrats reconeixen que no ha quedat provat que terceres persones exercissin pressió o influència per crear la plaça a mida a la Diputació, tampoc que ell endollés a un amic seu, però sí que consideren que, un cop a dins, David Sánchez va maniobrar perquè el seu càrrec de coordinador dels conservatoris canviés a director de l'Oficina d'Arts Escèniques per tenir funcions d'alta direcció. Les acusacions demanaven per ell 6 anys de presó, la Fiscalia no hi veia cas i demanava l'arxiu. El tribunal finalment evita una condemna que comporti presó, però sí l'aparta de qualsevol càrrec públic durant 9 anys. El tribunal imposa, de fet, la mateixa pena a la resta d'acusats, entre ells l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. Els magistrats reflexionen a la sentència sobre el mal que fa el nepotisme, l'endollisme a les administracions públiques i la titllen de pràctica poc ètica i que fa mal a la salut democràtica perquè fomenta, diuen, la corrupció i la desigualtat d'oportunitats. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui des del punt de vista ètic, encaixa en un delicte penal. Els partits han sortit a reaccionar des del PSOE. Patxi López critica la sentència.
5: Pues me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha, porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano de Pedro Sánchez.
4: I ja posa la vista en els recursos. Per la seva banda, Esther Muñoz del PP la qualifica d'històrica.
6: Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
4: El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, denuncia que es un cas de lawfer.
7: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
4: La sentència es pot recórrer ara davant del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura.
0: Catalunya és un dels territoris de la Unió Europea on més creixerà la població de cara a l'any 2050, a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions d'un informe comunitari publicat avui. La demarcació de Barcelona és l'onzena província europea que més habitants guanyarà i la de Girona, la setzena. Això sobre un total de gairebé 1.200 províncies. Tarragona ocupa el lloc número 80 i Lleida el 108. Més detalls des de Brussel·les. Bruno Fortea, Mires.
8: A la demarcació de Barcelona, l'informe projecta un 27% més d'habitants que ara, fins a arribar als 7 milions i mig de cara a l'any 2050. A la demarcació de Girona, l'augment és del 21%, a Tarragona del 10% i a Lleida del 8%. L'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics de territoris com Catalunya i afectar-ne la qualitat, segons alerta la mateixa Comissió Europea en aquest informe d'avui, però alhora diu que els nouvinguts també contribueixen a frenar l'envelliment poblacional. Més enllà de Catalunya, l'estudi projecta un creixement demogràfic al País Valencià i en especial també a les Illes Balears, amb un 28% més d'habitants de cara a l'any 2050. Aquests números a l'alça arreu dels països catalans contrasten amb la tendència general de la Unió Europea, on de mitjana la població caurà de forma lleugera. Disminuirà a la majoria de províncies i només augmentarà a les capitals i les grans àrees urbanes, com el Mediterrani francès o el sud d'Alemanya.
0: Gràcies, Bruno. I relacionat amb això, més de la meitat dels municipis presenten entrebancs per empadronar i 4 de cada 10 directament no donen el padró a tothom qui ho sol·licita. Són dades, en aquest cas, d'un sondeig fet per entitats catalanes d'acció social a una seixantena de municipis catalans on viuen més de 5 milions d'habitants. Barcelona, Marriera.
9: Dificultats per demanar una cita, sol·licitar un mínim d'estada al municipi o demanar informació addicional no obligatòria són alguns dels exemples d'aquests entrebancs que posen molts ajuntaments. Alguns ho fan per motius polítics i d'altres per saturació dels serveis socials, però n'hi ha de tots els colors polítics, entre aquests Badalona, on avui mateix s'ha anunciat la desarticulació d'una trama que venia per 500 a 1.000 euros padrons. Un fet, en part, que s'explica per l'incompliment de la norma del padró, com denuncia Pepa González, síndica de Santa Coloma de Gramenet.
10: Continuarà havent frau mentre els criteris dels ajuntaments siguin arbitraris i siguin dispars. I, per tant, això, l'impacte que té és que continuarem tenint gent que administrativament no existeix, que hi ha una inexistència administrativa.
9: Les entitats socials recorden que el padró no atorga drets directes. És un tràmit administratiu necessari, això sí, per accedir als drets més bàsics.
0: De seguida la informació esportiva, abans però encara us expliquem que els últims 7 dies en plena onada de calor ha augmentat un 40% el nombre de persones que han anat als centres d'atenció primària a causa d'un problema de salut relacionat amb les altes temperatures. Concretament s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor seguit per deshidratacions i també síncopes. Són dades del Departament de Salut que constaten des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària també.
2: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
11: Hola, bon dia. França i Espanya busquen aquest vespre un lloc a la final del Mundial de Futbol. Juguen a les 9 a Dallas, als Estats Units, en una mena de final anticipada. Les dues últimes vegades que s'han enfrontat els dos equips ha guanyat Espanya. Al Mundial, França i Espanya només s'han trobat en vuitens de final el 2006 i l'equip francès es va imposar 3-1. Una semifinal del Mundial que l'estrella de la selecció espanyola, mataroní Lamine Yamal, afronta sense cap mena de presión.
12: Yo presión pues no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
11: El seleccionador francès Didier Deschamps preveu un partit molt vistós avui i presenta com a favorit l'equip espanyol.
13: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque la gente está esperando mucho de la España.
11: Nou catalans seran aquest vespre amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial. Un d'aquests catalans és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge per Madrid. Ho explica en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
14: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
11: Cucurella diu que té bona relació amb els jugadors blaugranes de la selecció espanyola. L'Espanyol femení ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca de 19 anys, formada al planter blanc i blau, ve del Barça B, on ha firmat 16 gols en 25 partits l'última temporada.
15: Pues es un club que desde el primer momento me ha dado la confianza y lo tuve muy claro. Yo venía de estar jugando en una liga escolar y pues el fichaje por el Espanyol pues me hizo mucha ilusión. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos.
11: Scott havia jugat abans al Badalona Women. Justament l'equip espanyol, l'equip badaloní, ha presentat avui Vicky Losada com a nova jugadora cedida pel Bristol City per una temporada, l'excapitana del Barça, i que va guanyar la primera Champions de l'equip, parla de com se sentirà quan jugui contra el Barça.
16: Va ser raro, però de companyeres con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial porque desde que me fui todo el mundo no ha parado de mostrarme su cariño. Pero quizá después de 5 años ahora sí que me veo preparada y al final ahora estoy defendiendo al Badalona.
11: Losada, de 35 anys, diu que vol donar una empenta amb la seva arribada a la Lliga F.
2: 3CAT Info.
11: S'han fet públics els horaris de les dues primeres jornades de futbol a la primera divisió masculina. Primera jornada que comença amb alteracions d'horaris en fins a 5 partits per la presència de força mundialistes que encara són als Estats Units i han de fer les vacances. La primera jornada comença el cap de setmana del 15 i 16 d'agost, però el Barça Athletic Club s'ajorna el dijous 27 a les 9 del vespre. Pel que fa a l'Espanyol Llevant, es jugarà el diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. I a la segona jornada, dissabte 22 d'agost, Espanyol-Madrid a 9:45 de la nit i diumenge 23 d'agost, Elx-Barça també a 9:45. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell debuta el dilluns 17 d'agost al camp de l'Sporting a Gijón a les 7 de la tarda i el Girona rep el Leganés el diumenge 16 d'agost a les 7. Justament, aquest migdia han presentat 2 nous fitxatges del Girona, són els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Aquí sentim.
17: Jo crec que l'objectiu col·lectiu és més que clar. Jo crec que pujar a divisió i individual, això que l'equip estigui a dalt sempre i guanyem tots els partits que pugui.
11: Al Sabadell han presentat els jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro. El Tour de França reprèn avui amb la 10a etapa de 116 quilòmetres entre Urllac i Le Lorient, amb 7 ports de muntanya en total, amb 2 de primera categoria. Pogacar defensa el mallot groc amb 2 minuts 42 sobre Vingegaard i nou fitxatge al Girona de bàsquet, David Nguessan, a la pivot de 26 anys dels Països Baixos.

0: Són 2:15 del migdia. Fem un repàs a les notícies que us estem destacant a aquesta hora. L'Audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació el germà de Pedro Sánchez. Ho ha fet pel delicte de prevaricació, però en canvi l'absol del de tràfic d'influències. El tribunal descarta les penes de presó que sol·licitaven les acusacions particulars. També hem repassat un informe de la Unió Europea que situa Barcelona com una de les àrees on més creixerà la població de cara a l'any 2050. Els càlculs projecten un increment d'habitants d'un 27%, sobretot per l'arribada d'immigrants. L'estudi col·loca Barcelona a la posició número 11 de 1.200 àrees analitzades arreu d'Europa. I pugen un 40% les consultes als centres d'atenció primària relacionades amb l'onada de calor l'última setmana. El gruix dels episodis atesos són per cops de calor. Les intervencions a les urgències derivades de les altes temperatures han pujat també un 20%. L'última setmana hi ha hagut 40 hospitalitzacions, sobretot per deshidratació. A partir d'ara connectarem amb Girona, on Junts ha oficialitzat la seva sortida del govern municipal d'aquesta ciutat. Ha trencat amb Guanyem i Esquerra Republicana. La cap de files dels juntaires, Gemma Geis, ha reivindicat l'obra de govern, però ha atribuït la ruptura a les tensions i desavinences dels últims mesos. I us explicarem també quins canvis hi haurà pel que fa al piromusical de la Mercè i de la festa de la nit de Cap d'Any a Barcelona. Hi haurà un canvi d'ubicació arran de les obres que s'estan fent al recinte de la Fira i que faran que el piromusical es faci a la platja del Bogatell i la festa de Cap d'Any a l'Anella Olímpica de Montjuïc, que és uns canvis, unes modificacions que es podrien mantenir més enllà d'aquest any. I quins són els titulars d'esports, Montse?
1: Doncs l'extrem mataroní, Lamine Yamal, no sent cap pressió davant del partit Espanya-França, que el pot dur a la final del Mundial de Futbol. Es juga a les 9 del vespre a Dallas. L'Espanyol ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, la davantera Natàlia Scott, procedent del Barça B, fins al 2028.

0: I pel que fa al temps, la calor fa un passet més cap amunt. L'ambient serà calorós a tot el país, amb unes temperatures més altes del dia que se situaran al voltant dels 40 graus a Ponent. La xafogor s'intensificarà a tot el litoral. La tarda serà assolellada, amb núvols prims i pols en suspensió. Passen 3 minuts i mig de 2:15. L'audiència de Badajoz condemna a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació, però en canvi l'ha absolt de l'altre delicte de què se l'acusava, que era el de tràfic d'influències. El tribunal l'ha descartat, per tant, les penes de presó que sol·licitaven les acusacions populars. Ho ampliem des de Madrid amb la Tània Tàpia.
1: Una sentència de gairebé 400 pàgines on, per unanimitat, el tribunal condemna David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per a un càrrec públic. Els magistrats reconeixen que no ha quedat provat que terceres persones exercissin pressió o influència per crear la plaça a mida a la Diputació, tampoc que ell endollés a un amic seu, però sí que consideren que, un cop a dins, David Sánchez va maniobrar perquè el seu càrrec de coordinador dels conservatoris canviés a director de l'Oficina d'Arts Escèniques per tenir funcions d'alta direcció. Les acusacions demanaven per ell 6 anys de presó, la Fiscalia no hi veia cas i demanava l'arxiu. El tribunal finalment evita una condemna que comporti presó, però sí l'aparta de qualsevol càrrec públic durant 9 anys. El tribunal imposa, de fet, la mateixa pena a la resta d'acusats, entre ells l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. Els magistrats reflexionen a la sentència sobre el mal que fa el nepotisme, l'endollisme a les administracions públiques i la titllen de pràctica poc ètica i que fa mal a la salut democràtica perquè fomenta, diuen, la corrupció i la desigualtat d'oportunitats. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui des del punt de vista ètic, encaixa en un delicte penal. Els partits han sortit a reaccionar des del PSOE. Patxi López critica la sentència.
2: Pues me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. Porque no se ha perseguido un delito, se ha perseguido una persona por ser el hermano de Pedro Sánchez.
1: I ja posa la vista en els recursos. Per la seva banda, Esther Muñoz del PP la qualifica d'històrica.
3: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
1: El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, denuncia que és un cas de lawfer.
4: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
1: La sentència es pot recórrer ara davant del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura.
0: Catalunya és un dels territoris de la Unió Europea on més creixerà la població de cara a l'any 2050 a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions d'un informe comunitari publicat avui. La demarcació de Barcelona és l'11a província europea que més habitants guanyarà i la de Girona la 16a. Això sobre un total de gairebé 1.200 províncies. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: A la demarcació de Barcelona, l'informe projecta un 27% més d'habitants que ara, fins a arribar als 7 milions i mig de cara a l'any 2050. A la demarcació de Girona, l'augment és del 21%, a Tarragona del 10% i a Lleida del 8%. L'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics de territoris com Catalunya i afectar-ne la qualitat, segons alerta la mateixa Comissió Europea en aquest informe d'avui. Però alhora diu que els nouvinguts també contribueixen a frenar l'envelliment poblacional. Més enllà de Catalunya, l'estudi projecta un creixement demogràfic al País Valencià i en especial també a les Illes Balears, amb un 28% més d'habitants de cara a l'any 2050. Aquests números a l'alça arreu dels països catalans contrasten amb la tendència general de la Unió Europea, on de mitjana la població caurà de forma lleugera. Disminuirà a la majoria de províncies i només augmentarà a les capitals i les grans àrees urbanes, com el Mediterrani francès o el sud d'Alemanya.
0: Doncs altres dades relacionades amb l'empadronament, en aquest cas d'un sondeig fet per entitats catalanes d'acció social. Més de la meitat dels municipis presenten entrebancs per empadronar i 4 de cada 10 directament no donen el padró a tothom qui ho sol·licita. S'ha fet aquest sondeig a una 60a de municipis catalans on hi viuen més de 5 milions d'habitants. I en relació amb això, la Policia Nacional ha desarticulat una trama criminal dedicada a la venda fraudulenta d'empadronaments a Badalona. Hi ha 2 detinguts. Segons els investigadors, aquests s'encarregaven de captar propietaris de pisos que, a canvi de diners, simulaven la residència en el seu domicili de ciutadans estrangers. Aconseguir aquests certificats del padró podria tenir un cost d'entre 500 i 1.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I el govern i els comuns han pactat la persona que estarà al capdavant de la nova Direcció General d'Inspecció d'Habitatge que es crearà les pròximes setmanes i que, entre altres funcions, ha de multar els incompliments en el topall dels lloguers. Aquesta persona serà Fuensanta Alcalá Luque, segons ha pogut saber 3Cat Info. Té 40 anys d'experiència, més de 40 anys d'experiència en l'àmbit de les polítiques públiques d'habitatge, la disciplina administrativa i la rehabilitació urbana i gestió urbanística, tant a la Generalitat com a l'Ajuntament de Barcelona quan l'alcaldessa era Ada Colau. La creació d'aquesta direcció general era una de les condicions dels comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat per aquest any.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La 1:38, Junts surt del govern municipal de Girona perquè diu que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, considera que les seves prioritats queden aparcades. La ruptura del pacte deixa el partit de Lluc Salelles, Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. Girona, Núria Peraire.
7: Geis ha fet la compareixença acompanyada de la resta de regidors de Junts. Assegura que des de que va apostar per entrar al govern sempre ha actuat amb responsabilitat, però que ara ja no poden influir en el rumb que marca l'alcalde de Guanyem, Lluc Salelles, i diu que projectes de ciutat que per ella són importants i que estaven pactats han quedat aturats.
8: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
7: Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern de Guanyem i Esquerra queden minoria amb 11 regidors de 27. Acaba, doncs, l'excepció gironina d'unitat independentista. En un article al diari El Punt de diumenge, Geis ja avisava que se li ha acabat la paciència.
8: Aquests regidors, el gener del 25, vam proposar assumir més responsabilitats al govern de la ciutat de Girona. Però arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament. Per això, avui doncs, prenem aquesta decisió, que ens hem guanyat el dret legítim d'emprendre el nostre camí.
7: La sortida de Junts del govern serà efectiva quan el ple aprovi un nou cartipàs municipal per reorganitzar les àrees de les que s'encarregava Junts fins ara. Geis espera que tot quedi enllestit durant aquest mes de juliol. I està previst que l'alcalde parli de tot plegat aquesta tarda a 4:45.
0: Molt bé, doncs gràcies, Núria Peraire. N'estarem també pendents. I més política municipal. Junts finalment reté part del seu grup municipal, en aquest cas a l'Ajuntament de Cambrils. El seu cap de files, Enric Daz, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores han anunciat que no el seguiran i que es mantenen al partit de Carles Puigdemont. Cambrils, Manel Sastram.
9: Les dues regidores del grup municipal de Junts asseguren que no pensen passar a Aliança Catalana i fins i tot Teresa Recasens ho acaba d'explicar en roda de premsa.
10: Jo no entro a Aliança Catalana, jo no formo part d'aquesta idea política i, per tant, no vull que el meu nom vagi reflectit amb els articles i en les publicacions que s'estan fent.
9: Asseguren que volen mantenir viu el grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Cambrils i que li explicaran a partir d'aquesta tarda el portaveu Enric Daza, que ahir va anunciar el seu pas a Aliança Catalana per encapçalar la candidatura d'aquesta formació a les pròximes eleccions municipals. El partit d'extrema dreta va donar a entendre que les dues regidores també farien el pas, però aquest matí ho han desmentit.
0: I protesta aquest migdia a les autoescoles de la demarcació de Lleida per rebutjar el col·lapse en els exàmens de conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per fer la prova pràctica i un dels punts més saturats és justament Lleida. Ha seguit aquesta protesta la Noelia Caselles.
11: Les autoescoles lleidatanes reclamen solucions perquè bona part dels examinadors estan de baixa i això, diuen, porta al col·lapse. Asseguren que a Lleida hi ha uns 5.000 alumnes esperant per fer l'examen i que l'administració només hi posa pedaços. Ignasi Peralta, de l'autoescola Sant Juan.
12: És a dir, el servei és totalment pèssim, vergonyós, tercermundista, i està en mans seues, no en mans nostres.
11: La Viut és un d'aquests alumnes que esperen per treure's el carnet de camió. Va provar la teòrica al febrer.
13: Una cosa que jo em volia fer en cosa de 6 mesos, fer els dos carnets, perquè ho feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé 2 anys per fer una cosa així. Llavors, jo no puc suportar aquesta situació d'estar al paro, estudiant, per voler prendre un treball.
11: La protesta s'ha fet les portes de la DGT i els concentrats han intentat accedir a l'edifici, però finalment només hi ha entrat una representant a entregar el manifest. Desenes de cotxes d'autoescoles s'han convocat i s'han concentrat al voltant de l'edifici de la DGT.
0: Dos minuts i tres quarts de dues.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els últims 7 dies, en plena onada de calor, ha augmentat un 40% el nombre de persones que han anat als centres d'atenció primària a causa d'un problema de salut relacionat amb les altes temperatures. Concretament, s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que constaten també des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi Mestres, que és vicepresident d'aquesta entitat i metge de família, veu a la seva consulta amb més problemes de salut a causa de la calor i remarca que el sistema sanitari s'ha de planificar perquè aquests episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents.
14: Que anem acumulant dies de calor i sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions, entre altres coses, pels efectes de la calor. Per tant, hem de vigilar i hem de començar doncs, a pensar i a planificar el futur per poder donar respostes.
0: Les dades del Departament de Salut també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la gran majoria també corresponen a gent gran. En total, a les urgències als hospitals relacionades amb les altes temperatures han estat més de 250 visites els últims 7 dies, que és un 20% més que la setmana anterior.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Doncs podeu seguir l'actualitat del trànsit a aquest perfil de X, però també a l'antena de 3catinfo. Quan són 3:15 del migdia, fem una nova connexió amb l'equip viari per saber com està el trànsit a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. A aquesta hora encara hi ha retencions a la P7 a Riudellots de la Selva, en sentit nord, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident d'un camió que talla dos carrils. També densitat entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit sud, per un altre camió, en aquest cas avariat, que talla un carril. A l'àrea més propera, a la ciutat de Barcelona, intensitat a aquesta hora ja en trams intermitents a les dues rondes, especialment a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, en sentit Trinitat. Pel que fa al transport públic, recordem, hi ha una incidència que afecta els trens de les línies R14, R13 i RT1. Rodalies informa que els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual i augmentar el seu temps de recorregut per aquesta incidència a la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons.
6: El temps.
0: La previsió és d'en Néstor Gómez.
16: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per aquesta pols en suspensió que ens ha d'acompanyar avui i també de cara als propers dies. Tot això amb un ambient assolellat, amb el cel una mica terrós i amb màximes que avui pujaran respecte als valors d'ahir. Màximes a l'entorn dels 39 i possiblement arribem a algun 40 cap a l'àrea de Ponent. Màximes a l'entorn dels 36-37 cap a la Catalunya central, a les comarques de Girona entre els 32 a 36 graus i a la façana costanera entre els 30 a 32 graus. El pic de calor el tindrem demà. Dimecres s'enfilarà el termòmetre per sobre dels 40 graus a la Catalunya central, a punts de les comarques de Girona i, lògicament, cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb valors que poden arribar als 42 graus. Tot això amb una massa d'aire molt càlida que arribarà a casa nostra i, a més, incrementat pel vent de component sud que farà que es dispari una mica més la temperatura a les comarques de Girona. Pot fer fins i tot que Olot arribi als 40 graus. Tot això en un dia de cel variable amb pols en suspensió. La calorada començarà a minvar a partir de divendres i es normalitzaran una miqueta més les temperatures per l'època en la qual estem a partir del cap de setmana.
17: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
18: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
19: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
20: No podem acceptar que hi hagin...
19: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
21: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
6: Catalunya Migdia.
22: Cada dia a les dues.
19: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
6: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
0: Seguim endavant, més coses. Passen 3 minuts de 3 quarts de 2. El Consell de Ministres ha d'aprovar avui tipificar la violència vicària com un delicte contra la integritat moral de les dones al Codi Penal. El text, impulsat pel Ministeri d'Igualtat, incorpora mesures específiques contra la violència que l'agressor exerceix sobre els fills o altres persones de l'entorn de la víctima, amb l'objectiu de fer-li el màxim mal possible. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Hola, bon dia. El nou text recull la privació de la pàtria potestat en els casos de sentència ferma per violència de gènere quan estigui justificada per l'interès superior del menor. També prohibeix que els agressors difonguin detalls dels seus crims. Es vol evitar que es repeteixi el que va passar amb la publicació del llibre El Odio sobre l'assassí José Bretón a la presó per matar els seus dos fills. També recull que tant els menors d'edat com els majors amb discapacitat siguin escoltats per als tribunals abans d'acordar un règim de custòdia o de visites. El retard de l'aprovació de la llei s'ha degut a discrepàncies entre els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia. La ministra Cira Rego plantejava modificacions relatives a la tipificació de la violència vicària, el règim de visites, la pàtria potestat i el dret a escoltar els nens i adolescents. I rebutjava de ple que el text permetés a l'agressor mantenir contacte amb els fills i filles víctimes de violència vicària o de gènere. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals aquest any.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal establerta a Catalunya que es dedicava a explotar sexualment dones vulnerables provenents de Sud-amèrica. L'operació ha acabat amb 15 detinguts, 14 a la demarcació de Barcelona i una a la de Tarragona. Segons la investigació, la xarxa captava les víctimes amb falses ofertes de feina com a cuidadores de gent gran. Un cop arribaven a Espanya, les obligaven a prostituir-se per pagar un suposat deute de fins a 5.000 euros. L'organització captava les víctimes i gestionava la seva activitat a través de les xarxes socials, aplicacions de missatgeria i anuncis en pàgines web de contingut sexual. En els escorcolls, els agents han intervingut prop de 117.000 euros en efectiu, dispositius electrònics, pastilles d'estimulació sexual, substàncies estupefaents i abundant material relacionat amb l'explotació sexual. Exhibició de força en la desfilada militar més gran pels camps Elisis de la Diada Nacional Francesa. És un 14 de juliol amb cert aire de comiat per Emmanuel Macron, que ha volgut deixar un missatge clar: la voluntat de reforçar i encaminar el vell continent cap a la unitat dels seus exèrcits. Per això ha exhibit unitat i també aliances.

0: destacant la unitat d'Ucraïna, que per primer cop ha participat en una representació en aquest acte, en aquesta desfilada del 14 de juliol. Ha estat especialment aplaudida, com sentim de fons, al costat de 36 països més. Volodymyr Zelensky, Merz Stamaro Sánchez, entre els 24 caps d'estat i de govern que han assistit a aquesta desfilada, que ha seguit des de París la Isabel Galí.
1: Aquest és l'últim 14 de juliol d'Emmanuel Macron i com a president vol deixar petja a Europa, reforçar-la militarment. I avui s'ha fet envoltar d'una vintena de caps d'estat i de govern a la tribuna, entre els quals Pedro Sánchez. I la desfilada pels Camps Elisis encara ha estat més àmplia. Militars representant 37 països de la coalició de voluntaris, que inclou Canadà o Nova Zelanda, però també de països europeus més petits i modestos. Espanya estava representada per 21 soldats dels exèrcits de terra, aire i de la marina i un caça F-18 en la desfilada aèria. El president francès ha titulat la desfilada el despertar estratègic d'Europa i entre l'armament del qual ha volgut fer gala, els drons, aquesta arma que està permetent Ucraïna no perdre la guerra amb Rússia. Una desfilada amb gran varietat d'uniformes, banderes i músiques, mostra de la diversitat del vell continent, però una diversitat que és alhora una feblesa quan es tracta de coordinar esforços davant un eventual enemic comú per la gran disparitat de sistemes de defensa entre cada estat. Si aquest és el destí d'Europa, fer-se més forta i autònoma en defensa, ja es veurà, però en tot cas serà amb líders diferents. Molts dels que avui eren a la tribuna, d'aquí a un any ja no hi seran.
0: Doncs canvis en aquesta tribuna pel que fa a la pròxima edició d'aquest 14 de juliol. Mentrestant, a Veneçuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez nomena com a cap de la diplomàcia del país a Félix Plasencia, és fins ara l'encarregat de negocis als Estats Units. Plasencia, de família originària de les Illes Canàries, dirigirà un nou ministeri que fusiona els afers exteriors i el comerç, una mesura que s'interpreta com la voluntat de Caracas de prosperar en la gestió de dos grans crisis, la de la legitimitat, en dubte en estar sota la tutela de Washington, i la causada pels terratrèmols de fa 3 setmanes que han deixat més de 4.500 morts i milers de desapareguts. L'administració de Donald Trump ha promès uns 400 milions de dòlars en ajuda i ha desplegat 2 vaixells de guerra per ajudar en la reconstrucció del país de Veneçuela. Malgrat la situació, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, assegurava que els sismes no han afectat la producció petroliera de Veneçuela.
2: La producció petrolera ja està en 1.203.000 barriles dia. Mantenemos el plan de crecimiento de la producción petrolera para este año. No se ha perturbado en lo absoluto.
0: Com a nou titular d'exteriors, Plasencia també haurà de gestionar la situació del president Nicolás Maduro, extret de Veneçuela per part de l'exèrcit nord-americà el 3 de gener i a l'espera de sotmetre's a un judici a Nova York acusat de tràfic de drogues. Sis minuts i les dues, el piro musical de la Mercè es farà a la platja del Bogatell i la festa de la nit de Cap d'Any es traslladarà a l'anella olímpica per les obres a Fira de Barcelona, a Montjuïc. Segons ha avançat BTV i ha pogut confirmar aquesta emissora, l'Ajuntament de Barcelona s'ha vist obligat a reubicar aquests dos esdeveniments molt multitudinaris que fins ara es feien a l'Avinguda Maria Cristina per la intensificació de les obres d'ampliació al recinte de Fira de Barcelona durant el segon semestre d'aquest any. Aquests canvis es podrien prorrogar els pròxims anys en funció de com evolucioni el projecte, les obres, vaja. Per contra, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per aquests treballs i seguiran tenint la seva ubicació actual. I vaga de 3 dies a l'estudi de videojocs Ubisoft a Barcelona. Els treballadors protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 51 persones, gairebé un terç de la plantilla. Afecta sobretot l'equip responsable de l'últim Assassin's Creed, que és un èxit que va vendre 2 milions de còpies només el primer dia de llançament d'aquest videojoc, que va ser dijous passat.
3: Esports.
0: Fins a les 2 del migdia. Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Avui se sabrà quin és el primer finalista del Mundial de Futbol de Mèxic, Canadà i els Estats Units. S'enfronten França i Espanya a les 9 del vespre, a Dallas, als Estats Units, en una mena de final anticipada. Les dues últimes vegades que s'han enfrontat els dos equips ha guanyat l'equip espanyol. Al Mundial, França i Espanya només s'han trobat en 8 anys de final el 2006 i l'equip francès es va imposar 3-1. Una semifinal del Mundial que l'estrella de la selecció espanyola, Mataroní i Lamine Yamal, afronta sense cap mena de pressió.
3: Yo creo que el partido va a tener fases, no siempre va a ser uno contra uno. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad en medio campo, arriba, en defensa, y no noto que su poderío en ataque sea algo malo para nosotros. Incluso puede ser algo bueno. Jugaremos como sabemos, cada jugador tiene sus cualidades y las utilizaremos al máximo.
4: Des de l'equip francès, el company de Lamine Yamal al Barça, Jules Koundé, treu ferro a les declaracions del de Rocafonda sobre les últimes victòries d'Espanya contra França.
5: En ningún momento hemos sentido una falta de respeto. Yo conozco muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Le veo también como motivación extra para él y ya está, nada más.
4: 9 catalans seran avui amb l'equip espanyol en aquesta semifinal del Mundial. Un d'aquests catalans és Marc Cucurella, que entén que els culers el critiquin pel seu fitxatge pel Madrid. Ho explica en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
6: Són coses que passen. Al final, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content per la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
4: Cucurella diu que té bona relació amb els jugadors blaugranes de l'equip espanyol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'Espanyol femení ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins l'any 2028. La terrassenca de 19 anys, formada a planter blanc i blau, ve del Barça B, on ha firmat 16 gols en 25 partits l'última temporada.
8: Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y, sobre todo, pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
4: Scott havia jugat abans al Badalona Women. Justament l'equip badaloní ha presentat avui oficialment Vicky Losada com a nova jugadora cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
9: Con muchas ganas de empezar, de crear una identidad en este equipo, de que la gente se enganche y de que al final cuantos más equipos catalanes también estén al nivel, pues van a ser más oportunidades para nuestro fútbol, que tenemos muchísimo talento aquí.
4: Losada, de 35 anys, diu que vol donar una empenta amb la seva arribada a la Lliga F.
7: 3CAT Info.
4: S'han fet públics els horaris de les dues primeres jornades de futbol a la primera divisió masculina, primera jornada que comença amb canvis en 5 partits per la presència de força mundialistes que encara són als Estats Units i que han de fer les vacances. La primera jornada comença el cap de setmana de 15 i 16 d'agost, però el Barça Athletic Club s'ajornarà fins al dijous 27 d'agost a les 9 del vespre. Pel que fa a l'Espanyol, Llevant es jugarà el diumenge 16 d'agost a les 7 del vespre. I a la segona jornada, dissabte 22 d'agost, Espanyol-Madrid a 9:45 de la nit, i diumenge 23 d'agost, Elx-Barça també a 9:45. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell debuta el dilluns 17 d'agost al camp de l'Sporting a Gijón a les 7 de la tarda, i el Girona rep el Leganés el diumenge 16 d'agost a les 7. Justament el Girona han presentat avui els migcampistes Izan González i Iván Morante. Aquí sentim.
10: Individualmente creo que estoy creciendo mucho en las últimas temporadas como jugador y pues seguir dando pasos. Creo que cada vez estoy más asentado en el fútbol profesional y el objetivo colectivo pues no es otro que el ascenso. Al final el Girona llevaba muchos años en primera división, por circunstancias pues el año pasado no salió como todo el mundo quería.
4: I al Sabadell han presentat els jugadors Miqui Codina i Alain Ribeiro. El Tour de França reprèn avui, desena etapa de 116 quilòmetres entre Urllac i l'Eliorán, amb 7 ports de muntanya, 2 de primera categoria. Pogacar surt de líder amb 2 minuts 42 segons respecte a Vinegar, i nou fitxatge al Girona de bàsquet. David Nguessan, a la pivot de 26 anys dels Països Baixos, que arriba de la Lliga Alemanya i és el quart fitxatge del club gironí.
11: Condemnat per prevaricació el germà de Pedro Sánchez, que, tot i això, esquivarà la presó. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
11: L'Audiència de Badajoz ha condemnat per prevaricació el germà de Pedro Sánchez i l'ha inhabilitat 9 anys per exercici de càrrec públic en una sentència que s'ha fet pública aquest mateix migdia, Joan Bota.
13: El tribunal descarta els delictes que podien comportar penes de presó tant per David Sánchez com per la resta d'acusats. La sentència encara es pot recórrer.
11: Madrid, Tània Tàpia.
14: Una sentència llarga de 400 pàgines on els magistrats escriuen un pla dels 11 acusats per crear una plaça sense contingut i necessària per David Sánchez. Els condemnen a tots a 9 anys més a l'expresident de la Diputació, a qui imposa una pena de 18 anys d'inhabilitació per 2 delictes de prevaricació. Es descarta el tràfic d'influències. Les acusacions, recordem, demanaven 6 anys de presó. Per al germà de Sánchez, el PSOE i la Moncloa confien que instàncies superiors corregiran la condemna perquè es recorrerà.
11: Això el dia en què el Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària com a delicte contra la integritat moral de les dones.
13: L'objectiu de la reforma del Codi Penal és protegir els fills i les dones de la violència que alguns agressors exerceixen contra els menors per fer mal a la seva parella o exparella.
11: Tornem a Madrid ara amb Àngels Lafuente.
15: Hola, bon dia. La violència vicària és violència masclista i, per tant, així quedarà tipificada en el Codi Penal. Una llei que vol escoltar i protegir els menors víctimes de la violència d'una parella o exparella i que suspendrà automàticament la pàtria potestat als maltractadors condemnats en sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
16: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
11: I atenció a aquestes dades. Es disparen un 40% en només una setmana les consultes per calor als CAPs, sobretot per cops de calor, deshidratacions i síncopes.
13: Els últims 7 dies els CAPs han atès 770 persones. Són dades del Departament de Salut que xifren en un 20% l'augment de les visites a urgències als hospitals vinculades amb les altes temperatures.
11: I tal com es preveia a les últimes hores, a Girona, Junts per Catalunya abandona el govern municipal a menys d'un any de les eleccions i deixa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem en minoria. Núria Peray.
0: La sortida dels 6 regidors de Junts deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria amb 11 regidors de 27. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis considera que les seves prioritats han quedat aparcades i argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde i que per això ja no poden continuar, tot i que han aconseguit, diu, avenços per la ciutat.
17: Arriba un moment que el rumb en una ciutat, en un ajuntament, el marca l'alcalde i hem arribat a la conclusió que ja no podem continuar condicionant aquest rumb. Se'ns ha acabat la paciència, que crec que és una frase que tothom pot entendre perfectament.
11: I ara sí, desfilada militar massiva avui, 14 de juliol, a França, amb motiu de la Diada Nacional del País, en un acte carregat de simbolisme. Corresponsal a París, Isabel Galí.
1: Pedro Sánchez ha acompanyat Emmanuel Macron en aquest 14 de juliol, l'últim del segon mandat del president francès. Un Macron que ha volgut donar una dimensió europea a la desfilada, fent-hi participar tropes de 37 països diferents.
11: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
18: Bon dia.
11: Avui es juga la primera semifinal del Mundial de Futbol.
18: A les 9 comença el França-Espanya. Sentirem Lamine Yamal molt confiat a guanyar i ser a la final. Al Catalunya Mitjà analitzarem aquest partit amb el Ricard Torquemada. Al Barça, primer entrenament de la tercera temporada de Hansi Flick i l'Espanyol ha presentat Sergio García com a nou tècnic del filial. Tindrem temps per escoltar Vicky Losada com a nova jugadora del Badalona Women i també per parlar del Tour que es reprèn amb la desena etapa.
11: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. A aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, agreujades per un camió avariat que talla un carril. A Barcelona, intensitat en trams intermitents a les dues rondes, especialment a la ronda litoral de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la ronda de dalt, a l'alçada de Sarrià, en tots dos sentits de la marxa.
11: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: Néstor Gómez, bon dia.
20: Hola, bon dia, què tal?
11: Seguim amb aquesta calor, aquests dies enteranyinats, esperant, però, que la punta de calor serà demà?
20: Efectivament, demà sí. Avui encara, possiblement, no rondarem la xifra dels 40 graus. Podríem quedar a l'entorn dels 39 cap a Ponent, la Conca de Tremp. Ara mateix, cap al Prepirineu, ronden la xifra dels 37 graus. Tot això amb aquest ambient tèrbol, amb molta pols en suspensió, que, sobretot, es deixa veure molt quan el sol està molt baix, coincidint amb la posta de sol, amb aquest cel terrós. Aquesta situació també la tornarem a repetir demà amb aquesta influència clara de vent de sud que aportarà encara més pols en suspensió i sobretot aquestes temperatures temperatures més altes. Demà tocaran sostre en aquest període de calor amb valors de 40, 41, 42 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, però s'esperen 40 graus a punts de la Catalunya central i fins i tot a les comarques de Girona, Olot, per exemple, poden arribar demà als 40 graus. Tocaran sostre. Dijous començaran a minvar i més que baixaran fins gairebé normalitzar-se amb l'arribada del cap de setmana.
2: Gràcies, Néstor. Bon dia.
20: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:06. Primera sentència judicial contra el nucli familiar de Pedro Sánchez. L'audiència de Badajoz condemna a 9 anys d'inhabilitació al seu germà, David Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació, però, en canvi, l'absol del delicte de tràfic d'influències. El tribunal descarta així les penes de presó que sol·licitaven les acusacions populars. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
21: Bon dia.
2: Bé, primer de tot, Tània, com ho argumenta el jutge a la sentència?
21: Doncs mira, els quatre magistrats per unanimitat condemnen David Sánchez de 9 anys d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic i no fan cas de les acusacions que demanaven 6 anys de presó, però tampoc de la fiscalia, que no hi veia cas. La sentència de 400 pàgines pràcticament descriu un pacte entre els 11 acusats per crear una plaça que diu que era innecessària i buida de contingut, però també afirma que no ha quedat provat que d'altres persones, com podria ser el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer aquest pas. El tribunal condemna tots els acusats a la mateixa pena, 9 anys d'inhabilitació, i descarta el tràfic d'influències, però castiga amb el doble 18 anys l'excap de la Diputació i antic líder del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, per 2 delictes de prevaricació. Un per crear la plaça, l'altre per canviar-la de nom i adaptar-ne les funcions. En el cas de David Sánchez, la condemna només es vincula a aquests darrers fets relacionats amb el canvi de nom de la plaça. Els magistrats s'agafen als correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'activitat criminal de despatx i reconeixen que és difícil tenir prova directa i reflexionen sobre el mal que fa col·locar algú a dit a les administracions públiques. Diuen que això fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui èticament, encaixa en un delicte penal. Fons de l'entorn de David Sánchez avancen que recorrerà la decisió.
2: Aquesta, Tània, és una condemna que arriba en un moment delicat per Pedro Sánchez, perquè té la seva dona també a punt de saber si finalment la jutjarà o no un jurat popular. El Partit Popular, com és comprensible, aplaudeix la condemna, però el govern espanyol confia que instàncies superiors l'acabaran corregint.
21: Sí, des de la taula del Consell de Ministres fa pocs minuts la portaveu, Elma Said, manté que tant David Sánchez com Miguel Ángel Gallardo són innocents i afegeix.
22: Esta causa tiene un único origen, que es, bueno, pues dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
21: El PSOE parla directament d'una barbaritat. El ministre Òscar Puente assegura a les xarxes que la sentència busca fer caure la executiu Feijó, també a xarxes, ho celebra i escriu que ningú està per sobre de la llei. La seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, la qualifica d'històrica.
23: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
21: I el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, parla directament de Lawfare.
24: Es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara.
21: El cas, recordem-ho, va començar el 2024 per una denúncia a partir de retalls de premsa del pseudosindicat Manos Limpias.
2: El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o a altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Tornem a Madrid, ara amb Àlges Lafuente. Bon dia.
15: Hola, bon dia. Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere. Això impedirà que les mares víctimes d'agressions per part de la seva parella o exparella es quedin en una situació d'inseguretat jurídica, evitant que se les criminalitzi. Quan hi hagi indicis fundats o quan un progenitor estigui en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física, moral o la llibertat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, es podrà acordar la retirada de la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
16: El interés superior del menor no está en someterse a la patria potestad del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
15: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets.
16: No cabe establecer una patria potestad, repito, no cabe una guàrdia i custòdia o un régimen de visitas cuando hay en curso un procedimiento por violencia de género o violencia hacia los menores. Por la idea, como digo, de que el interés superior del menor no está en convivir con un maltratador.
15: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta. Els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
11: Passant 11 minuts de les dues, som en plena tercera hora de calor i ja es nota als centres d'atenció primària i també als hospitals. De fet, durant la setmana passada, que també van viure un episodi d'altes temperatures, les visites mèdiques es van incrementar un 40% per problemes de salut relacionats amb la calor, Mònica Mas.
0: Sí, concretament a l'atenció primària s'ha atès prop de 770 persones, la gran majoria per cops de calor, seguit per deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals catalans a causa de les altes temperatures. La gran majoria d'aquests ingressos són per deshidratacions i la majoria corresponen a gent gran. El total d'urgències als hospitals relacionades amb la calor han estat de més de 250 els últims 7 dies. Això és un 20% més que la setmana anterior. El vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, Jordi Mestres, que és metge de família,

0: Estic en condicions de dir que fins a data d'avui, i crec que aquest vespre igual, no he vist cap partit, per tant, en fi, no estic seguint-ho amb l'afició que segueix molta gent. Sí que tinc gent al meu entorn que s'aixeca a les 3 de la matinada per veure Croàcia i Argentina i no sé què, i posen despertadors i entreu i tot això, i ho visc amb una certa distància, però sí que és un esport que sí que té un punt d'igualitari que no tenen altres esports. És a dir, hi ha esports, sobretot alguns individuals, que depèn molt de no només de la perícia del jugador o la jugadora, sinó també d'aquell entorn, si et pots pagar un entrenador, si et pots pagar un fisio, fins i tot un endocrino, no? I en canvi el futbol, doncs algú que probablement no tindria un futur tan clar com altres, doncs pot acabar triomfant, no? I això també està bé.
1: Jo que sóc amant del futbol i que m'agrada molt, no arribo a la bogeria d'aixecar-me a les 3 del matí per un Croàcia a Argentina. En aquest Mundial no ho he fet. En altres Mundials de més jove no dic que no. Però
0: jo només demano que no em desperti.
1: No. Però sí que entenc, és a dir, les xifres que ha donat la Carlota són reals, és a dir, hi ha estudis científics que ho demostren, i estic d'acord que això és a dir, que aquí el futbol funciona com a excusa. És a dir, el futbol el que fa és que la gent tregui el pitjor d'ell mateix, però el problema ara el tenim a la societat. Clar. És a dir, el problema que...
0: I en època de vacances passa, i a la pandèmia va passar...
1: Que un home apallissi a la dona és problema d'aquell home i d'aquella societat. El futbol és l'excusa. La culpa no és del futbol. Però ja entenc que, efectivament, és un aparador, és alguna cosa que catalitza molt les passions, que moltes vegades s'acompanya doncs de beguda i el que no és beguda alcohòlica, i que per tant acaba comportant que els comportaments que ja tenim molt interioritzats doncs es multipliquin i que per tant acabi disparant-se les estadístiques. Però bé.
2: Sí, el que passa que clar, per exemple, si agafem l'alcohol i dius no, però és que l'alcohol per exemple ja afavoreix que la gent es torni més agressiva, però dius, bueno, és que la gent que és agressiva, jo diguéssim, per molt que begui no em posaré a fotre hòsties, ja, per tant. Així com l'alcohol potencia la violència, el futbol també.
1: Vull dir, la passió, més enllà, no? La passió. Llavors, qui no sap gestionar bé aquesta passió, doncs efectivament acaba sent violent. I efectivament...
2: Sí, però vull dir que bé que l'alcohol de vegades el tenim més racionalitzat, o no, bueno, no del tot, però vaja, no? Vull dir que hi ha una sèrie de... En canvi, el futbol no, diguéssim que... Bueno, que jo crec que alguna cosa hauríem de regular, o de pensar, o de... No? Alguna cosa s'ha de fer, perquè és que la violència masculina... Mira, avui anava a parlar de l'alcalde aquest de Sant Feliu, que dic, mira, deixem-ho córrer, perquè estem tot el dia amb el mateix, que quan no és una cosa és l'altra, no és constant, no? Les notícies de la violència masculina són diàries, en tots els sentits, ja sigui violència sexual o no violència sexual, no? I és una cosa esgarrifosa, no?
1: Sí, no puc contradir, clar, perquè és veritat. Sí, sí. És, efectivament, i les enquestes ho diuen, i les estadístiques, però les estadístiques ho demostren. L'únic és això, que en el cas del futbol o en el cas d'una altra cosa, a vegades s'utilitza com a excusa, no? De dir, apallissa la dona perquè ha perdut el seu equip. Home, no, apallissa la dona perquè és mal educat, perquè té mal entès la masculinitat, perquè és feble, i per tant es pensa que donant-li cops a la dona demostrar alguna cosa, no sé molt bé quina, però, clar, efectivament, el futbol és l'excusa, diguem-ne. I és veritat que quan hi ha una gran competició com aquesta, les estadístiques ho demostren, que es multiplica. Però sí, sí, és un problema de la societat, que efectivament el futbol serveix com a catalitzador, com a parador, i que ens ho multiplica. I efectivament els que tenim nens que juguen a futbol i els que tenim nens que han jugat primer a un altre esport i després han passat al futbol, mateixes poblacions, mateixa societat, i genera ambients radicalment diferents en el futbol i en un altre esport.
0: Estic d'acord.
1: Bàsquet, handbol, voleibol...
0: El meu pas va ser del bàsquet al futbol i vaig trobar un canvi espectacular.
3: El meu fill va passar del...
2: Abolicionistes del futbol, no? Vull dir, si tot fessin bàsquet, hi hauria un canvi de...
3: La meva filla va passar del futbol al bàsquet i va ser un canvi radical de l'entorn de pares.
1: Ah, el meu de l'handbol al futbol, i el canvi va ser radical a pitjor.
0: Sí, pares, avis, tot,
1: Sí, sí. I ara, però torno a dir el mateix, la culpa la tenim els pares, que hi posem les nostres frustracions en el nostre fill i ens pensem que tenim allà un Leo Messi que ens traurà de pobres. I després de Leo Messi només n'hi ha un. Però vaja. Carlota, ànims. Aquest vespre pots mirar el partit, si vols.
2: Sí, ara hi corro.
1: Ja, m'ho he imaginat. Gràcies i bona tarda.
2: Vinga, bona tarda.
1: Passen 4 minuts d'un quart de 4. No sé si voleu allargar-vos sobre el comentari de Rajoy, perquè ahir, òbviament, el Catalunya Migdia en vam tractar àmpliament. Avui hem sentit la resposta que ell li va donar a Lamine Yamal. Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, han entrevistat Manuel Valls, que va ser primer ministre francès, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, d'orígens catalans, però també se sent molt francès, i ell deia això sobre aquesta polèmica.
4: És una barreja d'estupidesa

0: no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. I el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses i no mirar d'aguantar el tipus.
1: La casualitat, entre cometes, ha volgut que avui Pedro Sánchez sigui a París, perquè avui és la Festa Nacional Francesa, el 14 de juliol, i estava convidat per Emmanuel Macron, juntament amb altres primers ministres europeus i internacionals. Se li han pogut llegir els llavis al moment en què s'ha trobat amb Sébastien Lecornu, en què Pedro Sánchez li deia: demano disculpes per l'antic primer ministre. Lecornu li contesta: no problem, cap problema. I Sánchez diu: no, és que estic molt avergonyit, això em va reset. Vull dir que ha anat allà també, òbviament, per treure-li un rèdit polític.
2: Exacte.
1: És a dir, si Mariano Rajoy fos del mateix partit polític que Pedro Sánchez, no sé si hagués anat igual. No sé com ho veieu tot plegat.
2: Jo només sé que demà serà l'article més llegit del dia, serà el nou article de Mariano Rajoy.
3: Bueno, a veure, és, increïblement, les cròniques esportives de Mariano Rajoy són extremadament llegides.
4: Sí. Molt bondadós dient-li crònica esportiva.
3: Bueno,
4: eh?
3: A veure, jo...
1: Són textos que
3: Per mi és un fenomen... Jo, o sigui, no vaig allò. I per cert, sempre t'acaba arribant algun paràgraf.
2: Si es diuen per la ràdio i tot.
3: Però des del principi del Mundial, o sigui, estava jugant Cabo Verde i ja t'arribava
1: l'obvietat. Ja va fer una sèrie d'articles en una altra gran competició, no sé si una Eurocopa així, i la veritat és que eren dignes d'un comentari de text, eh? Vull dir, però,
2: és que no les escriu.
1: De primària.
2: No les escriu, les dictes. Ell envia àudios i surten com surten. Però jo crec que abans la Neus ho ha dit, no ha rectificat, i no li costava res dir... que més ho penso, sincerament, que és mig broma, mig... aquests articles que fa. Podria haver dit, escolta, se m'ha malinterpretat, demano perdó, punto. Però jo crec que tant se li en fot, demà serà el més llegit, està al centre del focus, i crec que ell deu estar tranquil·líssim.
3: Sí, Jaume, jo crec que tant se li en fot, però no només això, sinó tot. Jo crec que l'ànim no és racista. L'ànim no és racista. Mariano Rajoy va governar durant 7 anys i no va prendre... cap mesura que anés en el... No sé si... És a dir, ara que ve Vox, Mariano Rajoy va estar governant i no va prendre cap mesura ni la seva administració se li pot culpar d'alguna cosa similar a això. Al contrari, és a dir, no... Jo crec que és un comentari, diguem-ne, fet com el gruixes que fa.
4: Ja, però això, ara, salvant totes les diferències, eh? Però és com quan et fan un comentari masclista i és, va, però no t'enfadis, perquè no és de mala fe, no? És bona persona, eh? Sempre saludava, la broma, no? Sempre saludava. Clar, és a dir, ell, jo no sé què pensava quan va escriure o quan ho va dictar. Que el comentari és racista, crec que no hi ha cap dubte. I el fet de que no vulgui rectificar-lo, pel que sigui, perquè li és igual, perquè, a més, segur que hi ha gent que li haurà dit, hombre, sí, Mariano, que... No? Doncs... I que, a més, el seu partit hagi fet aquesta cosa de... És sarcàstico, no?
1: Sarcasme, crec que va dir que era... Borja Semper.
3: Sí. No ho és. Doncs... No ho és. És planer. Però com tots els articles que...
4: No hi ha cosa, doble intenció en cap sentit. Però si tu vas al que diu... Ara no em vull posar jo aquí molt, molt tremenda perquè deu estar ahí comentant-ho. Però el que diu és gros. És a dir, perquè si ho apliques aquí, doncs... per aquell mateix criteri, a Lamine no el deu considerar un jugador...
1: Però és que hi ha gent que pensa això.
4: Clar, llavors...
1: S'està fent viral ara, clar, un vídeo de la pantalla gegant que hi havia al centre de Madrid en un partit de la selecció espanyola en què es presenten els jugadors al moment en què es canta l'alineació i hi ha xulets per la mínia mal.
4: Bueno,
1: i segur que hi ha una barreja d'alguns que són madridistes i que el consideren culer, i segur que hi ha molta gent que considera que és més marroquí que espanyol i que no hauria de jugar amb la selecció espanyola i que no ha de ser els culers.
4: Clar, per això et dic...
1: El pare de Marine Le Pen va fer aquella guerra contra la selecció francesa que va guanyar el Mundial del 98 perquè considerava que cap d'ells no era francès, perquè tots venien de fora.
4: Però fins i tot l'extrema dreta, ja amb la Marine Le Pen i ara amb Bardalà, han entès que no poden dir-los que no són francesos els que són francesos.
3: I no és que no es convé.
4: El que passa és que aquí, com que anem amb 10 anys de retard, tot i que accelerats, respecte a l'extrema dreta francesa, doncs algú, en algun moment, entendrà que això, a part de ser una barbaritat, no els hi fa cap favor electoral. A mi, de veritat, jo crec que no li hauria... És el que dius tu. No li hauria costat res, probablement, com diuen en castellà, està de vuelta de todo. Total. I és igual. Però no li restaria transcendència més enllà de que, evidentment, el PSOE i el govern doncs ho aprofiti. I dic no restaria transcendència perquè també els francesos s'ho han pres com s'ho han pres. Sí. Vull dir que
3: aquí la qüestió és que els francesos
4: el conflicte no l'ha muntat Álvarez, el ministre Álvarez o Pedro Sánchez. Vull dir, clar, quan Marine Le Pen... És que és difícil, però ha sigut més racista que Marine Le Pen, sí, sí. Que això no és fàcil. Quan tu tens tota l'Assemblea Francesa, des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, parlant d'això, doncs, home, no és només una operació que li vagi bé o no al govern de Sánchez.
2: Però
4: no?
2: Perquè hi ha eleccions franceses d'aquí no tant.
4: També,
2: I després, una altra cosa, és veritat que... Jo no, ara sembla que jo vinc aquí a defensar Mariano Rajoy, però hi ha un corrent de fons a França sobre aquest tema que fa temps que aflora i torna a aflorar, per exemple, quan hi ha un partit de la selecció i la meitat de jugadors, o molts d'ells, no canten la Marsellesa... evidentment que són francesos, però la desafecció que té una part dels francesos de passaport amb el concepte o la identitat francesa és molt gran. Un exemple és que cada cop que hi ha un partit, segons qui, es blinda París perquè és la fi del món. Llavors, França s'ha posat amb aquesta reacció tan dura perquè crec que alguna febre els hi ha tocat de, sent un comentari fora de lloc, racista o divertit, com vulguem, els hi ha tocat una part que ells saben que no tenen ben muntada, siguin del color que siguin, però el sentiment francès, al marge del DNI que tinguin, molta gent d'allà no el té.
1: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Aquesta polèmica, diguem-ne, ve d'ahir. Encara tenim avui, podríem dir que les brases del foc d'ahir. Avui en tenim una altra de notícia. L'Audiència de Badajoz ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez. Ho fa pel delicte de prevaricació. Tot i això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Per això, el tribunal descarta penes de presó. És una sentència per unanimitat on es condemna David Sánchez i també la resta d'acusats, entre els quals l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo. La condemna és per tots els acusats igual, excepte per Gallardo, que condemnen a 18 anys d'inhabilitació, tots els altres 9 anys. Per tant, tots ells no podran exercir un càrrec públic elegit per sufragi, però tampoc no podran tenir un càrrec públic de designació ni tan sols una feina en una administració pública. Els magistrats, però, reconeixen que no ha quedat provat que terceres persones exercissin pressió o influència per crear la plaça Mida a la Diputació de Badajoz. Tampoc no ha quedat provat que David Sánchez col·loqués un amic seu. Per tant, el tribunal ha evitat una condemna que comporti presó. Anem a Madrid amb la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
5: Què tal? Com esteu? Bona tarda.
1: La sentència, com l'argumenten els magistrats?
5: Doncs és una sentència llarga, pràcticament 400 pàgines, on descriuen un pacte entre els 11, recordem-ho, són 11 acusats, per crear una plaça, diuen, innecessària, buida de contingut, creada amb urgència, però també afirmen en la mateixa sentència, com dius, que no ha quedat provat que d'altres persones externes, com podia passar el mateix Pedro Sánchez, exercissin influència o pressió sobre els acusats per fer el pas. Tampoc han pogut determinar, diuen, si es va fer per afavorir David Sánchez, que era, i cito literal, parent de Pedro Sánchez, que en aquella època, segons el tribunal, parlem, atenció, d'octubre del 16, del 2016, era un destacat dirigent i futur secretari del PSOE. Només recordar que en aquelles dates, precisament, Sánchez va ser defenestrat de la direcció del partit i no la tornaria a recuperar després de moltes vicissituds fins al maig del 2017. El tribunal condemna, com deies, a tots per la mateixa pena, descarta el tràfic d'influències, però a Gallardo, l'excap del PSOE Extremadura, li aplica 2 delictes de prevaricació i, per tant, 18 anys. Un per crear la plaça Mida, l'altre per canviar-la de nom 5 anys més tard i adaptar-la, diu el tribunal, a les preferències personals de David Sánchez, que durant el judici va dir que ell no havia demanat aquest canvi de nom i que va seguir cobrant exactament el mateix. Els magistrats s'agafen, a més, per aquesta condemna als correus intervinguts per l'UCO, però parlen d'una activitat criminal de despatx. Reconeixen que és difícil en una institució tan jerarquitzada, petita, com una diputació, tenir prova directa, és a dir, que un testimoni incrimini a la resta, però que les regles de la lògica, dicta la sentència, apunta que tots aquests indicis els porta a dir que hi havia un pla pensat des de les altes instàncies de la Diputació, del qual tots n'estaven al cas. I una cosa més, reflexionen sobre el mal que, diuen, fa l'endollisme, col·locar algú a dit a les administracions públiques, diuen que això fomenta la corrupció. Ara bé, recorden que no tota pràctica, per més censurable que sigui des del punt de vista ètic, doncs encaixa amb un delicte penal. Recordem només una cosa més, és un cas que parteix d'una denúncia amb retalls de premsa de Manos Límpies. Les acusacions demanaven presó fins a 6 anys. La fiscalia mai va veure un cas, demanava l'absolució i l'arxivament del cas.
1: Aquí es pot recórrer, és a dir, no és una decisió definitiva, es pot presentar recurs.
5: Sí, això és important, perquè això és una sentència de l'Audiència Provincial de Badajoz. Aquí ens diuen des de l'entorn de David Sánchez que presentaran doncs, el pertinent recurs. Se'n va al Tribunal Superior de Justícia a Extremadura i encara després queda el Tribunal Suprem. I això també és molt important. Aquesta pena d'inhabilitació no és efectiva. És a dir, David Sánchez, a partir de demà, no és que hagi de deixar qualsevol càrrec públic, Miguel Ángel Gallardo o la resta de polítics o fins i tot funcionaris de la Diputació. Quan serà ferma? Doncs sí, després de tots aquests recursos es va confirmant aquesta pena d'inhabilitació fins que arribi al Tribunal Suprem. Per tant, això és important, Aquesta sentència no és ferma encara i, per tant, no estan formalment inhabilitats.
1: I en el capítol de reaccions tampoc no se podia saber, Des del PSOE i el govern espanyol escandalitzats amb la sentència i fan costat a David Sánchez, i des del Partit Popular un cas més que demostra com el sanchismo està absolutament desfermat, no?
5: Sí, de fet, la sentència arriba pràcticament a l'hora del Consell de Ministres. Des de la Moncloa el que deien és que confien que tant Gallardo com David Sánchez són innocents, que recorreran a instàncies superiors i que posaran les coses al seu lloc. La portaveu, Alma Said, feia aquesta lectura.
6: Esta causa tiene un único origen, que es dañar al president del gobierno a través de su entorno familiar.
5: El PSOE també parla de barbaritat. Òscar Puente, ja ho sabeu, és un dels més beligerants a les xarxes, diu que tot plegat és per derrocar el govern. El PP aplaudeix. Feijó a les xarxes diu que ningú està per sobre de la llei, tampoc les famílies de Pedro Sánchez, i la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, parla així de la decisió.
7: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
5: Diu que està festejando perquè està a França precisament amb Macron en aquesta celebració. Només escoltem unes veus més, són socis del PSOE, es posen les mans al cap. Són Rufián d'Esquerra, Ibáñez de Sumar i Vidal dels Comuns.
8: Es una sobrada importante. Y luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima.
9: Es una auténtica desproporción, es un aviso a navegantes.
10: El estado de opinión actualmente de la ciudadanía española frente a la justicia es nefasto y tiene que ver, entre otras cosas, con sentencias como esta.
5: Un apunt més, ara sentíem Rufián parlar de Begoña Gómez, i és que 5 magistrats de l'Audiència Provincial de Madrid estan des d'ahir tancats, deliberant si la seva dona ha d'anar a judici per un jurat popular, com vol Peinado.
1: Doncs vinga, a veure, com ho veieu?
4: Bueno. Ho ha explicat també la Tània. Que... A veure, són 377 pàgines.
1: Sí.
4: Jo he de dir que les he llegit en diagonal, però me les he llegit mentre menjava abans de venir.
1: Se t'agraeix el gest,
4: Bueno,
1: per venir a la tertúlia amb els deures
4: ja,
1: fets.
4: Comptava que cauria en el temari, no?
1: Home, sí,
4: era
1: una assignatura bastant,
4: no,
1: bastant clara, aquesta.
4: Llavors, clar, és veritat que aquest cas, primer, perquè com a prèvia, en contra de que s'endolli a ningú enlloc. Això, per començar, es digui Sánchez o Fernández, m'és igual. Sí que és veritat que el que explica, el que es llegeix a més, és que no hi ha testimonis que avalin que es va produir aquesta, que es va fer aquesta plaça a mida. També ho explica molt bé la Tània, i en la sentència surt que això és difícil de demostrar, però en el judici la majoria de testimonis van contradir l'informe de la UCO, que és veritat que el que fa és anar juntant peces, algunes semblen més ben fonamentades i altres ja veus que no passa de la sospita, no? Va ser estrany que el famós teniente coronel Balas, no?, que és el cap de la UCO, fos ell qui portés directament una investigació d'una diputació provincial de Badajoz. S'explica perquè la persona era qui era, però, en fi, si el cap de la UCO ha d'estar vigilant els casos d'endollisme, seria? D'endollisme arreu d'Espanya, doncs, en fi, serà que té poques coses més importants a fer, perquè, a priori, no és un cas que hagin de portar algú del seu nivell, no? La fiscalia demanava l'absolució i, per tant, aquí, si tinguessis un penalista en Molins o algun d'aquests... És estrany que en els casos on la fiscalia demana absolució, doncs hi hagi condemna. Ara bé, ja teniu, ho explicava molt bé, demanaven fins a 6 anys de presó, sí. Manos limpias, acte i tota aquesta... I al final, bon, 9 d'inhabilitació, que no són pocs, doncs... Que un cas d'endollisme... hagi d'estar castigat en presó és una pregunta interessant. És la manera de que no n'hi hagi. És una condemna cap al punitivisme.
3: Però,
4: no.
3: Però, Neus, el que ens hem de preguntar és...
4: Que
3: t'endollin és delicte?
4: No, clar.
3: És que no ho és?
4: Sí, pregunto. Aquí el dubte és si d'un cas que pot ser d'endollisme, perquè aquesta cosa de no, el PSOE diu... En aquell moment Pedro Sánchez, a més, no era ni secretari general del PSOE, i a més, el del PSOE d'allà no era afí al sanchisme. Tot això, molt bé, però això no treu que se li pogués crear la plaça a mida, i que una de les coses que diu la sentència, no? que és una plaça innecessària, que es crea a mida, i que quan el germà de Pedro Sánchez s'hi presenta, ja sap que aquella plaça serà per ell. En fi, enxufismo de manual, si és així. D'aquí a que això hagi d'acabar en un judici penal i amb peticions de presó, és el que a mi personalment m'ha grinyolat des del començament en aquesta causa.
3: És que, Neus...
4: Ho explica malament?
3: No, a veure...
1: Ha fet un no com dubtant.
4: Sí, sí.
3: És que no puc discutir amb tu, perquè tu t'has llegit la sentència i jo, en canvi, vinc de la piscina. Llavors, jo no m'he llegit
1: la sentència. Els deures els ha fet la Neus i tu no.
4: I demano
3: disculpes a l'audiència. Dit això, que t'endollin no és delicte. Podria ser-ho. Podrien canviar la llei i què? Que t'endollin no és delicte, perquè la gent ho entengui. Ábalos està a la presó i Jessica, una de les seves nòvies, no.
1: Que també la van endollar.
3: Però esa, no era l'única.
4: Però aquí hauries d'explicar al Suprem, un jutjat ordinari...
3: Però, sisplau, que t'endollin no és delicte. Llavors, aquest cas, per la via penal, no té molt de sentit.
4: Clar.
3: La sentència en si mateixa ja sembla una mica absurda, perquè el condemnen, el David Sánchez, per prevaricació. Prevaricació és decisió injusta presa a sabiendas. Però,
4: perquè el tràfic d'influències...
3: Però ell no pren la decisió.
4: Clar.
3: La pren el Miguel Ángel Gallardo.
4: Però per no tant, poden demostrar el tràfic d'influències, que és molt difícil demostrar.
3: Però com
4: em
3: poden condemnar a David Sánchez per prendre la decisió injusta quan ell no és el que pren la decisió, perquè ell no s'autocol·loca. No té potestat legal per fer això. Per tant, jo, que no he llegit la sentència, des de fora la trobo triplement absurda.
1: Encara més, perquè tenim la Tània a Madrid, sí? Per exemple, parlant sobre l'absentisme de David Sánchez, sí. I diuen que no, que treballava, i ell hi anava.
5: Sí, a més, és que és una de les punts de les acusacions, no? Que diuen que li canvien la plaça, que era coordinador dels conservatoris, com a cap de l'àrea de l'oficina d'arts escèniques, i diuen que, entre d'altres, era perquè pogués compaginar-ho amb d'altres feines i d'aquesta manera teletreballar i no anar-hi. Doncs bé, en la mateixa sentència, fins i tot, i llegeixo el literal, diuen els magistrats, els quatre magistrats, que han de donar la raó a la defensa del senyor Sánchez Pérez Castejón perquè l'absentisme laboral no constitueix ni ha constituït en el nostre país cap infracció penal.
1: Doncs...
3: però aquí, a veure, aquest cas és molt lleig, perquè no anava. No anava. La primera declaració és esgarrifosa. No sabia on estava el seu despatx, sí. No sabia com era, no coneixia ningú, no podia donar cap nom de les persones... És molt lleig.
5: És lleig, però només deixem-me fer un apunt, El tribunal, pel que fa a David Sánchez, no el condemna per l'accés a la Diputació de Badajoz. És a dir, aquest delicte, que era el d'acceptació de nomenament il·legal, considera que és prescrit. I, per tant, han passat molts anys, això era l'any 2017, quan es formalitza la plaça, i, per tant, amb ell no el condemna per això, només el condemna per el canvi del nom i de les atribucions de la plaça 5 anys més tard. Per tant, tot això que estem retant sobre com va aconseguir la plaça, com hi va accedir el tribunal, pel que fa a David Sánchez, aquí no l'acusa, o sigui, no el sentencia, no el condemna. En canvi, a Miguel Ángel Gallardo sí, que diu, vostè, com a president de la Diputació, sí que va fer el que va caldre per crear aquesta plaça i sí que va fer el que va caldre per canviar-la després de nou.
4: Però, Tània, hi ha un moment, perdó, que en el cas del Gallardo, parlo de memòria, però diu alguna cosa així com és molt difícil, o no sé si arriba d'impossible, és molt difícil que pel càrrec que tenia no sapigués que aquesta plaça, bueno, però... Pot ser molt difícil o poc difícil, però això no demostra res. No passa de sospita, no?
5: Bueno, és que moltes sentències en el món judicial ho veiem que al final s'acaben traçant a través dels indicis, no? Indicis raonables, no proves, diguéssim, directes, incriminatòries, i ho reconeixen obertament en aquesta sentència, fins i tot apel·lant doncs, directament a les lleis de la lògica i de la raó per acabar doncs, que tots aquests indicis, molts dels que extreuen de la investigació de la UCO, que abans fèieu referència, acabin doncs, com a fets provats que permeten condemnar. És una pràctica habitual i que la trobem també en aquesta sentència.
2: Aviam, jo penso que la sentència és molt estranya. Jo ni estava a la piscina, ni estava dinant llegint-me la sentència, perquè estava en una reunió i m'he llegit a través de les informacions del diari Oponese, precisament.
4: Que la tenim íntegra penjada, sí, si algú vol passar la tarda llegint... Correcte.
1: Són 400 pàgines,
4: mira,
1: aviso.
4: Ja tens feina sí, aquesta tarda.
2: Però és veritat que...
3: un partit de futbol.
1: Venga.
2: La sentència és molt estranya i, a més, és cert, com deia la Neus, que el delicte de tràfic d'influències és molt difícil de demostrar i això, per cert, serà beneficiós per Zapatero, perquè és molt complicat demostrar el tràfic d'influències. També és veritat que jo crec que en l'imaginari popular... aquest senyor va arribar a la seva plaça per endollisme. És a dir, no coneixia cap company de feina, no sabia on estava la seva oficina, part de la defensa ha sigut dir que el tema estava prescrit, és a dir, una molt mala línia de defensa si dius que està prescrit, i per tant que crec que coincideix una mica el sentit general amb la sentència. La derivada política, de fons, estic d'acord que, tot i ser una operació... evidentment, si no poso el germà de qui és, no estaria aquest cas en l'àmbit penal, i per tant es polititza. També és veritat que el delicte jo crec que s'ha comès d'alguna manera, sigui delicte o no, però la irregularitat, la cosa lletja s'ha produït. I després, a mi el que em grinyola molt, i sempre m'ha grinyolat, és que qui surt avui a reaccionar és el govern espanyol. O sigui, hauria de sortir l'advocat d'aquest senyor, és un senyor que va a una plaça i li donen... que surti un ministre a parlar d'aquest cas concret, em sembla molt estrany. Que surti el PSOE em sembla molt bé, o els partits, és igual, tot això em sembla molt bé. Però que el govern espanyol s'agafi la defensa i dir no, aquest cas, quan es recorri, ja quedarà resolt, em sembla que els dubtes de qui pogués pensar que no està polititzat, sortint un ministre a parlar d'això, automàticament les meves sospites encara s'incrementen.
1: L'altra derivada és com deixa això Pedro Sánchez. És a dir, és la tercera sentència a l'entorn de Pedro Sánchez. Tenim el fiscal general de l'Estat, tenim a José Luis Ábalos, que era la seva mà dreta al partit, i ara el seu germà, que és veritat que no va a la presó, però sí que queda inhabilitat. Vull dir que el cercle, diguem-ne, es va estrenyent, sí, però, ara queda la seva dona.
3: Però jo crec que s'estan passant tant de frenada que no sé jo si l'acaba de, perjudicar. Perquè en la sentència no hi ha vincle ni amb Pedro Sánchez ni a la Moncloa. Per tant, el govern queda fora jurídicament del tema. Una altra cosa és, diguem-ne, la responsabilitat política seria... altament discutible. Però per 9 anys d'inhabilitació amb una condemna penal per aquest cas. 24 anys per Ábalos per 400.000 euros desviats. Perquè puguem fer una comparació, a Barrio Nuevo, per segrest, li van caure 10 anys. És a dir, tot això està molt desmesurat. És a dir, que no dic que lo del germà no sigui extremadament lleig, com és lleig lo de la dona. Lo de la dona és molt lleig i el govern hauria pogut sortir el primer dia i en lloc de dir que s'anava 4 dies a reflexionar perquè estimava molt a la dona mentre que amb l'altra mà estava trucant a l'aire, en lloc de fer això, hauria pogut demanar disculpes, hagués sortit a dir, senyors, a Espanya el paper de la primera dama ha estat pensat... o per senyores que es dedicaven a la política i que van fer la seva carrera política, o per senyora que es dedicaven a les seves labors. I llavors ha arribat una dona que no ha volgut renunciar a la seva carrera professional i això ha pogut distorsionar i ferir determinades sensibilitats i demanem disculpes i preparem l'estatut de la primera dama. Això és el que haurien d'haver fet. Però no van fer això. Llavors, però d'aquí a que sigui delicte lo de la dona... ho sento, a mi lo de David Sánchez no em sembla delicte, em sembla extremadament lleig. No hi ha vincles amb Moncloa, no hi ha vincles amb Moncloa, i per tant jo crec que Sánchez es queda igual políticament parlant, i fins i tot aquesta passada frenada no sé si pot acabar mobilitzant a unes bases que estan molt desmobilitzades.
4: No ho sé, és a dir, perquè el que detecten les enquestes és que el PP no en treu rèdit, qui el treu és Vox i el PSOE aguanta, però amb tendència a la baixa, cosa que és bastant lògica. Si aquesta taula la tinguéssim a Madrid, tenint en compte l'olla a pressió que és ara mateix a aquella ciutat amb l'ecosistema polític i mediàtic que hi ha allà, doncs probablement la visió no seria aquesta, amb la qual, per cert, coincideixo força. En el cas de la dona del president, estic d'acord, s'hauria de regular d'alguna manera. El que passa és que, clar, la instrucció que està fent Peinado és tan boja. La darrera aquesta de que demostri que va estar a Londres quan...
1: Perquè no té segell del passaport.
4: Crec que cap dels d'aquí tenim com a diari de capçalera OK Diario, però si Peinado té algun dubte, doncs pot anar a OK Diario, que ha fet vídeos i vídeos de la graduació de la filla del president, on es veu, a més, que hi ha la Begoña Gómez. Té un punt de ridícul, i això fa que probablement hi hagi alguns votants d'esquerres que diguin, home, què està passant, no? Això treu la gravetat del cas Ábalos, o ja veurem què passa amb el cas Zapatero, veurem les ramificacions del cas de Leire Díaz? No. Llavors, el que passa és que allà es fa un allioli amb tot, i no sé si hi ha molts votants que puguin filar tan prim i diferenciar el que és la causa del germà amb la de la seva dona, amb la de la Leire o el propi Zapatero, que, per cert, parèntesi, jo crec que li fan més mal les joies que el cas plus ultra, que ja veurem el que hi ha, però si es pogués demostrar, doncs seria un cas greu, no? No ho sé, jo, pot ser que li funcioni al PSOE, que hi hagi votants que diguin això.
3: No dic que li funcioni, però que no tindrà aquest efecte devastador amb el que està pensant el PP, fantasejant el PP i el Todo Madrid. Aquest efecte devastador jo crec que no s'acabarà de produir.
2: Jo crec que el cas del germà i de la dona i el que sortia fins ara doncs era munició que PP anava trobant. Jo crec que el bingo l'han trobat amb Zapatero, perquè el Zapatero no només és un expresident, era el referent moral del PSOE dels últims anys, i és qui el padrí polític de Pedro Sánchez, i per tant aquest tema, o sigui, la gent que pugui tenir dubtes de la dona, que jo en tinc, o del germà, el cas del Zapatero és massa gros. I després, estic d'acord amb el que deia el Marcos, la exageració de les sentències, de les condemnes, dels jutges, tota aquesta extrema fiscalitat contra tot el que tingui a veure amb el PSOE, vaja, ho he dit moltes vegades en totes les tertúlies de Catalunya, no? Respon a l'ordre de José María Aznar, de qui pugui fer que faci, i doncs hi ha alguns jutges com el Peinado que se'ls va a la bola directament, i no entenc com el poder judicial no actua perquè comença a fer ridícul, i altres doncs que davant d'una sentència d'Avalos i companyia doncs voten 20 i no sé quants anys de presó, que, com dius, és exageradíssim en relació al que el delicte ha produït.
4: Que el que passa és que aquí, o sigui, Peinado és el més estrambòtic, i per tant, però entre Peinado i altres decisions judicials hi ha una gradació que jo crec que sí que és preocupant, no? Perquè diuen, no, però si dius això és que no creus en l'estat de dret. No, escolti, els que, per exemple, en el cas de un que tothom té al cap, no? En el cas dels Jordis, no? De Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, l'acusació inicial que vam dir, escolta, si aquests dos senyors el que estaven dient a la gent és que se n'anés a casa, que no van fer res. I en aquell moment hi va haver, també des de l'entorn del PSOE, gent que va dir que, escolti, que sí, que se'ls acusés i que l'estat de dret funcionava i que la justícia funcionava com funcionava. Llavors, ara, quan s'adonen que realment el Suprem, ja no dic l'Audiència Nacional, que també el Suprem funciona amb criteris, a vegades, sospitosament, favorables a determinades qüestions polítiques, sembla que descobreixin la sopa d'all.
2: No cal parlar de política, eh? Sandro Rossell va estar a la presó, no sé si 2 anys, o sí. No me'n recordo, i va acabar no res. Per tant, és veritat. I després, quan hi ha una enquesta...
4: I a la jutgessa de la Mela la van promocionar.
2: Efectivament. I després, les enquestes diuen que la majoria d'espanyols i catalans creuen que la política està... la justícia està polititzada. És que és la pura realitat de la percepció de la gent.
1: Bé, tot cas, tenim aquesta sentència, que ara hi haurà recurs i que, per tant, veurem quin recorregut té, i en els pròxims dies sabrem què passa amb la dona de Pedro Sánchez. Tània Tàpia, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
5: Ja veieu que estem entretinguts, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
5: Seguirem informant.
4: Molt bé. Dinar, Tàpia, o no?
5: Mira, hi havia molta gent al bar, però ha caigut un pinxo de tortilla i un gazpacho de la màquina, que sempre et salva.
1: Bueno. Un pinxo de tortilla i un gazpacho de la màquina. No sé jo si els nutricionistes...
4: Gratis,
1: No sé si els nutricionistes donen el vistiplau a aquest menú, eh?
5: És un dinar de resistència.
1: Ja ho veig. Ho veig. Bé, escolta'm, a veure si tens més sort amb el sopar. Tània, gràcies. Bona tarda.
5: Adéu-siau.
1: 11 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem a Girona, on hi ha embolic a l'Ajuntament de Girona.
11: Catalunya migdia.
12: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
13: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
22: Quica Nazaret.
23: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
22: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Catalunya migdia.
24: El Mundial ha arribat a la fase final.
25: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
24: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
25: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
24: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
26: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
24: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
25: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
11: Catalunya Ràdio. La llum és dels meus ulls. Som 3Cat.
24: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu.
27: Quan em mires i somrius.
24: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Nou minuts i seran les 4 de la tarda. S'ha acabat el govern tripartit de l'Ajuntament de Girona, fins avui governat per Guanyem, Junts i Esquerra. Gemma Geis, la fins ara vicealcaldessa, ha anunciat que el seu partit, Junts per Catalunya, trenca l'acord de govern i passa a l'oposició. Junts havia manifestat el seu malestar amb la gestió de l'alcalde, Lluc Salelles, i la mateixa Geis ha assegurat que ara ja se'ls ha acabat la paciència. Per tant, després de 3 anys de pacte tripartit, Junts ha decidit fer un gir de guió amb la mirada posada a les eleccions municipals del maig del 27. L'alcalde, Lluc Salelles, ha defensat que calia continuar el govern tripartit fins al final de la legislatura, apel·lant a la necessitat que Girona continués tenint un govern independentista i republicà, però Junts ha cregut oportú canviar d'estratègia. Així doncs, Salelles i el seu grup, Guanyem Girona, amb 8 regidors, i Esquerra Republicana, que en té 3, hauran d'acabar el mandat amb el govern en minoria. Recordem que fa 3 anys va ser el PSC, amb l'actual consellera Sílvia Paneque al capdavant, qui va guanyar les eleccions municipals amb 8 regidors, els mateixos de Guanyem, però amb uns quants vots més. Ara bé, el pacte de Guanyem amb Junts i Esquerra va sumar els 17 regidors, 3 per sobre de l'actual majoria absoluta, i per tant va desbancar Paneque al govern municipal. De moment, Sílvia Paneque no ha dit si repetirà o no com a candidata. Ara mateix el que falta saber a Girona és qui serà la candidat o candidata del PSC a les pròximes eleccions. Però el moviment de Gemma Geis i de Junts per Catalunya ha anunciat ja diumenge amb un article periodístic en el que ja venia a dir que s'havia acabat aquest pacte i la petició des d'ahir mateix de l'alcalde Lluc Salelles de dir que s'aclarissin si estaven dins o fora del govern. Com us sembla tot plegat?
2: Aviam, aquí hi ha moltíssimes coses més enllà del fet concret. Jo pel que sé ja fa temps o ja fa setmanes o mesos que hi havia desavinences. Crec que la mateixa Gemma Geis diverses vegades havia queixat de la relació amb els socis de govern i per tant no és un anunci que pugui sorprendre la gent de Girona. També és veritat que és una sortida suau, a diferència de quan Junts va sortir del govern, quan governava Esquerra Republicana, ha sortit, i pel que he llegit, ell ha dit que tot el que sigui seguir amb el compliment del pacte, els seus vots hi seran, els temes nacionals, lingüístics, que farà una oposició constructiva i positiva. Per tant, no ho veig com una ruptura, diguem, més enllà del pacte de concepte, I ara parlaves tu de la candidata socialista, que segurament serà Sílvia Paneque, com tot indica, tot i que encara això s'està demorant, perquè evidentment aquest gest suposarà una crisi de govern del president Illa. Jo crec que la certesa que hi ha és que, independentment de si guanya Paneque les eleccions municipals que venen, que està per veure, no governarà perquè es tornarà a reeditar una majoria independentista que a Girona crec que hi és i crec que hi serà igualment, no? I, per tant, el nivell de ruptura ha sigut del govern, però crec que no és un trencament que faci pensar que a Girona puguin haver-hi governs alternatius, més enllà de si guanya el Salelles o el candidat d'Esquerra o Gemma Geis, eh? I, per tant, configuraran un govern independentista passi el que passi, no? I, dit això, queda un govern molt en minoria. També, per cert, el candidat d'Esquerra no serà l'actual regidor, perquè és, si no m'equivoco, l'exalcalde de Sant Julià Ramis, que va guanyar les primàries, i, per tant, crec que a Salelles li espera un final de mandat una mica més complicat del que podia preveure.
4: El que passa és que pronosticar, que estic d'acord, que hi pugui haver de nou una majoria independentista quan has estat incapaç d'acabar la legislatura amb una majoria independentista, no sé si és el missatge més encoratjador pels votants independentistes, siguin d'unes sigles o d'unes altres, no? És veritat que les enquestes a Junts sempre li donen pitjors pronòstics que els resultats que acaben obtenint, però el panorama que tenen ara mateix és complicat, perquè ni en les municipals, ni en les autonòmiques, ni en les generals els hi pronostiquen, ja no que els hi pugui anar millor, sinó fins i tot que poguessin mantenir el que tenen fins ara. A mi la veritat és que no m'agradaria estar en la pell de qui hagi de decidir l'estratègia, perquè ara em trauràs carnet de punts.
1: Ja, estem a final de temporada, és moment de renovacions, eh?
4: No, però quan es tapen d'una banda es destapen de l'altra. I això, clar, avui parlava, per exemple, amb gent de Genoa i deien haurien d'haver sortit abans. Si era així, havien d'haver sortit abans. Surten massa tard. No sé, queda un any. Però és veritat que la gran part de la legislatura els has fet amb ells. I si, a més, com bé expliques, el missatge és podem anar garantint una certa governabilitat perquè surts. És veritat, jo crec que han après la lliçó del que va passar a la sortida sorollosa del govern de la Generalitat, però tot i així no és fàcil d'entendre.
1: Però això passa sovint, és a dir, a l'Ajuntament de Barcelona va passar l'anterior legislatura, Jaume Collboni va deixar el govern de coalició amb Ada Colau un any abans per marcar perfil propi en l'últim any i després acabat sent ell alcalde.
4: Sí, sí, que això ho facin tots els partits no vol dir que estigui bé. És a dir, perquè Jaume Collboni, que era que moltes de les polítiques que havia fet Ada Colau portaven la seva signatura, era tinent d'alcalde
1: i
4: després semblava que no hagués governat mai amb ells, no? I probablement, doncs és això, estàs governant amb Esquerra, que és bèstia negra al Parlament i al Congrés, i amb la CUP i aquest entorn CUP Comuns, que també és els que estàs combatint des del punt de vista ideològic. Des d'aquesta lògica de Junts, té sentit que hagin sortit. Ara, si això ha de ser per tornar a entrar a la propera legislatura, doncs a veure com ho expliquen en campanya. Bueno. Tots, eh?
0: Bueno, a veure, ja llegint l'article del Punt Avui el diumenge, ja es veia que les excuses eren peregrines. No, és a dir, Lluc Salelles ha estat un alcalde convergent tipus de Girona. Ja des de que va, ja en campanya ja parlava de col·laboració público-privada. Sisplau. És a dir, un alcalde de la CUP rupturista no ha estat. Raons per trencar aquest... No, la raó és la que ha dit l'Òscar. Marcar perfil propi és legítim. A més, la Gemma Geis ha tingut problemes perquè factòtums de Junts, com el Jami Matamala, que no és de Junts, però que pesa molt dins del partit, no la volien. I, per tant, ella ha marcat perfil propi, s'ha imposat com a candidata, per tant, necessita fer coses per intentar guanyar les eleccions. El moviment, en aquest sentit, és lògic. Les excuses són una mica ridícules. Seria preferible que digués, escolti, trenco perquè vull definir el meu projecte per Girona i no el puc definir mentre estigui en el govern. No hi ha raons objectives per trencar el govern, però té dret, polític a trencar el govern i presentar-se. Dit això, jo no seria tan optimista com el Jaume en que hi haurà una majoria independentista, perquè amb l'entrada d'Aliança Catalana... Jaume, veig que no veus que Aliança Catalana tindrà sí, regidors? Clar,
4: pues si entra... La diferència és que ell si compta Aliança en aquella suma.
2: No, jo, sí, no, jo el sí, compto com a independentista.
0: Amb el Lluc Salellas alcalde.
1: Però és que amb el, és que amb
4: jo,
1: el
4: no
1: cas...
4: veig, no. Jo no veig en Lluc Salellas governant jo amb Aliança.
1: Però és que, però és que amb el cas dels ajuntaments és diferent. Els cas dels ajuntaments, en el moment en què no hi ha una majoria alternativa, clar, acabes governant si és el més votat, independentment de que tinguis o no majoria absoluta. Però vaja, veurem què és el que passa, que queda molt per les...
2: També, per cert, i no vull dir cap meló ara, però d'aquí un any potser Carles Puigdemont està físicament a Girona i el seu impacte electoral, encara que no vagi cap llista, existirà.
1: Veurem què és el que passa. Neus Tomàs, Marcos Lamela, Jaume Clotet, gràcies a tots tres, fins la pròxima. Ho deixem aquí, arriben les notícies de les 4. Què rius?
4: Bon estiu. No,
1: perquè la Neus marxa de vacances. Nosaltres traïdora, encara ens quedem traïdora. Una setmana més. Ens quedem una setmana més. Què dèiem? Les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu de Catalunya Ràdio amb el Roger Carandell i amb la Marta del Cor o els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Trescat Info.
1: Són les 9, bona nit. Ha estabilitzat l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest vespre a Cunit, al Baix Penedès, i que ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i una de Castellet i la Gornal. En paral·lel, els bombers també intenten estabilitzar un altre incendi que crema Rubió a l'Anoia, que ja ha calcinat unes 47 hectàrees i pel qual s'han desplegat una cinquantena de dotacions. L'Ajuntament de Manlleu a Osona ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia i la nit quan els dos infants no van tornar a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany ara fa un mes. Segons Protecció Civil, entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 a les piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol del tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. El Congrés tomba el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027, els objectius de dèficit, amb el vot en contra de Junts, el PP i Vox. L'executiu ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de l'alcalde i que les prioritats del partit queden aparcades. Múscul militar mai vist a París en un 14 de juliol, l'últim d'Emmanuel Macron com a president. La desfilada de la Diada Nacional Francesa ha servit per reforçar la idea d'unificar els exèrcits europeus. La representació ucraïnesa ha estat la més aplaudida entre els 37 països convidats. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen gairebé 32.000. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
0: Esports.
2: Ha començat ara a les 9 al França-Espanya, primera semifinal del Mundial. De moment, amb empat a 0, Fabián repeteix a l'11, Pedri és a la banqueta. Frenkie de Jong, el jugador blaugrana, ha tornat lesionat del Mundial i podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. De Jong va jugar l'últim partit amb els Països Baixos al Mundial, infiltrat per unes molèsties al genoll dret. I Tadej Pogacar ha estat el vencedor de la desena etapa del Tour de França, una etapa de mitja muntanya, i amplia a 3 minuts i 36 segons l'avantatge respecte a Vingegaard.
1: Nit i matinades molt càlides, amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals en moltes comarques. Dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor, en què s'intensificarà la calor i moltes màximes arribaran als 40 graus, a ponent puntualment per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós i hi haurà més núvols i la xafogor dominarà a la costa.
0: Trescat Info.
1: Passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Comencem i ho fem parlant d'incendis, perquè els bombers treballen per extingir un incendi de vegetació a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a ordenar el confinament de tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal, que ja s'ha aixecat. En el dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aèris. Paral·lelament, els bombers també treballen per estabilitzar un altre incendi a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees i on s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aèris. En busquem l'última hora de tots dos focs i ho fem amb la corresponsal a la zona, la Montse Gené. Montse, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs sí, 7 mitjans terrestres i 3 aeris estan intentant apagar aquest foc que s'ha declarat en una zona d'urbanitzacions de Cunit, a tocar de Cubelles. Abans de les 9 del vespre, els veïns d'aquestes cases aïllades han rebut ordre de confinament. Concretament, els veïns de Costa Cunit, Jardins de Cunit i Trencarroques, ja a Castellet i la Gornal, han rebut la indicació al mòbil de quedar-se a casa. Ara sabem, o acabem de saber, s'ha aixecat el confinament. Ha durat poca estona. Es tracta de cases envoltades de bosc, a la zona de muntanya d'aquest municipi costaner del Baix Penedès. I a l'Anoia, a Rubió, 120 efectius dels bombers, a més de voluntaris de les ADF i pagesos de la zona, estan fent un esforç important per contenir el foc que s'ha declarat a 4:45 a Castellfollit del Boix, al Bages, i han aconseguit alentir-ne el seu avenç. Hi ha 15 mitjans aeris treballant, entre ells hidroavions de gran capacitat, a banda de 50 terrestres. Aquest foc ha arrencat amb molta força i ha anat en direcció a Rubió, a l'Anoia. S'han cremat 25 hectàrees i no ha calgut fer confinaments ni evacuacions perquè no es tracta d'una zona habitada.
1: És l'última hora d'aquests dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda, els dos en aquests punts que cobreix normalment la Montse Jané Riba, la nostra corresponsal a la zona. Gràcies, Montse, bona nit.
3: Adéu-siau, bona nit des de la vegueria del Penedès.
1: Correcte. I ara en busquem l'última hora d'aquest incendi amb el Joan Rovira, cap de la regió d'emergències de Metropolitana Sud, bomber que ens atén a aquesta hora 3 Catinfo. Bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
1: En primer lloc, li pregunto per aquest incendi de Cunit al Baix Penedès, que s'ha declarat fa poc més d'una hora aproximadament, però que ja està estabilitzat i que fa només uns minuts ha permès aixecar aquest confinament.
4: Sí, sí, així és, tal com heu explicat fa un moment, aquesta és la situació. L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu i, tal com heu dit, les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
1: Entenem que era un confinament, en tot cas, per la proximitat amb les flames, però també pel fum?
4: Bueno, les dues coses, diguem-ne, que bàsicament el que ens incomoda més que el fum, que també, és, diguem-ne, la proximitat de les flames amb tot el que seria una zona del que denominem una interfase urbana. És així, diguem-ne, fum i flames ens obliga a tenir cura per la seguretat de les persones.
1: Inspector, expliqui'ns una mica, s'ha actuat bastant ràpid i això ha permès doncs, que ja estigui estabilitzat en poc menys d'una hora.
4: Així ha estat. És un incendi, diguem-ne, que està en una zona litoral. També aquí les humitats, encara que doncs, potser no eren molt elevades, però sí que la humitat de l'aire, la humitat relativa, doncs, ens ha ajudat, diguem-ne, que aquest incendi no agafés tampoc doncs, una gran intensitat, però sobretot també pel treball de les primeres unitats que han arribat per terra i del suport de mitjans aèrics. Per tant, hem tingut la sort de que aquest incendi no ha tingut més transcendència.
1: En canvi, si saltem a l'Anoia, aquest ja fa més hores que crema. No sé si els preocupa l'evolució que pugui tenir en les pròximes hores, i més tenint en compte que la previsió parla de que demà entrarà vent de ponent.
4: Sí, de fet, aquest ha estat un dels objectius, diguem-ne, prioritzar el flanc dret per preveure doncs, que en un futur pogués entrar aquest vent de ponent i era el que podia significar doncs, una propagació en cas de que no tinguéssim la capacitat d'estabilitzar-lo, però en aquest moment l'incendi li queda molt poc temps, hores, per poder molt probablement donar-lo per estabilitzat. Diguem-ne, tenim bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre ja estabilitzat, i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi. Aquest incendi porta, ho dic perquè hauríeu d'augmentar una miqueta el nombre d'hectàrees, són unes 40 i algo, 40-45 hectàrees cremades, i sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis i que, juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
1: Entenc que els preocupava relativament poc, entre cometes, aquest incendi, perquè, pel que deia, perquè estava cremant en un terme municipal, el de Rubió, que és molt extens, de molta zona boscosa i bastant allunyat del nucli habitat, diguem-ne, però sí que hi havia aquestes masies aïllades, que era segurament el que més els preocupava i que entenc que és on han fet aquesta comunicació porta a porta doncs, per evitar mals majors.
4: Correcte. Correcte. De fet, és una zona, diguem-ne, que han tingut una molt bona coordinació de tot el que és l'entorn de la CDF i de la pagesia. Doncs, com aquests dies ja sabeu, doncs ens donen un cop de mà amb llaurar els camps, les ADF se'ns han donat un cop de mà amb aportació d'aigua per poder continuar treballant doncs, amb l'extinció de l'incendi, i de fet era un incendi que tenia un potencial molt elevat. És un incendi, diguem-ne, en una zona en què hi havia encara camps per cosechar, amb boscos, i diguem-ne que donaven una potencialitat important. Hem tingut doncs, la capacitat de poder-lo treballar i, tal com us deia, esperem que les properes hores el puguem donar per estabilitzat.
1: Parlava de les ADFs, però també dels bombers de la zona. Ens consta que també els han ajudat, llaurant aquests camps intentant frenar les flames, per si de cas.
4: Sí, sí. És un treball en equip i la pagesia en aquestes situacions dona tot el bo i millor que té, que són els seus tractors i el seu coneixement del territori, i complementat amb les ADFs, però especialment també per al treball dels diferents equips de bombers que hem estat treballant en aquesta zona, doncs tenim la sort de poder doncs, donar aquest incendi perquè, tal com us dic, doncs, en una fase de les properes hores d'estabilització.
1: Ens quedem doncs, amb aquesta bona notícia. Entenc que el confinament d'aquestes masies pel que fa a l'incendi de Rubió es manté?
4: Bueno, es manté, però segurament que també en el moment en què donem l'incendi per estabilitzat, l'aixecament d'aquest confinament també el farem efectiu. Per tant, diguem-ne, és qüestió d'hores.
1: Ens quedem, doncs, amb aquestes bones notícies. Ha estabilitzat ja l'incendi de Cunit al Baix Penedès, que s'ha declarat fa escassament una hora aproximadament, i que en les properes hores s'espera que es pugui donar per estabilitzat l'incendi de l'Anoia a Rubió, doncs, que seguiran treballant els bombers en les properes hores. És Joan Rovira, inspector en cap, aviam si ho diem bé, de la Regió d'Emergències Metropolitanes Sud. És així, eh?
4: Correcte.
1: Moltes gràcies per atendre la trucada. Tres que t'info. Bona nit.
4: A vosaltres.
1: Era, doncs, l'última hora dels dos incendis. Ara saltem a Manlleu, perquè ha declarat dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar ahir a casa i des d'aleshores els buscaven. Aquesta tarda han trobat els seus cadàvers dins l'aigua. Manlleu, unitat mòbil amb Xavier Cussó i Maria Costa.
5: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
6: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
7: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
8: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
5: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
1: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes, han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu, que ara explicàvem. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
9: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola amb segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
1: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
0: 3CAT Info.
1: Pràcticament un quart de 10 de la nit. Actualitzem la previsió meteorològica.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
10: Avui la calor ja s'ha intensificat una miqueta més que no pas ahir. Hem quedat a les portes dels 40 graus, 39 i mig a Sant Romà d'Abella, 39 a Vallfogona de Balaguer, 39 a Solsona, a Organyà, a Lleida, 37 a Mollerussa, 36 a Girona, calor, xafogor marcada a la façana litoral, aquesta entrada d'aire càlid que és més humida i, a més, va acompanyada de pols sahariana. Però sí, ja notarem aquest augment de la temperatura aquesta propera nit i matinada. Aquest dimecres tindrem el punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor. Nit de mal dormir, nits tropicals, tòrrides, avís de calor nocturna i de cara a demà, doncs aquesta temperatura que s'enfilarà una miqueta més. Més valors arribant als 40 graus cap a Ponent, Catalunya Central, amb vent de sud-oest fins i tot cap a les comarques del nord-est, Garrotxa, Osona, i també pujarà la temperatura al prelitoral. Avisos de nivell molt alt al Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. I a la resta de Catalunya sota aquest avís de calor. Tot això, com dèiem, amb un cel terrós, amb pols en suspensió, amb alguns núvols baixos a la costa, que en alguns casos costa una mica més que es trenquin, i això manté aquest ambient xafogós, i a la tarda, com a molt, podria haver-hi alguna gota cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Dijous, la calor començaria a afluixar. Tot i això, la nit de dimecres a dijous encara serà una mica més càlida.
0: 3CAT Info.
1: 9 i 16 minuts, el govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veu en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per a ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors, i per això l'absol d'un delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
1: Dani, es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justícia i en que instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufet per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta?

0: De Junts, el PP, Vox i UPN era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 amb la cambra baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
1: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però contra cor, tal com ha explicat Teresa Jordà, diputada dels Republicans.
2: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit del dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel Partit Popular és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Canviem de qüestió, però no deixem la plana política perquè Junts ha trencat el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant amb ironia. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada a les municipals del 2027. Girona, Laia Claret.
3: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
4: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
3: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
5: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
3: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 9 i 21 minuts, avui 14 de juliol és el dia que França celebra la festivitat nacional i ho ha fet amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Vladimir Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
7: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, en què van morir 86 persones i 400 més van quedar ferides en un atropellament massiu. Fa 10 anys, el tunisià Mohamed Loujed Boulel va causar la massacre conduint un camió de 19 tones durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. Va ser abatut a trets per la policia. La commemoració ha comptat amb una ovació de les autoritats aquest matí i aquesta tarda també s'ha celebrat una cerimònia que ha comportat i comptat amb la presència del president Emmanuel Macron, així com també dels seus predecessors François Hollande, Nicolas Sarkozy i diversos ministres del govern. En la cerimònia s'ha projectat un vídeo relatant la tragèdia i a continuació 43 nens i 43 membres dels serveis d'emergència i de seguretat han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025, amb un rècord de 31,9 milions.

0: milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen. Gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Andrau, director del grup Andarrock.
1: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari, hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més de la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana. Amb aquesta informació hem arribat al temps dels esports.
2: Esports.
0: Una mica més de 5 minuts fins a 9:45 de la nit amb el David Ubach. David, bona nit.
3: Bona nit. Esports que arrenquem ben pendents d'aquesta primera semifinal del Mundial de Futbol. Ja en marxa entre les seleccions de França i la d'Espanya. El marcador domina la selecció espanyola per 0-1 al minut 24 i mig de partit en un duel que s'està jugant a Dallas. S'ha avançat fa ben poc el combinat de Luis de la Fuente amb un gol de penal d'Oyarzabal. Un Oyarzabal que ha transformat des dels 11 metres un penal que havia provocat Lamine Yamal en rebre una puntada d'estems de l'exfutbolista del Barça, lateral a l'esquerra de la selecció francesa, Luca Digne. Aquest penal l'àrbitre l'ha indicat i Oyarzabal l'ha transformat al minut 22 de joc, de manera que Espanya domina 0-1 França en aquesta primera semifinal del Mundial. A l'equip espanyol, titularitat de 4 futbolistes catalans, i és que Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha repetit l'11 del partit de quarts de final contra Bèlgica. Això vol dir que Pedri ha començat assegut a la banqueta i que hi ha 3 futbolistes catalans del Barça que juguen d'inici, com són Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més del futbolista del Madrid, Marc Cucurella. Així doncs, el marcador ara en la pausa d'hidratació del primer temps, minut 25 i mig, és de França 0, Espanya 1. Demà jugarà la segona semifinal del Mundial a Atlanta, on s'hi enfrontaran les seleccions d'Anglaterra i de l'Argentina.
2: 3CAT Info.
3: Mundial a banda, afegim que Frenkie de Jong, el Barça, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar-hi proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff en l'arrencada de la pretemporada de l'equip, tot plegat arran d'unes molèsties que, de fet, el van obligar a jugar infiltrat als 2 últims partits de la seva selecció als Països Baixos al Mundial. De Jong ha de passar més proves mèdiques complementàries per acabar de determinar l'abast de la seva lesió. D'entrada, però, té previst incorporar-se a la pretemporada de l'equip a partir del 27 de juliol, pendent, això sí, de diagnòstic definitiu d'aquesta lesió al genoll. També en clau Barça, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, fa poca estona s'ha entrevistat el migcampista blaugrana Marc Casado. I en un moment de la conversa, Casado ha deixat entreveure per on podria passar el seu futur.
4: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
2: 3CAT Info.
3: Sense deixar el futbol, s'han fet oficials els horaris de les 3 primeres jornades de Lliga a primera, a la jornada inaugural. El cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, l'Espanyol Llevant es disputarà diumenge 16 d'agost a les 7 de la tarda, mentre que el Barça Atlètic Club de Bilbao es posposa dijous 27 d'agost a les 9 del vespre perquè han de tenir els internacionals del Barça descans necessari, un cop que la selecció espanyola ha arribat a les semifinals del Mundial. Pel que fa a la segona jornada, dissabte 22 d'agost, l'Espanyol rebrà el Madrid a 9:45 del vespre i l'endemà, diumenge 23, es jugarà l'Elx Barça a 9:45 del vespre també. A la tercera jornada de Lliga, l'Espanyol jugarà al camp de la Real Societat dissabte 29 d'agost a les 7 de la tarda. I dilluns, dia 31 d'agost, el Barça rebrà el Rayo Vallecano a 9:45 del vespre. Pel que fa a segona, avui dia de presentacions dels equips catalans. El Girona, per exemple, ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. El Sabadell, per la seva banda, ha presentat els futbolistes Miqui Codina i Alain Ribeiro. I ha anunciat també l'arribada del defensa central José Luis Català, procedent de l'Espanyol. A la categoria de plata del futbol també s'han anunciat els horaris de les 3 primeres jornades. A la jornada inaugural, el Girona, en el retorn a segona, rebrà el Leganés diumenge 16 d'agost a les 7. I divendres 21 d'agost jugarà a Còrdoba a les 9 del vespre. Dissabte 29 d'agost rebrà les Palmes a 2:15 del vespre. Pel que fa al Sabadell, debutarà de nou a segona dilluns 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón a les 7 de la tarda. Diumenge 23 d'agost jugarà al camp del Castelló i dissabte 29 d'agost rebrà l'Almeria. Encara en futbol, destaquem que el femení de l'Espanyol ha fitxat la màxima golejadora de la segona divisió la temporada passada, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau, però prové del Barça B. I d'altra banda, Vicky Losada l'han presentat avui com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada. Losada, de 35 anys, arriba cedida pel Bristol City anglès.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Temps encara per fer-nos ressò de les informacions en clau poliesportiva, començant pel Tour de França, on hi ha hagut avui nova exhibició de Tadej Pogacar, que ha guanyat en solitari la desena etapa, en final a l'Eliorant, després de 166 quilòmetres de mitja muntanya, propera ja a l'alta muntanya pel Massís Central. Pogacar ha avantatjat novament els seus immediats perseguidors, fins al punt que ara li treu ja 3 minuts i 36 segons al segon a la general, que és Jonas Vingegaard. Demà, 11a etapa propícia per a l'esprint massiu entre Vichy i Nevers de 161 quilòmetres. I en bàsquet, Xavi Pascual ha fet efectiva la seva clàusula de rescisió amb el Barça i ja és oficialment nou entrenador del Dubai.

0: En punt 9:45 de la nit, sintonitzeu 3CAT Info. Cop d'ull als principals titulars que ens deixa aquest dimarts que es va acabant. Els bombers treballen per estabilitzar l'incendi a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees i on s'han desplegat una cinquantena de dotacions. L'incendi de vegetació a Cunit, al Baix Penedès, està estabilitzat i s'ha pogut aixecar el confinament de les urbanitzacions de la costa Cunit i els jardins de Cunit i les urbanitzacions Trencarroques de Castellet i la Gornal. Pendents també aquesta tarda dels dos bessons morts d'11 anys que han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Els infants estaven desapareguts des d'ahir a la nit. La família va alertar la policia local, que juntament amb els Mossos van engegar un dispositiu de recerca amb drons i amb l'unitat subaquàtica. La investigació continua oberta, però tot apunta que es tractaria d'un accident. I el govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li va fer a mida, però l'absol del tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Tres qüestions que ens han ocupat aquesta tarda i que encara ho fan a aquesta hora, però que actualitzarem de seguida. I fins a les 10 de la nit parlarem d'altres qüestions. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant la violència de gènere el mal que l'agressor causa a fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Parlarem d'Irlanda, on el govern ha aprovat per primer cop concedir un permís retribuït de 5 dies a les dones que tinguin un avortament espontani abans de la 23a setmana de gestació. I anirem fins al parc de Collserola perquè el seu tancament per les restriccions de la pesta porcina podria estar beneficiant els rapinyaires que hi viuen.
1: Esports.
0: Arribaran a 5 minuts per les 10. David, amb quins temes sobre la taula?
2: Amb la primera semifinal del Mundial de Futbol en joc, s'enfronta a les seleccions de França amb la d'Espanya. Minut gairebé 32 de joc, domina el combinat espanyol per 0-1 amb un gol que ha marcat de penal Oyarzabal al minut 22, un penal provocat per Lamine Yamal en aquesta alçada de partit a l'Equador del primer temps. Quatre catalans juguen de titulars del combinat de Luis de la Fuente. Són tres blaugranes, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal, l'ha esmentat, a més de Marco Corella del Madrid.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada molt càlides, amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals en moltes comarques. Dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor, en què s'intensificarà i amb moltes màximes arribaran als 40 graus. A ponent, puntualment per sobre, la pols sahariana deixarà el cel terrós i hi haurà més núvols i la xafogor dominarà a la costa. Ara passen pràcticament 3 minuts de 9:45 de la nit. Els bombers treballen per estabilitzar un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'hi han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Paral·lelament, els bombers també treballen per extingir un incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja ha quedat estabilitzat. El foc ha obligat a ordenar el confinament de 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal, una mesura que ja s'ha aixecat. En aquest dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Ens explica la situació de tots els focs la corresponsal a la zona, la Montse Gené.
3: Hola, bona nit. A Rubió, el flanc dret del foc continua cremant en sentit descendent, però amb menys intensitat que abans. Un dels objectius és estabilitzar aquest flanc perquè demà no s'obri amb l'arribada del vent de ponent. Els tractors dels pagesos estan treballant al cap de l'incendi. Hi ha 47 hectàrees cremades. Hi ha 33 dotacions treballant per perimetrar l'incendi, que va per bon camí, segons ha explicat a 3CAT Info l'inspector Joan Rovira, cap de la regió d'emergències metropolitana sud.
4: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat i ens queda doncs donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
3: A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest vespre, les urbanitzacions de muntanya es mantenen 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Els veïns ja estan desconfinats, però la feina no s'ha acabat.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: En aquest cas preocupava el fet que fossin nuclis habitats.
0: I a Manlleu s'han declarat 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar ahir a casa i des d'aleshores els buscaven. Aquesta tarda han trobat els seus cadàvers dins l'aigua. Manlleu, Xavi Cussó i Maria Costa.
5: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
1: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, es el río, fa calor, son nanos. ¿Qué quieren ver? Lo que es una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
5: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
8: 3CAT Info.
0: El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la diputació d'aquesta província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no es pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol d'un delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Més qüestions. El Suprem continua el procés judicial contra l'exalcalde d'Altafulla, tarragonès i diputat de Sumar al Congrés, Félix Alonso. El tribunal demana ara a la cambra que li aixequi la immunitat que li permeti seguir la causa judicial contra ell. Alonso està investigat per un delicte de prevaricació per adjudicacions de contractes a diverses empreses quan era al batlle. Alonso ja va declarar al jutjat de forma voluntària. En una interlocutòria, el jutge assegura que l'actual diputat de Sumar hauria actuat amb tota falta de procediment i que va fer un ús indegut dels contractes menors per adjudicar-los a empreses que, segons el magistrat, tenen vinculació política. Més qüestions. Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit, el consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
10: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
11: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada en aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
10: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Oriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
12: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
10: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la direcció nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat amb discursos d'odi el codi de conducta dels diputats. La Comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Llureix, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
8: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió companys assassí i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros.
13: 3Cat Info.
0: 4 minuts i ens plantarem a 3:15 de la nit. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Amb aquesta nova llei passa a ser, doncs, un agreujant de la violència de gènere i la introdueix en el Codi Penal com a delicte específic. Entre d'altres, retira automàticament la pàtria potestat dels agressors condemnats. Ana Redondo és ministra d'Igualtat.
14: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
0: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats, 3 dels quals han mort aquest any.
13: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Catalunya és un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí a l'any 2050. Ho assenyala un informe publicat avui per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa, que més creixerà en habitants, i la de Girona, la setzena. Sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent, Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
15: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
16: Molta més gent significa, doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa, doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
15: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: Google preveu que la intel·ligència artificial igualarà en pocs anys les capacitats intel·lectuals dels humans i reclama la creació d'una autoritat reguladora dels Estats Units. La proposta se suma a la d'altres tecnològiques, sobretot després de les tensions entre el govern dels Estats Units i Anthropic, per l'ordre de suspendre l'accés als sistemes més avançats d'intel·ligència artificial per als clients estrangers, al·legant riscos per a la seguretat nacional. L'entitat reguladora estaria formada per experts i finançada per la indústria amb la missió de desenvolupar un marc que s'hauria de complir abans de comercialitzar qualsevol producte basat en aquesta tecnologia. Les noves dependències de l'Audiència de Barcelona estaran operatives com a molt tard el 2031. És la previsió amb què treballen el Departament de Justícia i l'Ajuntament de la capital catalana. A hores d'ara encara s'hi estan fent les excavacions arqueològiques prèvies a l'inici de les obres del nou edifici judicial. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, explica que l'objectiu és tancar tots els serrells possibles abans de començar els treballs per poder escurçar els terminis.
17: Solapar els dos tempos per no, diguéssim, perdre més temps a l'hora de poder fer. De manera que quan estigui enllestida l'excavació arqueològica, ja puguem, doncs, iniciar la construcció.
0: El nou edifici a la Cruïlla del Passeig Lluís Companys i el de Pujades concentrarà totes les seccions de l'audiència i el registre civil i la biblioteca judicial. Això permetrà guanyar espai al Palau de Justícia i traslladar-hi també la Fiscalia Superior de Catalunya. I abans de la previsió meteorològica, expliquem que el govern d'Irlanda aprova per primer cop concedir un permís retribuït de 5 dies a les dones que tinguin un avortament espontani abans de la 23a setmana de gestació. L'executiu de Dublín considera que la legislació vigent havia creat un buit legal perquè el llindar per rebre ajudes públiques i accedir a un permís íntegre de maternitat en aquests casos es fixa a partir de la 23a setmana d'embaràs. El govern de coalició entre centristes i democristians preveu introduir la mesura un cop es tramiti al Parlament el projecte de llei anomenat de permís per pèrdua gestacional. Irlanda va votar en referèndum acabar amb una de les lleis sobre l'avortament més restrictives d'Europa l'any 2018, que només permetia aquesta pràctica en cas de risc per a la vida de la mare, però no en casos de violació, incest o anomalies fatals greus. Són 3:15 de la nit.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
18: Avui la calor ja s'ha intensificat una miqueta més. Hem quedat a les portes dels 40, 39,5 a Sant Romà d'Abella, a Organyà 39, a Solsona. Temperatures que han pujat a tot arreu, més màximes per sobre, o tocant els 35 graus, i l'ambient xafogós a tota la façana litoral. I es notarà aquest augment de la temperatura aquesta propera nit i matinada. Serà de mal dormir, avisos de calor nocturna que afecten no només la façana litoral o ponent, sinó també punts de la Catalunya central, també punts del Prepirineu, nit tropical a moltes comarques i nit tòrrida a la façana litoral. Demà al matí tindrem un cel enterbolit, cel terrós, aquesta pols sahariana que ens continuarà acompanyant, que també fa que la temperatura no pugi tant com la segona onada de calor, i núvols baixos als dos extrems de la costa, Costa Daurada, també cap a la costa de l'Empordà. En alguns casos els hi costarà una miqueta més de trencar-se. I de cara a la tarda, les temperatures cap amunt, amb aquests avisos de calor molt alt al Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental, i moltes màximes que arribarien a aquests 40 graus o per sobre els valors més alts cap a ponent, podrien enfilar-se cap als 41 o potser puntualment als 42 graus. I la nit de dimecres i dijous continuarà sent molt i molt càlida.
13: 3CAT Info.
0: Front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del Pla d'Energies Renovables, el Plater que ha dissenyat el govern. El projecte afectaria 2.600 hectàrees de la comarca amb instal·lacions d'energia eòlica i fotovoltaica. Corresponsal al Pirineu, Pau Rovira.
19: A Collserola no s'hi pot entrar des del 12 de març, un tancament que recorda el de la Covid, però que ja és més llarg i més estricte. Sense excursionistes ni ciclistes, sense grups fent soroll, pícnics o posant música. Al mig del bosc, els rapinyaires s'han animat a criar. L'any passat hi havia 4 parelles d'estor fent niu. Aquest ja en són 7.
20: Curiosament, degut a la tranquil·litat, perquè són ocells molt, molt esquerps, que no toleren la presència humana a prop dels nius, ha hagut un augment en la nidificació.
19: Dani Díaz Deitel és un dels tècnics de fauna del Consorci. Dona per fet que pot estar passant el mateix amb els picots o les mallarengues, però encara no tenen dades. De fet, les restriccions els han obligat a interrompre els seguiments de fauna que fan des de fa dècades observadors externs al parc.
20: Malauradament, siguem d'amfibis, siguem de rèptils, de ratpenats, la Generalitat no ha otorgat el permís. Fins fa 2 setmanes, crec. 2 o 3 setmanes. Llavors és massa tard.
19: El que sí que observen a les zones on estan autoritzats a continuar treballant és que cada cop hi ha menys senyals de senglars.
20: Sí que trobo excrements, no masses, i abans es veia el revolcador, es veia les petjades, no veig tant. O sigui que sí que l'efectivitat està sent grossa.
19: De moment, no hi ha data per l'aixecament de restriccions, així que rapinyaires i la resta d'espècies que viuen aquí a Collserola encara tenen uns mesos més de tranquil·litat per endavant.
21: Representants dels 17 ajuntaments de la comarca han fet aquest matí un acte al Consell Comarcal per rebutjar el projecte, reclamar que se n'aturi la tramitació i que es torni a fer, però tenint en compte la realitat i la veu de la gent que hi viu. Claus Trasunyer és la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i alcaldessa de Castellà de la Ribera.
22: I ara, quan ha sortit el Plater, ens hem donat compte que no té res a veure amb el que havíem demanat com a Consell. I, per tant, nosaltres el que volem, doncs, és que hi hagi implicació del territori, que els ajuntaments hi puguin dir la seva, i no el que ha sortit, que ha sigut una sorpresa per tots.
21: Reivindiquen el caràcter agrícola de la comarca i denuncien l'afectació que tindria sobre el paisatge dedicat 2.600 hectàrees a produir energia eòlica i fotovoltaica. Xavier Vilalta és conseller comarcal d'Energies Renovables i alcalde de Pinós.
2: Pinós és dels municipis més afectats perquè, a part de tenir molt territori afectat per plaques, unes 300 hectàrees, que és animalada, també tenim l'afectació del que és l'energia eòlica, perquè la serra de Pinós doncs, està tota pintada de color blau, és a dir, tota apta, i com que el tema eòlic és comarcal, doncs ens temem el pitjor, és a dir, que tota l'energia eòlica de la comarca doncs vagi a la serra de Pinós.
21: A l'acte també hi han participat els alcaldes de Viladasens i Vilademuls, que han impulsat la plataforma de municipis en contra del plàter. Ja compta amb més de 280 adhesions.
0: I a Lleida aquest migdia han sortit al carrer a protestar desenes de professors d'autoescoles reclamant solucions per acabar amb les llistes d'espera que hi ha actualment per fer l'examen pràctic de conduir. Es calcula que a Catalunya 85.000 persones s'esperen per fer la prova pràctica i un dels punts més saturats és justament Lleida, Noelia Caselles.
3: Aquí les autoescoles lleidatana xifren en 5.000 les persones que esperen per fer l'examen. Ho atribueixen a les nombroses baixes que hi ha entre els nou examinadors destinats a la demarcació i reclamen a la DGT solucions immediates. Consideren que de moment només s'estan posant pedaços, com el macroexamen que es va fer fa unes setmanes. Raquel Castro, presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, i Ignasi Peralta, de l'Autoescola Sant Juan.
4: No és la solució, no treballem una vegada l'any, treballem tot l'any, cada 10 o 12 dies tenim exàmens de circulació i el que no pot ser és que les capacitats cada vegada siguin menys.
23: És a dir, el servei és totalment pèssim, vergonyós, tercermundista, i està en mans seues, no en mans nostres.
3: La Viut és un dels alumnes que espera per fer l'examen en el seu cas de camió. Va provar la teoria al febrer.
24: Una cosa que jo volia fer en cosa de 6 mesos, fer els dos carnets, perquè feia tota la primera, me trobo que trigaré gairebé 2 anys per fer una cosa així. Llavors jo no puc suportar aquesta situació d'estar al paro, estudiant, per voler prendre un treball.
3: La protesta s'ha fet a les portes de la DGT i els concentrats han intentat accedir a l'edifici, però finalment només hi ha entrat una representant a entregar el manifest.
13: 3CAT Info.
0: Acabada d'estrenar als cinemes, Andy, del català Roman Parrado, explica el viatge de dos nens que travessen Mèxic per creuar la frontera amb els Estats Units. Per a ells és com una aventura, però parteix d'una premissa totalment certa. El 2023, 137.000 menors no acompanyats van seguir aquesta ruta, un camí marcat per la violència i les xarxes criminals. Molts van desaparèixer sense deixar rastre. Nosaltres hem parlat amb el director, ho ha fet la Valèria Obereda.
25: Un viatge que arrenca la frontera amb Guatemala i passa per l'estat de Sonora just abans d'arribar als Estats Units. Un viatge ple de perills i incerteses, sobretot per a dos nens de 10 i 12 anys que van sols. Són l'Andy, que en realitat és una nena, però ho amaga per evitar riscos, i el Fernando, enfrontats a circumstàncies extremadament difícils que no haurien d'encarar sols. Sentim el director.
26: Aquest viatge, per mi, a nivell narratiu, resultava molt atractiu perquè té tots els components d'una pel·li d'aventures. És una road movie d'aventures. Nosaltres el que volíem era col·locar tota l'estona els personatges en la situació de que haguessin de prendre decisions, perquè és el que passa sempre en aquests viatges, no?
25: És el primer projecte personal de Román Parrado.
26: Jo crec que era una realitat que s'havia d'explicar. A més, en context actual, en el que la migració s'ha demonitzat molt, se li adjudiquen moltes culpes de les errades que hem tingut moltes democràcies occidentals, crec que era necessari fer un retrat d'aquesta realitat des de l'empatia.
25: És, doncs, un viatge dur i afronten violacions i atacs, però el director fuig de carregar les tintes en aquests aspectes.
26: La gent té molta dignitat fent aquest viatge i la gent s'adapta. Jo volia deixar palesa aquesta dignitat i una de les maneres de fer-ho era ensenyar que això passa, perquè passa, els canvia, els crea traumes i els fa persones diferents quan arriben al nord que quan comencen el viatge, però no deixen d'entomar-ho amb una dignitat bastant al·lucinant.
25: I també hi ha gent bona pel camí, que els acull, els dona menjar i, sobretot, els fa entendre la realitat del que suposa aquest viatge. Però, per sobre de tot, hi ha l'objectiu dels migrants.
26: Tots aquests nens, quan estan marxant als Estats Units, en realitat estan marxant només a buscar casa. A la seva família que ha marxat, la seva mare que ha marxat, estan buscant trobar una llar, que és el que busca tothom, en realitat, no? Per això Andy, quan arriba allà i no la troba, continuar buscant.
25: La pel·lícula es va rodar de manera cronològica, seguint el viatge real dels migrants. A l'Andy i el Fernando els interpreten a la perfecció Leslie Vázquez i Emiliano López.
26: Que és que Leslie, a veure si té una presència, es menja la pantalla. Sí, és que aprendran molt més de la vida i de treure's prejudicis i històries fent aquesta pel·lícula i veient totes aquestes coses que dos mesos al col·le, no? O sigui, aquests nens han fet un màster de la vida en dos mesos.
25: El pròxim treball de Román Parrado també toca un tema social, la crisi de l'habitatge. No sé quan
0: vendrà. 5 minuts i seran les 10 de la nit.
1: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
5: Bona nit, pendents del transcurs de la primera semifinal del Mundial de Futbol aquí a la sintonia de 3Cat Info per arrencar la informació esportiva. Al descans d'aquest enfrontament que es disputa a Dallas, la selecció espanyola domina per 0-1 el combinat francès, un gol que ha marcat de penal Oyarzabal al minut 22 de partit, un penal que ha comès l'exfutbolista del Barça, Luka Digne, a l'esquerra francès, sobre el blaugrana Lamine Yamal, un dels quatre catalans titulars amb el combinat espanyol, juntament amb Pau Cubarsí i Dani Olmo, també del Barça, a més de Marco Corella del Madrid. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha repetit l'11 titular del partit de quarts contra Bèlgica, de manera que Pedri ha passat tota la primera meitat assegut a la banqueta. Veurem si el migcampista del Barça disposa de minuts a la represa. Espanya ha sabut traduir en el gol de penal el domini en moltes fases d'aquest primer temps i fins i tot hauria pogut marcar el segon a les botes d'Àlex Baena, després d'una gran jugada col·lectiva que Baena ha acabat rematant fora amb un xut desviat a boca de Cano, de tota manera amb una execució en què l'extrem esquerre de la selecció espanyola estava poc perfilat per executar la rematada. Al final del primer temps, doncs, la selecció espanyola ara mateix seria finalista del Mundial. Demà se sabrà el segon finalista, sortirà del duel que enfrontarà Anglaterra i Argentina a Atlanta, a la segona semifinal d'aquest Mundial de Futbol. Més informacions relatives al futbol, però mundial a banda, com per exemple que el Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès ha passat proves mèdiques en les últimes hores a la ciutat esportiva blaugrana arran de la tornada a la feina ahir de l'equip. De Jong tenia més dies de vacances per la seva participació al Mundial i va ser allà on precisament va haver de jugar infiltrat els dos últims partits amb la seva selecció als Països Baixos. Ara De Jong queda pendent de passar més proves mèdiques complementàries per tenir una abast exacta de la seva lesió i saber el seu període estimat de baixa. Ara per ara, però, De Jong té previst incorporar-se a la pretemporada de l'equip de Hansi Flick a partir del 27 de juliol. També en clau Barça, d'altra banda, protagonisme als micròfons del Tot Costa avui per al migcampista Marc Casador. Un Casador que ha deixat entreveure per on podria passar el seu futur al Barça. L'ha deixat en mans del club.
6: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé. Si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
1: 3Cat Info.
5: Més futbol per explicar que a la segona divisió el Girona ha presentat avui noves cares, com les dels migcampistes Ivan Morante i Zan González. I el Sabadell, tres quarts del mateix, ha presentat els futbolistes Miqui Codina, un central, i Alain Ribeiro, un migcampista. El club ballesà també ha anunciat el fitxatge del central José Luis Català, procedent de l'Espanyol. Afegim que encara en futbol l'Espanyol ha presentat avui Sergio García com a tècnic del filial, mentre que el femení blanc i blau ha anunciat el fitxatge de la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins al 2028. La jugadora terrassenca de 19 anys és formada al planter blanc i blau, però arriba provinent del Barça B, on ha marcat 16 gols en 25 partits aquesta última temporada. I d'altra banda, la Lliga Femenina, Vicky Losada l'han presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada. Losada, de 35 anys, arriba cedida pel Bristol City anglès.
1: 3Cat Info.
5: De l'àmbit poliesportiu, ens fem ressò del desenllaç de l'etapa del dia al Tour de França amb un nou cop d'autoritat per a Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa, ja que en l'ascens al penúltim port del dia, de primera categoria, l'eslové ha atacat i els seus perseguidors no han pogut seguir-li el ritme a 17 quilòmetres per a la línia d'arribada. És el tercer triomf de Pogačar en aquesta edició de la Ronda Francesa, que de fet el referma en el lideratge, ja amb el mallot groc que el deixa amb un marge de 3 minuts i 36 segons respecte del seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard, que és segon. Sentim la valoració a cop calent de Pogačar.
7: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens ha encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
5: Demà, onzena etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers. En bàsquet, Xavi Pascual ha fet efectiva la seva clàusula de rescisió del seu contracte amb el Barça, dels dos anys que li quedaven, i ara doncs, ja és oficialment, tal com l'ha anunciat el Dubai, nou tècnic d'aquest conjunt d'Eurolliga. El camí invers podria fer Aleksandar Sekulić, que apunta a ser el nou entrenador del Barça.
8: Trescat Info.

0: Els bombers treballen per estabilitzar l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees i on s'han desplegat una cinquantena de dotacions. L'incendi de vegetació a Cunit, al Baix Penedès, ja està estabilitzat i s'ha pogut aixecar el confinament de les urbanitzacions de la Costa Cunit i els Jardins de Cunit, i també la urbanització Trencarroques de Castellet i la Gornal. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia ahir la nit quan els dos infants no van tornar a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes, segons Protecció Civil. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts ha trencat el govern tripartit de Girona i ha deixat el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de l'alcalde i que les prioritats del partit queden aparcades. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, com dèiem, ha decretat aquests dos dies de dol oficial. Això ja us ho hem explicat. També hem de parlar del cinema Truffaut, que ha tancat les portes, aquest emblemàtic cinema de Girona. El col·lectiu de crítics, que el gestionava des de feia 25 anys, ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar, mentre no quedi resolt el concurs que va donar inicialment la gestió a una empresa privada de Cambrils.
1: Esports. Descans a la primera semifinal del Mundial de Futbol que enfronta França i Espanya amb domini del combinat espanyol per 0-1. Un gol que ha marcat de penal Oyarzabal al minut 22 de partit, un penal que ha provocat Lamine Yamal. Quatre catalans han jugat de titulars aquest enfrontament: Pau Cubarsí, Dani Olmo i Lamine Yamal del Barça, a més de Marco Corella del Madrid. Pedri ha passat la primera meitat assegut a la banqueta. Al Barça destaquem que Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als últims partits amb la seva selecció als Països Baixos al Mundial i ara queda pendent de passar proves complementàries per determinar l'abast exacte de la seva lesió. I el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de muntanya i eixample el seu lideratge al capdavant de la general a 3 minuts i 36 segons respecte del segon, que és el danès Jonas Vingegaard.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada molt càlides amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals en moltes comarques. Demà serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor en què s'intensificarà la calor i moltes màximes arribaran als 40 graus. A Ponent, puntualment per sobre, la pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó dominarà la costa.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, passen 4 minuts de les 10. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 11 de la nit.
2: 3Cat Info.
0: Comencem parlant d'aquest incendi de l'Anoia. Els bombers treballen per estabilitzar un incendi de vegetació a Rubió que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Paral·lelament, els bombers també treballen per extingir un incendi a Cunit al Baix Penedès que ja ha quedat estabilitzat. El foc ha obligat a ordenar el confinament de 3 urbanitzacions d'aquest municipi i també de Castellet i la Gornal, una mesura que ja s'ha aixecat. En aquest dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Hola, bona nit. A Rubió, el flanc dret del foc continua cremant en sentit descendent, però amb menys intensitat que abans. Un dels objectius és estabilitzar aquest flanc perquè demà no s'obri amb l'arribada del vent de ponent. Els tractors dels pagesos estan treballant al cap de l'incendi. Hi ha 47 hectàrees cremades. Hi ha 33 dotacions treballant per perimetrar l'incendi, que va per bon camí. Segons ha explicat a 3Cat Info, l'inspector Joan Rovira, cap de la regió d'emergències metropolitana sud.
4: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat, i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
3: A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest vespre, les urbanitzacions de muntanya es mantenen 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Els veïns ja estan desconfinats, però la feina no s'ha acabat.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: En aquest cas, preocupava el fet que fossin nuclis habitats.
0: Gràcies, Montse. Catalunya afronta demà el moment més crític, us deien, de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar a superar els 40 graus en diversos punts del territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap del Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà ja a primera hora i ve acompanyada de pols en suspensió.
5: Excepcionalment és un dia que la calor ens començarà ja molt d'hora al matí. Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè a més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: Una calor que ja es nota també als centres d'atenció primària i als hospitals. L'última setmana, les visites per problemes de salut vinculats amb la calor han pujat un 40%. La gran majoria per cops de calor, seguits per deshidratacions i síncopes. Són dades que ha donat el Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu. Gairebé tots gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Parlem de mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència, símptomes que ens han de fer consultar un metge. I ara anem fins a Osona, perquè Manlleu ha declarat 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys que s'han ofegat al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar ahir a casa i des d'aleshores els buscaven. Aquesta tarda han trobat els seus cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
7: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produir l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
10: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
7: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Deu de la nit i 10 minuts. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol d'un delicte de tràfic d'influències. Madrid, més detalls, Dani Sáenz de Aja.
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna, de fet, de l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que justament aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici, acusada de delictes de corrupció.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
11: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
0: Junts ha trencat el govern tripartit de Girona i ha deixat a Guanyem i Esquerra governar de minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada a les municipals del 2027. Girona, Laia Claret.
14: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en la relació amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
15: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
14: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
16: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
14: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: I mentrestant, Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament, en aquest cas de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit del consistori, Enric Daza, ha fitxat, volem dir, per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
17: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
18: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada en aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
17: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
19: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
17: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: I amb aquesta informació arribem a 11:15 de la nit.
2: El temps.
0: Amb la Gemma López.
20: Avui la calor ja s'ha intensificat una miqueta més que no pas ahir. Hem quedat a les portes dels 40 graus, 39 i mig a Sant Romà d'Abella, 39 a Vallfogona de Balaguer, 39 a Solsona, Organyà, a Lleida, 37 a Mollerussa, 36 a Girona, calor, xafogor marcada a la façana litoral, aquesta entrada d'aire càlid que és més humida i, a més, va acompanyada de pols sahariana. Però sí, ja notarem aquest augment de la temperatura aquesta propera nit i matinada. Aquest dimecres tindrem el punt àlgic d'aquesta tercera era onada de calor. Nit de mal dormir, nits tropicals, tòrrides, avís de calor nocturna, i de cara a demà, doncs aquesta temperatura que s'enfilarà una miqueta més. Més valors arriben als 40 graus, cap a Ponent, Catalunya Central, amb vent de sud-oest fins i tot cap a les comarques del nord-est, Garrotxa, Osona, i també pujarà la temperatura al prelitoral. Avisos de nivell molt alt al Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental. I a la resta de Catalunya, sota aquest avís de calor. Tot això, com dèiem, amb un cel terrós, amb pols en suspensió, amb alguns núvols baixos a la costa, que en alguns casos costa una mica més que es trenquin, i això manté aquest ambient xafogós, i a la tarda, com a molt, podria haver-hi alguna gota cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Dijous, la calor començaria a afluixar. Tot i això, la nit de dimecres a dijous encara serà una mica més càlida.
0: És la crònica del temps de la Gemma Puig. Gràcies, Gemma. Afegia a l'àrea de servei que demà, atenció, perquè hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari. L'aturada que ja va fer a finals de juny, la repercussió del servei va ser escassa, però a les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Tot i així, hi ha vaga. Els serveis mínims tornaran a ser a Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia, a l'alta velocitat del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ara mateix el focus el posem a la crònica internacional. Hem de marxar cap a Washington perquè Donald Trump ha fet marxa enrere en la taxa del 20% que volia imposar als vaixells mercants que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units ha anunciat que ha canviat d'idea després de les trucades rebudes de mandataris dels països del Golf Pèrsic. Trump diu ara que aquests països faran inversions multimilionàries per pagar la protecció militar que l'exèrcit nord-americà ofereix a la zona. Washington, Oriol Serra.
21: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
22: Em van trucar reis i emirs de diversos països.

0: han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: L'escalada bèl·lica s'intensifica a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han estat atracant l'illa de Quesm a la zona de l'est d'Hormuz aquesta tarda, i països del Golf Pèrsic com Kuwait o Bahrain han neutralitzat els míssils i drons llançats des de l'Iran. La República Islàmica també ha atacat vaixells patrullers al Golf, amb un balanç d'un mort i 8 ferits. Tot plegat torna a fer pujar el preu del petroli. La cotització del barril de Brent s'encareix prop d'un 2% fins als $85. I avui, 14 de juliol, és el dia que França celebra la festivitat nacional, i ho ha fet amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi ha assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Vladimir Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Garí.
2: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
1: Doncs bé, la celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, en què van morir 86 persones i 400 més van quedar ferides en un atropellament massiu, si recordeu. Fa 10 anys, el tunisià Mohamed Lawayet Boulel va causar la massacre conduint un camió de 19 tones durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. Va ser abatut a trets per la policia. La commemoració ha comptat amb una ovació de les autoritats aquest matí, i aquesta tarda també s'ha celebrat una cerimònia que ha comptat amb la presència del president Emmanuel Macron, així com també dels seus predecessors, François Hollande, Nicolas Sarkozy i diversos ministres del govern. A la cerimònia s'ha projectat un vídeo relatant la tragèdia, i a continuació 43 nens i 43 membres dels serveis d'emergència i de seguretat han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides.
3: 3CAT Info.
1: Ara tornem a l'estat espanyol, perquè el Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència de gènere el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
4: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
5: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
4: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
1: Junts reobre la investigació a Toni Comín per les denúncies internes d'assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del Parlament Europeu, segons ha avançat el diari Ara. La Comissió de Garanties del Partit Independentista reactiva el procés que va aturar a principis de febrer sense explicar-ne els motius. En un missatge escrit, segons l'Ara, l'exconseller nega rotundament

0: les acusacions i insisteix que el procediment és confidencial. 6:45, a la pàgina cultural hem de parlar de l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat. Doncs bé, ha tancat portes avui. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir, perquè no tenen garanties, diuen, jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
1: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
2: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
3: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
1: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que es resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: Esports. 11:55, pel contingut esportiu de Vitovac. Bona nit.
4: Bona nit. Esports que arrenquem pendents de la primera semifinal del Mundial de Futbol. Als Estats Units, a Dallas, la selecció espanyola està guanyant 0-2. A França, ja a camí del minut 64 de partit, el combinat francès arrenca una jugada perillosa d'atacant mitjançant Mbappé, que buscava la centrada, refusa Unai Simón a córner. La selecció espanyola, que fins i tot hauria pogut fer el tercer, de fet l'ha acabat marcant Lamine Yamal en jugada personal, en rebre una passada en profunditat després de la conducció del retall de Lamine Yamal, el davanter del Barça ha marcat, però l'àrbitre l'ha acabat anul·lant per fora de joc. Fa escassos minuts hagués pogut ser el tercer de la selecció espanyola. Abans, el segon ha arribat de les botes de Pedro Porro, que ha fet una paret amb el blaugrana Dani Olmo i s'ha plantat sol davant de la porteria francesa defensada per Mike Maignan al llarg del partit. En aquesta segona meitat, doncs, que el combinat espanyol eixampla una mica més el seu domini amb aquest segon gol de Pedro Porro al minut 58 i que s'ha afegit al que havia marcat Oyarzabal de penal al primer temps, al minut 22, un penal provocat per Lamine Yamal, un dels 4 catalans titulars amb la selecció espanyola. Hem esmentat Lamine Yamal, també Dani Olmo, juntament amb Pau Cubarsí, igualment del Barça, a més de Marc Cucurella del Madrid. Val a dir que Pedri ha començat el partit assegut a la banqueta i de moment el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, no ha fet cap canvi quan hem gairebé superat l'equador del segon temps, ara minut 65, complert d'aquest segon temps, França 0, Espanya 2. La selecció espanyola, doncs, que comença a encarar el seu accés a la final mundialista de diumenge. Allà s'hi enfrontaria el guanyador de la segona semifinal, que jugarà demà entre Argentina i Anglaterra.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Més enllà del Mundial, parlem del Barça per destacar que Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès del Barça va passar-hi proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb la seva selecció als Països Baixos. De Jong, d'entrada, sí que té previst incorporar-se a la pretemporada de l'equip a partir del 27 de juliol, però queda pendent de passar proves complementàries per determinar un diagnòstic exacte de la seva lesió i també un temps aproximat de baixa. De l'àmbit blaugrana, ens fem ressò també de les declaracions que ha fet als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el migcampista del Barça, Marc Casado, que ha deixat d'entreveure per on podria passar el seu futur.
6: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
5: 3CAT Info.
4: Més futbol. Destaquem que a segona avui ha estat dia de presentacions per als equips catalans. El Girona ho ha fet amb Ivan Morante i Izan González, dos migcampistes. El Sabadell ha presentat el central, Miqui Codina, i el migcampista, Alen Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del també defensa central José Luis Català, procedent de l'Espanyol B. A la categoria de plata també hem de destacar que s'han sabut els horaris de les primeres jornades com a primera. A primera tindrem d'entrada el 16 d'agost, diumenge, un Espanyol Llevant a les 7 de la tarda. El Barça Atlètic Club de Bilbao es posposa el dijous 27 a les 9 del vespre per donar temps de descans, l'obligat per conveni als internacionals del Barça que estan jugant a les últimes eliminatòries del Mundial. A segona divisió, aquesta primera jornada també arrenca el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. El Girona rebrà el Leganés diumenge 16 d'agost a les 7. El debut del Sabadell a segona, novament, serà dilluns 17 al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7 de la tarda. I destaquem també que en ciclisme al Tour de França hi ha hagut triomf en solitari a la desena etapa per a l'esloveta Tadej Pogačar, tercer triomf parcial per al líder de la Ronda Francesa en aquesta edició del Tour.

0: Són ara mateix 11:15 de la nit d'aquest dimarts 14 de juliol. Encarem ja la recta final del dia i us estem explicant diferents qüestions. Comencem parlant d'aquest incendi que s'ha estabilitzat de vegetació que s'ha declarat aquest vespre a Cunit al Baix Penedès i que ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i una de Castellet i la Gornal. En paral·lel, també us estem explicant que els bombers intenten estabilitzar un altre foc que en aquest cas crema a Rubió, a l'Anoia, a calcinat unes 47 hectàrees i pel qual s'han desplegat una cinquantena de dotacions. De seguida connectarem amb aquesta zona. L'altre focus informatiu de les darreres hores passa per Osona. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia ahir la nit quan els dos infants no van tornar a casa. A banda d'aquestes qüestions destacades que us explicarem, també hi ha altres temes que volem tractar des d'ara i fins a les 11 de la nit. Volem passar pel Congrés perquè ha aprovat aquest vespre la reforma de la llei de dependència i discapacitat. Amb els vots a favor de 317 diputats, la nova normativa reforça els drets de les persones dependents, amplia prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. De seguida ho abordem. També ens ha quedat l'atenció que Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí a l'any 2050, almenys. Aquestes són les projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. En parlarem de seguida, ho repassarem. I també us volem explicar que a partir de demà desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'Estat espanyol. Evidentment, també parlarem d'esports els pròxims minuts.
1: I del partit que la selecció espanyola està guanyant a França, la primera semifinal del Mundial de Futbol, que juga a Dallas 0-2, domina el combinat espanyol tot just al minut 70 de partit quan s'està fent la pausa d'hidratació de la represa. Gols d'Oyarzabal de penal al minut 22 i de Pedro Porro al 58. Hem d'afegir que 4 catalans han estat titulars, els blaugranes Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal i el madridista Marco Corella.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada molt càlides, amb mínimes tòrrides a la costa i tropicals en moltes comarques. Demà, punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor, en què s'intensificarà la calor i moltes màximes arribaran als 40 graus. A ponent, puntualment, per sobre fins i tot d'aquesta temperatura. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogor dominarà a la costa. Dos quarts i quatre minuts, pràcticament 11 de la nit. Hem d'anar cap a l'Anoia perquè els bombers treballen per estabilitzar un incendi de vegetació a Rubió que ja ha cremat 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. I paral·lelament els bombers també treballen per extingir un altre incendi, en aquest cas a Cunit, al Baix Penedès, que ja ha quedat estabilitzat. El foc ha obligat, en aquest cas, a ordenar el confinament de tres urbanitzacions d'aquest municipi i també de Castellet i la Gornal, una mesura que ja s'ha aixecat. En aquest dispositiu intervenen 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené, bona nit.
2: Hola, bona nit. A Rubió, el flanc dret del foc continua cremant en sentit descendent, però amb menys intensitat que abans. Un dels objectius és estabilitzar aquest flanc perquè demà no s'obri amb l'arribada del vent de ponent. Els tractors dels pagesos estan treballant al cap de l'incendi. Hi ha 47 hectàrees cremades. Hi ha 33 dotacions treballant per perimetrar l'incendi, que va per bon camí, segons ha explicat a 3CatInfo l'inspector Joan Rovira, cap de la regió d'emergències metropolitana sud.
3: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat, i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest vespre, a les urbanitzacions de muntanya es mantenen 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Els veïns ja estan desconfinats, però la feina no s'ha acabat.
3: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament doncs aquest ja s'ha aixecat.
2: En aquest cas preocupava el fet que fossin nuclis habitats.
0: I a Bèlgica, a Brussel·les en concret, un incendi en un edifici en obres ha provocat almenys 6 morts. Les víctimes mortals s'han trobat dins d'un ascensor aquest migdia i de moment no es descarta que en puguin aparèixer més. També ha provocat 10 ferits amb cremades greus. El foc ha començat a la segona planta del bloc i s'ha pogut apagar en poc temps, però les flames han arribat al forat de l'ascensor. En el moment de l'accident hi havia 200 treballadors a l'edifici que estava destinat a la reforma del bloc que s'havia de convertir en un complex d'oficines i de restauració, amb un hotel i apartaments de luxe. Les causes de la tragèdia encara es desconeixen. I ara sí, hem de passar per Osona, 11:45 de la nit, per explicar-vos que Manlleu ha declarat 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys que s'han ofegat al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar a casa i des d'aleshores els buscaven des d'ahir la nit. Aquesta tarda han trobat els seus cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
4: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
4: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Anem a altres qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat avui a David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i per això l'absol d'un delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta, de fet, de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció. Explica'ns.
8: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
9: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia
10: de David Sánchez.
8: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'UFED per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
11: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
8: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
0: El Congrés ha tombat els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. Doncs bé, l'executiu ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet de Junts ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
12: Si fan el mateix, ells obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra ja ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
13: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. I el Congrés, que ha aprovat aquest vespre la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Amb els vots a favor de 317 diputats, la nova normativa reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra, anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. I pel que fa a discapacitat, la llei elimina tràmits administratius. El reconeixement de la dependència facilitarà també l'accés al grau de discapacitat i a les prestacions que hi estan vinculades. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
14: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en què se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: En paral·lel, el Consell de Ministres ha autoritzat una transferència de més de 900 milions d'euros a les comunitats autònomes per finançar el servei justament de dependència. Aquesta partida forma part del nou model de finançament que acompanya la reforma i n'ha de facilitar l'aplicació sobre el terreny. A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència. Prop de 39.000 més continuen, però, en llista d'espera per obtenir aquesta valoració. I ara fem un salt fins a Brussel·les, abans d'obrir àrea de servei, perquè Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí a l'any 2050. Són projeccions que publica la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa, que més creixeran habitants, i la de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortià, mires.
15: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
16: Molta més gent significa doncs molt més millor transport, habitatge, sobretot el tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs de que la població seguirà creixent creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
15: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: 3:15, obrim marge de servei.
10: El temps.
0: La previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
17: Avui la calor ja s'ha intensificat una miqueta més. Hem quedat a les portes dels 40, 39,5 a Sant Romà d'Abella, a Organyà 39, a Solsona. Temperatures que han pujat a tot arreu, més màximes per sobre, o tocant els 35 graus, i l'ambient xafogós a tota la façana litoral. I es notarà aquest augment de la temperatura aquesta propera nit i matinada. Serà de mal dormir, avisos de calor nocturna que afecten no només la façana litoral a Ponent, sinó també punts de la Catalunya central, també punts del Prepirineu, nit tropical a moltes comarques i nit tòrrida a la façana litoral. Demà al matí tindrem un cel enterbolit, cel terrós, aquesta pols sahariana que ens continuarà acompanyant, que també fa que la temperatura no pugi tant com la segona onada de calor, i núvols baixos als dos extrems de la costa, Costa Daurada, també cap a la costa de l'Empordà. En alguns casos els hi costarà una miqueta més de trencar-se. I de cara a la tarda, les temperatures cap amunt, amb aquests avisos de calor molt alt al Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental, i moltes màximes que arribarien a aquests 40 graus o per sobre els valors més alts cap a Ponent, podrien enfilar-se cap als 41 o potser puntualment als 42 graus. I la nit de dimecres i dijous continuarà sent molt i molt càlida.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: 3:15, 11 de la nit. A partir de demà desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des d'on el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el penyal.
18: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
0: El ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
19: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos i totes les parts implicades esperen que sigui un pur tràmit. Google preveu que la intel·ligència artificial igualarà en pocs anys les capacitats intel·lectuals dels humans i reclama la creació d'una autoritat reguladora als Estats Units. La proposta se suma a la d'altres tecnològiques, sobretot després de les tensions entre el govern dels Estats Units i Anthropic, que per ordre de suspendre l'accés als sistemes més avançats d'intel·ligència artificial pels clients estrangers, al·legant riscos per a la seguretat nacional. L'entitat reguladora estaria formada per experts i finançada per la indústria amb la missió de desenvolupar un marc que s'hauria de complir abans de comercialitzar qualsevol producte basat en aquesta tecnologia. Parlem de llengua ara. Barcelona acull des d'avui les quarantenes jornades internacionals de professors de català a l'estranger. Una trobada de 80 docents que consolida una xarxa que ja suma 130 universitats i 4.000 alumnes a tot el món. La cita coincideix amb el centenari dels estudis a Liverpool i l'obertura de 9 centres a Montreal i Pequín, i també la Universitat de Yale, als Estats Units, entre d'altres. Josep Anton Fernández és el director de l'àrea de llengua de l'Institut Ramon Llull, que és qui organitza aquesta trobada.
20: Els meus alumnes em diuen que li agrada molt el so de la llengua catalana, que és una mica semblant al polonès, totes aquestes gi-chi i...
21: Hi ha molts estudiants enamorats de Barcelona, del Barça, fent, per exemple, una classe de gastronomia, que això sempre encanta, no? I també, clar, sempre flipen amb les tradicions nadalenques, el tió i caganer i tot això.
0: Fins divendres els professors compartiran experiències i debatran com gestionar a l'aula la diversitat funcional de gènere i socioeconòmica. A Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barrera és propietària d'una clínica dental a la zona.
1: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja sé veure què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
3: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament, doncs, també afavorirà perquè puguin, doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual, doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar o no a casa. A Lleida, les autoescoles han protestat avui contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba als 85.000 persones i precisament un dels punts més aturats és la demarcació de Lleida. Doncs bé, anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: Els pescadors de Sonso de la Costa Brava han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst perquè no queden peixos per capturar. Ja fa temps que alerten de la desaparició d'aquesta espècie i sospiten que al darrere hi pot haver l'acció de les depuradores. Blanes, Fèlix Martín.
24: Les 26 barques que es dediquen a pescar a Sonso a Catalunya han deixat de fer-ho, tot i que tenien mig any encara fins al desembre per continuar feinejant. Ara només se'n trobava davant del litoral de Platja d'Aro, però amb la delimitació de les zones de bany tampoc es poden acostar a la costa, ha explicat el president del comitè de cogestió de la Sonsera, Javier Pulido.
25: Clar, què passa? Que quan hi ha tan poquet de Sonso, el Sonso se'n va molt en terra i quan posen les boies ja no podem. Les boies que defineixen les aigües de bany de les aigües navegables ja no podem anar a pescar-los i ja ens quedem sense pescar.
24: I alerten que s'està acabant l'espècie no per una sobreexplotació dels onsos, sinó perquè l'acció de les depuradores fa que s'eliminin bona part dels nutrients que fins ara arribaven a l'aigua i que servia d'aliment a aquests peixos.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb un muntatge en què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Ens en parla la Marta Vives.
26: Provinent del Festival d'Avinyó, aterra al Mercat de les Flors aquesta proposta emocionant i hipnòtica d'una de les artistes internacionals més interessants del panorama mundial. És en aquest muntatge que porta per títol La mesura de temperatura, un grau Celsius, on 7 ballarins es desplacen per l'escenari com un sol cos per emetre un missatge de sostenibilitat. Així ens ho ha explicat Sun In-her.
27: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
26: El llenguatge de la coreògrafa té uns trets molt definitoris, moviments electrificats i una il·luminació dinàmica que dona força a l'acció. Ella, però, parla de senzillesa.
27: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat, tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos i arribar a l'essència del que vull dir.
26: El muntatge que ens vol fer reflexionar sobre la nostra relació amb un planeta en transformació es podrà veure avui i demà al Mercat de les Flors, dins la programació del GREC.
0: El festival Live Victoria dedicarà la programació de la temporada vinent a l'exili, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals i Manuel de Falla. La programació d'aquest cicle arribarà a Catalunya, Madrid i Nova York i comptarà amb Pedro Pardo i Adriana González com a músics residents. I amb aquesta música de fons arribem ja al temps dels esports.
10: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
2: Bona nit. Esports que encapçalem amb esport en joc una vegada més i amb aquesta primera semifinal del Mundial de Futbol en dansa. Ja temps afegit a Dallas. 3:30 del set d'afegit que s'han programat en el França 0. Espanya 2, la selecció espanyola que té a tocar el seu accés a la final del Mundial que jugaria diumenge quan es confirmi aquesta victòria. Ara contracop del conjunt de Luis de la Fuente, perillós amb una França abocada a l'atac mirant d'esgotar les seves ja escasses opcions. El xut se'n va fora per lateral de la xarxa de Nico Williams, que ha entrat de refresc a la segona meitat en un partit en què la selecció espanyola, amb Luis de la Fuente a la banqueta, ha estat superior al combinat francès en el còmput de l'enfrontament. 0-1 que ha marcat Oyarzabal de penal al minut 22, provocat per Lamine Yamal. El 0-2 l'ha fet Pedro Porro a la represa al 58. Lamine Yamal ha arribat a fer el 0-3, invalidat per l'àrbitre, però per fora de joc del davanter del Barça, un dels quatre catalans que han estat titulars en aquest enfrontament, juntament amb el seu company al Barça, Pau Cubarsí, també amb Dani Olmo i el madridista Marc Cucurella. Pedri ha tornat a començar la banqueta com en els quarts de final contra Bèlgica, perquè Luis de la Fuente ha repetit l'11 titular d'aquest enfrontament. A la segona meitat val a dir que han entrat de refresc pel que fa als futbolistes del Barça, doncs el mateix Pedri, han descansat també Dani Olmo i Ferran Torres també ha entrat a jugar els últims 15 minuts de partit aproximadament, tal com ha fet Pedri. Ara mateix 5 minuts complets gairebé de l'afegit dels 7 previstos, la selecció espanyola que té pràcticament ja feta la classificació per la final d'aquest Mundial, que jugarà contra el vencedor de l'Anglaterra-Argentina, segona semifinal de demà que es disputarà a Atlanta. Més futbol, però Mundial a banda, per explicar que Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll. El migcampista neerlandès va passar-hi proves mèdiques a la ciutat esportiva per unes molèsties que, de fet, el van obligar a jugar infiltrat els dos darrers partits de la seva selecció als Països Baixos al Mundial. De Jong té previst incorporar-se ara per ara, però a la pretemporada de l'equip a partir del 27 de juliol, si bé té pendent passar també proves mèdiques complementàries que determinin un abast exacte de la seva lesió i també un temps aproximat de baixa. De l'àmbit blaugrana també ens fem ressò de les declaracions que ha fet el migcampista blaugrana Marc Casado als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Casado ha parlat en clau de futur.
4: Si em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé, si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor doncs, que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
10: 3CAT Info.
2: Més futbol, a segona, el Girona ha presentat avui els migcampistes Ivan Morante i Zan González. Al seu torn al Sabadell també ha presentat el central Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro, i a més ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, procedent de l'Espanyol B. Hem d'afegir-hi que a la Lliga Femenina Vicky Lozada l'han presentada com a nova jugadora del Badalona Women per una temporada, cedida pel Bristol City anglès. A l'Espanyol Femení, també a la Lliga Femenina, fitxatge de la màxima golejadora de la segona divisió, Natàlia Scott, fins al 2028. La terrassenca de 19 anys, formada al planter blanquiblau, arriba, però, del Barça B.
10: 3CAT Info.
2: Un minut encara per fer-nos ressò de les informacions en clau poliesportiva i amb la nova exhibició de Tadej Pogačar al Tour de França. Ha guanyat en solitari la desena etapa, tercera d'aquesta edició al compte particular de Pogačar, que ha atacat a l'ascens al penúltim port del dia, el Pertús, de primera categoria, on ha marxat i ha anat incrementant el ritme, la distància amb els seus perseguidors, fins al punt que ara la general lidera a Pogačar ja amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard, el segon. Sentim Pogačar.
5: Crec que fins ara el Tour ha estat perfecte per mi i per l'equip. Ens ha encaixat realment bé. Avui, per exemple, les estratègies han estat perfectes per a cada ciclista de l'equip. D'aquesta manera, tothom ha pogut fer la seva feina. I sí, jo l'he pogut acabar.
2: Fem un parèntesi per tornar al futbol. Confirmem ja la finalització del partit amb el França 0-2, la selecció espanyola classificada per disputar la final del Mundial de Futbol.

0: Terrades. 9 del matí, molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dimarts, és 14 de juliol de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de La Cel Obert, fregant ara mateix els 29 graus de temperatura. I per endavant aquestes 3 horetes en un dimarts marcat de nou per la calor, tot i que les previsions apunten ja a demà dimecres com el pitjor dia d'aquesta enèsima onada de calor. Avui que l'actualitat política torna a ser notícia, de fet, els propers dies encara continuarà sent notícia. Ahir al matí, Verds en Comú Podem Sitges va donar a conèixer els motius de la seva sortida del govern. Carme Gasulla va parlar d'un incompliment de la paraula donada per Esquerra i també per Sitges Grup Independent en aquest pacte de govern de 2023 i que, en definitiva, no ha possibilitat el relleu de l'alcaldia en el darrer any de legislatura. Instants més tard, també en roda de premsa amb el govern municipal a través de l'alcaldessa Aurora Carbonell i del portaveu de Sitges Grup Independent, David Martínez, assegurar que la sortida de Verds en Comú Podem Sitges no afectarà el dia a dia, tot i que es va mostrar sorpresos i discrepants pel que fa als motius de la seva marxa. I aquesta tarda, a partir de les 6, davant de l'Ajuntament, el PSC, a través del seu cap de llista, Manu Rodríguez, farà roda de premsa per valorar la situació política arran d'aquesta sortida del govern dels comuns i quin serà, bàsicament, el posicionament del PSC davant d'aquest nou escenari.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert,

I és evident que la sortida del govern dels Verds en Comú Podem Sitges s'ha obligat a una redistribució del cartipàs. Ahir l'alcaldessa ja va avançar que ella assumirà la regidoria d'habitatge, mentre que el regidor Dani Martínez agafa la de turisme. Drets socials l'assumirà Montse García, David Martínez, Educació, i Cristina Guiu, la regidoria de platges. En farem repàs de tot plegat a la segona hora del programa, abans, però, unes quantes coses més a considerar. Per exemple, en l'àmbit esportiu, els parlàvem ahir de la medalla de plata en la prova dels 50 lliures que va obtenir Luca Hoek en el marc del Campionat d'Europa Júnior que es va disputar a Munic el passat cap de setmana. Doncs aquesta medalla de plata hi hem d'afegir una medalla d'or que la jove nedador sitgetà també es va penjar en la prova dels 100 lliures. Per tant, han estat dues medalles per a un Luca Hoek que formarà part, com els dèiem ahir, de l'equip espanyol en el Campionat d'Europa que tindrà lloc a París del 6 al 10 del proper mes d'agost. Això pel que fa a la natació, també del món de l'esport. Un parell de punts més aquest cap de setmana. Concretament, dissabte, dia 18, arriba una nova edició del 3x3 del bàsquet Sitges, un altre dels clàssics de l'estiu que arriba ja a la seva edició número 34. Recordem que les inscripcions encara encara estan obertes i que el darrer dia és aquest dijous, dia 16 de juliol. Inscripcions que es poden fer a través del web clubbasquetsitges.com.

Més coses. Ahir que la colla jove de Bastons va ser víctima d'un ciberatac en el seu compte d'Instagram. Explica la colla jove que, arran d'això, han perdut tot el contingut publicat, inclòs el material del 50è aniversari que van celebrar tot just l'any passat. Expliquen a través d'un comunicat, explica la colla que condemna fermament aquest tipus d'accions que perjudiquen la feina, la dedicació i la història de les entitats. El nou perfil a Instagram de la colla jove de Bastons és Jove Bastons Sitges. Vinga, hi posem com cada dia unes quantes notes d'agenda. També ja s'ha convertit en un clàssic de l'estiu. Aquest vespre, a partir de les 8, a la Sala Gòtica del Maricel, els Retrio, un any més, al Sitges Estiu.

són, com saben, l'Òscar Ferret al piano, en Joan Pinós al contrabaix i en Pinyo Martí a la bateria, els retrio que protagonitzen aquest vespre el concert de jazz al Museu de Maricel. El preu de l'entrada és de 15 euros. Les podran trobar a través del web dels Museus de Sitges.

aquesta moixiganga dels Retrio, protagonistes, com els dèiem avui, a partir de les 8 del vespre a la Sala Gòtica del Maricel. Més enllà del concert d'avui, més coses. Dir-los que demà, a partir de les 10 del matí, al pàrquing de Can Robert, hi haurà aquesta unitat mòbil de donació de sang del Banc de Sang i Teixits, de les 10 del matí a les 2 de la tarda i també en horari de 5 de la tarda a 9 de la nit. No cal que facin res, només que hi vagin, però si volen reservar ho poden fer a través del web del Banc de Sang i Teixits. Demà, aquesta unitat mòbil de donació de sang, tornem a recordar, de 10 a 2 i de 5 a 9 a l'aparcament de Can Robert. Demà, que també hi ha un nou concert de clàssica al Racó de la Calma a partir de les 8 del vespre. Concert de clàssica que oferirà amb el quintet de vent Ethos Ensemble en el marc del sitgestiu d'aquest 2026. Ethos Ensemble són a la flauta Ariadna Cornadó, al oboe Carme Garcia, a la trompa Damien Müller, al fagot Laura Gómez i Rafael Esparrell al clarinet. El preu de l'entrada, 15 euros, les trobaran a través dels museus de Sitges. L'actuació del quintet de vent Ethos Ensemble demà al Racó de la Calma a partir de les 8 del vespre. Demà, que també el cinema és protagonista, una nova projecció del cicle Cinema Lliure de la Platja, amb la Platja de la Fregata, a partir de 9:45. La projecció de la pel·lícula La llum de l'Aixa. Abans, però, dos curts, Eureka i Orange Room. La llum de l'Aixa, la pel·lícula que es projecta demà a la Fregata, a la Platja de la Fregata, a partir de 9:45 de la nit. Dijous és la Mare de Déu del Carme, per tant, a les 11 del matí, a l'església parroquial, s'hi celebrarà aquesta missa solemne en honor a la Mare de Déu del Carme. La confraria de pescadors de Sitges, recordem, tindrà exposada la imatge de la Mare de Déu del Carme al moll de ponent del port de Sitges, Aigua Dols, fins les 6 de la tarda, que serà més o menys l'horeta abans de la processó de les barques. Dijous, com dèiem, a partir de les 11, a l'església parroquial, a partir, volem dir, a les 11, aquesta missa solemne en honor a la Mare de Déu del Carme. A partir de les 7, des de Port de Sitges, sortirà aquesta processó marinera en el marc de la festa de la Mare de Déu del Carme un any més. Des de Port de Sitges, aquesta processó de les barques, i es farà també la tradicional ofrena floral a la Verge del Carme, la processó marinera que sortirà des del port a partir de les 7. I una horeta més tard, també, al Port de Sitges, a partir de les 8 aproximadament, hi haurà aquest tastet de fideuà de malvasia i rumba catalana, un tastet de fideuà marinera i vi jove malvasia de Sitges, al Blanc Subur, amb l'actuació més del grup de rumba catalana Alma de Boquerón, amb cremat de Ron Pujón inclòs. Venda d'etiquets, in situ, allà mateix al port, 5 euros pel que fa a la fideuà i 3 euros la copa de Blanc Subur. Al Port d'Aiguadols, com els dèiem aquest dijous a partir de les 8, fideuà, malvasia i rumba catalana.

Altres ofertes musicals per aquests propers dies. Per divendres, al Retiro, a 8:45 del vespre, a la cantina, un concert que oferirà el grup Pop Stereo. Música pop-rock amb entrada en gratuïta serà, com dèiem, aquest divendres a partir de 8:45 del vespre a la cantina del Retiro, l'actuació del grup Pop Stereo. Tenen també el clàssic concert de guitarra dels divendres a l'Ermita de Sant Sebastià en el marc del Festival de la Mediterrània de Guitarra d'aquest 2026. A les 9 de la nit, a l'Ermita de Sant Sebastià, amb el concert que oferirà el trio Lorca. Els preus de les entrades, 20 euros i 25 euros, entrades VIP de les primeres files. A l'Ermita de Sant Sebastià, el protagonista serà el trio Lorca, aquest divendres a partir de les 9.

Tenen també sardanes aquest divendres a la plaça del Baluard, l'audició ballada que oferirà la Cobla Marinada en el cicle de ballades a la fresca que organitza un estiu més els amics de la sardana de Sitges. La Cobla Marinada hi serà present aquest divendres a partir de les 10 de la nit a la plaça del Baluard. I els ho dèiem ara fa uns moments, aquest dissabte és dia del 3x3 del torneig de bàsquet en aquesta edició número 34 que organitza el Bàsquet Sitges. Durant tot el matí en les categories de preminis, minis, infantils i cadets i de cara a la tarda els júniors i els sèniors. Recordem que les inscripcions es poden fer fins aquest dijous, dia 16 de juliol, a través del web del Bàsquet Sitges, que és clubbasquetsitges.com. Organitzat pel Bàsquet de Sitges, aquesta 34a edició del torneig 3x3 aquest dissabte al Pavelló de Pinsbens.

I un darrer apunt per consignar també que aquest dissabte hi ha Castells, al cap de la vila, la Diada Castellera en el marc del memorial Pepe Rodríguez, que enguany arriba ja a la seva edició número 6, amb l'actuació dels castellers de Vilafranca i la colla jove de Castellers de Sitges. La jove de Sitges que ve de fer la seva millor actuació fora de casa. 4 de 8, 3 de 7, aixecat per sota. Aquests són els principals castells que planteja la jove de Sitges de cara ja aquest proper dissabte al cap de la vila, com els dèiem, en companyia dels castellers de Vilafranca.

acostant-nos a un quart de 10 del matí. Què tenim per avui? Després de l'habitual repàs dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus, podran escoltar tot el que ahir es va dir sobre aquesta sortida del govern dels Verds en Comú Podem Sitges, les intervencions per part de Carme Gasulla i també de David Cid, el diputat i portaveu de Comuns al Parlament de Catalunya, i de Claudio Carmona, que és el responsable de política municipal de la formació. I també podran escoltar el que instants més tard van apuntar l'alcaldessa Aurora Carbonell i David Martínez en la roda de premsa de l'equip de govern, a la que també es va donar a conèixer el nou cartipàs arran de la marxa dels Comuns. Tot això, com els dèiem, després dels diaris. I temps avui també per una de les nostres seccions, la de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Des de l'OAC, la Sandra Clark ens ve avui a parlar de qüestions referents a l'habitatge.

0: Ara li digui a la Carola, tinc una calor. Sí, sí, no, això està en marxa, però escolta'm, no, no, no.
1: Tens foc al cos,
0: Pitu. Sí, sí, els fogots de l'edat, no sé, noia, però... Carola, bon dia.
1: Bon dia, jo aquí no tinc calor,
0: No, no, tu sempre estàs fresqueta i la mar de bé, escolta'm.
1: A mi 5 minuts més aquí.
0: Sí, sí, sí, i jaqueteta. Bé, la Carola que ens porta com cada dia altres informacions que també els volem considerar. Què ens portes, Carola?
1: Vinga, doncs, d'entrada parlar-vos de l'Arxiu Històric de Sitges perquè ha digitalitzat un fons fotogràfic de més de 2.000 fotografies. En total, en concret, de fet, són 2.263 fotografies d'un alt valor històric i patrimonial per la vila, imatges que inclouen activitats culturals, retrats de diverses personalitats històriques del municipi, etc. L'Arxiu Històric de Sitges ha indexat aquestes fotografies incorporant-ne una descripció i el canvi de nom dels fitxers amb l'objectiu que siguin localitzables i accessibles per la ciutadania a través d'una simple cerca. Per consultar-les, les persones interessades han d'anar presencialment a l'Arxiu Històric de Sitges, que com saben s'ubica al número 18 de la plaça de l'Ajuntament, aquí davant de la Palmera, una mica més enllà, bueno, com ho dic això, al costat de Lola Anglada, entre la...
0: Sí.
1: Al costat, entre... Això, de la Quinta Avenida.
0: De la Quinta Avenida, sí, perquè ens entenem desplegats. Sí,
1: al costat,
0: sí,
1: de la Quinta Avenida, exacte. La finalitat, però, de l'arxiu és publicar el fons fotogràfic a l'arxiu digital perquè aquest accés, diguem, d'aquest material es pugui fer també de manera remota, no?, i online. Recordin que l'horari de l'Arxiu Històric de Sitges és de dilluns a divendres, en horari de matí, de 10 a 2 de la tarda, per si algú té interès, ganes... També és un refugi climàtic, perquè entenc que estaran fresquets
0: també,
1: a l'arxiu. Per tant,
0: també,
1: si tenen ganes, passen per aquí. Vaig a veure fotos antigues. Doncs mira, tenen més de 2.000 per passar una estoneta fresquets a l'arxiu.
0: Perfecte.
1: Més qüestions.
0: Vinga.
1: Demà hi ha una nova campanya de donació de sang,
0: sí,
1: al parc de
0: Can Robert.
1: Can Robert, efectivament. Així que totes aquelles persones que tinguin ganes, interès i que vulguin ajudar, doncs saben que poden anar demà dimecres 15 de juliol de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre en aquest aparcament de Can Robert entre els carrers Víctor Balaguer i Avinguda Camí Capellans. Han de ser majors de 18 anys, entre 18 i 70, han de pesar més de 50 quilos i poden anar allà i fan donació de sang i plasma, ajudant així a mantenir les reserves de sang del banc de sang i teixits. S'han d'adreçar directament a l'autocar per poder-ho fer, però també, si volen i prefereixen, poden reservar,
0: sí,
1: prèviament l'hora.
0: Ara estava mirant, queden encara places, eh? Queden 33 places.
1: Queden places,
0: queden places,
1: doncs
0: sí,
1: mira,
0: sí,
1: doncs saben que poden anar. De totes maneres, perquè em consta, de vegades esgoten les places i
0: sí,
1: t'hi apropes.
0: Evidentment, això és perquè ells suposo tinguin, doncs...
1: Sí, una referència més o menys,
0: de la gent que més o menys els ha de venir, però... Com diu la Carola, no cal que s'apuntin, qui vagin allà, o bé en aquesta franja de matí o bé a la de tarda, però si volen estar més tranquils, si volen fer la reserva, doncs a través del web del Banc de Sang i Teixits.
1: Efectivament. A la campanya del mes de juny, 40 persones van donar sang, dues era la primera vegada que ho feien, i 120 pacients s'han pogut beneficiar d'aquestes donacions. Hem de recordar que el Banc de Sang i Teixits necessita 1.000 donacions diàries perquè, entre altres coses, les plaquetes caduquen al cap de 5 dies. Per tant,
0: sobretot en això, no?
1: Sí.
0: Vull dir que aquesta sang farà un bé, eh?
1: Sí, sí, a més després saben que fan allò que els hi envia, els hi arriba,
0: sí, sí,
1: un missatge...
0: Sí, la teva sang... La...
1: Ajudat,
0: sí, sí, sí, sí,
1: a X persona, no? I doncs, vaja, aquell punt de satisfacció, que no costa res...
0: Clar que sí.
1: Que és gratis, que de sang donar

0: molt gran. I acabo, ho has comentat tu ja a principi de programa, sí, però la jove de Bastons de Sitges doncs, ha fet un comunicat perquè explica que ha estat víctima d'un ciberatac i que els hi han fet perdre l'accés al seu compte d'Instagram, el que tenien fins ara, i això, més enllà de perdre el compte d'Instagram, que això te'n fa perquè te'n fas un altre, el fet és que han perdut tot el contingut publicat durant aquests anys, inclòs el material del seu 50è aniversari, que era un material, òbviament, molt especial per a ells. Condemnen per descomptat l'acció, principalment perquè perjudiquen una feina que fan de manera altruista, voluntària, a la que hi dediquen temps i hores.
1: Sí, evidentment, i no deixa de ser doncs, un arxiu sí, fotogràfic interès, en aquest cas.
0: I quin interès sí, sí, en hackejar aquest compte?
2: No sé, noia.
0: Jo, no sé, perquè jo sí, no hi entenc gaire d'això, ni sé com es fa, ni si ha de ser voluntari o no, que entenc que sí. En qualsevol cas, a partir d'ara, que han canviat de compte, òbviament, i tindran un altre únic compte, que és @jovebastonssitges, és el nou compte, el nou perfil d'Instagram de la jove de Bastons, perquè s'animin a seguir-lo, i sí, a veure, no sé si és possible, crec que la pròpia xarxa, i m'imagino que ho hauran fet, té l'opció de denunciar que has estat, doncs això, que has rebut un ciberatac i que has perdut el d'allò, i a partir d'aquí fan bastantes preguntes i de vegades la pròpia xarxa i tots els que hi treballen allà doncs t'ajuden a recuperar-ho, Esperem que com a mínim, si més el perfil no, com a mínim puguin recuperar el material.
1: Sí.
0: També et dic una cosa, vull creure que tenien aquest material guardat en una altra banda. És a dir, entendre la xarxa a l'Instagram, no sé què, com a una font d'arxiu és perillós.
1: Entenem que la colla com a tal deu tenir un arxiu propi o alguns dels membres clar, deuen tenir fotografies, òbviament.
0: Sí, m'imagino que el que han perdut són els stories,
1: sí, evidentment,
0: coses,
1: evidentment,
0: no?
1: Sí, sí, tot el contingut, com deia la Carola, referent al 50è aniversari que van celebrar tot just l'any passat, no? Que això també té un component emocional i emotiu doncs, important per la colla.
0: Sí, sí, doncs això, Jove Bastons Sitges és el nou perfil, ja els poden seguir, de moment només tenen penjat la imatge del comunicat
1: doncs, sí, sí, sí,
0: aquest any els tocarà
1: sí,
0: omplir
1: el compte.
0: El perfil.
1: Molt bé, doncs amb això acabem. Carola, fins ara.
0: Fins ara, Pitu.

Les 9 i 22 minuts del matí. Un dia més els proposem aquest particular viatge per les cançons de l'estiu i ens situem avui a finals dels 80, concretament a l'estiu de 1988. Los Rebeldes, grup de rock espanyol que va triomfar sobretot amb la que va ser considerada cançó de l'estiu d'aquell any, el Mediterráneo.

El tema, de fet, està extret del que fou l'àlbum més venut de Los Rebeldes, Más allá del bien y del mal. Va ocupar el número 9 entre els més venuts a Espanya l'agost d'aquell 1988.

Estiu de 1988, Los Rebeldes i aquest conegudíssim Mediterrani. Avui, 14 de juliol, avui que s'escau Sant Camil de Lelis, també Sant Francesc Solano, Santa Adela, Sant Gaspar i Sant Just. Celebren avui el seu aniversari la princesa hereva de Suècia, Victòria de Suècia, fa 49 anys. També és l'aniversari de l'actriu Candela Peña, que en fa 51, el cineasta, la cineasta catalana Judit Colell, que en fa 58, i de l'actor Peter Vives, que en fa 39. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1910, l'Ajuntament, presidit per Pere Carbonell, autoritzava Miquel Utrillo a modificar la façana de l'antic Hospital de Sant Joan. Fou l'inici de les obres que, impulsades pel magnat nord-americà Charles Deering, van comportar la creació del Palau Maricel, tal dia com avui, un 14 de juliol de l'any 1910. A Europa, tal dia com avui, de 1789, un fet, sens dubte, històric. París assaltava la presó de la Bastilla, el símbol de l'absolutisme reial de Lluís XVI, una acció que va marcar, sens dubte, el començament de la Revolució Francesa, un dels esdeveniments més transformadors de la història d'Occident. 14 de juliol, avui França, per tant, celebra la seva festa nacional.

posem també l'apunt musical de cada dia, perquè tal dia com avui, un 14 de juliol de 1979, Donna Summer i el seu Bad Girl arribava al número 1 de les llistes nord-americanes.

De fet, diuen que Donna Summer va escriure aquesta cançó després d'un fet. Donna Summer va enviar la seva secretària a fer un encàrrec a la Badoo per Sunset Boulevard, un focus d'activitat il·lícita. La policia la va confondre amb una prostituta i, sens dubte, li va fer passar un mal moment, una mala estona. La cançó passa unes remarcables 5 setmanes al número 1, només superada per Mai Sharona, que es manté durant 6 setmanes.

0: Molt setantero, això, eh? Bad Girl, Donna Summer. Amb ella acabem les efemèrides d'avui. I bé, no cal que els diguem que seguim en plena onada de calor. I la previsió apunta, sobretot, a demà. Perquè demà, dimecres, serà el dia de més calor a la majoria de comarques. A la costa, la notícia continuarà sent, sobretot, aquesta marcada i pesada xafogor, així com les nits de mal dormir. A partir de dijous, però, arribaran alguns xàfecs al nord i a l'oest del país i la temperatura anirà baixant una miqueta, però sempre mantenint-se per sobre del que ens correspondria. Avui dimarts, l'ambient serà càlid i plenament canicular. A la costa i al prelitoral, la sensació de xafogor, com els dèiem, serà molt acusada. La previsió de cara a les properes hores, com cada dia, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia. Comencem amb una temperatura més elevada, en general, sobretot a punts del litoral i prelitoral sud, on la temperatura a primera hora del matí rondava els 26 graus. Tot això amb un ambient molt més humit, més xafogós, i és que, de fet, tenim diferents bandes d'estrats baixos a punts del sud i al centre del país. En principi, s'hauran d'anar dissipant, si bé al litoral sud podria quedar algun núvol baix. Tot això amb una jornada, amb un ambient, en general, un matí més assolellat, amb aquestes pols en suspensió, amb aquesta calitja, i a la tarda aniran creuant bandes de núvols alts i mitjans que no descartem que puguin deixar alguna gotellada de forma aïllada, localment acompanyada de fang i tempesta. Això pel que fa avui. De cara a demà, destacar sobretot que el dimecres pujarà molt la temperatura, amb màximes que superaran els 40 graus a molts punts del país, i de cara a dijous el que augmentarà serà la inestabilitat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya. Que tinguin un molt bon dia. Molt bon dia. Comencem amb una temperatura més elevada, en general, sobretot a punts del litoral i prelitoral sud, on la temperatura a primera hora del matí rondava els 26 graus. Tot això amb un ambient molt més humit, més xafogós, i és que, de fet, tenim diferents bandes d'estrats baixos a punts del sud i al centre del país. En principi, s'hauran d'anar dissipant, si bé al litoral sud podria quedar algun núvol baix. Tot això amb una jornada, amb un ambient, en general, un matí més assolellat, amb aquestes pols en suspensió, amb aquesta calitja, i a la tarda aniran creuant bandes de núvols alts i mitjans que no descartem que puguin deixar alguna gotellada de forma aïllada, localment acompanyada de fang i tempesta. Això pel que fa avui. De cara a demà, destacar sobretot que el dimecres pujarà molt la temperatura, amb màximes que superaran els 40 graus a molts punts del país, i de cara a dijous el que augmentarà serà la inestabilitat. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya. Que tinguin un molt bon dia.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Vinga, un petit apunt musical per començar ja d'aquí uns instants a repassar l'actualitat informativa. Ara els hi comentava tant el Joan com a la Carola que bé, aquesta vaga convocada per al primer dia de curs, el dia 8 de setembre. És que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat ja convocar amb aquesta vaga als centres públics, com dèiem, el primer dia del nou curs 26-27, el dia 8 de setembre. Ho va decidir en aquesta trobada que es va fer el passat dissabte a Sant Celoni i que va comptar amb representants dels sindicats USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS. En fi, no és ni de bon tros una bona notícia, com tampoc ho estan sent aquests focs, aquests incendis que encara cremen. Si volen el contrapès, doncs que avui a futbol hi ha un partit molt interessant, futbolísticament parlant, més enllà de si vostès animen o no a la selecció espanyola o a la francesa. Més enllà d'això, no deixa de ser un bon partit de futbol el que avui es jugarà a partir de les 9. És la primera de les semifinals d'aquest Mundial que enfrontarà, com dèiem, Espanya i França, ja ve sent un clàssic del futbol ja no europeu, sinó mundial. De moment el balanç, almenys els últims enfrontaments, és bastant favorable a la selecció espanyola. No menys interessant serà l'altra semifinal, la que jugaran demà Argentina i Anglaterra. També amb aquell regust d'aquell partit tan recordat que van jugar anglesos i argentins al Mundial de Mèxic de l'any 1986.
1: El de la mà de Déu!
0: Sí, senyor, sí, senyor. La famosa mano de Dios, aquell primer gol de Maradona amb la mà, que va donar pas a un gol també, vaja, més maradonià impossible.
1: Estratosfèric.
0: Estratosfèric, aquell gol en què Maradona es va, perdó de l'expressió, pixar a mitja selecció anglesa i va aconseguir batre.
1: I que va
0: crec
1: imitar...
0: que el porter era Peter Shilton, sí, el porter d'Anglaterra.
1: I que va imitar Messi amb el Getafe.
0: Sí, senyor.
1: És molt similar.
0: Sí, sí. Aquell partit de Messi al Camp Nou contra el Getafe, crec que aquell dia el Barça va guanyar 5-2.
1: Sí, després va perdre a Getafe i va quedar eliminat. Era Copa
0: va perdre 4-0 a Getafe, sí. I va quedar eliminat de la Copa del Rei.
1: Després d'aquell gol.
0: Sí, sí, ens va quedar aquell gol maradonià de Leo Messi, uh-huh, al Camp Nou contra el Getafe. Vinga, abans hi posem.

0: Bé, les informacions pel que fa amb els focs, els incendis, és que els bombers van poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia. Ho van fer ahir pels vols de 7:45, ahir dilluns, i els 220 evacuats de Querol i les urbanitzacions properes ja van poder tornar a les seves cases. Els veïns de la zona van rebre un alert que els ho comunicava. Per tant, doncs, Protecció Civil va aixecar el confinament de més de 2.000 persones dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. També la zona de Vall d'Osera, el Mas Gassons i el Mas Vermell. Però recorda que es mantenen encara les limitacions d'accés al perímetre de l'incendi. Els bombers que preveuen que l'incendi quedi controlat avui, de fet, ja hauria d'estar controlat perquè preveien que seria pels vols de les 9 del matí, si no hi ha hagut cap allò represa significativa. Aquesta nit, 17 vehicles i 80 bombers seguiran treballant en aquesta zona. Vaja. Ja no sabem què més dir.
1: No, i un incendi que, per cert, està sota investigació, sí, perquè hi ha una gran sospita de que ha estat provocat, de que hi hauria un piròman a darrere d'aquest foc, perquè els entesos, doncs, diuen que era difícil i era poc entenedor com s'havia pogut encendre o iniciar aquest foc el dilluns, que la temperatura ja era més baixa en aquesta zona, que... perquè diguem que els Mossos i els agents forestals, etc., han aconseguit i el van aconseguir estabilitzar ràpidament, però hagués pogut ser un foc que cremés milers d'hectàrees. Per tant, diguem que era una zona d'alt risc i ara, doncs, està oberta aquesta investigació, com dèiem, amb una sospita bastant clara de que hauria estat provocat.
0: Molt bé, doncs la informació a l'última hora pel que fa als incendis, sobretot aquest incendi d'Aiguamúrcia. Amb això hem començat i per on continuem?
2: Doncs podem continuar. Anem aquí. És que és... lliga una mica amb el futbol, però és política.
1: Home, ja vam parlar ahir, que parlaràs de Rajoy.
2: Sí, el que passa és que avui, per exemple, sí, sí, és el titular principal del País, i hi ha un interessant article avui de Julián a La Vanguardia també sobre la qüestió. Sobre la qüestió, que és una qüestió més de fons, és a dir, no entrarem tant amb l'article de Rajoy en aquest diari... anava a dir de segona divisió.
1: O tercera,
2: Sí, perquè... el debate, es diu el debate. Sí. Bueno, doncs això. Diu El País, tormenta contra Rajoy en Espanya i França per su artículo racista. Però avui ens comenta La Vanguardia que probablement, diguem que la reacció francesa ha aprofitat la relliscada de Rajoy. No és difícil que Rajoy rellisqui, perquè s'ha passat tota la seva carrera política relliscant, i abans també. Doncs no és això com el fet que el PP té bloquejat el tractat d'amistat hispano-francès. Espanya té tractats d'amistat amb Alemanya, amb Itàlia, amb algun altre, amb Portugal... Mm. I ara, doncs, tocava el tractat amb França. Un tractat que, bàsicament, aprofundeix la cooperació bilateral entre els països. I una de les coses que no agrada en alguns sectors és la possibilitat que ministres de l'altre país se sentin al teu Consell de Ministres. I això és com... això s'interpreta com una pèrdua de sobirania. M'explicaràs, perquè al final que se segui, doncs que se segui, que escolti, oi? Ja, jo, i, al final jo sóc propietari de les meves paraules, sí, jo, si no, clar, vull dir una cosa, no la diré.
0: Què més dona?
2: Si hi ha l'altre aquí, no vull que la senti, però clar, al final hem de pensar que tots som tontos, però bé, bueno, la qüestió és que aquest aspecte no va agradar al Partit Popular en el seu dia. I primer va abstenir-se amb la presa en consideració, però després, quan va arribar l'hora de la votació, com que Podem i Junts també s'abstenien per qüestions que no tenen res a veure amb això, per qüestions més, diguem, més de cada formació, Podem per una qüestió de cooperació armamentística, Junts per una qüestió de serrells del procés, perquè ens entenguem, el PP va veure l'oportunitat i va votar en contra, de manera que va bloquejar aquesta aprovació. I aleshores el Senat ha demanat dictamen al Constitucional sobre algun aspecte concret. Això l'únic que fa és diferir aquesta qüestió. França fins ara no havia mostrat cap postura pública davant d'això. Però la relliscada de Rajoy li ha permès mostrar-ho, diguem, per segones. I en el fons, el que està dient França aquí és a Feijó, cuidado, perquè aquí estem nosaltres i us mirem amb lupa. I si l'any que ve hi ha d'haver eleccions a Espanya, hi ha d'haver un canvi de govern, de fet, a Espanya i a França, perquè l'any que ve també hi haurà eleccions presidencials a França, amb Marine Le Pen, amb moltes quinieles, doncs, cuidado, que aquí estem nosaltres. I en el fons, França ha fet això. Tot això ha coincidit, clar, amb el temps. L'article de Rajoy era sobre el partit d'Espanya que juga avui, i això, diguem que a una banda i a l'altra sí, sí, els envalentona. Ahir Pedro Sánchez va anar a París per una qüestió relacionada amb Ucraïna i es va reunir amb Macron, però en el fons bàsicament i el que la tesi de Julián a la Vanguardia és que clar, el PP aquí ha quedat com una mica descol·locat i fa broma una miqueta l'articulista de la Vanguardia amb aquella frase de Rajoy en el seu dia de que amb ell es preocupa per Sòria i no per Síria. Doncs en el fons doncs clar, a vegades cal mirar també Síria per de Sòria, oi? I aquí doncs és el que ha passat. Escenificació probablement exagerada, perquè el comentari és un comentari absolutament menyspreable, però anecdòtic.
0: Sí, el PP de fet va sortir al pas dient que Rajoy en feia... va fer aquest comentari en to sarcàstic.
2: En to sarcàstic, sí, sí, sí. Quan la anava a dir, quan rellisques, sí, sí, és clar, sarcasme.
0: No, és broma. Sí,
2: és broma. És un clàssic. Doncs això, és igual. En el fons, és un comentari menor. És un comentari menor. Rajoy no té cap... No és Feijó. Però sí que és veritat que França ha utilitzat això doncs, per posar sobre la taula altres qüestions, perquè volen que tiri endavant aquesta cooperació interna en un moment en què Europa necessita d'aquestes cooperacions internes.
1: També hauria sigut fàcil solucionar-ho, eh? Surs l'endemà i dius, ha estat un comentari desafortunat,
0: demano disculpes. Sí, el que passa... sí, i aquí pau i demà glòria, és així.
2: El que passa és que, clar, aquí hi ha, com dèiem, hi ha una mar de fons, i aleshores, diguem que
0: ningú... Si atiem el foc...
2: Ningú vol donar una passa enrere perquè és senyal de debilitat. Senyal de debilitat.
1: Després ho comentarem, fins i tot futbolistes de la selecció, el darrer Lamine Yamal, han parlat de l'assumpte, eh?
2: De fet, a la roda de premsa, si el futbol serveix per alguna cosa, és per integrar la societat, ha dit Lamine Yamal, que amb 19 anys sembla tenir el cap més moblat que l'expresident del
1: món. Jorge Iglesias també va fer menció al respecte, també li van preguntar i també va d'alguna manera dir que justament la selecció espanyola és justament fruit una mica d'això, doncs aquesta globalització, no?, que vivim tots plegats amb gent d'orígens diversos, i va també lamentar les declaracions de Rajoy.
0: En clau política, no té res a veure, és que ara m'ha vingut al cap una imatge que vaig veure, crec que va ser a X, en què apareixia un jove italià que s'acostava a Giorgia Meloni i parlava amb ella, i al final li deia: però jo no la votaré a vostè. I Giorgia Meloni va sortir al pas, crec que amb una frase molt, molt, molt, molt normal i molt coherent, va dir: bé, d'això es tracta la democràcia. Vull dir que va tenir una sortida molt, molt, no sé, m'ha vingut ara al cap, ara que parlàvem de qüestions polítiques internacionals.
1: Vinga, més qüestions polítiques. Vaig jo. Aquesta... I d'aquesta, crec que com aquesta, com d'aquí al juny de l'any vinent, jo crec que anirem veient de similars, i si no similars, de moviments d'aquests estratègies a poblacions. Atenció, perquè a Cambrils, Aliança Catalana acaba de fitxar a tot el grup municipal de Junts. És un grup municipal de 3 regidors, eh?
0: Com?
1: Sí.
2: Com si fos el mercat futbolístic.
1: El portaveu actual de Junts per Cambrils, deu ser, bueno, de Junts per Cambrils, de Junts per Catalunya a Cambrils, Enric de Sa Micol, serà el nou candidat d'Aliança Catalana al 2027. I no només marxa ell, sinó que marxen amb ell els 2 regidors de Junts fins ara. Diu que bueno, les declaracions que ell explica, això explica l'Ara i molts altres mitjans, eh? Diuen que s'ha de tornar a posar ordre Cambrils i s'ha de reforçar la seguretat i que per això Aliança, doncs, és molt millor que Junts. I aquest moviment, que òbviament és un moviment en clau electoral ja pensant en les municipals del 2027, com aquest, intueixo que començarem a veure notícies similars, no necessàriament de fitxatges de membres de Junts Aliança, però sí de moviments d'aquests que a priori poden costar una mica d'entendre, però que moltes vegades doncs, tenen això un càlcul electoral darrere.
2: I és el que està passant, el que ha passat aquí a Sitges, però a Girona també. Doncs Junts ha sortit del govern municipal.
1: Sí, amb Esquerra, que estava amb Esquerra i la CUP, crec.
2: I la CUP, sí.
1: I ha marxat. Ha decidit també a un any d'eleccions, una mica el que ha passat aquí amb la gasolla, ho ha fet ella Junts.
2: A un any electoral, doncs, tothom es posiciona i tothom vol quedar bé la parella de sortida. En internacional, no ho he comentat, però anéssim tom de la història a l'Iran, al Golf Pèrsic, han bombardejat, han disparat contra petrolers d'Emirats, l'Iran, després que Trump ahir es despengés dient que cobraria tots els vaixells que passessin per Hormuz, com si Hormuz també fos seu, i ara esperem l'enèsima rectificació, l'efecte taco, que li diuen, Trump always chicken out. Doncs això, esperant la propera rectificació, que no serà reconeguda com a tal, de Trump, després d'aquesta frase, que és una nova botada.
0: Per cert, ara ho estic llegint, van detenir a l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols.
2: Sí. Ho té la Carola, això.
1: Sí, sí.
0: Ho tenies per comentar,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs...
1: sí. És notícia d'ahir, però avui
2: és
1: també molt, pareix...
2: És com molt lamentable tot plegat, sí. Perquè al final aquí sembla haver una malaltia mental al darrere.
1: Sí.
0: Els motius de la detenció... vaja...
1: Sí, que s'estava masturbant en una piscina que estava ple de menors i estava fent d'una manera pública. Clar, el van alertar perquè ho va fer en horari diurn, tothom el va veure, van cridar la policia, el van detenir, però tot apunta a que aquest home està en algun tipus de situació de salut mental feble, perquè es veu que l'home, quan el van detenir, estava una mica com desconcertat, això és el que expliquen a alguns diaris, però clar, òbviament ha estat notícia perquè aquest senyor va ser alcalde de Sant Feliu pel Partit Socialista del 2007 al 2010, abans havia estat regidor, el 2015 va canviar-se a moviment d'esquerres, a Més, i va passar a l'oposició, i justament formant part de Més, ja no dels socialistes, va passar a ser diputat, que ho ha estat fins ara, diputat de Junts al Parlament. Per tant, diguem que ocupat càrrec polític fins fa dos dies, i d'aquí d'alguna manera la rellevància de la notícia que veurem, però que, com dèiem, tot apunta que l'home d'alguna manera estaria en una situació mental feble. Per cert, parlant de delictes d'aquesta tipologia, ho explica RAC1, però també ho expliquen altres mitjans, està investigant una agressió sexual d'un menor de 13 anys a una nena de la mateixa edat a Tàrrega. 13 anys. Jo, quan escolto aquestes notícies, llegeixo aquestes notícies, em semblen...
0: Què hem fet malament?
1: Sí.
0: O què estem fent malament?
1: No ho sé. 13 anys. Doncs, mira, això ja no és informació, és opinió. Hi ha un nivell de sexualització a les xarxes? Jo tinc una filla de 13 anys i ho veig. Hi ha un nivell de sexualització a les xarxes que és molt difícil frenar i és molt difícil lluitar contra això. Jo crec que estem ara en una situació en què els pares hem de ser molt conscients de que això passa i hem de parlar amb els nostres fills i explicar-los que hi ha determinades imatges, fotografies, cançons, posicions, que ells jo crec que les fan des de la inconsciència, en molts casos, sense saber d'aquesta sexualització, però hi ha una sexualització darrere, és a dir, veure nenes de 13 anys amb escots fent morritos i no sé què, a mi, i nens igual, no em sembla normal, tenen 13 anys, i amb 13 anys no toca fer aquestes coses, però clar, la xarxa tot això ho ha expandit d'una manera.
0: Sí,
1: ja sabem que els nens, i sobretot aquestes edats, el que volen ser és més grans, estan entrant en adolescència. Tu quan ets adolescent et penses que ets més gran del que ets i vols fer coses que no et toquen. Forma part d'aquesta etapa, però que és que després veiem aquestes notícies. Doncs agressions sexuals entre nens de 13 anys.
0: És terrible, és terrible.
1: És terrorífic. Mm-hmm. En fi...
2: Bueno, podem fer un comentari perquè també és portada avui al País, la nova del jutge Peinado, que fins que no jubili ens regalarà un titular diari. Peinado amenaça ara Begoña Gómez amb un altre delicte pel viatge al Regne Unit. Recordaran que en el seu dia el jutge substitut va, perquè Peinado estava de vacances, va donar permís a Begoña Gómez per anar a Anglaterra a la graduació d'una filla seva, no per anar a Turquia, perquè Turquia és, no és un estat... O sigui, és fàcil fugar-se a Turquia, perquè és un lloc molt agradable, sobretot el sistema judicial turc, i les presons turques molt agradables, també. Doncs bé, perquè van considerar que hi havia risc de fugir de Turquia, de la presidenta... de l'esposa del president del govern... Sí. Doncs no li va donar permís i, en canvi, doncs el Regne Unit, perquè està integrat en el sistema no sé quin, perquè de la Unió Europea no, tot i que ho posava, es veu, però bé, és igual. La qüestió és que li va donar permís per anar al Regne Unit. Bé, Begoña Gómez ha tornat, torna al pressupost i ailes, no hi ha els segells de, el Regne Unit al passaport. I ara el jutge Peinado li dona 5 dies... perquè demostri que va estar al Regne Unit.
1: Potser si mira l'Instagram de la filla és demostrable, no? Perquè segur que la filla ha penjat a l'Instagram la foto amb la mare a la graduació.
2: Aleshores, això, qualsevol jurista ens ho diria, això és invertir la càrrega de la prova, perquè a la pràctica el que s'hauria de perseguir si hi ha sospites que Begoña Gómez no va estar al Regne Unit o va fer servir el passaport per alguna altra cosa estranya. Però a la pràctica, si hi ha sospites d'això, s'ha d'investigar això. No s'ha de demanar a la persona que m'acrediti la no comissió d'un delicte. Que aquest és el problema. Però doncs el jutge, com sap que fa aquestes coses i no li passa res perquè és jutge i perquè la prevaricació judicial és... Com els periodistes som corporativistes, perquè ho som, i els metges també ho són, els jutges també ho són.
0: Ha mort l'escriptor Luis Goytisolo. De fet, va morir diumenge.
1: Sí.
0: 91 anys. Ho va informar la Reial Acadèmia Espanyola, institució a la qual doncs, n'era acadèmic des de l'any 1995, membre d'una nissaga destacadíssima d'escriptors. Va morir, com dèiem, diumenge, a la localitat tarragonina de Vimbodí Poblet, a la conca de Barberà, Goytisolo, que és autor d'una extensíssima obra literària, d'entre la qual sobresurt la trilogia Antagonia, formada pels volums Recuento, Los Verdes de Mayo hasta el Mar, La Cólera de Aquiles i Teoría del Conocimiento. En fi, una obra extensa, com dèiem, recordant la figura de Luis Goytisolo, l'escriptor barceloní que va morir aquest passat diumenge a l'edat de 91 anys.
1: Abans que anem a esports, va, deixeu que expliqui... És que és un cas que de debò... Que, és a dir, empatitzes molt ràpidament amb aquesta dona i posa una mica els pèls de punta. Això va sortir a RAC1 a través d'una denúncia, aquesta era un telèfon com de denúncia, a partir d'aquí, avui en parla la Vanguardia i ha sortit d'altres mitjans. Es tracta d'una dona que viu a Sabadell amb la seva família, casada, amb 3 fills, una petiteta de 2 anys, a la casa, la que ella diu que és la casa dels seus somnis. És una casa antiga que van rehabilitar, que han conservat molts elements antics. Una casa que li encanta, una casa preciosa. I un dia descobreixen, senten uns sorollets com de passes, caminant, i s'estranyen perquè... l'estructura de la casa, d'alguna manera, té, diu, una estructura com anglesa que no permetria sentir aquest soroll si no està molt a prop. I comencen a buscar pensant-se que és una plaga de rates. Aleshores, truquen amb un especialista en plagues, fa un forat amb un tabic, i quan mira pel tabic, surt i li diu a la senyora el que hi ha aquí no són rates, hi ha ratpenats. I això és un animal sagrat i no el podem tocar.
0: Ostres!
1: I a partir d'aquí... ha entrat, o sigui, ha començat una odissea per aquesta dona, perquè els ratpenats són animals protegits,
0: sí,
1: i no els pots matar ni fer
0: així
1: fora
0: com, així, sí, sí,
1: com
0: sí, sí,
1: amb les rates. Estan ara en període de cria, ja hi ha, té, dins d'aquell tabic, una, no sé quants ratpenats
0: però,
1: té.
0: Però clar, s'han de poder treure, no? No,
1: clar,
0: no hi ha
1: però s'han
0: protocol...
1: d'esperar a que
2: finalitzi el període de cria,
1: finalitzi període de cria, ah, i es pugui fer amb un, amb, de manera segura pels animals.
0: Tate.
1: Aleshores, què li sí, han sí, recomanat sí, sí, aquesta dona? Que marxi de casa seva. Perquè, a més, els ratpenats, les, els exàmens de ratpenats són molt tòxics i poden ser perillosos, sobretot per aquesta petita de 2 anys. Conclusió, aquesta dona està atrapada a una casa en la que té una habitació completament on està aquest tabic clausurada, d'alguna manera, no pot posar l'aire condicionat perquè es podria expandir, doncs, entenc que els excrements o l'aire,
0: sí,
1: o el
0: sí,
1: sigui,
0: sí,
1: podria expandir toxicitat, no pot marxar de vacances perquè diu allò, vés a saber si es descontrola. Què passa? Està atrapada a casa seva, perquè l'opció de marxar, òbviament, no la contempla, perquè és casa seva, i diu, clar, i ella explica, diu, jo sóc animalista, jo no demano que matin aquests animals, a mi no m'importa, tampoc ha de ser segur per ells estar dins aquest tabic, diu, però clar, alguna solució necessito que
0: clar,
1: a mi se m'ofereixi perquè
0: clar,
1: tinc dins de casa... Clar, que entenc que l'error... Però clar, com ho detectes, això? No sé, clar, quan no, clar, no sé si va haver un error inicial de no detectar-ho al principi, però clar, és que són dins d'un tabic. O sigui, dins d'un tabic, allà dins hi ha tota una colònia
0: de ratpenats
1: que estan malvivint, òbviament, allà i que han creat, doncs, òbviament, un problema enorme amb aquesta dona que, clar, òbviament, ara el que demana és que des de l'administració que algú
0: doncs,
1: l'ajudi a retirar tots aquests ratpenats.
0: Com la casa dels teus somnis s'acaba convertint en la casa del malson, eh?
1: Absolutament, sí, sí, sí, sí. Absolutament, i el trauma que agafaràs amb els ratpenats que a sobre amb aquestes calors és estar a casa sense aire sí, condicionat sí, perquè, clar, sí, sí, terrible, eh? És un cas terrible.
0: Històries que de vegades costen creure, però que passen i que són realitat. Estic llegint unes declaracions ahir de Lamine Yamal. Clar, aquest nano té 19 anys, de fet, crec que ahir va ser el seu aniversari.
1: Sí, sí, sí.
0: I em semblen unes declaracions, va dir, entre d'altres, no sento pressió. Vosaltres, referint-se als mitjans, digueu que no estic al meu millor nivell, així que no teniu que esperar res de mi. Diu, però demà confio en que tot sortirà bé.
1: Això els hi va dir a uns quants mitjans.
0: Sí, sí, sí.
1: No
0: sí,
1: tots,
0: sí,
1: eh?
0: Evidentment. Però clar, tu no senyales a uns quants.
1: No. Bueno, fet... però jo crec que ho va dir d'una manera que...
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Però, sí, però ostres, sí, em semblen unes declaracions de dir, ole.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: això,
1: de,
0: sobretot,
1: de barret.
0: Vull dir, hi ha aquí una campanyeta...
2: Home, que l'han comprada, eh?
0: Una campanyeta que parla cada dia de Lamine Yamal, que si este no está en su mejor nivel, que no sé cuántos, que si Mbappé mira cuántos goles, que si Haaland,
2: no sé
0: que
2: si creure-m'ho, si és fake o no, però he vist un vídeo d'una pantalla gegant no sé a on, per això et dic que no sé si és fake, allò que van sortint els jugadors de la sala, i quan surt Lamine Yamal, tothom xiula.
0: Ah, sí, ho vaig veure.
2: Que dic,
0: això
2: és així?
0: Ho vaig veure.
1: Hi ha un periodista, no sé quin és, que diu Lamine Yamal, com que és negre, musulmà i del Barça, hi ha molts que volen que caigui.
2: Sí.
1: Hi ha
2: un punt d'això, probablement.
1: Clar, home, evidentíssim.
2: Que això lliga amb les declaracions de Rajoy.
1: Efectivament, és que té molt a veure això. Una, òbviament, que sigui del Barça, doncs, diguem, aquells fanàtics del Madrid, que a més, com que no hi ha jugadors del Madrid que està al Mundial,
2: sí,
1: no? T'ho plegat. Molesta, però que sigui negre i musulmà, i orígens magrebins, no sé què, doncs molesta el doblement a molta gent, és així. Però és veritat, estic amb tu, que és un noi que tot i la seva joventut gestiona la pressió d'una manera
0: increïble. Que no sé què, que no sé quantos, que va aquí, que va allà, que va con este, que va con el otro, que no sé què, que su padre, que... Però a l'hora de parlar, crec que és un nano que té
1: el
0: cap bastant centradet.
1: I faci gol.
0: Després, no oblidem que és un xaval de 19 anys.
1: Sí,
2: correcte.
1: Sí,
0: clar, i que se li està exigint el que no se li exigiria a qualsevol jove de la seva edat. Òbviament, és el que és qui és, juga el que juga, representa el que representa, però vaja, és que de vegades
2: de
0: hi ha
2: fet,
0: una
2: avui...
0: tendència a va, no sé.
2: Avui l'Esportiu ens titula Cracs en lluita perquè ens mostra diguem, les quatre banderes de les quatre seleccions que s'enfronten en aquestes semifinals del Mundial. I clar, crida molt l'atenció perquè per una banda tens a Messi, que és que segur el seu darrer mundial i, per tant, doncs, el crac per excel·lència en la finalització de la seva carrera. Tens a Harry Kane, han triat a Kane abans que Bellingham. Jo l'entenc, també la tria, però podria ser qualsevol dels dos. Per Anglaterra, que són jugadors en l'etapa de maduresa clara. Tens a Kylian Mbappé, que encara probablement no té encara sostre, però sí que és un jugador ja fet. I, en canvi, tens a Lamine Yamal, que és el seu primer mundial i acaba de fer els 19 anyets. Per tant, diguem que tens totes les... en aquests quatre cracs, tens totes les fases de la carrera d'un esportista. És molt curiós que s'hagi... aquesta manera de plantejar-ho. Per cert, que aquestes semifinals, també es pot dir, és la primera vegada a la història del mundial en què les semifinals les juguen els quatre primers equips del rànquing FIFA.
1: És
2: a dir, al final...
1: Que no hi ha sorpreses, diguéssim.
2: No, al final les semifinals les jugaran els quatre millors, perquè em sembla que el primer és França, el segon diria que és Argentina, el tercer és Espanya i el quart és Anglaterra.
0: Sí, sí.
2: En el rànquing FIFA.
0: Són dues semifinals, vaja, d'un nivell extraordinari. La primera, com dèiem, avui, a les 9, aquest França-Espanya.
2: Sort que són a les 9, eh?
0: La premsa que s'ha fet un tip de recordar que els últims enfrontaments han estat favorables a la selecció espanyola.
2: Sí, i això fa que Didier Deschamps ja li ha posat la titol, la vitola.
1: La...
2: Ara qui se m'ha anat i alçant el cel, eh? Bueno, pues això, li ha posat la vitola de
0: favorita
2: a Espanya, cosa que jo no la veig tan clara. Que sigui favorita, no dic que no tingui opcions, clar, evidentment les té, però sí que és cert que Espanya és més equip i França és més jugadors, però quins jugadorassos que té França tant davant com darrere, per tant...
1: És que físicament França és molt potent.
2: Són unes bèsties. Per tant, el partit és obert, jo crec, amb franquesa, que no sé si comparteixes amb mi l'opinió, que França té un punt més que Espanya, tant davant com darrere.
0: Al davant, sobretot, França té punyals, té Ousmane Dembélé, té, òbviament, Kylian Mbappé, Olise, Doué, en fi, té uns jugadors que són Barcolà, si surt de la banqueta, en fi, que té uns jugadors que són, vaja, són diferencials.
2: I Espanya necessita, doncs, que tingui llum al centre del camp, sobretot.
0: I Espanya té, per mi, una cosa que no té França, que és més bloc. Espanya, sí, possiblement, no té un joc tan vertical, per dir-ho així, però té un bloc molt, molt, molt sòlid. De fet, només han encaixat un gol.
1: Sí,
2: Pedri i Rodri estan... al nivell que toca.
0: Els centrals, tant Laporte com Cubarsí, doncs estan a un nivell també...
2: Aquests poden aguantar, però clar, aguantaran puguin. Sí. Perquè clar, és el que deies amb els francesos. I a davant, doncs clar, sí, Ferran...
1: Són més joves, no? També, en general, la selecció espanyola que la francesa.
0: Sí. Tot i que compta, perquè França també ve d'un procés de
1: relleu.
0: De relleu generacional. I, òbviament, no són grans, eh? Vull dir, estem parlant de... els Doué...
2: Els grans són els argentins. Els argentins sí que són uns
1: veterans. Ja
0: sí, són els més veterans, sens dubte. Perquè Anglaterra també ve d'un procés també de rejuvenir la selecció. I demà, doncs, aquest Anglaterra-Argentina està buscant...
2: Set mundials, sobre en aquesta semifinal. Tres d'Argentina, dos de França, un d'Espanya i un d'Anglaterra. O sigui, hi ha més quatre campiones.
0: És que estava buscant la narració mítica del gol de Maradona, feta per Víctor Hugo Morales, l'argentí Víctor Hugo Morales, aquell ta-ta-ta-ta-ta... A veure si poden escoltar.
1: Vinga.
0: Crec que arriba a dir "me quiero morir" o algo. Sí. És una narració mítica la que va fent el seu dia Víctor Hugo Morales.
2: El primer l'hagués anul·lat al bar, de manera.
0: Sí, òbviament.
2: Aquest no, però el primer sí.
0: Els anglesos, que evidentment, vaja, tampoc van protestar, van ser unes protestes allò...
2: No, era una altra
0: sí,
2: època.
0: Era una altra època, ara, sí,
2: ara,
0: sí, sí, sí.
2: Ara juga molt. I per cert, que va tocar el cable, que no hem parlat tu i jo d'això.
0: De què?
2: El gol del Bellingham. Va tocar el cable del...
0: Ostres, no ho sé.
2: És que, bueno, a Noruega hi ha un drama nacional, eh?
0: Ja.
1: Home, clar, perquè els han fet fora, ves.
2: Perquè és que la pilota sembla caure, i la FIFA ha dit que no, i fins i tot han ensenyat la gràfica dels sensors de la pilota.
1: Però tampoc no entenc això, és fer-se una mica mal, perquè ja t'han eliminat. Ara, és a dir, la semifinal es jugarà a Anglaterra,
2: ja,
1: si guanya jugarà a la final.
2: El que diuen és que si hagués estat al revés...
1: Ja, potser sí, però
0: I
1: la sensació que seguim això és fer-se mal.
0: Els suïssos també van sortir del camp emprenyadíssims de la seva eliminació contra Argentina, perquè... consideren que Argentina té el...
2: Màniga ampla.
0: Sí, màniga ampla.
1: I no dic que no tinguin raó, cap dels dos, i entenc que hi hagi un primer moment d'emprenyament, però seguir-ho ampliant durant els dies i dies trobo que els fa més mal que bé, no els serveix de res, perquè ningú revertirà la situació. No es revertirà, aleshores...
2: Per cert, els anglesos, molt bé, el community manager dels anglesos, que ha fet un vídeo... d'una hora a Noruega després d'haver-los eliminat. Es veu un nen amb una samarreta del Bellingham, diguem que agafant una samarreta de Noruega i davant d'unes roques, i es veu al fons en un acantilat una nau viking amb la bandera de Noruega, i davant de la nau està Haaland. I llavors surt el Harry Kane dient adéu, companys, ens veiem aviat. amb un punt d'èpic a tot plegat.
0: Que, òbviament s'ha fet molt viral aquesta celebració a l'estilo vikingo dels noruecs.
1: Perdona, com per fer-se viral. Sí. És que...
0: Té un punt.
2: I ahir, no l'he vista, però ahir l'article d'ahir del Pàmies a La Vanguardia recomana un vídeo d'una cadena de televisió argentina que es veu que està molt bé, d'un home que fa un discurs de per què hem d'anar amb Argentina. I es veu que està molt bé, eh? És a dir, els argentinos són mestres per fer aquestes coses, i ahir el Sergi Pàmies a La Vanguardia recomanava que busquin el vídeo de propaganda de la televisió argentina que era aquestes semifinals, d'un home que és un descregut, que diu ja en tenim una, no en necessito més, i després surt un altre i li fa el discurs allò.
1: CN5 és la cadena.
2: Sí, pues eso. Doncs...
0: Em van semblar molt, molt, molt de posar en valor les declaracions que va fer Scaloni, el tècnic argentí, sobre l'enfrontament amb Argentina, amb Anglaterra. Perquè segur que li van preguntar aquí quin és el missatge, no sé què, va dir tanto, és un partit de futbol, no busquem més enllà,
2: perquè
0: és un partit de futbol.
2: Tornarà a sortir les Malvines.
0: Sí.
2: Sí, que...
0: No busqueu, que no trobareu. És un partit de futbol.
2: Però clar, el 86 era just després de les Malvines. Eh?
0: Sí,
2: les
0: clar,
2: Malvines
0: clar.
2: Van ser el 83.
0: Aquí, sí, 80,
2: 82.
0: Sí, 82. 82 sí, sí.
2: Va ser l'any del Mundial d'Espanya.
0: Ah, exacte, sí, clar.
2: 82, les Malvines.
0: Hi havia aquest rerefons també en aquest complicat, però vaja, que Scaloni ho va tenir molt clar, va dir, no, el missatge és que és un partit de futbol, no és res més. Què més? Que si no ens perdem. Va.
2: Tur,
0: sí, home,
2: si vols,
0: sí,
2: va,
0: sí,
2: vinga.
0: Clar.
2: Avui...
0: Les declaracions de Pogacar.
2: Exacte.
0: Sí, sí. Posant el dit en anàfora, suposo.
2: A dia de descans. A més, es veu que UAE, a l'hotel que els hi va tocar, s'havia espatllat l'aire. I, per tant, van haver de passar la nit també a les Galernes. I ahir Pogacar, doncs, va dir que ens hauríem de començar a plantejar aquestes competicions d'alt nivell els mesos de juliol i agost en aquestes hores. Clar, ara mateix Pogacar és el patró del pilot, és indubtable, i ja no és un jovenet, ja és un ciclista encara, està en fase de, podríem dir, gairebé de creixement, però no.
0: Sí, sí.
2: Ja està molt bé. I diem, amb aquestes declaracions ens ensenya, doncs, que aquestes imatges que primer ens feien riure dels ciclistes ficant-se en una banyera plena de cubidus de gel després de les etapes, o amb armilles amb gel O tota l'estona baixant el cotxe a demanar gel per posar-se'l per l'esquena. Clar, això no és normal. Això pot passar un dia, però clar, que durant tot el tour això vagi passant, no és normal. I per tant, la hidratació que ha passat a ser el, diguem, la preocupació número 1 de tots els equips, ens fa plantejar sobre si aquestes competicions que juguen això 3 hores, 4 hores sobre una bicicleta,
0: sí, sí.
2: O els partits de tennis que
0: Wimbledon
2: també duran 4
0: hores més lluny, sí, sí. Crec que el partit que va jugar Djokovic ara no recordo contra qui va ser, va durar més de 5 hores.
2: Sí, correcte.
0: Clar, hem vist també últimament imatges de tenistes estirats literalment al terra, morts de calor, marejats, vomitant, en fi, que suportant
2: per tant,
0: altres temperatures compta... que qüestionen, òbviament, el que fa uns moments o unes hores deia Pogacar. Cal. Clar, és, a partir d'aquí...
2: És interessant. Vingegaard, que també va fer declaracions ahir en el dia de descans i també va sorprendre dient que l'any passat va amenaçar el seu equip a Visma amb deixar el ciclisme si no canviaven...
0: Caram!
2: Si no canviaven el format de la preparació que de cara a poder, com a mínim, plantar-li cara a Pogacar, cosa que és evident que és impossible, eh? En Pogacar al 100%, però Vingegaard vol competir i, si no, deixarà el ciclisme.
0: Ara, fixa't, arran d'aquestes declaracions em ve una miqueta al cap quin és el poder que arriben a tenir, poder entre cometes, els grans esportistes d'elit que...
2: Sí. No, es veu que Visma li va fer cas i, de fet...
0: Que plantegen fins i tot els seus equips, els seus caps, diem-ho així. Escolta'm, sí, sí. Si això no va així...
2: Jo no me'n vaig a un altre equip.
0: Sí.
2: Deixo l'esport.
0: Sí, sí.
2: Jo ja he guanyat els diners i, per tant, estic aquí per passar-m'ho bé. I a la pràctica s'ho ha passat bé, perquè aquest any ha guanyat el Giro i la Volta, entre d'altres. Clar, no hi havia el Pogacar. Però sí que és veritat que ha competit molts menys dies que altres anys abans d'arribar al Tour. Què és el que fa el Pogacar, també? El Pogacar, abans del Tour, bàsicament fa clàssiques. I ja està. I així no es desgasta tants dies. Altres equips són més de la idea de que has de portar un estat de forma molt continuat i has d'anar competint molt per arribar al Tour en l'estat bo, però clar, arriben també més cansats. És una balança difícil d'equilibrar.
0: Sí, sí,
2: doncs, com dèiem, avui, desena etapa d'aquest Tour, després de la primera aturada, entre Aurillac i l'Elioran, una etapa amb, espera que ho he vist fa una estona, una pila de ports, quatre de tercera, un de segona i dos de primera. Per tant, una etapa molt trencacames, on és fàcil que hi hagi una escapada. No es creu que es pugui lluitar per la general. L'altre dia va guanyar el net d'en Pupú, eh?
0: Sí.
2: El diumenge?
0: Sí, sí. I el Tour, que, com el Mundial, acaba diumenge.
2: Diumenge, no?
0: No.
2: 26.
0: El Tour... Ah, clar. Doncs vam dir... Crec que d'on t'he tret el 19.
2: Potser ho vam dir, eh?
0: Sí, sí,
2: però
0: crec que ens vam equivocar.
2: Acaba el 26.
0: I deuria... val.
2: Acaba el 26,
0: sí, sí. M'estranyava, perquè, clar, el feia més llarg el Tour. Sí,
2: són 3 setmanes.
0: D'acord, doncs.
2: 3 setmanes amb els 2 dies de descans, que són els 2 dies que es van competir.
0: No he dit res.
1: Si canvien de dates, per això de la temperatura, que em semblarà bé, però, ostres, un estiu sense Tour, se'ns farà raro,
2: Però és que haurem de començar a plantejar-nos
1: canviar
2: dir, coses.
1: I si s'ha de fer per un tema, òbviament, de salut dels esportistes, només faltaria, Jo no seré qui m'hi oposaré, però serà un xoc.
2: El problema és moure el calendari de tot, perquè, clar, hi ha les clàssiques. Després de les clàssiques, el Giro. I després del Giro encara em sembla que ve alguna clàssica, perquè jo recordo que el Giro i la Vuelta coincidien era el mes de maig, perquè la Vuelta sempre acabava a Madrid, quan jo era petit, la Vuelta acabava de Madrid el 15 de maig, Sant Isidro.
0: Sí.
2: I aleshores, al final, la Federació Internacional li va dir la Vuelta, escolti, no pot ser que dues voltes top em coincideixin en el calendari, perquè els ciclistes han de triar una o l'altra. Igualment la trien, perquè tots volen anar al Tour i després trien Giro o Vuelta per complementar, perquè les tres no. Aleshores, al final, la Vuelta la van desplaçar al setembre. I ara tenim el maig el Giro, el juliol el Tour i el setembre amb un mes de diferència i el setembre la Vuelta, que són les tres voltes de tres etapes, perquè després les altres ja són d'una o de dues. Però clar, mou tots els calendaris per fer això.
0: Complicat.
2: I el campionat del món al setembre també.
0: Complicat, complicat. I mentrestant l'helicòpter del Tour que continua donant toms.
2: Tu diràs.
0: Ho deixem aquí, va. Joan, gràcies.
2: Gràcies, Vito.
0: Carola, gràcies. Fem una petita pausa i ens hi posem ja amb tota l'actualitat política.

0: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
3: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
2: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
3: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
2: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
4: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Vinga, doncs hem fet aquest petit recés musical. 10 i 22 minuts del matí, perquè ens hi hem de posar amb tota l'actualitat política municipal. Ja ho saben, aquesta història que comença divendres amb el comunicat de Verds en Comú Podem Sitges, anunciant que marxava de l'equip de govern. Instants després, el comunicat d'Esquerra i Sitges Grup Independent, també amb el seguit de consideracions amb aquest 9 punts que ahir ja els vàrem explicar i vàrem comentar, i a partir d'aquí les dues rodes de premsa, les que ahir al matí van fer Verds en Comú Podem i també l'equip de govern.

0: Bé, doncs, com els dèiem, tot això neix divendres passat arran d'aquest comunicat que en el que Verds en Comú Podem Sitges anunciava la seva marxa, la seva sortida del govern municipal. Instants després, el comunicat d'Esquerra i Sitges Grup Independent amb aquests 9 punts que ahir els vàrem explicar, especialment contundent el punt número 4, i ahir en roda de premsa, ahir, i com es diu en aquests casos, hi vàrem posar veu les de Carme Gasulla, de Verds en Comú Podem Sitges, també acompanyar altres responsables polítics de la formació, i després, instants més tard, la roda de premsa que va oferir el govern municipal a través de la seva alcaldessa Aurora Carbonell i el portaveu de Sitges Grup Independent, David Martínez. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia,
0: avui
1: Pitu.
0: Sembla que t'he saludat 3 vegades. T'he saludat 3 vegades.
1: Doncs 3 vegades, no passa res.
0: No passa res, no, i encara hi hauré una quarta i ho faria encantat de la vida. Vinga.
1: Vinga, ens hi posem.
0: Ens hi posem.
1: Ens hi posem perquè avui el que escoltaran són totes les compareixences de manera íntegra perquè puguin d'alguna manera cadascú a partir d'aquí treure les seves conclusions, que no serà fàcil, ja els hi avanço, perquè uns diuen blanc i els altres diuen negre i aquí desllorigar això...
0: Com acostuma passar en aquests casos,
1: Serà complicat. Comencem per... Ho farem de manera cronològica. Verds en Comú Podem ahir a les 11 ja ens havia anunciat, va convocar una roda de premsa aquí al davant de l'edifici de l'Ajuntament. Va venir, òbviament, Carme Gasulla, va venir acompanyada, aquí escoltarem també del diputat i portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, i també del responsable de política municipal dels Comuns, Claudio Carmona, més enllà d'altres membres de Verds en Comú Podem a Sitges, de militants i després de molt de públic perquè hi havia molta expectació amb aquesta roda de premsa i van venir molt de públic, alguns fent d'espia, allò entre cometes, és a dir, molta gent també a veure d'altres partits, d'altres formacions per veure què és el que deien i després, òbviament, públic encuriosit per la situació i per aquest anunci de sortida del govern municipal que van realitzar divendres. Què va dir Carme Gasulla? Doncs va venir a dir que marxaven del govern després d'una reflexió de dies, de setmanes,

0: probablement, fruit de un incompliment del pacte de govern del 2023. Recordaran que el 2023 l'Aurora Carbonell va ser investida alcaldessa gràcies a un pacte entre els quals hi signaven Verds en Comú Podem Sitges a banda de Fets per Sitges, Sitges Grup Independent i Guanyem, que també hi va donar d'alguna manera el vistiplau. Aquell pacte de govern incloia que l'últim any de mandat hi hauria un relleu a l'alcaldia i Carme Gasulla passaria a ser alcaldessa. El que diu Carme Gasulla és que aquest traspàs no s'ha produït perquè Esquerra Republicana de Catalunya és grup independent, han incomplert el pacte. En què l'han incomplert? Doncs aquí, diguem que concreció no hi ha hagut. El que explica Carme Gasulla és, una, que la responsabilitat de trobar aquesta majoria que li permeti el vot favorable a aquest relleu a l'alcaldia, és a dir, a investir-la ella com a alcaldessa, se li va traspassar de manera unilateral a Verds en Comú Podem, cosa que Verds en Comú Podem considerava que era una cosa de pacte i, per tant, que s'hauria de fer de manera conjunta. Explica també, i l'escoltaran després, que diu que tot i així assumeixen, diguem, la responsabilitat i comencen a buscar aquesta majoria. I en aquestes negociacions de majories parlen amb Fets per Sitges i parlen amb el Margalló, que saben que és una regidora que va sortir del partit del PSC i, per tant, doncs, aquesta regidora, junt amb el regidor de Fets per Sitges, aquests dos regidors, permetrien la majoria tenint en compte que a l'abril, i aquí és quan comença tot d'alguna manera a desmanegar-se, que a l'abril Guanyem per Sitges va fer un comunicat que molts no vam acabar d'entendre que venia de sobte jo a l'abril anunciant que no donaria suport a aquest relleu a l'alcaldia. Clar, aquell moment allò el que ja ens estava alertant és que aquest relleu no seria fàcil i que caldria trobar una nova majoria. Aquesta recerca de nova majoria és la que Carme Gasulla diu que se'ls ha traspassat la responsabilitat única i exclusivament a Verds en Comú Podem, que ells creuen que això no havia de ser així, però que tot i així l'entomen i busquen aquesta majoria, que parlen amb Fets per Sitges, parlen amb el Margalló, amb l'Helena Alonso, que posen, òbviament, les seves condicions, però que en portar aquestes condicions a Esquerra Republicana i a Sitges Grup Independent, el que es posen són impediments per part d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independents. Per tant, què diu Carme Gasulla? Ens demaneu que busquem la majoria, però quan la cerquem ens poseu impediments. Diu, i així és impossible arribar, diguem, fer construir aquest, poder permetre aquest relleu, sí, i per tant relleu. Complir aquest pacte de govern del 2023 que teníem tot signat. Afegeix a més algun apunt que Carme Gasulla li dona molta importància i comenta que durant aquest procés de negociació Sitges Grup Independents hauria mirat de motivar un membre de Verds en Comú Podem perquè s'incorporés a les files de Sitges Grup Independents, cosa que no va dir traïció però d'alguna manera veu intolerable Carme Gasulla en tot aquest procés, i tot plegat fa que la formació política es trobi, es reuneixi i de manera conjunta doncs decideixin sortir del govern pel que consideren és un compliment d'aquest pacte del 2023. Pel que fa a les condicions que diu Carme Gasulla que Esquerra Republicana i Sitges Grup Independents van canviar, van modificar respecte al pacte, no les concreta pas, no concreta, no vol entrar en gaire detall. Li fem pregunta, també hi ho veuran, sobre aquest punt 4 del comunicat d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, en el que diuen que entre les propostes per assolir aquesta nova majoria hi havia propostes que eren fregaven la il·legalitat o que podien posar en dubte l'honorabilitat de l'alcaldessa. Carme Gasulla tampoc no vol entrar en detall i diu que això és posar impediments i buscar excuses, i després passarem a explicar la part d'Esquerra, que si no t'avalarem. Això és el que explica Carme Gasulla ahir en roda de premsa a les 11 del matí aquí davant de l'Ajuntament.
1: Bon dia, gràcies als mitjans de comunicació, a les persones que ens acompanyeu i als representants de les diferents estructures de comuns que avui sou aquí. Avui compareixem com a organització. Som aquí els regidors de Verds en Comú Podem Sitges, ens acompanya el David Cid, diputat i portaveu del grup parlamentari Comuns al Parlament de Catalunya. Li agraïm molt la seva presència, com també el suport de l'organització en un moment polític especialment rellevant per al nostre espai, i afegiria especialment dur. Verds en Comú Podem Sitges compareix per comunicar formalment la seva decisió de deixar el govern municipal. Divendres vaig traslladar aquesta decisió a l'alcaldessa Aurora Carbonell. i li vam agrair el treball compartit durant aquests 3 anys. També li vaig comunicar que la nostra sortida seria respectuosa amb la institució i responsable amb la ciutadania, com no podia ser d'una altra manera. Abans d'explicar els fets que ens han conduït fins aquí, volem reconèixer la feina dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Sitges, perquè durant aquests anys hem pogut comprovar directament la seva professionalitat, la seva implicació i el seu compromís amb els serveis públics. Verge en Comú Podem Sitges no entrarà en desqualificacions personals ni contribuirà a convertir una crisi política en un intercanvi de retrets. Sitges no necessita més soroll. Necessita conèixer els fets, les decisions adoptades i les responsabilitats polítiques que han conduït fins a aquest desenllaç. El pacte que va fer possible el govern del 2023, el juny del 2023, Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent, Verge en Comú Podem Sitges i Fets per Sitges, es va signar per permetre la investidura d'Aurora Carbonell i la constitució d'un govern municipal. Aquell acord no era només un repartiment de regidories. Establia un projecte compartit, uns compromisos programàtics i un model de governança basat en la corresponsabilitat, la lleialtat i el compliment de la paraula donada. Entre els compromisos signats hi havia el relleu de l'alcaldia en el darrer any del mandat. Aquest relleu no era una aspiració personal ni una qüestió de càrrecs. Era una part expressa de l'acord polític que havia fet possible el govern. Durant 3 anys, Verge en Comú Podem Sitges ha complert la seva part del pacte. Hem garantit l'estabilitat institucional, hem treballat amb lleialtat i hem assumit les nostres responsabilitats de govern. Ens sentim molt orgulloses de la feina desenvolupada. Hem treballat amb la recuperació de l'hort de Can Fals, en la nova ordenació urbanística dels 482 habitatges de protecció oficial, en la defensa de les veïnes afectades per la situació dels pisos de la Caixa, en el projecte de reforma de l'escola Esteve Barratxina, en la protecció patrimonial del carrer 1 de Maig, en la millora de les condicions laborals de les educadores de les llars d'infants municipals o en el projecte del Parc Climàtic de Can Robert, entre d'altres molts projectes. També hem impulsat polítiques d'acció climàtica, transició energètica, protecció d'espais naturals, educació, habitatge, drets civils, igualtat i transformació de model turístic. Parlem de fets, de projectes, de resultats. El problema no s'ha produït durant els tres primers anys de mandat. Ha aparegut quan ha arribat el moment de complir el compromís previst per al darrer any. En lloc d'abordar el relleu com l'execució d'un acord vigent, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent van començar a tractar-lo com una nova negociació, qüestionant el pacte del 2023. Es van reobrir textos consensuats, van aparèixer noves condicions, es van modificar acords ja assolits i es van ajornar decisions necessàries. El que havia de ser el compliment d'un compromís signat es va convertir en una negociació permanent sobre si aquell compromís encara s'havia de complir i en quines condicions. La manca de majoria no és, per tant, el punt de partida d'aquesta crisi. És el resultat de la desatenció del pacte i de la falta de corresponsabilitat dels nostres socis. Totes les formacions signants teníem la responsabilitat de crear les condicions perquè el pacte es pogués complir. I aquesta responsabilitat corresponia molt especialment a Esquerra Republicana, com a formació que ocupava l'alcaldia i havia liderat la investidura del 2023, i a Sitges Grup Independent com a soci signant del relleu. Quan es va constatar que els suports del 2023 no estaven garantits, calia una actuació coordinada del conjunt del govern per reconstruir la majoria. Actuació que no es va produir. En el repartiment de les interlocucions, Esquerra Republicana va decidir traslladar-nos la responsabilitat. No sabem quines converses ha tingut en Guanyem Sitges. No tenim ni idea. Nosaltres sí que sabem que hem parlat en Guanyem Sitges, que van traslladar una proposta d'acord, i la veritat és que, Verge en Comú Podem, no hem tingut aquesta informació suficient sobre si havia parlat Esquerra Republicana en Guanyem, quins objectius, quin contingut i quins resultats de les reunions mantingudes havien fet. Finalment, com deia, la responsabilitat d'aconseguir els vots que faltaven va recaure pràcticament en solitari sobre Verge en Comú Podem. Malgrat això, no vam abandonar la negociació. Vam obrir noves vies, vam mantenir converses amb altres forces polítiques i vam treballar fins al final per construir una majoria alternativa. No partíem d'una investidura ordinària ni d'una candidatura presentada sense acords previs. Estàvem intentant reconstruir una majoria per complir un relleu que ja havia estat pactat i signat el juny del 2023. Volem reconèixer públicament la predisposició, la paciència i el respecte mostrats per Fets per Sitges i el Margalló per Sitges. En dues formacions van plantejar propostes i demandes polítiques legítimes per poder donar suport al relleu. Verds en Comú Podem Sitges les va escoltar, les va estudiar i les va traslladar als socis de govern. Una part d'aquestes demandes afectava el conjunt de l'executiu i no podia ser assumida unilateralment per la nostra formació. Requeria compromisos d'Esquerra Republicana i de Sitges Grup Independent sobre prioritats polítiques, funcionament de govern i les actuacions del darrer any de mandat. Les respostes necessàries per fer possible aquest pacte no van arribar. Les exigències, les resistències i les noves condicions plantejades pels nostres socis han acabat fent inviables les possibles vies d'acord. La concatenació de fets és molt clara. Primer, no es van garantir les condicions per complir el pacte. Després, es va traslladar a Verds en Comú Podem Sitges la responsabilitat de buscar els vots necessaris. Això no va passar el juny del 2023. Finalment, no es van facilitar els compromisos que haurien permès obtenir aquests suports. I el que no pot ser és exigir una formació que construeixi una majoria i, simultàniament, impedir que es doni resposta a les condicions que poden fer possible aquesta majoria. D'Esquerra Republicana esperàvem el lideratge polític necessari per preservar, pactar i reconstruir els suports que havien fet possible la investidura d'Aurora Carbonell. Aquest lideratge no es va exercir amb la determinació, la coordinació i la transparència que la situació requeria. Expressar formalment la disposició a votar el relleu no era suficient. Això ja s'havia pactat el 2023. Calia treballar activament perquè fos possible i per facilitar els acords necessaris per completar la majoria. Pel que fa a Sitges Grup Independent, la situació va anar més enllà. Sitges Grup Independent va passar de signar el relleu, el 2023, a qüestionar la vigència del pacte, reobrir els acords i condicionar-ne el compliment en noves exigències constants. A aquest comportament s'ha afegit un episodi que Verds en Comú Podem Sitges considera incompatible amb la lleialtat entre socis. El contacte del cap de llista de Sitges Grup Independent amb una persona del nostre espai polític per proposar-li que s'incorporés al seu projecte. Aquest fet es va produir mentre es negociava el relleu de govern i va confirmar el deteriorament de la confiança entre les formacions. Com es pot explicar que en plena negociació es proposi a un membre de la nostra candidatura que passi a formar part de Sitges Grup Independent? No parlem, per tant, d'una discrepància puntual. Parlem d'una acumulació de decisions i actuacions que han eliminat la confiança política imprescindible per continuar compartint responsabilitats executives. La confiança no s'ha trencat en un sol dia. S'ha erosionat a través d'una successió d'incompliments, decisions unilaterals, noves condicions i faltes de corresponsabilitat. Verds en Comú Podem Sitges ha participat en totes les reunions, ha elaborat documents, ha acceptat modificacions, ha explorat les alternatives possibles. Perquè hem defensat el pacte fins al final, el pacte amb el que creien i el que hem estat lleials fins al darrer minut. Però arriba un moment en què continuar formant part d'un govern significa normalitzar que els acords poden deixar de tenir valor quan arriba el moment de complir-los. El problema no és qui ocupa una cadira. El problema és si la paraula donada i els compromisos signats obliguen a totes les parts de la mateixa manera. La nostra sortida és una decisió política i col·lectiva, adoptada per coherència amb els compromisos adquirits davant la ciutadania. Hem preferit deixar el govern abans que renunciar a aquesta coherència. Verds en Comú Podem Sitges deixa el govern, però no abandona en cap cas el seu compromís vers Sitges. Des de l'oposició continuem treballant amb rigor, independència i voluntat de servei públic. Donarem suport a les iniciatives que siguin positives per al municipi. No exercirem una oposició de bloqueig, però tampoc concedirem xecs en blanc. Fiscalitzarem l'acció de govern i defensarem les polítiques d'habitatge, justícia social, educació, sostenibilitat, igualtat, transparència i bona governança que Sitges necessita. Volem agrair molt especialment el suport de la nostra militància i del conjunt de l'organització. Els regidors de Verds en Comú Podem Sitges no hem estat sols. Aquesta és una decisió compartida i forma part d'un projecte polític que continua plenament actiu. Avui tanquem una etapa institucional, però no tanquem el nostre projecte. I estem segures que tornarem i tornarem més fortes al govern de l'Ajuntament de Sitges. Continuarem al costat de la ciutadania, escoltant, treballant i defensant allò en què creiem. Perquè la confiança de la ciutadania és el principal patrimoni d'un projecte polític i l'únic que no ens podem permetre perdre. Moltes gràcies. A continuació, passo la paraula amb el David Cid, que és el portaveu del grup parlamentari, i després, si voleu, obrim un torn de preguntes.
2: Bé, en primer lloc, agrair-vos la presència. Voldríem fer tres consideracions. La primera és d'expressar des dels comuns, des del grup parlamentari i també des de l'organització. Tenim avui també amb nosaltres la responsable d'organització dels comuns, la Lídia Muñoz, i també el responsable de municipalisme, el Claudio Carmona, tot el nostre suport vers en Comú Podem de Sitges i en particular a la Carme. I per tant, volíem ser avui aquí fent costat a una decisió que sabem que és difícil, però que nosaltres entenem, comprenem i expressem tot el nostre suport. La segona reflexió és que en un moment que ja no hi ha majories absolutes, en un moment en què les esquerres s'han d'entendre, els acords estan per complir-se. I especialment allò signat i la paraula donada. I hi ha un fet objectiu avui, i crec que és inapel·lable, que allò que es va signar el 2023 avui no s'està complint. Vull posar-ho perquè es pot estar d'acord o no amb els comuns, però nosaltres la paraula donada, la paraula signada, la complim. Això que passa avui passa a molts ajuntaments del país, hi ha relleu d'alcaldies a molts llocs que depenen també dels vots dels comuns, alcaldies que estaven en mans dels comuns i que han passat, fins i tot en aquest cas, també a mans d'Esquerra Republicana. Això forma part de la normalitat democràtica i, per tant, nosaltres, insisteixo en això, en un moment en què les esquerres s'han de posar d'acord, és imprescindible que es compleixin els acords i la paraula donada. Nosaltres ho fem, reclamem a les altres formacions d'esquerres el mateix. I, finalment, posar en valor tota la feina feta i, no, des del grup municipal i, en particular, de la Carme. Jo crec que ho he vist directament, ho parlava ella ara. La Carme ha estat una persona molt compromesa i ho seguirà sent, especialment amb la lluita per garantir el dret a l'accés a l'habitatge a Sitges. Vull posar en valor especialment el paper que va tindre la Carme per intentar donar resposta a una situació molt complicada dels jugadors dels Piros de la Caixa. Crec que l'acord que avui no hi ha damunt de la taula, aquesta adquisició per part de l'Incasol, no hauria estat possible sense el seu paper. Em dono fe de la quantitat de trucades, també per augmentar el parc d'habitatge protegit, en aquest cas a Sitges, i especialment perquè també Sitges tingués la seva empremta en els pressupostos que hem negociat els comuns, no només aquest any, sinó també en els diferents acords dels suplements de crèdit i especialment en defensa de l'educació pública i la millora dels equipaments a la ciutat. La Carme és una persona compromesa, que no es rendeix mai, i estic segur que seguirà donant el millor per Sitges. I, Carme, estic segur que ara comença una nova etapa, però estic convençut que el 2027 doncs, tornarem amb més força al govern de Sitges. Tens tot el nostre suport, molta força i moltes gràcies.
0: Sí, per començar deies que Carme deia que arribat al punt aquest de parlar del relleu, que des d'Esquerra Republicana i des del grup independent es plantejaven noves condicions que no apareixien al 23. Quines eren aquestes condicions que no apareixien i que se'ls demanava?
1: Sí, no entrarem als detalls perquè estem parlant de documents que tenim i que doncs, en el moment oportú els farem públics o no, formen part de les negociacions, però sí que era reestructuració vinculada amb accions de govern, personal, etcètera, condicions noves d'un pacte ja signat i que, evidentment, doncs, posava en qüestionament el pacte del 2023, allò que estava signat. Era renegociar constantment. En relació, per exemple, a l'actitud que han tingut tant Margalló com Fets per Sitges, una proactivitat i una predisposició per fer un debat polític i amb voluntat d'arribar a un acord, doncs no hem tingut aquesta impressió per part d'Esquerra Republicana de Sitges Grup Independent. Uh-huh. I, per tant, noves condicions amb un pacte ja signat.
0: Arran del vostre comunicat anunciant també aquesta roda de premsa, sabran que Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent també van emetre un comunicat més enllà en el que d'una banda deien que la responsabilitat d'assolir aquesta majoria era exclusiva de Verds en Comú Podem, una que opina respecte a això, i d'altra banda hi ha un punt en concret el 4 bastant demolidor en el que parlen de decepció perquè al llarg de la negociació des dels comuns els va fer arribar documents, diu el text, llegeixo literal, que incorporaven plantejaments que qüestionaven la legalitat de determinats tràmits municipals i afectaven l'honorabilitat de l'alcaldessa i la professionalitat dels serveis.
1: Bé, començo. El que és un qüestionable és que el juny del 2023 tots van remar per aconseguir que Aurora Carbonell fos alcaldessa. Això és inqüestionable. En canvi, quan s'havia de fer el relleu en aquest mes passat, en el mes de juny, això no ha estat així. Se'ns ha passat tota la corresponsabilitat. El que no pot ser és que tu traslladis la responsabilitat a només un grup del govern, que és el que ha de fer el relleu, i després et dediquis a posar més exigències amb aquells acords que s'havien de renegociar i s'havien de pactar. És a dir, aquí hi ha una contradicció. En el fons hi havia una voluntat de que aquest acord no tirés endavant, perquè es podia haver actuat de manera molt ràpida, com es va fer el juny del 2023. Per tant, doncs, tots aquests qüestionaments dels acords que estaven plantejant tant el Margalló com fets per Sitges, en el fons era un procés de negociació. Però hi havia, doncs, tot això que dèiem, una mena de veto per negociar segons qui. Per tant, era impossible pràcticament arribar a un acord, tot i que hem intentat fins al darrer minut que això doncs, fos possible justament per lealtat i per complir aquest pacte signat en el 2023.
3: I per què creieu que no hi havia voluntat?
1: Això no m'ho has de preguntar a mi, li has de preguntar. Les sensacions és que no hi havia voluntat, com deia, de tirar endavant el relleu. Com deia abans, la diferència entre el juny del 2023 i el juny del 2026 és que ja hi havia una alcaldessa d'Esquerra Republicana al juny del 2023, i ara no. Per tant, aquest canvi doncs, representava també moure la situació i, per tant, qüestionar, evidentment, el que s'havia pactat en el 2023.
0: Aquesta sensació de no voluntat de fer aquest relleu, fins ara no l'heu percebuda?
1: L'hem percebuda, evidentment, i per donar estabilitat i per seguir de manera lleial el pacte signat en el 2023, hem estat fins al darrer moment intentant que això es complís. Nosaltres sí que hem complert la nostra part, els nostres socis no.
0: Pel que fa a aquests documents que diu el comunicat d'Esquerra i Sitges Grup Independent, que diu que qüestionen doncs, l'honorabilitat de l'alcaldessa i que plantegen no? Doncs, que no s'han fet de tot les coses bé, entenc que això té relació amb les propostes que arribaven des de Fets per Sitges i des del Margalló i en aquí es va produir com aquest xoc?
1: Jo crec que el xoc va venir molt abans, en el moment que es planteja no, l'opció de guanyem i no sabem què és el que passa entre la possibilitat que guanyem pugui fer costat al canvi i el comunicat. No sabem què és el que passa. El que s'ha explicat abans és que gairebé el mateix dia que guanyem emet un comunicat, el cap de llista de Sitges Grup Independent doncs va buscar amb una persona al nostre espai per proposar-li incorporar-se en el seu projecte. Això és un fet constatable i a més tenim el testimoni que evidentment no revelarem per respecte doncs, a la persona i això és una manera d'entendre la política que per nosaltres va més enllà de la confiança. És un profund acte de deslleialtat.
0: A partir d'ara?
1: A partir d'ara, a seguir treballant per Sitges. I sobretot a donar el millor de nosaltres mateixos, com sempre hem fet. Nosaltres continuarem treballant, continuarem aportant el millor de nosaltres. Pensem que Sitges necessita un govern que compleixi els acords, un govern amb el qual es tingui confiança, i és el que, farem.
4: I com queda la relació ara per si s'hagués de pactar un govern semblant de cara a les eleccions després de les municipals de l'any que ve?
1: Mira, jo el que està clar que avui no és un dia per parlar del 2027, avui és un dia per justificar per què estem aquí. Avui és un dia trist per nosaltres, però també que penso que és un dia trist per Sitges, perquè el que posa en evidència és que hi ha partits que no compleixen els acords i no es pot confiar en aquells que no es compleixen. Què passarà el 2027? Nosaltres no som persones de grups de vetos i crec que en aquests moments la confiança està malmesa, molt malmesa, i el que passi en el 2027 ho abordarem el 2027, però hi ha molt camí a recórrer.
3: I durant aquest últim any de mandat, què? Què passarà aquí als plens? Intentaran tirar endavant propostes que
1: això
3: arribin al govern?
1: Això ens haurà d'explicar al govern quins projectes, quines majories i quins lligams estableix amb la resta de governs. Nosaltres ens hem dedicat a construir ponts. Altres s'han dedicat a fer murs. Avui neix un altre mur.
0: Més enllà del contacte que ha manifestat no? amb Fets per Sitges i amb el Margalló, ha pogut parlar i ha parlat en aquests dies amb la resta de grups de l'oposició?
1: No he parlat. No. Crec que hem mantingut un respecte, cosa que agraeixo, perquè no són moments fàcils per nosaltres. I com deia, nosaltres volem fer el traspàs de manera educada, correcta, respectuosa, més enllà de declaracions que facin uns altres, que evidentment nosaltres no entrarem en aquest joc, perquè no és el nostre estil, no és la nostra manera. I a més penso que no li interessa a la gent de Sitges, que el que vol és que resolguin els seus problemes.
3: Sí. Clar, en aquest comunicat dels dos grups de govern que queden, han vingut a dir com que han interposat vostès els càrrecs per sobre el projecte.
1: Doncs mira, la prova de que això no és així és que marxen de govern. Aquesta és una prova. Si haguéssim avantposat els càrrecs per davant de tot plegat, avui continuaríem a govern, que és la situació més còmoda i més fàcil. I en canvi fem un acte de coherència, que és sortir de govern i renunciar als càrrecs. acte més coherent que aquest, dubto que existeixi.
4: I aprofitant que hi ha un membre de la direcció dels Comuns, hi ha hagut intent entre les dues direccions nacionals, Esquerra i dels Comuns, per reconduir la situació?
5: Sí, per contestar aquesta pregunta, soc Claudio Carmona, responsable de política municipal dels Comuns. Evidentment que Esquerra Republicana és un dels socis prioritaris de governs municipals arreu de Catalunya i també a altres institucions, i per tant, per part nostra, igual que per part d'Esquerra Republicana, era l'objectiu de donar compliment als acords a Sitges, malgrat que hem tingut diferents visions de com s'ha donat la situació a Sitges, nosaltres instem a seguir treballant de forma conjunta per arribar a futurs acords. Ja s'ha explicat molt bé la situació concreta de la població i el descensís d'aquesta no efectivitat del pacte i del relleu a l'alcaldia com estava previst, però nosaltres instem no només a Esquerra Republicana, sinó, com ja ha dit el nostre portaveu parlamentari, a totes les forces d'esquerres, a cooperar allà on sigui possible, sempre que sigui possible. Per tant, nosaltres evidentment que instem a Esquerra Republicana Nacional a seguir cooperant amb nosaltres. Gràcies.
0: Senyora Gasulla, la veig afectada.
1: Ho estic, perquè és una decepció molt profunda. Tenim molts projectes al darrere, hem treballat. Nosaltres reivindiquem aquests 3 anys de govern, hem actuat, com deia, amb tota la convicció, hem estat en moments molt difícils i vull afegir també un element personal, moments fins i tot que afectaven a la honorabilitat de la institució i de la pròpia alcaldessa, com és la declaració que va fer en el jutjat. Jo mateixa la vaig acompanyar a l'entrada, jo vaig fer fins i tot sense obeir les recomanacions que ens feien arribar. Per tant, el compromís ha sigut màxim, la lleialtat ha sigut màxima i evidentment és un període que hem viscut de manera molt intensa, dels que ens sentim molt orgulloses i crec que hem fet una feina molt bona, però també és una decepció molt profunda des del punt de vista polític. Però no venim a parlar aquí de sensacions ni de sentiments, cadascú tindrà els que tingui. I la veritat, com deia, el més important no és el què, sinó és el com, com es fan les coses, perquè al final el que queda és això, com es fan les coses, com arribes en aquest punt. I a partir d'aquí cadascú que assumeixi les seves responsabilitats i que pugui mirar els ulls a les persones quan passegi per Sitges sense cap problema.
0: Però en qualsevol cas, la sensació que li queda o el convenciment que li queda ara és que ha estat vetada?
1: Jo no parlaria de vetos. Jo parlo de fets molt concrets, que és el que he dit, una concatenació de fets, és a dir, traspassar la responsabilitat a un únic partit, després posar totes les dificultats possibles i buscar un relat, perquè en definitiva al final tot el que hem vist en les darreres hores és buscar un relat, i no es tracta de buscar un relat, es tracta de parlar dels fets. El relat és el que haurà d'interpretar la gent de Sitges. Nosaltres el que diem a la gent de Sitges és que nosaltres som coherents, respectem els pactes i per això no val tot, ni tan sols a continuar en el govern amb aquestes discrepàncies i amb aquesta incoherència.
6: Han escoltat, per tant, les intervencions ahir al matí de Carme Gasulla, també de David Cid, el diputat i el portaveu de Comuns al Parlament de Catalunya, i també les de Claudio Carmona, com dèiem, el responsable de política municipal dels Comuns. Això passava ahir, pels vols de les 11 del matí. Instants més tard, Carola, la roda de premsa que oferia en aquest cas l'equip de govern a través de l'alcaldessa Aurora Carbonell i també David Martínez, el portaveu de Sitges Grup Independent, una roda de premsa en la que també s'havia d'anunciar també aquesta redistribució de cartipàs, òbviament
0: de fet,
6: més enllà de les consideracions que fessin tant Aurora Carbonell com David Martínez d'aquesta marxa dels Comuns de l'equip de govern.
0: De fet, la roda de premsa estava convocada per anunciar el nou cartipàs. El que, òbviament, després els periodistes que ja hi érem, òbviament, li van fer preguntes en resposta, d'alguna manera, a les declaracions que una hora abans havia fet Carme Gasulla al carrer davant de l'Ajuntament. Però inicialment aquesta roda de premsa estava convocada única i exclusivament per anunciar el nou cartipàs, perquè, evidentment, la marxa de Carme Gasulla i també de Xavier Ripoll, és a dir, dels Verds en Comú Podem del govern de Sitges, representava una reorganització, obligava a redistribuir àrees de treball, carpetes, regidories, diguin-li com vulguin. I això és el que ahir van anunciar d'entrada l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, acompanyada en aquest cas, com deies, David Martínez, portaveu de Sitges Grup Independent, i també del portaveu d'Esquerra Republicana, Albert Oliver Rodés, tot i que no va dir paraula. Com queda l'Ajuntament? Comencem, si et sembla, per aquí. Doncs sí. La reorganització queda de la següent manera. Habitatge que fins ara ho duia Carme Gasulla, passarà, l'assumirà Aurora Carbonell, l'alcaldessa, juntament amb Urbanisme, que ja ho portava. David Martínez incorporarà les que ja té la regidoria d'Educació, que d'alguna manera torna a portar la regidoria d'Educació, ja ho havia fet en anteriors mandats. Dani Martínez, regidor d'Esports i el recent incorporat a l'equip de govern per part d'Esquerra Republicana, després de la marxa de Jaume Monasterio, incorporarà la regidoria de Turisme, que fins ara conduïa Xavier Ripoll dels Verds en Comú Podem. Cristina Guiu hi sumarà la regidoria d'Acció Climàtica, Transició Energètica i Espais Naturals, bàsicament platges, parlant allò clar, s'ocuparà de les platges que fins ara s'ocupava Carme Gasulla, i la regidora Montse García passarà a dirigir la regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, de la que se n'ocupava també Xavier Ripoll. Per tant, aquests 7 regidors, bé, no hem dit els 7 perquè n'hi ha que no incorporen regidories,
6: sí,
0: és a dir, ni Eva Martín ni Albert Oliver, però a hores d'ara tenim un govern amb 7 regidors, 4 membres d'Esquerra Republicana de Catalunya i 3 membres de Sitges Grup Independent, que s'han de repartir, òbviament, totes les àrees de govern. La roda de premsa era per comunicar aquesta redistribució de l'organització municipal, però òbviament van preguntar sobre aquesta marxa dels Verds en Comú del govern, i aquí va venir d'alguna manera, no sé si dir la sorpresa, però aquí ve la situació de que el relat, que ara parlava Carme Gasulla, no? el relat que planteja Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent difereix absolutament del relat de Carme Gasulla. Què diu Esquerra Republicana i reforça també Sitges Grup Independent? Doncs que ells no han modificat cap condició del pacte del 2023, que volien, és més, l'alcaldessa va insistir de manera reiterada que ja tenia moltes ganes de que fos Carme Gasulla l'alcaldessa, fins i tot arriba a dir que s'ho va creure ella abans que la pròpia Carme Gasulla, però diu que el problema ha estat que el Margalló, per tant, Elena Alonso, que és la regidora del Margalló, no ha donat suport a aquest relleu i, per tant, no hauria obtingut aquesta majoria necessària Carme Gasulla per poder secundar aquesta investidura de Gasulla com a alcaldessa. I el que ve a explicar Esquerra Republicana és que no es tracta res més que d'això, de que no han aconseguit la majoria i que per aquest motiu marxen i, d'alguna manera, tira encara a Gasulla que no compleixi aquest pacte quedant-se fins al final, com assegura que havia dit en moltes ocasions, que encara que no fos alcaldessa es mantindrien fins al final de la legislatura, i el que venen a veure és un càlcul electoral en aquesta sortida de govern d'alguna manera abandó d'un govern que ja està en minoria, que no ha aconseguit aprovar uns pressupostos i que òbviament està en una situació complicada. Davant d'això, què hem fet nosaltres? Doncs hem intentat parlar amb Elena Alonso del Margalló, perquè òbviament Esquerra Republicana diu que tot surt, tot és fruit de que Elena Alonso no hauria donat aquest sí als comuns, tot i que els comuns agraeix en el seu comunicat i en la seva compareixença, agraeix, diguem, la predisposició del Margalló sempre en les negociacions. Què han dit des del Margalló? Què ha dit Elena Alonso? Doncs que estan preparant un comunicat i que no faran cap altra declaració fora d'aquest comunicat. No ha volgut dir absolutament res més, ni tan sols atendre'ns per telèfon. A l'espera estem, doncs, de rebre aquest comunicat del Margalló, que veurem si resol d'alguna manera el que entenem que el que pot passar amb aquest comunicat és que diguem que el Margalló doni la raó a uns o a altres. No, saber què ha passat no sé si ho sabrem mai, sincerament. Però al final és molt, el que esperem tots és que el que digui el Margalló acabi de donar la raó a Esquerra Republicana i a Sitges Grup Independent, per tant, el govern dient nosaltres no anàvem a donar suport, o doni la raó als comuns. No sé si seran capaços de fer un comunicat en el que donin la raó als dos, que això la política ho té, eh? Que tenen aquesta habilitat de donar la raó a tothom i et quedes que no acabes de passar, però una mica el neguit o la curiositat o el dubte que ens ha quedat a tots ara és realment si el Margalló estava o tenia previst donar suport a aquest relleu a l'alcaldia Carme Gasulla o no. Perquè, i hem de dir-ho també, vam fer pregunta a l'alcaldessa i a David Martínez entorn a aquell punt número 4 del comunicat, sí, que era tan clarivident,
6: tan
0: no?
6: Contundent,
0: i tan contundent, efectivament, en el que deia doncs, que Gasulla i els comuns haurien presentat una proposta per aquesta majoria amb alguns punts que fregarien la il·legalitat. Així ho va reiterar l'alcaldessa, va concretar en aquest cas bastant més, va dir que aquests punts tindrien a veure amb àrea d'urbanisme, sobretot referent a les botigues, per tant, deduïm que serien propostes provenents del Margalló, i que hi havia algunes peticions que fregarien o consideraven ells que eren il·legals i que, per tant, van dir que no, que amb aquesta proposta, que aquesta proposta no la podrien acceptar. No sabem si el xoc ve d'aquí, si això porta el no del Margalló, no sabem com anar la qüestió i ens haurem d'esperar aquest comunicat del Margalló. En qualsevol cas, el govern presenta nou cartipàs i insisteix a dir que els comuns marxen perquè no han aconseguit una majoria, no pas perquè ells hagin incomplert un pacte.
6: Per tant, escoltem el que ahir explicaven d'una banda,
0: Aurora Carbonell i després David Martínez. David Martínez.
7: Bon dia a tothom i primer de tot moltes gràcies per ser aquí. Avui comparec davant vostra per presentar la nova organització del govern municipal de Sitges. Una reorganització que garanteix l'estabilitat institucional, assegura la continuïtat dels projectes que estan en marxa i reforça la capacitat d'aquest Ajuntament per continuar governant en plena normalitat. El missatge que avui us vull traslladar bàsicament és molt clar. Sitges té un govern, Sitges continuarà governant al servei de la ciutadania. Aquesta reorganització respon a una nova etapa en la composició del govern municipal. Com bé sabeu, aquesta nova etapa ve motivada per la decisió d'un dels grups que fins ara formaven part del govern que ha deixat a l'executiu. Vull començar expressant primer de tot el meu respecte per aquesta decisió. No la comparteixo i de fet no l'entenc quan els partits de govern, com són Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, sempre hem donat suport a aquest relleu. Per tant, no entenem que hagin pres aquesta decisió, tal com ens han dit, per la negativa del Margalló a donar suport a aquest canvi. En democràcia, les diferents formacions polítiques prenen sempre les decisions en plena autonomia i aquest govern les respecta sempre des de la màxima normalitat institucional. La nostra responsabilitat és una altra. La nostra responsabilitat és, sobretot, garantir el dia a dia del municipi, que aquest dia a dia i aquesta feina no s'aturi. Els veïns i les veïnes esperen de nosaltres solucions als seus problemes, una administració que funcioni, un govern que continuï prenent decisions. I és en això on ens centrem i on ens centrarem tots els nostres esforços. Els compromisos adquirits amb Sitges es mantenen. El mandat continua amb els mateixos objectius que ens vam fixar des del primer dia. Un govern transformador, de polítiques transformadores. Impulsar polítiques d'habitatge, millorar l'espai públic, reforçar els serveis municipals, dinamitzar l'economia local, avançar en sostenibilitat i continuar treballant perquè Sitges sigui un municipi amb més qualitat de vida per a tothom. Per garantir aquesta continuïtat, avui presentem ja la nova organització del cartipàs municipal, que, per cert, acabo de signar ara mateix. Aquesta redistribució de responsabilitats reforça la coordinació del govern, garanteix el funcionament de totes les àrees municipals i assegura que els projectes estratègics continuaran avançant amb el mateix compromís i amb la mateixa determinació. Les regidories actuals, les que, diguem, han quedat actualment que estaven en mans de Comuns Verds, passaran turisme, passarà el regidor Daniel Martínez, drets socials i drets civils passarà a la regidora Lila García, habitatge passarà a mi mateixa, Aurora Carbonell, educació passarà al regidor David Martínez i transició ecològica i platges passarà a la regidoria de la Cristina Guiu. com bé podeu veure, són regidories que de fet tenen a veure ja, moltes vegades ho hem pensat també, per exemple, educació, tenint en compte que el regidor hi aporta joventut, infància, transició ecològica, tenint en compte que serveis urbans té sempre una feina allà a fer. Per tant, totes les regidories hem intentat que contactin amb altres que tenen molt a veure per fer aquesta feina transversal que estem fent. Vull agrair, això sí, la disponibilitat i el compromís dels regidors i les regidores que estan aquí, que ens acompanyen, que assumeixen avui nova responsabilitat, regidors i regidores de govern que han assumit aquesta nova feina. I ho fan sobretot amb vocació de servei públic, que és pel que tots i totes estem aquí, perquè són servidors públics, ho fan amb generositat, ho fan amb la voluntat, sobretot, de continuar treballant per Sitges des del rigor, la proximitat i el compromís amb la ciutadania. Moltes gràcies. Aquesta nova etapa també requerirà diàleg. El govern continuarà exercint la responsabilitat que li correspon, però ho farà amb la mà estesa. Buscarem acords, com hem fet sempre des que vam començar aquesta legislatura, acords amb totes les forces polítiques que comparteixin aquesta voluntat de, sobretot, fer avançar Sitges. Els grans projectes de ciutat necessiten consensos amplis, perquè hi ha decisions que transcendeixen a qualsevol govern i a qualsevol mandat. Sempre hem entès la política municipal com un espai de construcció i no de confrontació. Continuarem actuant amb aquesta mateixa actitud, escoltant, dialogant, buscant consensos, treballant sempre, sense renunciar a la responsabilitat de governar. Vull traslladar també un missatge, sobretot de tranquil·litat, a la ciutadania. Els serveis municipals continuaran funcionant amb normalitat, els projectes estratègics seguiran el seu curs i aquest govern continuarà prenent les decisions que Sitges necessita. La institució és sòlida i està preparada per afrontar aquesta nova etapa amb responsabilitat i amb eficàcia. Aquest govern afronta aquesta nova etapa, per tant, amb serenitat, amb responsabilitat i amb confiança. Repeteixo, els partits de govern, tant Esquerra Republicana de Catalunya com Sitges Grup Independent, hem volgut sempre complir el pacte del 2023 i fer possible aquest relleu a l'alcaldia. I per això ens ha sorprès molt aquesta marxa precipitada del Partit dels Comuns Verds. Els ciutadans i les ciutadanes ens demanen estabilitat, ens demanen eficàcia i ens demanen resultats. Aquesta és la nostra prioritat i aquesta continuarà sent la nostra manera de governar. Per sobre de qualsevol circumstància política, hi ha una obligació que no canvia, que és treballar cada dia per Sitges i treballar cada dia per la seva gent. Moltes gràcies. Ara, si teniu preguntes, aquí m'acompanyen també els portaveus dels dos partits polítics. Endavant.
8: Diuen que ens ha sorprès molt la marxa dels Comuns, deia ara l'alcaldessa. Ells, els Comuns, els han acusat com de no... Vaja, que la situació del canvi del partit l'havien d'assumir directament ells, no de liderar les negociacions, vostès també ho van dient, si no recordo malament, en el comunicat que va on signa divendres. Llavors, per què ens ha sorprès la marxa dels Comuns?
7: Ens ha sorprès perquè, com he dit, Sitges Grup Independent i Esquerra Republicana de Catalunya havien donat el nostre suport clar i penso que ens hem esforçat molt per complir precisament aquest pacte. I precisament divendres em va trucar la regidora Gasulla per dir-me que no tenien el vot del Margalló. És per això que no han fet, i fins i tot jo em vaig mostrar disposada que no passava res, seguim treballant perquè podíem seguir treballant perfectament i de fet ells mateixos ens van dir que si els grups de govern donaven suport no marxarien mai de govern, no? I per tant per això ens ha sorprès. Només vull deixar clar que penso sincerament que m'he cregut més jo que la Carme Gasulla seria alcaldessa que ella mateixa. Nosaltres hem fet tots els passos. Recordem que el 6 de juliol vam anunciar que fèiem un ple extraordinari per fer aquest canvi. Penso que nosaltres més proactius i més clars no hem pogut estar, que evidentment un relleu d'aquests comporta temps, segur, però nosaltres des del mes de gener que estem esperant que arribés aquest canvi que havia de ser ara el mes de juny. Per tant, a nosaltres ens ha sorprès que després de que els partits de govern estem d'acord i que finalment sembla ser que és el Margalló, tal com ens han dit ells, qui ha dit que no, que ara marxin de govern, perquè no és la nostra responsabilitat, diguem, no?
9: Gasulla, en aquesta roda de premsa, no ha dit pas que l'últim fos que el Margalló havia dit que no, sinó que des dels socis de govern, per tant des de Junts, des de Sitges, Grup Independent i des d'Esquerra Republicana, s'havien posat impediments a tot hora davant de les condicions que sospitem o podem sospitar que es posava, que posava tant Fets per Sitges com el Margalló. Entenc que no és així, no és aquest.
7: Això no és cert, podem explicar tot com ha anat tot, però el que és clar és que aquí, jo diria que no des del gener, jo diria que des del mes de novembre, penseu que jo també sóc alcaldessa, jo també tinc una vida i jo també havia de saber si el juny me n'havia d'anar a casa meva o no, i per tant també hem insistit perquè aquest canvi fos ben fet amb temps, no? El que va passar és que el mes de... Nosaltres hem fet unes reunions de seguiment del pacte, les vam fer el 2025, en vam fer dos, i tant a la primavera com a la tardor, quan arribava el punt de parlar del relleu, els comuns sempre deien que necessitaven més temps, cap problema. Nosaltres vam deixar tot el temps possible. Va haver-hi un punt d'inflexió quan Guanyem va dir que no els votaven, és veritat. Aquí va haver-hi un punt d'inflexió. En aquell moment, nosaltres, Esquerra Republicana, i recordo que amb el David també ho vam comentar, vam convocar comuns per dir a partir d'ara què passa. Va ser silenci, ens van estar un mes sense dir-nos res. Entenc que estàvem buscant els vots, però és veritat que en aquell moment va haver-hi un silenci. Després d'això, al cap d'un mes, van venir amb una proposta que tenien de Fets i Margalló, que com hem dit i nosaltres ho hem dit públicament, era una proposta per nosaltres, pels equips de govern, tot i que amb Sitges Grup Independent després parlarà el David perquè ha tingut un altre no ha sigut tan transparent en aquest sentit, però sí que ens van fer una proposta que de fet nosaltres la tenim per escrit perquè ens la van fer arribar per escrit, o és que la pot veure tothom, que era una proposta, podríem dir, insultant, no? Ens demanaven una sèrie de... No era el pacte del 2023, era un nou pacte. I nosaltres no volíem un nou pacte. Nosaltres el 2023 vam firmar un pacte per unes polítiques d'esquerres transformadores que eren claríssimes. Si anaven a buscar algú altre, tenia que assumir aquestes polítiques d'esquerres i transformadores. El pacte que ens proposaven, hi havia alguns punts que ratllaven la il·legalitat, com per exemple arxivar documents urbanístics ja aprovats. Arxivar documents urbanístics. A nosaltres ens semblaven que eren coses absolutament il·legals. I ells també ho van reconèixer i ens van dir, comencem de zero, i així li van dir amb el David, que ho puc dir, comencem de zero, agafem el pacte del 2023 i tornem a parlar-ne. I en aquell moment, després de dos o tres converses més, va ser quan tant Esquerra com Sitges Grup Independent van dir que sí. En aquell moment ningú es va aixecar de la taula, que ens haguéssim pogut aixecar, però com érem plenament conscients que volíem fer aquest relleu i que volíem aquest canvi, nosaltres vam continuar asseguts a la taula i vam dir, comencem pel 2023, que és el pacte que teníem, i afegim el que aquests partits que et volen donar suport volen posar, però que siguin, evidentment, propostes que siguin assumibles per tothom. Per tant, nosaltres entenem que nosaltres no hem canviat mai el pacte, ells sí que proposaven un nou pacte, nosaltres no. Nosaltres volíem el pacte del 2023 i entenem que si algú t'ha de votar, evidentment demanarà alguna cosa a canvi, però ha de ser alguna cosa a canvi, assumible, legal i alguna cosa, evidentment, normal. Per tant, nosaltres no entenem que ara, quan vam fer aquest nou pacte, vam tornar al del 2023 i estàvem nosaltres tots d'acord, evidentment entenc que se'n van anar a Fets, que pel que em van dir els havien dit que sí, i després van anar al Margalló i els hi han dit que no. I per tant, nosaltres no ens podem fer responsables del seu fracàs, perquè al final han sigut ells que no han trobat. Nosaltres no ens podem fer responsables. I ha de quedar claríssim que els comuns van portar un pacte nou i ells ara s'aixequen de la taula i marxen. Per tant, nosaltres no estem d'acord amb les maneres que han tingut, que crec que és molt poc responsable marxar de govern quan els teus companys t'estan donant el suport i t'han dit per activa, per passiva, posant una data i tot en un ple per fer el relleu. Per tant, com us he dit al principi, aquest canvi d'alcaldia, jo tinc claríssim que me'l creia més jo que la Carme Gasulla.
10: Quan aquestes mesures que qüestionaven la legalitat d'algunes mesures que es proposaven, en la roda de premsa que ha fet ara, o ha negat ella, i em sembla que s'ha referit que són excuses que heu posat vosaltres per tal de construir el relat, i en quins punts o propostes concretes d'aquests textos eren els que posaven en dubte la legalitat de l'Ajuntament?
7: Mira, un d'ells ho tenim per escrit, ho tenim per escrit. Però un d'ells era que des d'urbanisme s'actués amb legalitat. Només faltaria, i fins no fa molt, precisament l'inici d'aquesta legislatura, la regidora d'urbanisme era la Carme Gasulla. Un era aquest. I sobretot eren temes urbanístics, entenc per botigues, que hi ha molts interessos urbanístics, i un altre era arxivar expedients amb noms de l'expedient. No el direm aquí, però posa el nom de l'expedient concret que s'havia d'arxivar urbanísticament. Això no és legal, no ho faríem mai nosaltres. No? I després altres punts que realment insultaven directament a l'alcaldia i insultaven la honorabilitat de la institució. Nosaltres no entenem, de fet els hi vam dir, no entenem com no heu passat un filtre abans de portar-nos això a signar. I ells mateixos ho van retirar de seguida. Amb el David li van dir, David, no et preocupis, comencem de zero perquè entenem que ens hem passat. Per tant, jo entenc que això no era assumible. No ho sé si vols dir...
11: Sí. Una mica seguint el fil de l'alcaldessa, que ja l'ha explicat força bé. En aquest sentit, com a... En aquest sentit, doncs, bueno, com a grup, doncs, en el moment en què sempre hem estat disposats a complir pacte, jo amb la senyora Gasulla com a partit ens vam reunir en el seu dia i ens vam mostrar doncs, disposats, evidentment, a complir-lo, com no podia ser d'altra manera. Sí que és veritat que hi ha un punt d'inflexió, que és quan guanyem, doncs, fa l'assemblea i comunica doncs, que aquest suport no el tindrà. I a partir d'aquí, nosaltres com a govern i com a partit enteníem que el més lògic i normal és que ens haguéssim assentat els tres grups i que per part dels Verds en Comú Podem doncs, haguéssim fet la proposta de què us sembla si anem a buscar o cercar aquests vots que ens falten, no? Perquè aquí jo crec que és un tema de tres partits de govern. No? Això no va passar i com ha dit l'alcaldessa, doncs, va anar passant el temps fins que ens vam trobar sobre la taula doncs, aquest acord fet amb FES i amb el Margalló, que doncs, bueno, creiem que era totalment inassumible i, a més, doncs, aquí parteix de la, bueno, hi ha una falta de responsabilitat, de deslleialtat amb els equips i els companys de govern. I, per tant, nosaltres vam considerar que, evidentment, no podíem acceptar-ho en cap cas i per tots els motius doncs, que ha expressat, no?, l'alcaldessa. A partir d'aquí hi ha un procés on es para tot i comença de nou, diguem-ne, un altre espai, una altra part en la qual doncs, es genera un altre document treballat per Comuns i Esquerra, en el qual nosaltres tampoc participem. Doncs, en aquest sentit, nosaltres també estem molt, molt decebuts perquè se'ns ha menystingut i no se'ns ha tingut en compte, sent la segona força de govern amb tres regidores. I en aquest document nosaltres, doncs, evidentment, en el primer partim de que no donarem suport, però atenent a la voluntat i atenent a la responsabilitat com a partit, com a govern, de facilitar aquest canvi d'investidura, doncs treballem moltes hores, plantegem una proposta que entenem que molt sensata i amb molt criteri i amb la voluntat doncs, que hi hagi aquest canvi d'alcaldia. I llavors doncs, bueno, aquesta proposta ens retorna i bueno, entrem en una fase en la qual doncs, no s'acaba de tirar endavant. Sí que és cert, doncs, pues, com deia l'alcaldessa, que sempre se'ns ha dit que en el cas de que no aconseguissin ells els vots de Fets o de Margalló, doncs entrarien igual, seguirien a govern, cosa que no ha succeït. I per tant nosaltres la nostra sensació com a partit i com a govern és que hi ha hagut una responsabilitat molt gran. Entenem que quan formes part d'un o assumeixes una responsabilitat, doncs penso que és important doncs, arribar fins al final i bueno, com deia l'alcaldessa, doncs nosaltres, tant Esquerra Republicana com Sitges Grup Independent, doncs assumirem aquesta responsabilitat, la mantenim, assumirem aquestes regidories que fins ara doncs, estaven en mans de Verds en Comú Podem i treballarem doncs, per Sitges fins al final de la legislatura, com hem fet fins ara, i que, com dèiem, no? I que la ciutadania estigui molt tranquil·la perquè donarem el 200% cadascú de nosaltres per poder tirar endavant.
9: Regidor, en el cas de Sitges Grup Independents, Gasulla en aquesta compareixença també has acusat d'anar a un membre de Comuns i oferir-lo l'entrada al grup municipalista. Què ha de dir al respecte?
11: Pues per sort o per desgràcia, conec molta gent i parlo amb molta gent i no diré el nom d'aquesta persona, crec que tothom coneix qui és, però amb aquesta persona fa molts anys que hi parlo, fa molt de temps que hi parlo, parlem de política, evidentment, i és una persona doncs, bueno, que no ens hem d'enganyar, doncs, bueno, que dins del món doncs, sitjatà doncs, bueno, doncs, és molt conegut, però en cap cas li hem ofert entrar al nostre partit perquè diguem-ne que la decisió d'entrar o no a formar part d'un grup polític no és unilateral, en aquest cas meva, sinó que és una decisió compartida per part de totes i tots els membres que formen el partit. Però com deia, vull dir, penso que no és un fet diguem-ne destacable en aquest cas per prendre una decisió com la d'abandonar un govern. Penso que, com dic, vull dir, parlo amb molta gent com, i no és significatiu i en cap cas doncs, l'he ofert per entrar, sinó que són converses polítiques o del carrer i ja està.
7: Alguna cosa més? Si no, deixa'm...

0: Fins i tot tenia un punt de que em feia il·lusió que ella fos alcaldessa, perquè la conec de tota la vida, i havíem treballat perquè això fos així. Em sap molt de greu que se'n vagin d'aquesta manera, dient això, quan els partits de govern ens hem matat perquè això es pogués fer, perquè el relleu pogués ser possible, encara que no hi havia guanyem, però ens hem esforçat moltíssim, i a mi personalment em sap moltíssim greu. I el que em sap més greu és que sabeu que Sitges és molt complicat de governar. Hi ha 10 partits polítics, és una ciutat que té els seus interessos polítics i els seus interessos econòmics, i per tant hi ha moltes pressions, i una vegada que hi ha un govern transformador que vol canviar coses, que realment toca el voraviu, han d'estar partits d'esquerra governant aquí, has d'estar treballant, i que ara marxin, se'n vagin a l'oposició, que és la part més còmoda que hi ha per fer campanya, i ens deixin aquí, els que ens quedem aquí, Sitges, Grup Independent i Esquerra Republicana de Catalunya, demostrem que som els que realment estimem Sitges i els que realment es creiem el servei públic i volem treballar. Els que marxen i se'n van a l'oposició per allà descansar o preparar-se demostren que no estan preparats per assumir aquesta responsabilitat, que és una responsabilitat molt dura, molt sèria, és veritat, però que nosaltres estem aquí i que nosaltres no abandonem i nosaltres no marxem. I per això ens sap molt de greu. Ens sap molt de greu perquè les polítiques transformadores, les polítiques que de veritat volen canviar les coses, necessiten de gent responsable i necessiten de gent que realment es mulla pel seu municipi i per la seva gent.
1: Entenc que hi veieu, doncs, càlcul electoral, també.
0: Sí, veig un càlcul electoral. Veig un càlcul claríssimament electoral.
1: Abans d'aquest canvi, d'aquest punt d'inflexió que dèieu de guanyem, estava clar com s'havia de negociar, tenint en compte que ja estava en minoria, com s'havia de negociar amb l'oposició? És a dir, si éreu els tres, tots, o havia de ser només els comuns?
0: Bé, això també m'agradaria deixar clar que en tot moment els comuns han actuat de manera molt unilateral. El que comentava el regidor Martínez, que a Sitges Grup Independent els han deixat de banda, és veritat, però perquè ells ho van decidir. Comuns van decidir anar a parlar individualment amb els que fos. Quan Guanyem no van tenir el suport de Guanyem, és veritat que nosaltres entenem que havien d'anar a buscar el suport de les esquerres, i nosaltres entenem que sí que hi ha línies vermelles i que no s'havia d'anar a buscar qualsevol suport, però Comuns va decidir que ells unilateralment anaven a buscar el que fos. Per tant, han fet la feina per separat. Nosaltres no estàvem d'acord, el David ho va dir en alguna reunió, va dir quan guanyem, va dir que no, ens havíem d'haver reunit tots i dir què fem ara, però en aquell moment els comuns van dir no, nosaltres anem a buscar els suports que siguin.
1: Però no estava pactat d'abans, eh?
0: No. Sí que tenim un acord que es diu que a l'acord de govern del 2023 ha de fer un seguiment, i això unilateralment els comuns van ser els primers que ho van desfer.
2: I això que deien els comuns, que vostès els han posat noves condicions a ells?
0: No l'entenc, perquè les condicions eren claríssimes. Hi havia un pacte el 2023, un pacte que era un acord que deia en habitatge farem això, en sostenibilitat farem això. Això era el pacte i això és el que volíem. Quan ells no tenen guanyem i van a buscar el margalló i fets, venen amb unes condicions inassumibles, com he dit, i per tant són ells que ens donen un nou pacte i nosaltres diguem, home, això és inassumible, tornem al 2023, no sé quines condicions es refereixen. Entenc que nosaltres diguéssim que no aquests temes que per nosaltres eren il·legals. Sí, doncs amb això, amb aquestes condicions, evidentment que vam dir que no.
1: Que Fets o Margalló entrés al govern era inassumible, també?
0: Fets o Margalló, en principi no podia entrar al govern perquè està considerat un trànsfuga actualment, per tant no podia assumir una regidoria, i Fets no era una proposta exactament que feia, si no recordo malament, perquè era assumir sense tenir una regidoria, sense tenir condicions de regidor, o alguna cosa així. Però és igual, de totes maneres, nosaltres és veritat que no volíem que entressin de regidors, però és que Margalló ja no podia assumir una regidoria.
1: I enteneu que el que s'estava pactant o que proposava Comuns era una cosa totalment diferent a la del 23, un pacte totalment diferent.
0: Bueno, exacte, era un pacte on Fets i Margalló, a canvi de donar el seu suport, demanaven una sèrie de coses que moltes eren inassumibles pel govern, però per això nosaltres hem dit tornem al 2023, nosaltres ja teníem un pacte de govern i el pacte on Fets també hi era, no entenem per què han de fer noves propostes, no? El Margalló, que no hi era, podria demanar coses, segurament, però evidentment el que va proposar, però després van anar canviant.

0: quan vam tornar el 2023, més o menys vam arribar a un acord. Es va baixar, es va treure tots aquells punts que nosaltres creiem que no es podien assumir, però tots els altres els vam assumir, els va assumir Sitges l'Independent, els va assumir Esquerra Republicana. Per això dic, nosaltres ja vam fer ara l'esforç d'entenent que si vas a buscar un vot et demanaran alguna cosa, ho entenem perfectament. Per tant, nosaltres ja vam dir que estàvem d'acord, i repeteixo, les paraules de la Carme Gasulla va ser: el Margalló ens ha dit que no. No entenc per què ara no ho diuen, perquè el fet és que els hi falta el vot del Margalló.
1: Sí, jo volia comentar una mica la línia. Nosaltres, quan vam fer una sèrie de propostes que estaven treballades en el document que es van presentar, se'ns van acceptar totes. Per tant, menys dos que després es van perfilar, però se'ns van acceptar totes. No entenem que aquesta decisió, precisament, perquè si realment les propostes que nosaltres vam parlar i vam treballar com a partit prèvia treball amb Esquerra i Comuns se'ls hi presenten i ens diuen que totes són acceptables, doncs no entenem aquesta decisió. I llavors és un tema molt, molt, molt personal, però també entenc, dona la sensació que en cap moment s'han cregut que havien d'assumir l'alcaldia, perquè penso que si ho tens clar doncs la passa i tires endavant, no? I han anat dilatant molt tot fins a arribar al punt de convocar aquesta assemblea per tal de que l'assemblea ratifiqui aquesta decisió, no? Que també ens sap greu perquè al final, torno a dir, doncs una irresponsabilitat de cara a la ciutadania, de cara a la lleialtat institucional i de cara a la institució. Per tant, doncs, més que res perquè quedi clar que tot el que s'ha treballat, Comuns, o Verds en Comú Podem, estaven d'acord amb els punts que s'havien plantejat.
0: Només perquè veieu fins a quin punt estava tot lligat. De fet, molts sabeu que el programa de Festa Major està aturat, precisament perquè vaig dir un moment, perquè si ha de sortir, que ja surti potser amb l'alcaldessa Carme Gasulla, però perquè veieu que el 6 de juliol anàvem a fer el ple extraordinari del relleu. L'únic que nosaltres necessitàvem abans tenir per escrit, evidentment, els 11 vots que ells deien que tenien. Una cosa és que tu busquis 11 vots i que ofereixis el que sigui i que diguin que sí, però clar, després necessitàvem aquest acte públic. Per això no es va convocar el 6 de juliol, perquè segons ells els hi faltava aquestes assemblees del fet Jo Margalló, però el 6 de juliol era una data que anàvem a fer el ple extraordinari per fer aquest relleu. Fins i tot ja havíem parlat com es feia la renúncia, com es feia el nou cartipàs, com havien de ser tots els canvis.
2: Les intervencions, com han pogut escoltar, de l'alcaldessa Aurora Carbonell, acompanyada també de David Martínez, el portaveu de Sitges Grup Independent. Aurora Carbonell, que apuntava aquesta data del 6 de juliol com la data que inicialment estava prevista per fer...
3: Sí, que passa que...
2: El relleu, però bé, en fi. És que va quedar l'aire això del 6 de juliol.
3: Però és que, a més, ell ahir deia... Nosaltres ja ho vam dir, que el 6 de juliol vam anunciar un ple, que hi hauria ple pel relleu de l'alcaldia tot plegat. El que va passar és que durant aquell ple ella va dir que el 6 de juliol probablement hi hauria un ple. Però quan, ara no recordo qui, algú altre de consistori va fer referència que seria el ple de relleu d'investidura, ella va tornar a agafar la paraula i va dir: jo no he dit que sigui del relleu d'investidura, he dit que serà un ple, no sabem de què. I aquí es va fer una mica la boja, saps? Vull dir que també aquí tothom juga a lo seu, perquè en aquell moment ella no va concretar que el ple del 6 de juliol, que en principi s'havia mig anunciat, fos aquest, tot i que, òbviament, tots els que assistíem en aquell ple vam deduir que era el ple d'investidura, un ple que finalment no es va produir i no es produirà.
2: Aquesta tarda, a partir de les 6, com ja hem dit en començar el programa, roda de premsa del PSC, a través del que pugui explicar el seu cap de llista, Manu Rodríguez,
3: que s'estrena. Primera roda de premsa de Manu Rodríguez com a portaveu del PSC.
2: I demà, doncs, la podran escoltar. De moment...
3: I pendents del comunicat del Margalló. Pendents del comunicat del Margalló, i demà, amb qui ja hem confirmat que podrem parlar, és amb en Josep Maria Tubau, perquè aquí guanyem d'alguna manera, també té alguna cosa a dir amb aquell comunicat, recordem, a l'abril, anunciant que no donarien suport al relleu a l'alcaldia.
2: I de moment, com diu aquell, està aquí Podoler. Carola, gràcies.
3: A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya.

0: Vinga, 3 minuts passen de 12:15. Repito perquè se'ns ha... Quan entra la política s'acaben les hores, oi? Des d'ara i fins a les 12, el darrer espai de consum d'aquesta temporada amb la Sandra Clark, des de l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor. Sandra, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui amb la Sandra que tractarem una qüestió que preocupa en Aguiteja i ara mateix ens ho preguntàvem també, que és la qüestió de l'habitatge i del lloguer. Clar, és una qüestió que toca, diguem, a les regidories serveis socials, habitatge, però també hi ha una part de consum aquí.
1: Hi ha una part de consum en tot el que afecta la publicitat de l'oferta i de l'anunci que fa l'API o l'agent immobiliari i l'oferta que se li fa al consumidor, sempre i quan hi hagi una relació de consum. És a dir, sempre i quan aquell contracte de lloguer estigui formalitzat entre una persona consumidora, persona física, uh-huh, i una empresa, un empresari. Nosaltres no toquem en cap cas contractes de lloguer que s'han formalitzat entre dues persones jurídiques, que són la gran majoria.
0: D'acord. És a dir, la diferència aquí seria que si el, diguem, l'arrendatari...
1: No, l'arrendador...
0: L'arrendador sigui... Una empresa.
1: Una empresa. Imagina't que Fincas Pepito López, uh-huh, com a titular del contracte de lloguer, no? o a vegades hi ha entitats bancàries com a titulars de contractes de lloguer, amb una persona física. Aquí puc establir relació de consum.
0: D'acord.
1: Però quan em venen amb contractes de lloguer que són entre dues persones físiques, nosaltres no podem fer res, perquè ja no hi ha relació de consum, llavors no està emparat per la normativa de consum.
0: D'acord. És a dir, hi ha consum quan hi ha... I aquest és el primer parany important.
1: Sí, perquè molta gent es pensa que... O sigui, jo ho entenc, eh?
0: Tinc un contracte.
1: Tinc un contracte i l'arrendador no em vol arreglar... La caldera, no? Que això ja ho estableix la llei d'arrendaments urbans i tal. Nosaltres podem informar del que diu la llei d'arrendaments urbans en la mesura que ho sabem, perquè jo torno a repetir que som un servei administratiu de consum. Llavors tenim algun coneixement perquè anem fent formacions i tal, però en cap cas podrem fer una mediació de consum perquè la relació de consum és inexistent.
0: D'acord. Per tant, la majoria de casos queden exclosos, però sí que hi ha casos que sí que entren.
1: Sí, hi ha casos més de... Més, per exemple, l'altre dia en vam atendre un que venia amb un contracte de lloguer on la part arrendadora era persona jurídica, uh-huh, i que se li havien cobrat les despeses de gestió d'honoraris a la arrendatària, a la persona que llogava. Clar, això per modificacions no fa gaires anys s'estableix que a la persona que va llogar tu com a agència immobiliària no li pots cobrar les despeses d'honoraris, no? I llavors això més clar, la persona el que reclamava és que se li tornessin. Nosaltres per una part, llavors com ho tractem això? Per una part el que fem és comprovem sempre que hi hagi la relació de consum i llavors per una part li diem a la persona consumidora que primer ho ha de reclamar ell, vale? L'assessorem i li diem no, primer tu has de reclamar directament a l'empresa, si l'empresa no et respon en 30 dies o la resposta que et facilita és desfavorable, aleshores nosaltres podem iniciar el procediment de mediació i reclamarem, o sigui, l'objecte de la reclamació en aquest procediment serà que li tornin aquests diners que no tenia obligació de pagar. Uh-huh. D'altra banda, el que hi ha és una infracció en matèria de drets de persones consumidores. I aleshores, el que faríem seria traslladar aquesta infracció, si no hi hagués acord, a l'organisme competent per presentar denúncies administratives, que en matèria d'habitatge a vegades és l'Agència Catalana de l'Habitatge i a vegades és l'Agència Catalana del Consum. Llavors hi ha com aquí a vegades que és una línia com molt fina. Nosaltres al final el que fan la majoria de les oficines de consum és traslladar a l'Agència Catalana del Consum aquelles infraccions que són en relació a la publicitat, a l'anunci que hi ha, uh-huh, a la immobiliària o a l'oferta que li fan al consumidor, no? Quan ja li diuen, doncs mira, en aquest pis doncs no poden entrar animals, o sigui, quantos, no? Quan ja és més. Però més enllà d'això, nosaltres considerem que tota la resta és competència d'habitatge. I aleshores, si l'Ajuntament té competència d'inspecció i sanció, pues, se li ha de passar a l'Ajuntament, perquè és l'administració que té la competència primera. Si no l'ha assumit, aleshores es passa al Departament d'Habitatge de la Generalitat.
0: D'acord. Per tant, has fet aquesta primera salvetat, diguem, l'arrendador ha de ser una empresa,
1: sí.
0: Pot entrar Consum.
1: Sí.
0: Consum, bàsicament, entra en qüestions de publicitat i també en altres de les qüestions de publicitat de la...
1: És que saps què passa? Que amb la nova llei, crec que és amb la nova llei d'habitatge...
0: És que això ha canviat molt els últims anys.
1: És que ha canviat molt. Jo et diria, crec que és amb la nova llei d'habitatge, s'estableix un contingut mínim de l'oferta i la publicitat que es fan a les agències immobiliàries. I aleshores, la publicitat que s'ha de fer d'un immoble, en primer lloc, ha de dir les característiques de l'immoble. Estic parlant de lo que tu veus en els portals immobiliaris o el que veus a les agències que hi ha a peu de carrer. Ha de dir les característiques de l'immoble, aleshores també ha de dir si aquell habitatge està dintre de la zona tensionada o no. Això de la zona tensionada... crec que són dues declaracions de l'any 2024 que tenen 3 anys de vigència, és a dir, el 2027 s'hauria de tornar a renovar la declaració de zones tensionades. Ara crec que a Catalunya hi ha 271 municipis
0: entre ells
1: Sitges, que són declarats zones tensionades. Aleshores, això què vol dir? Que si hi ha un habitatge dintre d'un municipi que està declarat com a zona tensionada, el preu del lloguer no pot superar a l'índex estatal de referència, vale? Que l'índex estatal de referència el determina un ministeri espanyol, que em sap greu, no ho sé dir ara. Vale? Aleshores, és a dir, tots aquells contractes que es facin han de respectar aquell preu. Tu imagina't que em ve una persona que ha contractat, un contracte que estableix una relació de consum, que em diu que en el seu contracte el lloguer és de 900 euros i l'índex màxim per aquell municipi, m'ho invento, és de 750, i que vol reclamar la diferència de les mensualitats que ha pagat en excés. Jo això ho faria com a procediment de mediació, perquè hi ha una relació de consum. Ara bé, si no hi ha acord i l'empresa no esmena això, podríem entendre que hi ha una infracció de la normativa, però en aquest cas jo ho traslladaria a habitatge, perquè és habitatge el competent en matèria, o sigui, en el que és el preu del
0: inspecció
1: contracte.
0: Inspecció i sanció.
1: Sí.
0: D'acord.
1: És que és com molt complex a vegades. Llavors, la contenció de... O sigui, per una part ja s'introdueixen, has de publicar la zona, si ets municipi de zona tensionada, i per l'altra part has de publicar el que refereix a la contenció de rendes segons aquest índex estatal que s'estableix.
0: D'acord. Per tant, a diferència de que quan parlem de viatges i de maletes, per exemple, doncs queda clar que són qüestions de consum, hi ha una normativa a aplicar, i si entres, entres, i si no entres, quedes fora. Això, aquí, a la B, doncs aquesta dicotomia entre departaments, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat,
1: exacte,
0: entre qüestions d'habitatge i qüestions de consum, doncs pot haver aquest dubte sobre quin és el millor camí a seguir.
1: La qüestió d'aquí és, per exemple, la prova que té la persona consumidora. La persona consumidora ve a l'UMIC amb un contracte. Jo no veig la publicitat que li van fer. Aleshores, és... la prova que tu trasllades perquè es faci una inspecció i es miri si realment les coses estan ben fetes, és complicada.
0: D'acord, perquè els anuncis desapareixen.
1: Exactament.
0: I no acostumem a guardar còpia de l'anunci que ens va motivar una compra perquè no pensem que aquest anunci estigui malament,
1: si no
0: compraríem.
1: No, però és important que les persones que van a llogar un pis a una agència immobiliària... és igual, o llogo un pis a un particular, vale? Sapiguem si aquell habitatge està dintre de la zona sancionada o no, vale? I després, si la persona que això és més amb els particulars, i això també també té incidència quan és una compra-venta, si és gran tenidor o no és gran tenidor, no? Perquè en el moment que la persona... els grans tenidors són aquells propietaris, o sigui, imagina't una persona que té en una zona tensionada més de 5 habitatges. Aquella persona és un gran tenidor. Llavors, ha de fer referència... O sigui,
0: a qualsevol zona tensionada, no només... És a dir...
1: És que aquí hi ha el tema, eh?
0: Ai.
1: El gran tenidor que tinc...
0: És a dir,
1: quatre si habitatges a Sitges.
0: I una Vilanova, que també
1: no,
0: és zona tensionada.
1: No, quatre habitatges a Sitges i un altre en un municipi que no és zona tensionada, aquella persona no és gran tenidor.
0: No és gran tenidor.
1: No.
0: Si en té quatre a Sitges
1: i una Vilanova,
0: i una Vilanova que també ho
1: sí,
0: és, llavors
1: sí,
0: clar, llavors és gran tenidor.
1: Sí. Has de tenir cinc habitatges.
0: No entren trasters aquí, no?
1: No. No, ni pàrquings ni trasters.
0: Perquè com moltes vegades els pàrquings i els trasters apareixen com una referència cadastral diferent...
1: Exacte. No entren pàrquings.
0: No entren dintre del concepte de gran tenidor.
1: No.
0: Per tant...
1: I si estic parlant d'una zona que és no tensa, però tinc 11 o més propietats...
0: També.
1: Seré gran tenidor.
0: D'acord. O sigui... És a dir, en zones no tenses, 11 o més, en zones tenses... 5 o més.
1: 5 o més. Després, també fa referència, per exemple, una qüestió que... Jo vaig dient-te coses, perquè, per exemple, imagina't una vivenda que està subjecta a l'índex de preu de lloguer, vale? Perquè està dintre d'una zona tensionada, la propietat és un gran tenidor, i faig un contracte de lloguer, faig un contracte d'habitacions, perquè el contracte d'habitacions està regulat, o sigui, la LAU el contempla com a vivenda habitual, perquè hi ha una finalitat de viure, vale? Aleshores dius, aviam, si jo el màxim que puc cobrar per aquest pis són 1.000 euros, però li estic cobrant a 3 estudiants, però només he llogat un estudiant perquè les altres dues habitacions m'han quedat buides, li repercuteixo en aquest estudiant el màxim que em permet l'índex de lloguer, no. O sigui, cada habitació tindrà la quota proporcional del màxim de l'índex de lloguer que s'ha establert per aquella vivenda.
0: És a dir, has de calcular el que hauries de cobrar per habitació si estàs tot ple.
1: Exacte.
0: I aleshores repartir-ho entre tot
1: exacte.
0: El que llogues.
1: Exacte. Sí, això. Perquè això també ha creat controvèrsia, no? I al final, bueno, el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb una formació va dir, no, o sigui, si tinc 3 habitacions, i és que és aquest exemple, i val 1.000 euros, o sigui, el preu màxim és 1.000, el preu màxim 1.000 sobre la renda, després escombraries, tot el que és va a part, ho he de fraccionar.
0: D'acord. Per tant, així, aquí queda repartit. Tot el que estem parlant, en el fons, la llei afecta a tothom. Afecta els contractes entre particulars.
1: Exacte.
0: I afecta els contractes que són relació de consum, que són els que tenen...
1: És que l'UMIC només podrà iniciar el procediment en aquells contractes on es pugui acreditar aquella relació de consum.
0: Però fem aquesta salvetat, és a dir, tot el que estem explicant avui afecta a tots els contractes, però la gestió de les reclamacions que pot fer l'UMIC només és en aquells contractes que s'hagin fet amb una empresa.
1: Exacte.
0: Ens introduïes el concepte del gran tenidor.
1: Sí.
0: El gran tenidor té unes particularitats respecte d'una empresa o un particular que no ho sigui, oi?
1: Espera't, que me la pregunta, que l'he de pensar.
0: El gran tenidor, diguem, té unes salvatats superiors.
1: Sí, exacte. El gran tenidor està limitat per aquesta...
0: Per aquest tope de preu.
1: Exacte, perdó. Per aquest màxim de preu que determina l'índex.
0: D'acord.
1: Sí.
0: El particular també, però hi ha una diferència entre ells, oi? Que és que el particular, diguem, pot recuperar o pot mantenir el preu de lloguers anteriors, mentre que el gran tenidor, si fa un lloguer nou...
1: Exacte. Si fa un lloguer nou, aleshores ja s'ha d'adaptar a la norma.
0: A la norma. A la norma que és el màxim aquell topall
1: exacte.
0: Famós. Per això...
1: Però el particular, ara em vaig a ficar a un lloc on jo no... Si jo t'he llogat a tu al pis i anem fent pròrrogues que permet la LAU i tal, no sé què, ok. però en el moment que tu te'n vas i jo entro, no? Hi ha un altre arrendatari, si faig un contracte nou i estic a una zona tensa, siguis persona física o jurídica, tu t'has d'adaptar a l'índex.
0: Si fa menys, es pot mantenir el preu si fa menys de 5 anys.
1: Sí, clar. Sí. Si fa, o sigui, sí. Però que és... podria ser que en algun moment un arrendador, persona física, que està dintre d'una zona
0: tensa
1: hagués d'adaptar-se a l'índex que estableix, que estableix la contenció de rendes.
0: Quan han passat més dels 5 anys.
1: Exacte.
0: Estem parlant d'una qüestió molt tècnica.
1: És que és molt complexa.
0: És molt complexa.
1: És molt complexa, però jo, o sigui, a nivell de consum, a mi el que m'interessa és que la gent sàpiga que ha de preguntar, escolta, on estic llogant és mercat tensionat o no? No? I a més hi ha una relació una relació que pots consultar, la relació de municipis.
0: Cap al que ens aplica aquí és sí.
1: Vale. Que has de saber que això ho ha d'indicar l'anunci. Que t'han de dir si el propietari és gran tenidor o no és gran tenidor. Que t'han de posar les característiques del preu...
0: Ah, aquesta és l'altra. Com saps que és gran tenidor? Home,
1: mira, doncs això ja ara...
0: Hi ha algun registre de grans tenidors?
1: No, hi haurà un registre, i sé que s'està treballant, de grans tenidors, persones jurídiques. Uh-huh. Perquè els grans tenidors... O sigui, llavors tu podràs consultar, no? Això a nivell de consum ens anirà molt bé. Però quan és persona física, per la llei de protecció de dades, com que hi havia una incidència... O sigui, ja, com saps, es xoquen els dos interessos, crec que no serà tan fàcil, no ho podran publicar d'aquesta manera, i es podrà consultar, però l'altre dia l'Agència Catalana de l'Habitatge, que vam fer una formació, ens van dir que encara no sabien...
0: Com ho farien?
1: Com ho sabrien?
0: Perquè, clar, jo també entenc que una cosa és que no hi hagi una fitxa pública que tu puguis consultar i una altra cosa que tu no puguis demanar a l'administració que t'informi sobre si determinada persona és o no gran tenidor.
1: És que no sé, o sigui, no sé com ho faran, perquè a més, si no t'informen, clar, es poden vulnerar clar, tots els drets que hi ha, que és... tant si ets... persona física consumidor,
0: clar,
1: com si no ets...
0: Jo, si
1: no
0: sóc en aquest cas un arrendatari, no...
1: No ho podràs saber.
0: Clar.
1: Però jo sé que, quan es tracta de persones jurídiques, sí que hi haurà un registre
0: haurà
1: de grans tenidors, i tu podràs consultar-ho. A nivell de persones físiques hi havia més controvèrsia en aquest tema per la llei de protecció de dades. Llavors, no acabava de quedar clar, o a mi no em va acabar de quedar... com es faria això, com es gestionaria, perquè al final és un accés a la informació que tenen ells com a consumidors de dir, ei, jo vull que m'informis d'això, no?
0: Per saber si realment allò que m'estan dient
1: és correcte, o no, exactament. El registre de les persones físiques jurídiques et dic que sí. L'altre ho descobrirem en pròxims
0: capítols.
1: Programes.
0: Això mateix. Va. Aleshores, això bàsicament era perquè hem d'estar dintre d'aquell topall de preus que ens marca la zona tensionada.
1: Exacte.
0: I aquest topall de preus és el que va a missa.
1: És el que va a missa i és el que han de respectar. Uh-huh. Després hi ha... clar, hi ha una... Hi ha una picaresca aquí, no? De dir, doncs jo faig el topall de preus, per exemple, crec que són allotjaments turístics o els contractes que no són per vivenda habitual, vale? Algun d'ells, els turístics no, perquè crec que va per turisme, però
0: els de temporada.
1: Els de temporada, gràcies. Aquests no estan subjectes al topall. Aleshores, quina és la picaresca que es pot fer? Pues que jo et faci un contracte que simuli que no és, que és un
0: de temporada.
1: De temporada i no m'adapti al topall de preu, tot i que estic a zona tensionada.
0: D'acord.
1: Aleshores, aquí el que diuen pues, tota la gent que jurista i tal és... si nosaltres detectem o l'organisme competent o l'administració competent detecta que hi ha un contracte de temporada però que té la finalitat de vivenda habitual, es tractarà com a vivenda habitual. Per què? Perquè tu imagina't que tu ets un gran directiu d'una empresa de la Seu d'Urgell que et destinen 5 mesos a Barcelona. tu allà, la finalitat té... Tu faràs un contracte per 5 mesos, la llei t'ho permet, eh? Però, clar, aquest 5 mesos seria de temporada. Ara bé, si... O sigui, les coses ben fetes serien que s'acredités que allà allò és per viure d'uns 5 mesos per una qüestió laboral, llavors allò s'assimila a un contracte de vivenda habitual i està subjecte també a la contenció de rendes. Igual que pot passar amb un contracte d'estudiants que van a viure a Barcelona durant 9 mesos, o perquè jo tinc a la Vall d'Hebron un familiar ingressat i m'he de quedar 8 mesos, no? Aquest fet, la LAU i totes les modificacions posteriors que s'han fet, encara que siguin d'un termini inferior al que s'estableixen pels contractes de vivenda habitual, els entén com a habituals i permanents perquè la finalitat és viure. No estic allà de vacances.
0: Estàs vivint menys del que seria un contracte indefinit o un contracte de 5 anys.
1: Exacte.
0: Però,
1: i això també ho hem de saber com a consumidors.
0: D'acord.
1: No? Si jo vaig allà i si jo vaig a Barcelona, que és tensionada, i perquè les circumstàncies de la meva vida em fan que he d'estar 6 mesos allà i m'he de buscar un pis de lloguer, el que faré és aquest contracte haurà de dipositar la fiança, aquest contracte haurà d'incorporar a un document que acrediti que jo estic allà pel motiu que estic, treballar el que sigui, estudiar, un ingrés, perquè estic esperant que m'entri una vivenda, i això estarà subjecte a la contenció de rendes.
0: D'acord. En això també consum entra si l'arrendatari...
1: És l'arrendador.
0: L'arrendador, ai, t'ho estic barrejant tota l'estona. Ja és prou complicat això... si l'arrendador és persona jurídica.
1: El que passa que sí, clar, quan venen a l'OMIC i amb... Mira, el 90% de contractes que jo tracto a l'OMIC són de persones físiques. Jo no puc fer res. O sigui, no puc fer res més enllà d'assessorar i derivar-ho. Pues, si és una qüestió de no funciona la caldera i el propietari no me la vol arreglar, doncs ves a mediació comunitària, aviam si ells poden fer algun tipus d'acord amb el propietari. Si és una infracció perquè no m'han posat no m'han respectat l'índex, o sigui, bueno, doncs ves a l'habitatge d'aquí de l'Ajuntament, si hi ha competència per d'inspecció i sanció, si l'has d'assumida, si no... hi ha l'Agència Catalana de l'Habitatge. Vull dir, que vies n'hi han, malgrat que vinguin a l'OMIC, nosaltres, si no ho podem fer perquè no tenim competència, no ho farem, però sí que assessorar, de dir cap on pots anar, això sí que ho farem.
0: Per tant, pel que estic entenent, Sandra, la majoria de les persones que arriben a l'OMIC, al final les acabes derivant.
1: Sí, d'habitatge en tenim molt poques.
0: D'acord, perquè la majoria són contractes entre particulars que no entra en el concepte de relació de consum.
1: Sí, el que hauríem de fer, jo crec que des de l'OMIC, que seria molt més productiu, és fer com una campanya informativa, tant a les persones consumidores com als establiments d'agències immobiliàries, no? De dir, doncs mira, escolta'm, recordem que és una zona tensionada, recordem que és un gran tenidor, recordem quins contractes estan subjectes a això, perquè són contractes a partir d'una data determinada, recordem què ha d'incloure la publicitat, recordem què li has de donar a l'oferta, tot això. Aquesta jo crec que és més la feina que hauríem de fer com a oficina del consumidor, que al final som una oficina d'informació.
0: El lloguer turístic sí que és relació de consum.
1: No, el lloguer turístic és més a relació de... És a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Jo ho derivo allà perquè ens ho posen allà. Si hi ha una infracció, ho derivem allà. I fins ara no ens han tornat res.
0: D'acord. Per tant...
1: El lloguer turístic sí que ens han vingut moltes, com que nosaltres no... Ens ve del lloguer turístic d'una persona que no està empadronada a Sitges.
0: Aquí normal, tenim la...
1: normal. Llavors aquí tenim la qüestió si el domicili social d'aquella empresa Sitges, que no sempre passa, aleshores nosaltres fem una comunicació a l'establiment i li diem, ei, escolta'm, que ens ha vingut això... I a vegades, fent això, només amb aquesta comunicació, he de dir que els establiments responen molt bé i el problema... es resol.
0: D'acord.
1: Sense haver de fer el procediment de mediació perquè no som competents en aquest aspecte.
0: D'acord. Si a sobre l'empresa és de fora...
1: Si a sobre l'empresa de fora, si no... És que no podem fer gaire cosa, ho passem a l'Agència Catalana de l'Habitatge.
0: Ja està.
1: Ja està.
0: Són les 12.
1: Ha sigut ràpid, això, eh?
0: Avui, sí, ha sigut ràpid i un punt espès, bàsicament, perquè és una qüestió molt complexa, la de l'habitatge. De fet, és una de les primeres preocupacions en tots els baròmetres de preocupació pública que tenim. I, a més, una qüestió que ha estat molt sotmesa a canvis normatius durant els darrers temps.
1: I que nosaltres a vegades anem una mica darrere de tot això, eh? Vull dir que a vegades no som juristes i a vegades ens costa entendre tot això. O sigui, el concepte de gran tenidor és un concepte no és fàcil, el concepte de mercat de zona de mercat tensionat tampoc, però l'única cosa, jo resumint molt ràpid, és si ets consumidor o ets una persona física que llogues, pregunta si estàs a zona tensionada, pregunta si la persona és gran tenidora, si és un habitatge permanent, fiança, s'ha de dipositar a l'Incasòl, i si no, doncs vine a l'OMIC, que t'informarem millor.
0: D'acord, doncs ens quedem amb aquesta part final. Sandra, moltes gràcies, com sempre, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Acabem aquesta temporada amb aquesta gairebé píndola llarga de tema d'habitatge. Bon estiu.
1: Bon estiu a tots.
0: I a tots vostès. Són les 12 demà, una miqueta més de política, perquè això no s'ha acabat, però bé, aquesta tempesta d'estiu que estem visquent a Sitges aquest mes de juliol. Són les 12, com deien, que passin un molt bon dia. Fins demà.

Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat una